0: Als Estats Units creix la pressió sobre el Pentàgon perquè suspengui la retransmissió pública de l'execució d'un militar que va matar 13 persones en una base a Texas. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, va anunciar per sorpresa dijous que emetrien en directe l'afusellament del condemnat, però aquest divendres el president Donald Trump ha dit que la decisió de fer un streaming de l'afusellament encara no s'ha pres. Abans, el president J.D. Vance s'ha distanciat del cap del Pentàgon dient que ell no pensa mirar l'execució si finalment s'emet públicament.
1: Més enllà de la polèmica sobre el mètode d'execució, espero que la gent no oblidi que es tracta d'un individu que va assassinar brutalment moltes persones innocents. I d'això, si l'execució finalment s'emet en directe, jo no la miraré.
0: Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres en declaracions a la Sexta.
2: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
0: I milers de persones a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 3.000. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era de més de 16 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
3: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
0: Esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, Brian Zaragoza ha fet la diana de l'equip blanquiblau. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. Més tard a 9:00, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu. A segona, a 5:15, Ceuta-Sabadell, els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada. I el Barça de bàsquet ha perdut davant dels Alguiris al Palau 81-88 en partit d'Eurolliga.
4: Fins aquí les notícies.
5: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
6: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
7: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
8: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials.
9: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar.
10: En moments excepcionals sempre hi som.
11: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius.
10: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
12: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
13: Això és un desastre.
14: S'ha restablert la circulació per via única entre...
10: Rigorós amb la informació.
15: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
16: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
17: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
18: Convocar unes eleccions generals que se...
19: Que no voten, paguen deudes.
20: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
4: Catalunya Ràdio.
10: A tota hora i a tot arreu.
17: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
16: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
21: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
10: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.
22: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
10: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
23: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
24: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
10: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3CAT.

I em vaig descobrir caminant per un sender d'alta muntanya precedit de dos homes que, vaig entendre, havien traspassat tot just uns segons abans. Un d'ells duia un vestit funerari dels més ordinaris i, cosa ben curiosa, taralejava una cançó, fet que manifestava una certa felicitat vacua, una ignorància obstinada. Era mort, però era com si la seva actitud fos... Però llavors, què és tot això?

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació, amb més de 100.000 milions de persones de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O el que és el mateix, un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta i la nostra preferida és aquesta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: I crec que a la nostra convidada d'avui també li agraden les preguntes sense resposta, els finals oberts i el desconcert en general, és així?
2: Sí? Sí, tant i tant, sí. Molt a favor.
0: Doncs ara ho descobrirem. Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Dani Jiménez dels Sons Celestials.
3: Llega la puerta del cielo. Coño, el Espíritu Santo de los cojones. Llama

0: I hem volgut començar amb música ballable per rebre un dels grans talents actuals de les lletres catalanes, una persona que l'any 2020, mentre tots vivíem un any de merda i anàvem a comprar paper de vàter al supermercat, netejàvem les verdures amb lleixiu i fèiem no sé quants disbarats, ella no parava de guanyar premis. Premi Document el 2020 i Premi Ciutat de Barcelona per als Desperfectes, que de fet hem llegit el pròleg a l'inici del programa. I un d'aquests contes, el que ha donat títol al llibre, la convertiria al cap de 4 anys en la primera, a veure si ho dic bé, la primera escriptora catalana de ficció traduïda a The New Yorker.
1: Sí, sí, increïble.
0: I a partir d'aquí, moltes veus l'han definit com la Rodoreda del segle XXI. Fa cara que...
1: Justo.
0: A part d'això, també va ser cofundadora de la revista Branca i, en el seu moment, col·laboradora d'aquesta casa. Sembla

0: no té res a veure amb la música, en principi no té res a veure amb la música, no?
1: No.
0: Però sí amb el Jordi Puntí, amb el Jordi Puntí i amb el Miqui Otero.
1: I tant, sí,
0: que sí. Fèieu aquesta secció al suplement, que es va convertir en un llibre, i ens hem deixat per final explicar que ets autora de La Intrusa, millor llibre de l'any 25, segons alguns mitjans especialitzats, en català. És la Irene Pujades.
1: Què tal, bon dia?
0: Com estàs?
1: Una presentació més ufanosa.
0: Home,
1: quin goig.
0: Hem dit veritats o no?
1: Escolta, molt de goig, molt de goig. No, no, i amb la cançó aquesta de Fruit from Desire, que per mi és molt fundacional, també, la veritat.
0: Sí, és que he llegit un escrit teu que explicaves que en una residència, no? Que vas fer de finestres.
1: Sí, sí, és una cançó que vaig estar escoltant molt durant un mes, durant l'octubre del 23, diria, i llavors quan l'he escoltat aquí ha sigut com, buf, m'han anat directe cap allà. Mm-hmm. Ben bé, sí, sí.
0: I com és que et vas obsessionar amb aquesta cançó?
1: No en tinc ni idea, tampoc. Vull dir, a més, era una cançó que no, la coneixem tots, sí, des de fa 40.000 anys. Sí, vull dir que... Després vaig estar pensant molt en la trajectòria posterior d'aquesta dona, de la Gala. Sí, que després ha tingut una vida com molt més tranquil·la i molt més fora dels focus, però no sé, crec que aquesta història... M'agradava la cançó i punt, però és veritat que mirant les lletres i tal, com aquesta idea d'alliberar-te del desig, em semblava bastant interessant. Però, bueno, res més que això, la veritat.
0: Potser et pot inspirar un conte.
1: Potser
0: no?
1: Sí, potser.
0: No sé si amb aquesta descripció, amb aquesta biografia tan ràpida, amb la biografia tampoc, perquè hem parlat del que has fet a nivell literari, sobretot dels últims 6-7 anys, ens hem deixat alguna cosa que tu consideraries important?
1: Clar, és que fa de mal dir, perquè en realitat, si penso en les coses que m'han format com a persona, no? Vull dir que n'hi hauria com 40.000 més, i també com altres feines, a part, no? A part de les publicacions o així, però clar, en cert sentit, sí, això seria el principal. O sigui, una cosa important, penso, és que vaig estar molts anys, bueno, ara potser tampoc no té molt sentit, però sí que vaig estar bastants anys treballant a la revista Butxaca,
0: sí.
1: que per mi també va ser una experiència molt, molt formativa, tant a nivell de... a nivell humà, que diguem, perquè tenia uns companys meravellosos, com a nivell de aprendre sobre música, sobre art, sobre cine, això va ser, sí, van ser uns anys molt, això, com molt enriquidors en aquest sentit.
0: I ara com a periodista no exerceixes?
1: No, no. La veritat és que no.
0: Vius d'escriure?
1: Ni de conya. No, visc de... faig molts clubs de lectura, però una quantitat ingent de clubs de lectura. No només dels meus llibres, sinó sobretot d'altres llibres. Porto clubs de lectura... Curiosament, aquest any amb molts científics. Em faig com al Col·legi de Farmacèutics, a l'Hospital del Mar, com amb molta gent de ciències. Llavors faig cursos d'escriptura, encàrrecs, vull dir, faig ben bé autònoma del món del llibre. Però... En part està bé i en part temps per escriure, ara mateix tampoc no en tinc massa, que és l'etern problema, crec, però bueno.
0: Vius de les lletres.
1: Exactament.
0: No d'escriure,
1: sí.
0: Però sí de...
1: Sí, que ja està bé.
0: De les lletres.
1: Sí.
0: Abans parlàvem, no?, que vas guanyar aquests premis el 2020. Es pot viure d'escriure sense premi a Catalunya, almenys?
1: Jo crec que no, sincerament. És a dir, clar, sí que hi ha com autores, no?, i autors que avui dia estan tenint com molt d'èxit i que entenc que deuen viure d'això, eh? Penso en la Irene Solà, Eva Baltasar, no? Si tens com moltíssimes traduccions i vens moltíssim, entenc que sí que deus poder viure d'això, però si no és un cas així com molt sonat, em sembla completament impossible, sincerament. Vull dir que clar, tots els pressupostos que hi ha en el món del llibre són molt ajustadets, llavors com una manera, una de les maneres d'anar fent és que realment això puguis tenir com premis que et donguin, no?, com uns milers d'euros i així com anar fent una mica de calaix, si no realment ho has de combinar amb moltes altres coses, que és el que fa pràcticament tothom. Diria.
0: Anem a entrar una mica més a La Intrusa.
2: El Fidel va dir: puc olorar-la. La Diana va dir: el què? El Fidel va dir: la nostra mort lenta. La Diana li va dir: calla. Quin

0: Canto a la vida, sí.
1: Mare meva, quina cançó. Sí, sí. És que és increïble.
0: No, a més, és una cançó que l'has de deixar sonar, perquè és que trepitjar-la abans d'aquest esclat no té cap sentit.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, per tant,
0: ja ha costat prou trepitjar-la ara, però bé.
1: A més, és una hi ha com tanta esperança per la vida en aquesta cançó, però és com desesperant alhora, perquè és com aquesta idea com de l'ideal, no? En plan, esperes tant de la vida i al final la vida inevitablement et decep una mica, perquè la vida és una mica decepcionant.
0: La vida és una mica decepcionant, eh? Ens diu la Irene Pujades. Com t'ha inspirat la mort i la vida a tu? Perquè hem llegit aquell pròleg dels Desperfectes del principi. Hi ha moltes referències a la mort, als Desperfectes. També, d'alguna manera, sentíem la intrusa que també n'hi ha, no? I això...
1: Però és veritat que els Desperfectes, en concret, sí que és un recull amb...
0: És com el fil, no?
1: Sí, realment sí que és bastant el fil conductor del llibre. Això va ser una mica... Va ser una mica accidental, he de dir. És a dir, que jo va ser una època, doncs, ben bé el que deies, preconfinament. Bueno, el fragment que has llegit és d'un llibre que recomano amb tota la meva ànima, que es diu Lincoln al Bardo, de George Saunders, que va sobre tot un... Els protagonistes són com tota una munió de gent que en realitat estan morts però no ho estan acceptant. Llavors estan com en aquesta... Estan en aquesta mena de llim en què...
0: A l'altre barri.
1: Exacte, completament.
0: La idea que tenim aquí.
1: I que estan com despistant, no? Ens hem mort però ja, no passa res. I fins que no ho accepten és com que no s'acaben de morir. I és un llibre com amb molt sentit de l'humor però alhora tracta molt, doncs això, no? Una cosa com tan complicada com és acceptar la mort, que jo ho dic perquè jo no crec que la... No? Ni la puc concebre, ni la puc acceptar, ni puc fer com res així. I llavors, doncs, amb els Desperfectes en concret, sí que va ser com una època que tenia més temps i que per diverses qüestions, doncs, el tema de la mort m'interessava. I m'interessava també com una mica, no sé, com tots els protocols que tenim al voltant de la mort, no? Que al final, avui dia, l'hem com allunyat molt. Bueno, tu ho sabràs més bé que ningú perquè fas un programa sobre això.
0: Hi ha molta gent que li fa por aquest programa.
1: Sí, bueno, clar,
0: que ui, és que amb aquest títol, jo, aquests temes, a mi no.
1: Clar, l'hem apartat molt de la vida, realment, no?
0: I realment tampoc no és un programa que vagi sobre la mort, és com una cosa que ja...
1: No, però abans que parlàvem del tema dels informatius, no, que molt sovint es diu ha desapareguda tal persona en el sentit quan ha mort, i és com, home, no ha desaparegut, realment. Vull dir que, clar, hi ha com tots aquests eufemismes que fem servir per no parlar d'una cosa que ens passarà a tots, encara que la gent més rica del món estigui intentant fer coses absolutament hilarants i absurdes per intentar, no?, driblar la mort.
0: Abolir la mort, no?
1: Exacte.
0: També apareix als Desperfectes el concepte aquest.
1: Sí, això seria un molt bon conte, també.
0: Seria una bona campanya electoral, un bon programa electoral, no? Abolirem la mort, llavors.
1: Sí.
0: Majoria absoluta.
1: Sí. Però, bueno, m'interessava una mica aquesta idea dels protocols que hi ha al voltant de la mort, no? Com s'ha de viure un dol, no? Per exemple, avui dia que ho vivim tot com que... Tenim instruccions per tot, no? How to, 5 passos per viure un dol, no? Les 5 fases del dol, el tal, el qual, com et sentiràs, no? Aquestes instruccions per com ens hem de sentir amb tot, doncs m'interessava això, no? Maneres diferents de viure un dol, que, mira, jo per sort no n'he viscut mai cap de molt proper, he de dir, però m'imagino que els deus viure de maneres absolutament diferents, no? Vull dir, o per exemple, com la idea de no poder parlar malament d'un difunt, no? Que un dels contes dels Desperfectes es diu L'últim sopar i va sobre una família que estan acompanyant un moribund en les seves últimes hores, però aquest moribund ha sigut un patriarca bastant penques. Llavors, bueno, hi ha com aquesta cosa de... No sé, m'interessava també la idea de riure's del mort i del quilvet, una mica la manera com vivim la mort i suposo que en aquest recull per mi hi havia un puntet de riure'm de la mort o de fer humor fosc, negre sobre la mort, una mica perquè espanti menys, no? Perquè al final, aviam, és una cosa tan misteriosa pensar que deixaràs d'existir o que gent que t'estimes deixarà d'existir que si no hi posem una mica de broma, trobo que és com molt difícil acostar-s'hi. O com a mínim aquesta va ser la meva manera d'acostar-m'hi.
0: Els Desperfectes, La Intrusa, l'altre editorial, molt diferents, tots dos, no?
1: Yeah, sí, sí, realment sí. O sigui, que Els Desperfectes crec que és més fosc, perquè hi ha com temes una miqueta més... això, no? Com l'amor, temes una miqueta més densos, i La Intrusa, pues, bueno, és el que és. Sí, sí.
0: És un viatge, eh? I, bé, millor no explicar res que la gent s'ho trobi, no? Perquè...
1: és un viatge cap a dins.
0: Cap a dins, un viatge, cap a dins. Interior, sí, sí. Va ser un viatge interior per tu, també, escriure'l? Ara que ja fa una mica.
1: Sí, ara que ja fa una mica. És a dir, per mi no va ser un viatge transformador, en el sentit que per la protagonista tampoc és un viatge transformador. Ja. Però és que jo volia que fos així. És a dir, jo volia com criticar una mica com tota aquesta cosa de la, bueno, de l'autoajuda contemporània, sí, sí, i del conèixer-te a tu mateix i tal... però també és veritat que jo no havia pensat mai en escriure novel·les, vull dir, sempre havia escrit contes, i això sí que va ser un viatge important, perquè van ser anys d'estar convivint amb la Diana i amb tots aquests personatges estranys, i en aquest sentit sí que va ser una experiència que, ara que ha passat un any, és com que ho trobo a faltar. O sigui, sí que trobo a faltar com la cosa de quan estàs com amb tot el teu d'allò, no, perquè pel mig has de treballar, passar la vida, passant coses, tal, però amb una part molt important del teu interior com volcada en una història, i que estàs com pensant, no?, en plan, com avançar-la, com tal, i com que hi ha com una alegria molt concreta de quan estàs com allà, tu amb els personatges, fent lo teu i fent-los avançar, i equivocant-te, havent de borrar capítols, tal qual, però quan tens com el cap tan posat en un projecte, això sí que, com ara que ja s'ha acabat, com no ho havia viscut mai amb un projecte tan gran, perquè els contes és com una altra cosa, i això sí que ho trobo a faltar, la veritat.
0: I ara en quin punt estàs?
1: Ara estic una mica dispersa.
0: Tens idees, allò, moltes idees, no, potser?
1: Sí, és com que hi ha com temes que m'interessen i que m'agradaria explorar, vull dir, hi ha com coses concretes que m'interessen, en plan, la idea de l'espera, per exemple, m'interessa molt, que també pot tenir potser una mica a veure amb la mort, en el sentit de, jo què sé, l'eternitat, no? Com aquestes idees de l'avorriment en un lloc, no? Com en un lloc on no passa res, però m'estaria interessant com coses molt disperses, però de moment està com tot flotant en l'aire, que diguem.
0: Normalment és la idea que et ve a tu, o ets tu que vas a buscar allò, que vas a llocs ja expressament per a veure si et ve ja l'eureka aquell definitiu per dir, no, és que ha d'anar sobre això.
1: No ho sé, o sigui, per exemple, llegint, a mi em venen moltes idees, vull dir que per mi és una, molt com una font de, a vegades com llegint autors que m'agraden o així, com només llegint-los és com, hòstia, hi ha com, notes com que el cervell va fent una mica de bombolletes, però és molt més l'opció que deies d'anar buscant, o sigui, això, com anar agafant com temes que m'interessen, i quan tinc temps i quan en tinc ganes també, doncs dir, val, vaig a llegir sobre aquest tema, no? Vaig a explorar sobre això, sobre la idea del paradís, no? En plan, com, i llavors doncs anar llegint per aquí, anar llegint per allà, amb l'esperança que en algun moment diguis com, no? Com de cop tinguis com una idea més que pugui ser alguna cosa, sigui el que sigui, sigui un conte, sigui una novel·la, sigui el que sigui, però sí, és com anar buscant una mica amb l'esperança que sorgeixi alguna
0: cosa. Doncs parlant de lectures, farem una versió diferent de la secció que fem habitualment d'Espècies d'Espais, però l'adaptarem a la literatura, ara t'ho explico.
2: Espècies d'Espais.

0: Aquí normalment el que fem és anem dient noms d'espais, des del més gran fins al més petit, i la persona convidada ens diu una idea que li vingui al cap.
1: Val.
0: Un concepte, una altra paraula, una història, el que sigui.
1: Val.
0: Llavors, el que farem avui, si et sembla bé, és jo aniré dient espais i tu em diràs un llibre, una escena literària, un personatge literari, un escriptor o escriptora,
1: vale,
0: que tingui al cap.
1: Val.
0: Intentem-ho,
1: el lio.
0: Vinga, va. Univers.
1: Univers. M'ha vingut Asimov, Isaac Asimov.
0: Asimov. Alguna obra en concret?
1: No, ni idea. Bueno, mira, ara de cop penso en Ray Bradbury, l'home il·lustrat. Increïble llibre de contes, no?
0: Sí.
1: Sí, un conte concret que es diu L'última nit del món, que justament, perdó, molt ràpid, és sobre una parella que de cop i volta saben que és l'última nit de la història, en plan que el món s'acaba realment, i ells ja estan com tranquil·lament sopant, i tot el conte és com ells sabent això, i sabent que tothom ho sap, és a dir, hi ha consens sobre què és l'última nit del món, i es queden com allà, com bevent la seva sopeta, tranquil·lament, i ja està.
0: És que Ray Bradbury té unes reflexions també sobre la mort, a Cròniques marcianes, també.
1: Sí.
0: També hi ha un conte que ara no me recordo ben bé com anava, però que troben els extraterrestres i els extraterrestres descobreixen, els marcians descobreixen que el punt feble de l'ésser humà és retrobar-se amb els morts.
1: Ah, uau.
0: I és la manera de...
1: Ja.
0: De conquerir-nos, no?
1: Home,
0: i de quedar amb nosaltres.
1: Clar, Bradbury, amb les excuses galàctiques, realment era un escriptor molt d'una humanitat molt gran, trobo. Mm.
0: Europa.
1: Europa.
0: També pots dir alguna cosa de literatura europea que...
1: Mira, Dubravka Ugresic. És una autora que ella va néixer a l'antiga Iugoslàvia, però es va haver d'exiliar quan hi va haver la Guerra dels Balcans i va viure molt de temps a Berlín i a Amsterdam, diria. I és una autora increïble, com bastant experimental, però que va escriure molt sobre l'exili, sobre la memòria, és a dir, com coses molt del segle XX i XXI europeus, i una autora que recomano moltíssim. La veritat, està publicada a Angle Editorial.
0: Molt bé. Espanya?
1: Buf. Espanya. Espanya. No ho sé, puc passar? És que ara no ho sé.
0: O sigui, home...
1: Ja he de pensar alguna cosa relacionada amb Espanya.
0: Bueno, me la dius al final.
1: Sí, te la dic.
0: Catalunya.
1: Catalunya. Mare de Déu. Però t'he de dir escriptors.
0: O escriptors, escriptores, o llibres, o alguna cosa. No cal que sigui que tingui a veure amb l'espai geogràfic.
1: Ja. Catalunya, Víctor Català. Ja està. La millor escriptora de Catalunya.
0: Doncs vinga, ja està dit.
1: Espanya, no ho sé.
0: Vés pensant.
1: Barcelona. Vés-me dient.

0: jo encara no entenc com no s'han fet samarretes, musicals, de tot, amb aquesta cançó i amb aquest disc de la Núria Feliu.
1: Oi que sí? És que és increïble. Mm. Vull dir, sí, és meravellosa aquesta senyora i aquesta cançó. Increïble. Barcelona, clar, es podrien dir 40.000 coses diferents. El primer que m'ha vingut al cap és una novel·la que vaig llegir fa molt poc, que es diu Si fos una sibil·la, de la Maria Canelles, que justament parla una mica, bueno, molt, de la construcció del relat sobre la ciutat de Barcelona, de com es va construir com un relat sobre la contracultura, que al final segurament no tenia res a veure amb com va ser la contracultura en realitat, sobre la institucionalització dels relats també, i com al final és una ciutat molt, no, com de... Això, que sempre hi ha com molta batalla de relats per explicar-la. No sé, pobra Barcelona. O sigui, bueno...
0: Podríem explicar moltes coses, eh?
1: Sí, relació d'amor-odi, completament. Mm.
0: Seguim a Barcelona.
2: Un altre dia, la Diana es va dedicar a llistar, de memòria i a ulls clucs, tots i cada un dels barris de la ciutat de Barcelona. De

0: N'enumeres a la intrusa més de 70 barris a Barcelona. Sí. No, jo, no, és que no m'imaginava que hi havia tants barris.
1: I són, i són. I a més, aquest fragment concret de la intrusa, sincerament, va ser com una cosa d'una mena de primera broma que vaig posar el primer esborrany de la novel·la, que és aquest moment en què la Diana està dintre, no? Com molt ràpid, però la Diana com entra dintre del seu cos, no? I està com viatjant per dintre del seu cos, i en aquest moment l'han empresonat, està empresonada, en realitat, dins del que jo penso que és el sistema limfàtic. I llavors es comencen a enumerar coses del món de fora, i llavors enumerar els 70 barris de Barcelona, que això, jo quan ho vaig posar, va ser una mica en plan, vaig a fer aquesta brometa, però llavors van anar passant les versions de la novel·la, i de cop hi havia els 70 barris encara allà posats, i vaig decidir que els deixàvem. I de fet això va ser una miqueta lío a nivell d'edició després, perquè clar, els havies de posar bé, és a dir, vaig com mirar molt que fossin realment, és tot, allò sí que és tot Barcelona, n'hi ha, bueno, 70 i pico, crec, 72, sí. No tinc del tot clar.
0: En quin barri
1: clar.
0: Et quedes, d'aquests?
1: En quin barri em quedo?
0: En algun que sigui, que tingui un espai al teu cor.
1: Aviam, clar, és que he viscut molts anys a Gràcia, llavors jo crec que em quedo amb aquest, amb totes les seves botigues d'empanades argentines i tallers de pintura i vi i coses que són completament hilarants, però és allà on visc i que m'estimo.
0: I alguna novel·la que et recordi a Gràcia, home? Jo crec que
1: tens clar,
0: fàcil,
1: tenim,
0: no?
1: Tenim Rodoreda. clar, és la senyora de Gràcia, no? Bueno, sí. De Sant Gervasi, en realitat, sí. però clar, ella guanya.
0: Mm-hmm. Si anem amb aquest joc dels espais més avall... Ah, ens hem saltat Sant Just d'Esvern, que tu vas néixer allà, no?
1: Sant Just, sí, tant i tant.
0: És el teu poble.
1: I tant. Vaig passar-hi, sí, tota la joventut. Sí,
0: alguna obra? Sí, sí, sí. Alguna obra literària?
1: Deixem-ho pel final,
0: és
1: també.
0: És difícil, eh? alguna obra que parli de casa?
1: Bueno, Sant Just d'Esvern, sí, la que també es va publicar. El que passa és que, clar, ell és de Sant Just, però l'obra, ella és argentina també, és a dir, és l'obra de la Silvana Vogt, que es diu El fino arte de crear monstruos, que és la llibretera de Sant Just, ella. I és una novel·lassa situada a Argentina, però... Uh-huh. Que és com una mena de novel·la com mig de realisme màgic sobre tot de coses estranyíssimes que passen en un poble que es diu Morteros, que, on de fet els morts conviuen amb els vius, també, amb molta
0: d'allò.
1: És que sempre anem al mateix lloc.
0: Sempre
1: anem al mateix lloc.
0: Una novel·la que parli d'una casa.
1: D'una casa?
0: D'una casa, o d'un carrer, o... Per anar acotant els espais i anar...
1: Perec, no? George Perec.
0: És que, mira, clar. Ve d'aquí, aquesta secció ve d'aquí.
1: Clar.
0: Espècies d'espais és...
1: Espècies d'espais és Perec, i també té l'altra novel·la de la vida d'instruccions d'ús, no? Sí. Que és tot un immoble i tot el que hi va passant.
0: Sí, sí. I acabarem amb una habitació...
1: Una habitació. Mira, el viatge, ara no sé si diré bé el títol, però El viatge per la meva cambra, de Xavier de Maistre, que és un home que fa com tota una novel·la que només passa dins de la seva habitació.
0: Mm-hmm. Molt bé, ens deixem pel final... Espanya, i ja està.
1: Espanya, només
0: queda
1: ens queda Espanya.
0: Espanya. Eh?
1: No tinc res a dir sobre Espanya.
0: Per aprovar.
1: Sí, no, si em ve algú al final del programa ho diré, però estic més bloquejat amb Espanya.
0: No passa res, no ets la primera que es bloqueja amb Espanya.
1: Mira.
0: Preguntes metafísiques. On voler vivre. Preguntes metafísiques.

0: pregunta habitual. La primera, si ara tornessis a néixer des d'aquell altre barri, tinguessis l'oportunitat de tornar a néixer, de tornar al món dels vius i tornar a néixer i tenir una vida a la carta, què posaries en aquesta vida a la carta? Tornar a ser Irene Pujades, tot igual, fer-ho tot igual, exactament, a Sant Just d'Esvern.
1: Sant Just d'Esvern, en concret.
0: Gràcies. Premi Documenta, etcètera, etcètera. O ser una persona totalment diferent.
1: És que, clar, sempre és una temptació molt gran ser una persona completament diferent, no? És a dir...
0: Només pots triar, eh?
1: Jo crec que he de triar una de les dues coses.
0: Pots triar època, país...
1: Ah, puc triar qualsevol època.
0: Gènere, no sé, professió futura, si yeah. vols.
1: No? Home, de cop estaria bé ser un home durant un rato, la veritat. veure com s'experimenta l'existència.
0: Biel Mesquida fa una setmana.
1: Sí.
0: Ens va dir que en una altra vida voldria ser una dona i ser una barreja entre Víctor Català i Rodoreda.
1: Home, clar que voldria ser això.
0: No, però és que pràcticament tothom en aquest programa diu que vol tornar a ser la mateixa persona, tot igual, i no fer cap canvi.
1: Clar, però... O sigui,
0: tampoc
1: sí,
0: no sé si diuen la veritat quan diuen això.
1: Clar, suposo que és la versió com més segura. O sigui, jo crec que la temptació de ser algú altre i és tota l'estona, no? És que la ficció és això, de fet, com intents de fotre el camp de tu mateix, no? I d'intentar com ser algú altre. No sé ben quina època em situaria. De cop i volta, no sé. Com, clar, estaria... Home, ara que has dit, clar, ser Víctor Català seria molt divertit. Bueno, seria molt divertit, seria molt interessant. No sé quina època em col·locaria. També m'interessaria bastant ser un home durant un rato, la veritat. Només per veure què passa.
0: Què és el primer que faries?
1: No, va dir alguna cosa horrible, però no.
0: Anar al lavabo d'homes i pixar dreta?
1: Bueno, deixem-ho. No sé gaire cap on anar, però... Ho hauria de pensar bé, però crec que no em quedaria amb mi, la veritat. O com a mínim durant un... Si sapigués que puc tornar després a ser jo, no? Com si poguessis fer una mica de viatges en el temps de... Ara me'n vaig una estona a ser, no sé, una dona a la illa de Safo, saps? Doncs me n'aniria cap allà una estona, però crec que després voldria tornar, en realitat.
0: Cinc minutets, eh?
1: Exacte. Un parell de dies a Safo i un parell de dies sent un senyor durant els anys 70 i cap a casa.
0: Serviria també per valorar més el que tenim, no?
1: Sí. Tot i que, bueno, sí. Tampoc... No crec que estiguem vivint en el millor dels mons possibles.
0: No, però potser sí que...
1: Ni en la millor època de la història, ni cap cosa així.
0: Però sí que som uns privilegiats.
1: I tant, almenys mare
0: tu,
1: de Déu.
0: Almenys tu i jo en aquest món,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ara de calaix, mateix. De calaix. Tenim... Vull dir, això està claríssim. Mm. Sí.
0: Ara et faré dues preguntes, que no te les faig jo, sinó que te les fa la veu de... Ah, no, abans d'això, ara vindran aquestes dues preguntes, m'has de dir amb quin animal et reencarnaries, si volguessis. Si et donés l'oportunitat o l'obligació.
1: Crec que em reencarnaria en una orca. En una orca.
0: Com aquesta? Sí. Per què una orca?
1: Escolta-la.
0: Sembla increïble, no?, que ho pugui fer un animal,
1: per
0: no?
1: Per fer això. Clar, si pogués anar a un altre barri, sí que o sigui, el que dèiem abans de cap a quina època aniries, crec que sí que seria un animal durant una estona, també. Sí. Home, les orques, vull dir, són animals enormes, ocupen una quantitat d'espai increïble, molt a favor, viuen en comunitat, crec... no? Vull dir que van així com una miqueta en manada.
0: Com... Les que no estan en parcs aquàtics.
1: Exacte. La Gladys, no? La famosa orca que va estar com tombant iots allà. Sí. Vull dir, com... Trobo que hi ha un punt d'activisme en l'orca, també, que em sembla interessant i reivindicable. Vull dir, no sé, em sembla un animal divertit, la veritat. Tot i que, bueno, clar, sí, si de cop i voltes d'acabar en un parc aquàtic seria més fotut.
0: Doncs ara sí, les dues preguntes.
2: Què li diries al teu jo del passat?
1: Què li diria al meu jo del passat? Companya, endavant. Vull dir, confiança i tu tira milles, diria això, la veritat.
2: Què li diries al teu jo del futur?
1: Companya, endavant. Confiança i tiramilles.
0: Està bé.
1: Sí, donar-se consells a un mateix, no? Ja. No sé. Però, bueno, sempre endavant o no, no sé, però al final... No sé, crec que una cosa que sí que penso és intentar com no distreure't molt és a dir, que si tu tens com una idea de coses que vols fer o d'una direcció cap a la que vols tirar, mira, crec que el consell seria més com intentar no distreure't. Mm-hmm. Intentar no distreure't amb opinions dels altres, expectatives dels altres, coses, el que es fa, el que no es fa, tal qual, no? O sigui, ara penso més en temes de creació, encara que em faci una mica de vergonya aquesta paraula, però com intentar com tirar milles en un sentit de com tu anar amb la teva idea i tirar cap allà i no distreure't ni amb modes, ni amb corrents del moment, ni amb què es porta, què no es porta, què funciona i què no funciona, no? Que això també és com molt pervers, crec, o una mica perillós, vull dir, sí, pensant molt en això concret, com de treballar, de feina.
0: Mm-hmm. Viatgem al passat. La Jukebox.
3: Aquest moment eufòric en què el duo alemany de música pop Milli Vanilli rebia el Premi Grammy als millors nous artistes de 1989 ha passat a la història per la seva falsedat. La veritat és que l'Acadèmia d'Arts Discogràfiques dels Estats Units de Nord-Amèrica els ha desposseït aquesta matinada, per primera vegada en 33 anys, del premi. El duo, format per Rob Pilatus i Van Morven, no havia cantat mai ni una sola cançó de l'àlbum Girl, You Know It's True, Nena, saps que és veritat, pel qual havien guanyat el guardó. L'afer es va destapar la setmana passada quan el productor del disc Frank Farian va fer públic que el duo no havia cantat ni una nota de les cançons, ni en l'enregistrament ni en les interpretacions posteriors, en què feien servir el playback. Milli Vanilli havia manifestat als seus fans que el pròxim àlbum el volien cantar ells. Ara caldrà saber si el productor estava espantat per la veu d'aquests nois, que podria fer ploure, o si l'any que ve poden guanyar de debò el Premi Grammy.
1: Quina meravella, no?
0: El dia que tu vas néixer, 19 de novembre del 1990... a TV3 explicàvem aquesta notícia.
1: Uau.
0: Que ens fa reflexionar molt sobre l'autenticitat.
1: Clar, és no? Que quina mentida, l'autenticitat.
0: Sí. Què és l'autenticitat,
1: Irene? Prou, ja n'hi ha prou amb l'autenticitat. Sí. és un tema important. No sé, suposo que avui dia també... A mi una cosa que em fa una mica de por, una mica de reticència, una mica de sospita, és que hi ha com tot aquest discurs, no? Que el que es valora és, doncs això, no? Com el ser autèntic, el parlar molt de tu, també, i el no? Com tenir com una mena de vida personal molt, molt oberta i molt compartida, i com, no? Jo realment sóc això. O sigui, no ho compro gens, la veritat, perquè al final si el que mana és l'autenticitat, llavors tots estem sent artificials per ser autèntics. És a dir, que aquí ja es perd tot, no? Vull dir que... Vull dir que crec que és un discurs això que pot generar com coses bastant perverses, a més d'una obligació de compartir coses que tu potser no et ve de gust compartir. Per què? Pel fet de ser una persona... ínfimament pública o el que sigui, has d'anar explicant com coses, no sé, és que clar, jo amb això també sóc molt reservada, llavors no, també és una part del discurs que em molesta una mica, la veritat. Però sí que pensant en l'autenticitat, no ho sé, me'n recordo un cop una amiga que deia, com penso en els amics antics, no? Per exemple, en els amics que et coneixen des de l'institut o des de l'escola, allò que han vist com totes les 40.000 facetes de tu, i ells sí que, no?

ulls i va dir-li: "Eres una nena meravellosa." Canta de la costa un guanyador.

0: i banquers.
1: Quan vas escoltar aquesta cançó, no sé si era l'any 94, jo crec que era una mica més tard, però eres una nena, no? Quan vas descobrir-la?
2: Completament, sí, sí. Aquesta cançó, o sigui, a mi em transporta molt el que escoltaven els meus germans quan jo era petita. Jo sóc la germana, la petita, que diguem. Bueno, que diguem, no, sóc la petita. I a més, sóc una sorpresa absoluta. És a dir, vull dir que...
1: No buscada.
2: Sóc molt més petita que els meus germans. Bueno, com 7 i 8 anys més petita. I vaig ser una agradable sorpresa, en paraules de la meva mare. Llavors sí que recordo molt la cosa aquesta de quan era petita de les habitacions de mons germans, que sonava molt no? el que ells escoltaven, i que jo, clar, se'm va quedar com molt gravat, i era allò, doncs Doctor Calypso, clarament, Escatalites, no? Com la cosa aquesta de l'esca de l'època, Los Planetes també, sí. Molt, no? Com Postal Service, com totes aquestes cançons que clar, jo era petita i estava allà, en plan, mirant-los amb tota aquella admiració dels, no? dels germans petits i els germans grans. I això. I llavors aquesta cançó em porta com molt allà, realment, sí.

0: passeig.
1: I ara acabes de mencionar Postal Service. Aquest himne, el Such Great Hits.
2: Sí, o sigui, clar, és una cançó com molt tòpica, però és meravellosa. A més, també hi ha com aquesta idea, com, no?, com que de lluny tot es veu millor, no? Com que al final, que és una mica també el que... No sé, el que dèiem al principi de quan t'imagines com l'idea, no? Com fins i tot la cançó de la Maria Arnal, no? De la vida, de com que tens com grans expectatives sobre les coses, mm-hmm. I després, evidentment, quan t'hi acostes, com tot és més complex, més complicat, també més interessant, en realitat, no? Però crec que hi ha algun moment de la cançó, ara no me'n recordo gaire, dels lírics, però
1: hi ha aquest punt.

0: Postal Service, passem a...
1: Dolça besada, de gust que s'allava. Punt i principi de viure sense tu.

0: viure sense tu.
1: Viure sense tu, Antònia Font. Això què, Irene?
2: És que, clar, per mi Antònia Font va ser un grup, no sé si per tu també, però com molt fundacional, realment.
1: Sí, sí, i tant.
2: És a dir, com en la meva vintena i abans, i a més...

0: Realment hi anàvem molt amb la meva família, anàvem com a... Vaig anar a moltíssims concerts d'Antònia Font, molts, abans que... Bueno, molts. Realment, jo, bueno, bastants, no ho sé ara, no sé d'allò, però... I abans que ho deixessin i tal, i llavors quan van tornar, però vull dir que realment és un grup que va formar part molt de la meva joventut. A més que trobo que tenen unes lletres meravelloses.
1: Fabuloses. Antònia Font, que esperem que puguin tornar en algun moment.
0: Van tornant, no?
1: Sí, però es va morir el Joan Roca, el baixista, cert, aquest estiu. Però esperem que malgrat això puguin tornar. Sortim de festa.
2: La festa morts.
1: Irene, si formessis una banda aquí a l'altre barri, a qui aniries a buscar?
0: Aniria a buscar la Núria Feliu, que ja hem escoltat durant, sí, aquest programa, només perquè trobo que ha de ser molt divertit passar una estona amb ella. Aniria a buscar a Peggy Lee.
1: Peggy Lee.
3: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is?

0: Quina meravella, la cançó.
1: És que aquesta cançó, o sigui, ja està, és que ho és. És que, sí, sí, és que ho és tot. És a dir, a més, com aquesta elegància, no, que té la Peggy Lee a l'hora de parlar del desencantament del món, sí, sí, realment, sí. Però, bueno...
0: Sabies sí. que és la cançó favorita del Donald Trump?
1: Uau, no, això no ho sabia.
0: I molt decepcionant. No volia saber.
1: No volia saber-ho.
0: He estat buscant i de com, és bo que ho va explicar en una entrevista. Que...
1: Clar, suposo que aquesta cosa com... Vull dir, a mi m'agrada molt aquesta cançó per aquesta mena de com... cert desencant, no? De, no? I doncs això, jo esperava molt de la vida i al final això és tot el que hi ha, però suposo que, clar, ara pensant-ho, com que potser també et pot portar una actitud molt nihilista, no? En plan, si això és tot,
0: sí, sí.
1: Vinga, guerra nuclear, no? Ja, perquè total, fatal. Doncs quina pena.
0: A qui t'emportaries al món dels vius?
1: A qui m'emportaria al món dels vius? Ja n'he parlat molt en aquest programa, trobo, però m'agradaria molt fer una... Fer un poder com xerrar una estona amb Víctor Català, realment.
0: Víctor Català.
1: I veure com era, realment.
0: Crec que comencem a sentir unes campanes de fons, això vol dir que hem arribat ja al final, i aquí, com sempre, a l'altre barri, et donem tres opcions i tu tries.
1: Val.
0: I recorda que tenim allò d'Espanya pendent.
1: Espanya.
0: Opció A.
1: Està per allà.
0: Et quedes aquí a l'altre barri rescatant aquelles històries que de gent que va morir sense explicar a ningú i que el món dels vius mereixen saber.
1: Aviam, i pots tornar, perdó.
0: O sigui, aquelles històries que han mort amb la gent que s'ha mort,
1: vale.
0: No? Però que no s'han explicat i que hi ha persones que se les van emportar
1: Val.
0: A la tomba.
1: Val.
0: No? Seràs l'encarregada de parlar amb aquestes ànimes
1: Val.
0: I escriure-les...
1: I tornar-ho al món dels vius.
0: I que el món dels vius doncs, puguin conèixer Val. Aquestes històries perdudes. No?
1: Val.
0: Seria la teva feina.
1: Això molt, molt ràpid puc interrompre.
0: Sí.
1: Un dels contes que vam fer pel recull de Sembla Mentida anava sobre un... Bueno, els oients ens enviaven àudios i nosaltres havíem de fer contes a partir de les anècdotes que ens explicaven i una anava sobre un home que havia estat a l'altre barri, és a dir, que realment havia estat clínicament mort
0: durant una estona.
1: I tal, i que llavors després havia reviscut. I llavors vaig estar fent com tota una investigació sobre això i clar, hi ha com coses molt boges de gent que, bueno, que evidentment que ha vist el seu cos des de lluny, que bueno, ja està, només volia fer aquesta petita apreciació.
0: No. Molt bé. Opció B. Reencarnar-te en una orca i a canvi d'aquesta reencarnació podràs fer realitat un desig col·lectiu, el que tu vulguis. I opció C, seguiràs igual, però tindràs el superpoder, que no sé si el vols, d'autorevisar-te quan vulguis i ser la intrusa de tu mateixa com la Diana i amb tot el que això comporta. Així que, de tu mateixa?
1: Realment, o sigui, molt sòlidament em reencarnaria en una orca.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí.
0: T'he vist molt convençuda amb el tema de l'orca.
1: Em dones aquestes tres opcions i jo vaig cap a l'orca. Me'n vaig cap a l'orca.
0: I el desig?
1: Completament. El desig seria com... El desig seria ser concretament la Gladys i contribuir en l'eliminació dels superrics.
0: Doncs em sembla molt bé que et converteixis en orca i ja ens vindràs a veure de tant en tant.
1: Vinga.
0: I acabarem amb una cançó, la que tu vulguis, que una cançó que et recordi un moment feliç de la teva vida.
1: Doncs mira, abans que parlava de la revista Butxaca, un grup que vaig conèixer i que allà em va marcar molt va ser The Kinks.
0: Oh.
1: Així que podem acabar amb Better Things.
0: Doncs vinga. Moltes gràcies, ha estat un plaer.
1: Gràcies.
0: Irene. I també volem agrair al Nil Via la producció i al Dani Jiménez dels controls celestials. Us deixem amb The Kinks. I tornem la setmana que ve. Que vagi bé. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que capçali el Front Ampli per les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres en declaracions a la Sexta.
2: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
1: L'oferiment de Colau arriba a les portes d'un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. La direcció d'Esquerra Republicana dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Més notícies. Centenars de persones s'han manifestat aquest divendres a Manhattan per protestar contra l'actuació dels agents antiimmigració, els coneguts com a ICE, després que dijous ferissin un home durant una operació al Bronx. Els agents van disparar contra un conductor de 28 anys que viatjava amb un nen de 5 anys al seient del darrere. L'home va rebre una ferida lleu al coll i continua detingut. L'ICE defensa que l'afectat va intentar fugir i que va posar en perill la integritat dels agents. Diverses organitzacions de defensa dels drets dels migrants han denunciat l'actuació i alerten de l'impacte que aquest tipus d'intervencions tenen entre la població immigrant de la ciutat. Un terratrèmol de 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la capital del país. El president panameny ha declarat que el país s'enfronta a un gran desastre que ha esfondrat diversos edificis del sud del país i ha col·lapsat totalment les carreteres, però no ha indicat si hi ha víctimes. El jurat ha declarat culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent l'acusat del crim masclista de Girona de l'any 2023. El veredicte, per unanimitat, considera provat que el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. L'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal, tot i que la família la família de la noia va declarar durant el judici que l'home estava obsessionat per ella. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3CAT Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera per Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors. Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
3: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
1: El director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills. Esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús als temps de descompte. Brian Zaragoza ha fet la diana de l'equip blanc i blau. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. Més tard, a les 9 del vespre, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu, a 5:15, Ceuta-Sabadell. Els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada. I el Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris al Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart. A la Lliga CB, a les 9, Breogán-Bàsquet-Girona.
0: Fins aquí les notícies.
4: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
5: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
6: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
5: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
7: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
5: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT.
8: Crec la meva mentida.
4: ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
7: El concert
9: de la teva vida.
10: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
11: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
12: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
13: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials.
14: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar.
15: En moments excepcionals sempre hi som.
16: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius.
15: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
17: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
18: Això és un desastre.
19: S'ha restablert la circulació per via única entre...
15: Rigorós amb la informació.
20: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
21: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
22: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
23: Convocar unes eleccions generales que se...
24: Que no voten, paguen deudes.
25: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
0: Catalunya Ràdio.
15: A tota hora i a tot arreu.
22: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
21: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
26: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
15: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

0: És divendres i ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Garot. Com estàs?
0: Estupendament. Avui, bé, i vostè?
1: Avui bé, molt bé. Avui és 9 d'octubre del 2026. No sé si existeix, però seria un bon moment perquè s'instaurés el Dia Internacional de la Conversa de l'Ascensor. No sé si insisteixo, si existeix, perquè avui és el Dia Internacional de pronunciar aquestes frases. Fa més fred, ha refrescat. Avui m'he posat un anorac al sortir de casa.
0: Ho dius perquè quan ens hem vist, el primer que hem fet ha sigut dir exactament això, no? Sí, que... Hòstia, que ha caigut 10 graus, eh?
1: Hi havia gent que tenia moltes ganes que arribés el fred, perquè he vist autèntiques escenes amb persones amb plomons per la ciutat de Barcelona.
0: No exagerem, eh? Sí. Aquí a la ciutat de Barcelona. Altres contrades de Catalunya entenc que és diferent, però la ciutat de Barcelona, per favor.
1: A veure, em vas amb esquís pel carrer Aragó, si us plau, no.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gaza i la Lívia Discipio.

0: I si avui és divendres, la solució es diu Malcom Otero, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui t'he arrencat el teu 50%, eh?
1: Sí, estic una mica trist.
0: He de dir que Marta Pontnou, pobreta, ha vingut fins aquí, perquè no l'havíem vist tot temps. Marta Pontnou vindrà dimecres amb Malcom Otero. Vull dir que no desfem la parella. Avui és perquè és un dia excepcional que necessitàvem rebre una altra persona, també.
1: Bueno.
0: Tot bé?
1: Tot bé, tot bé.
2: Avui
1: jo també m'he abrigat avui per primer cop.
0: Sí que és veritat que vens amb triple
2: molt,
0: jersei.
2: Però molt, eh?
1: Sí, sí.
0: Porta camisa, jersei i portes, vull pensar, samarreta Imperi.
1: No, però podria portar-la. Passa que no m'agrada perquè saps com es diuen en anglès, no?
0: Com es diuen?
1: Wife beater.
0: Què? Para-ho tot, Albert.
2: Un moment, un moment.
0: Wife beater.
1: Sí, que cascar a la teva dona. És una cosa que
0: portaven... Ah, beater de beat, de pagar.
1: Beat, clar, perquè era el que portaven els italians als Estats Units.
0: Què?
1: Sí, sí, sí. Saps, quan veig una samarreta d'aquestes, tipus Rocco i els seus germans i tal, penso sempre com es diu en anglès i em fa molta rebé.
0: Ah, jo pensava que era bitter d'agre,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí.
0: Allò de la suor del Camacho,
1: sí, sí,
0: saps?
1: No, no.
0: Un loca xungo, no?
1: Sí, sí.
0: Wife bitter, el qui pega la seva dona. Quin mal rotllo, per favor.
1: Mal rotllo.
0: Píndoles d'informació sempre amb en Malcom Otero. Avui no parlem d'aquest tipus d'història, però sí que parlem d'una solució històrica. I ben curiosa, avui volem saber... quan es va inventar el turisme. Per què i com comencen els viatges d'oci i altres països, a altres països, disculpeu, quines eren les destinacions de moda fa mil anys? Quin va ser el primer boom turístic de la història? I encara més, quan es comencen a vendre els primers souvenirs? Quin va ser el primer souvenir de la història? Això és el que volem saber. Com s'ha arribat fins a l'actual model de turisme de masses? La solució a aquestes i altres preguntes la té el nostre historiador de capçalera, Àngel Casals. Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs, estimat?
3: Bé, bé, bé, bé. Jo no passo fred, per tant, bé, no...
0: L'Àngel Casals, per qui no el conegui, si sou nous a la solució, és historiador, és professor d'història moderna a la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. Àngel, a veure, aquest tema me'l vas proposar tu, eh?
3: Sí.
0: Dius, tu saps quan es va inventar el turisme? I dic, no tinc ni idea. Quina data li poses, Malcom?
3: No.
0: Va, mullet.
3: No, va, principis del 19.
0: Principis del 19, tu ho has fet millor. Jo vaig fer la resposta simple de, això el 60, no? El moment del turisme, el 60. No és ben bé així. Àngel, perquè ara som en un moment de la història on el turisme, o millor dit, els turistes estan mal vistos?
3: Perquè ara n'hi ha molts.
0: Mm-hmm.
3: I perquè el turisme era una activitat d'elits que s'ha acabat massificant, no? Bàsicament perquè la gent pogués tenir les sensacions que tenien aquells turistes de debò del segle XIX, com deia el Malcom, que és el turista, diguéssim.
0: El temps ho perverteix tot, al final. Les coses comencen xules i després s'esguerren.
1: Sí, de fet, ara turista és com una... Ara sembla que viatger és la paraula maca i turista és la paraula dolenta, no? Ningú... No volem ser turistes, volem ser viatgers. Però
0: tots, però al final acabem fent de turistes.
1: Però tots som turistes en algun moment. I ara, que jo aquest estiu que he estat a Nova York, m'ha donat una cosa terrible, que és que els mateixos neoyorquins són turistes a Nova York.
0: Com?
1: Perquè com tothom té aquesta sensació de que no viurà molt de temps allà, perquè és molt car, que haurà de marxar, porten samarretes d'I Love New York, vull dir, es comporta com turista. La gent que viu a Nova York es comporta com turista perquè ningú pensa que es farà gran allà.
0: Fem apostes, a veure quan ens arribarà aquest fenomen a les grans capitals catalanes.
1: Això, aquí i aquí ja estava molt a prop.
0: Tu recordes el teu primer viatge, Malcom, com a turista? O com a viatger, si t'agrada més dir-ho així?
1: Sí, o sigui, fora de les vacances que fèiem a l'estiu, sí, sí, recordo el primer viatge que va ser així gran, que va ser als Estats Units, jo tenia com 13 anys així, i recordo que vaig tu, i la gent no viatjava tant, que fa molts anys que hi havia dinosauris, i que quan vaig tornar a l'escola a explicar a la gent, flipava, has estat a Nova York, ara els nens han estat a Nova York, han estat a tot arreu, ja han viatjat molt, ara hi ha low cost, ara ja... Ja viatjar no és especial. En aquell moment era una oportunitat perquè el meu avi feia un curs allà i aleshores l'acompanyava i fèiem unes petites vacances al voltant d'aquest curs que feia el meu avi. I era una cosa especial. Ara ja, vull dir, ara no.
0: Ara no. Avui que parlem de turisme, viatges i vacances, com sempre, hi podeu dir la vostra vies de contacte habituals, Fran.
2: Doncs sí, encara que sigueu de viatge, per exemple, podeu trucar al 93207404. És més, si sou de viatge, ens farà il·lusió que ens truqueu al telèfon del directe o podeu escriure, estigueu de viatge o estigueu a la feina, al WhatsApp de la solució, al 677-3877-19. Mira, ara parlava el Malcom del viatge.
0: Sí, farem un invent avui, farem un invent que flipareu.
2: Ja. Quan viatgem, ens agrada endur-nos un lloc, un record, perdó, no, el lloc no. Hi ha gent que sí, crec.
0: Bueno, hi ha gent que s'emporta parts del mur de Berlín,
2: sí, correcte. Mira, però ara els parts del mur de Berlín ja es veuen com a souvenirs, no? Per tant, avui, evidentment. Us preguntem això. Quin és el souvenir més lleig, el més curiós, el més divertit que teniu? Aquella samarreta que posa I Love Malta, amb una fotografia del Cat Garfield, per exemple. Un saler amb un molí dels Països Baixos, el Malcolm va dient que sí. Uns mitjons amb una fotografia de la Torre Eiffel, per exemple. Oh. Aquest és el souvenir que teniu. I jo us demano que ens envieu la fotografia, també.
0: Oh,
2: no?
0: Fotos de souvenirs lletjos.
2: Home, que seria fantàstic.
0: Volem fotos de souvenirs lletjos.
2: Endavant.
0: Avui us demanem això, senzill. Agafeu aquell imant tan horrorós que teniu, aquella sevillana sobre de la tele, dels que tingueu tele de tub encara,
2: sí.
0: I ens feu una foto i ens l'envieu al 677-38-77-19. Si ens voleu... Digues, perdó.
2: No, i que farem una compilació de totes les fotografies que rebem. Si tothom podrà veure les fotografies de tothom.
0: Tothom podrà veure les fotos de tothom. Per tant, si formeu part del club, us enviarem un enllaç perquè aneu veient les fotografies de tothom. Les anirem penjant una mica de paciència en aquest enllaç que només tindreu els membres del Club de la Solució, el 677-38-77-19.
1: Jo hauria de dir que aquest estiu també, abans de Nadal, vam passar per París. I el meu fill, òbviament, nosaltres no volíem comprar souvenirs, però les meves criatures volien comprar petites Torre Eiffels pels amics, per casa, i aleshores, a casa tinc una Torre Eiffel com de color vermell, que té llum.
2: No.
1: És la cosa més horrorosa.
0: I encara la conserves, eh?
1: Clar, perquè aquest estiu...
0: Això és el típic que l'has d'enxufar en un amic invisible, aquest Nadal.
1: Sí, però clar, la meva filla li fa il·lusió perquè la va comprar ella, amb els seus calés. Perquè clar,
0: aquest, no.
1: També és el consumisme aquest de que vas de viatge i has de consumir i comprar coses i tal. I, però bueno, jo li explicava, això no veus, que això és per estafar turistes, això és un enganyif, no has de fer, i em deia, sí, però la vull comprar.
0: Ai, senyor, abans de la publicitat us explicarem una cosa que té a veure amb vosaltres, amb tots aquells que esteu escoltant. Només us dono una dada.
2: Ui.
0: 21 d'octubre.
2: Ostres.
0: Guardem el 21 d'octubre, d'acord? Ho posem aquí al costat i de seguida us ho explico. Anem al tema, que l'Àngel ja ha escalfat prou la banda. Parlem de la invenció del turisme. A veure, qui podem dir que s'inventa el turisme, Àngel?
3: Els romans.
0: Els romans. S'inventen els romans.
2: Sí, sí, no hi ha dret.
0: Trampa.
3: Els romans, el turisme i la segona residència. Ja ho inventen ells. Clar, els romans, sobretot, clar, ens hem d'imaginar els romans que vivien a la ciutat de Roma, eh? Una ciutat d'una mica més d'un milió d'habitants, bruta, allò massificada, etc. Per tant, la gent que tenia diners, allò, la seva aspiració era tocar el dos a la que arribaven les calors, diguéssim, no? Per no aguantar les olors del Tíber i tot això. I on se n'anaven? Van crear veritables allò resorts turístics. El més important és el de Baies, que estava, perquè està sota l'aigua, estava al golf de Nàpols.
0: Ah, amic.
3: I llavors
0: tot
3: allò...
0: Tots no eren, eh?
3: Era una mena de centre de la beautiful people de l'època. Juli César tenia casa allà, els emperadors tenien casa allà, si tothom qui era algú a Roma tenia...
0: Sempre el centre de la beautiful people sempre és Itàlia, eh? T'has fixat?
3: Tenia una residència allà, però era tan així que era, es podria dir, sense exagerar gaire, que era una mena de precedent de Las Vegas.
0: Uau!
3: Perquè, a més, construïen edificis allò exòtics, una cosa així, uns temples que teòricament estaven dedicats a deesses, però en realitat eren balnear i centres d'aigua espectacular.
0: O sigui, així com ostentós i pompós i exagerat, eh?
3: Absolutament. Ah, I fins i tot tenien una atracció que era una piscina suposadament de peixos ensinistrats.
0: Oh, o sigui, una cosa m'encanta.
3: Com a molt al·lucinant.
0: Peixos ensinistrats.
3: Sí. I llavors, bueno, per això, grans cúpules, etc. Això, diguem-ho així, amb el pas del temps es van enfonsant. Avui està sota l'aigua, però... Avui encara es pot visitar com a turista si algú està disposat a fer una petita immersió a 4 metres de profunditat.
0: Allà a 4
3: Nàpols,
0: metres.
3: Allà es trobarà les restes dels palaus de Baies i tot això. O sigui, que és un viatge original i molt recomanable.
0: Malcom, em pega molt per tu.
1: Sí, jo n'hi
0: ha. No? Un escafandre, posar-t'hi allà a veure com era l'antiga Roma? Bueno, antiga Roma, els antics romans.
1: M'encantaria. No, de fet, no coneixia aquesta història i ara m'està picant.
0: Parlem de com evoluciona el turisme quan cau l'imperi romà, perquè clar, els romans, ara ho dèiem, ho inventen una mica tot, el turisme, entre cometes, de masses, les segones residències, però clar, acaba caient l'imperi romà. Segueix havent-hi viatges per esbarjo quan cau l'imperi romà?
3: En principi no, perquè clar, quan cau l'imperi romà, primer apareixen les fronteres dins de l'imperi on hi havia, i segon desapareixen les vies romanes, que era el camí, la forma de moure's més segura i més ràpida. I per tant, el turisme o el viatjar per al·licient desapareix. I el que començarà a aparèixer créixer a partir del segle X és el turisme, el que avui en diríem turisme religiós. És anar,
0: turisme religiós.
3: És a dir, anar a veure relíquies religioses perquè la visita a aquests centres religiosos servien per eliminar anys de purgatori o per fer-se perdonar els pecats.
0: Que ens ha quedat una mica, a nosaltres, perquè ara quan visitem llocs, de seguida dius, no, anem a veure aquella església romànica que hi ha, aquella església gòtica. Ens ha quedat allà en la cultura, això del turisme religiós. T'he tallat, explica'm.
3: Sí, no, i llavors, clar, el primer gran centre turístic, religiós turístic, de la cristianitat no és Roma, com ens podríem imaginar, sinó que és Santiago de Compostela, Sant Jaume.
0: Clar,
3: el
0: camí de Sant Jaume.
3: I llavors el camí de Sant Jaume que comença a dissenyar-se a partir del segle XI, segle XII, i que acaba sent la veritable ruta turística dels europeus.
0: Sí, m'estàs dient, perdona que busqui el titular, Àngel, que el primer boom turístic de la història és el camí de Sant Jaume?
3: Sí.
0: De tota Europa?
3: De tota Europa.
0: Del tot el món, no?
3: Bueno, podríem dir tot el món,
0: també.
3: Clar. Allò, sí, perquè entorn d'aquest camí de Santiago, clar, s'han de crear hostals, s'han de crear hospitals, s'han de crear passos perquè la gent pugui anar circulant, és a dir, llocs on els pelegrins puguin menjar.
0: Clar, s'estructura tota la base turística, no? Hostals...
3: Exacte, és a dir, tota la part nord de la península Ibèrica acaba convertida, bueno, o la faixa aquesta, acaba convertida en un lloc on viuen en bona mesura del turisme religiós, d'aquests pelegrins que hi van. I tant és així que podem dir que la primera guia turística que s'escriu a la història és una guia turística per anar a Santiago.
0: Què m'has dius? La primera guia turística és una guia per anar a Santiago, em flipa.
3: Sí, és a dir, i a més molt, molt, molt antic, el 1135. S'escriu un llibre que porta el nom del Codis Calistí, que és un llibre que té 6 parts, no? I llavors les 4 primeres són oracions, coses devotes, etc, però la cinquena són consells pràctics per fer la ruta de Sant Jaume.
0: Ah,
3: i llavors coses
0: és com li diuen, la guia la Trotamundos. Exacte, la històrica, sí. Trotamundos, la primera Trotamundos,
3: sí. I a més amb la mateixa filosofia, que era llocs on pots anar a menjar sense que t'estafin.
0: Altres
3: ermites o llocs on pel camí val la pena parar-se perquè si hi ha elements de devoció, restes de sants, etc. També, i molt important, aquells rius que es poden passar a peu, perquè si no, si ho preguntes t'enganyaran i et cobraran per passar-te en barca.
0: És que també dic, la història de la humanitat és que anem repetint patrons, eh?
3: Tampoc evolucionem massa, no? I fins i tot, com una part de la ruta passava pel que era Navarra i Euskadi per a la llegenda de Parrabousquera, i el que l'escriu, tot i que està en llatí, és francès, el que fa és allò, una mena de diccionari, allò, euskera, francès, euskera, de les paraules bàsiques per demanar menjar, per demanar no sé què...
0: És que tal qual, eh?
3: Sí, sí, és una cosa com molt curiosa, però que es considera que, amb tota justícia, es pot anomenar la primera guia turística de la història.
0: La primera guia turística de la història, el Còdex Calixtí. Per cert, va, línies obertes, 93-201-7474. Malcom, et faré una pregunta molt concreta, que és la que formulem avui també als nostres oients. Tu has viatjat molt, has fet molt de turisme. Si t'haguessis de quedar amb un sol destí turístic, de tots els que coneixes, quin és?
2: Destí turístic.
0: Lloc.
2: Ja, sí.
0: 93-201-7474. Si de tots els llocs que heu trepitjat, que heu viatjat, heu de triar-ne un de sol, quin és? 93-201-7474. Només us dic que hi ha un regal associat entre tots els que participeu a través del telèfon. 93-201-7474. Truqueu per dir la vostra. Quin és el destí turístic d'entre tots els que coneixeu que triaríeu? Si només en podeu triar un, el millor, quin seria?
2: Jo seria Estambul, sense Santa Sofia.
0: Ah, sí, eh? Sí, Istanbul, sí.
2: Jo crec que allò ara té un problema perquè ara l'han convertit en temple de culte i aleshores han posat unes teles per tapar els mosaics i tal, però crec que és un d'aquests jocs al món que hi ha molt pocs que arribes i t'entren ganes de plorar de pura bellesa.
0: 93-201-7474, línies que cremen, ja us ho dic, eh? Per cert, em diu el Nil que el 2011 van robar el Còdex Calistí de la catedral de Santiago de Compostela i que el van acabar trobant.
3: Sí, el va robar, no era un lampista o un treballador de la pròpia catedral.
0: El van trobar en un pàrquing mesos després.
3: Sí.
0: Em sembla extraordinari, però quina mena de protecció tenen aquests còdex?
3: Això cal preguntar-ho.
2: També s'ha de dir que no era una guia
1: de butxaca, eh?
0: Per això dic?
1: És voluminosa.
0: Ai, senyor, 93-201-7474, 93-201-7474, hi ha regal associat, que de seguida us diré quin. Fins ara hem descobert que, evidentment, com tot, s'ho inventa l'imperi romà, que el camí, que, perdoneu, que el camí de Santiago és el primer lloc de viatge, de peregrinatge, el boom turístic, podríem dir, el primer boom turístic que es produeix al llarg de la història. I no sé si s'emportaven souvenirs del camí de Santiago, ja estem parlant al 1135, perdona.
3: Sí, no només de Santiago, o sigui, arriba un moment, i el que passa és que és molt complicat datar quan comencen, però ja a l'edat mitjana, la gent que feia aquestes rutes de pelegrinatge, fos Santiago, fos Roma, fos Jerusalem, no? Una de les coses que s'enduien era una mena de segells de plom que es feien, que era la prova que havies estat. No?
0: Segells de plom, ara et fan, com un passaport,
3: sí,
0: també.
3: Sí, exacte, i llavors que suposo que és perquè són allò, recordant aquests primers, no? Llavors la gent el que anava era a buscar això. Quina era l'altra cosa que la gent s'enduia d'aquestes visites?
0: Què s'enduien?
3: Doncs, per exemple, objectes teòricament miraculosos, no? Ah. Per exemple, els que anaven a Canterbury, que anaven a buscar, que anaven a veure les restes de Becket, el que va ser assassinat pel rei, que és considerat un màrtir, allà s'explicava a Canterbury que els frares havien col·locat una gota de la sang de Becket en un gran barril d'aigua i llavors venien flascons amb aquella aigua que tenia una infinitèsima quantitat de sang que teòricament era miraculosa. I llavors tant podies prendre-te-la per curar-te una malaltia com te la podies dur al damunt, no? Llavors la gent comprava aquests flascons, no?, per endur-se'ls a casa, etc.
0: Podem considerar que aquest és el primer souvenir de la història?
3: Seria els primers. No sé si els segells de plom segur i aquests també. I clar, i aquests, si ens hi fixem, avui en dia encara es fa. La gent que va a Lourdes, el que porta és les ampolletes d'aigua de Lourdes, no?, l'aigua miraculosa de Lourdes. Per tant, fa mil anys, com a poc, que s'estan fent servir aquesta mena de productes.
0: Mare de Déu. Doncs mira, ara que deia souvenirs, avui us preguntem també a través del WhatsApp, aquesta crida és pel WhatsApp, el 677-3877-19, quin és el souvenir més lleig, estrany o curiós que teniu, o a l'inrevés, quins souvenirs es poden endur els turistes que visiten Catalunya. Ha sortit a investigar aquesta segona pregunta la Lívia Dicipio. Molt bon dia, Lívia, com estàs?
4: Bon dia, molt bé.
0: Avui, on has anat per investigar això?
4: Doncs mira, per investigar-ho, la millor opció sempre és viure-ho. Per això em vaig posar la pell d'un turista a la meva pròpia ciutat i per poder descobrir quines opcions té quan arriba el moment aquest de buscar un record de Barcelona. Mm-hmm. Per això vaig anar a B de Barcelona, una botiga que es troba a l'Avinguda Gaudí i està especialitzada en records de la ciutat. La propietària, la Maite Guillem, em va explicar quin és el tipus de client que travessa la porta de la seva botiga, què és el que s'interessa per la cultura catalana i, sobretot, la ruta modernista. Mm-hmm. A B de Barcelona podem trobar els souvenirs més clàssics, imants, bosses, peces de ceràmica, peces decoratives, però també podem trobar productes locals.
5: Tot el que tingui vinculació amb la ciutat, el Mediterrani, des d'un souvenir potser més convencional, a marques locals, de bolsos, de roba, que fan de souvenir també, que, no?, que t'emportes a casa teva i cada cop que la veus i la utilitzes, doncs te'n recordes de la ciutat.
0: Ha evolucionat molt, el món del souvenir. Ara hi ha bosses de tot, Malcolm? Tu què t'emportes?
6: Jo normalment...
0: Res.
6: No, res. O sigui, m'agraden els imants aquests.
0: Amb els imants.
6: Els imants aquests, però m'agraden lletjos. Vull dir que no...
0: Expressament,
6: Sí, han de ser una mica lletjos.
0: Ah, doncs ja m'ho apunto. Sí, a casa nostra, entre la família, també ens portem sempre imants.
6: Imants, perquè és una cosa que trobes, és barat i tal. Però és veritat que...
0: Algun dia als meus pares els hi caurà la porta de la nevera, de tants imants que tenen.
6: Però és veritat que ara ja el que no suporto és la roba que posa Barcelona, Nova York, això.
0: Doncs es ven, segons ha dit la Maite.
6: Sí, però bueno, ara també es ven, vull dir, els barrets aquests mexicans que te'ls trobes a tot arreu, perquè jo pensava que era una cosa de Barcelona, però la poso a l'aeroport que vagi del món, la gent porta barrets mexicans, fora de Mèxic em refereixo.
4: A la botiga, però, de la Maite, el que més es ven és això.
5: La flor de Barcelona, per descomptat, amb totes les seves versions. Aquí està amb tot. Amb espelma, amb sotagot, és que de tot, amb mocadors, vanus, quadros, joia, per decoració, per la llar, amb tot. La flor de Barcelona agrada perquè suposo que quan arriben a la ciutat, algú els hi explica, la majoria, hi ha alguns que no tenen ni idea i em pregunten el significat, però la majoria ja sap el que és. Jo trobo que és una icona cultural de la ciutat, que ja Barcelona s'ha encarregat de fer-la internacional i és el souvenir i la icona més característica.
0: El Panot, al Panot de Barcelona, a la Flor de Barcelona, i us he de dir que aquest és el regal que tindrem entre totes les trucades. Al 93-201-7474, 93-201-7474, ens dieu quin és el destí que trieu entre tots els que heu visitat, entre tots aquells llocs que heu visitat per fer turisme, amb quin us quedeu. Fem una ronda ràpida, va. Isabel, Barcelona, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb quin et quedes?
7: Em quedo amb Uzbekistan.
0: Uzbekistan, digue'm el per què breument.
7: Mira, jo sóc una enamorada de la Ruta de la Seda i aleshores és un país on hi ha molts caravansai, hi ha moltíssim monument pendent, durant aquesta època, molt ben conservat. La gent és especialment amable, t'ajuda. Jo viatjo sola. I bueno, et trobes amabilitat per tot arreu. La gent té molta por de sortir de la seva zona de confort, com aquesta frase, no?
0: Doncs seguiu el consell de la Isabel. Isabel, Uzbekistan, apuntem els motius. Em sap supergreu, però hem d'anar breus perquè tenim un munt de trucades. Un altre dia ampliarem viatges, que això sempre és un tema que ens dona molt de recorregut. Uzbekistan, hi has estat, Malcolm?
1: Sí, té una cosa molt trista, que és el mar d'Aral, que cada cop és més petit, que s'està secant, i que veus les barques i els ports de terra. Sí, però sí, és un lloc molt maco.
0: Isabel, gràcies per trucar, una abraçada bonica. Fins ara. Adéu, adéu. Joana, Barcelona, bon dia.
8: Hola, bon dia, guapíssim.
0: Què em recomanes? Va, mira, amb quin destí et quedes?
8: A veure, jo vaig quedar molt, molt impressionada a les cascades del Niàgara.
0: Per què?
8: Perquè vaig tenir la sort de sopar en un restaurant que hi ha, que per la nit les il·luminen de colors, i llavors hi ha un restaurant que va donant la volta i vas girant mentre estàs sopant i veus, i ha sigut de les impressions més maques, que mira que fa temps i encara me n'en recordo.
0: Doncs apuntadíssim, Joana, per aquest impressionant ball de llums al sopar a les Catarates del Niàgara. Una abraçada, bonica, fins ara.
8: Niàgara, exacte, un sopar ja.
0: Adéu, bonica, fins ara. Paula, Girona, adéu. Molt bon dia. Hola, Paula. Hola, Rosa Maria.
9: Hola, què tal? Bon
0: dia. Ets la Rosa Maria, val, no passa res.
9: Ja som la Rosa Maria.
0: Rosa Maria, estimada, escolta'm, quin destí d'entre tots els que coneixes és el que tries com a favorit?
9: Doncs mira, fa uns anys t'hauria dit Bali, però ara ja no. Ara et diré Sri Lanka.
0: Uau!
9: Que és una barreja de cultures i de religions budistes, hinduistes. Fantàstic. I la gent s'entén molt bé, superamables. És una forma, parlant anglès, molt bo. I, bueno, la gent és bona encara. És amable i és bona.
0: Em quedo amb aquest titular. La gent és bona encara.
1: Encara.
9: Encara.
0: Mai millor dit. Rosa Maria, moltíssimes gràcies per trucar-nos. Una abraçada, Mònica. Fins ara.
9: Una abraçada.
0: I ara sí, Paula, Girona, bon dia. Com estàs, Paula?
10: Bé. Jo, la veritat, jo no vull desmereixer els grans viatges i les zones exòtiques, però francament em quedo amb el petit paradís que tinc al Baix Empordà, m'entens? Calella, Llafranc, Tamariu... M'estalvio avions, m'estalvio esperes, m'estalvio un munt de coses, disgustos, i la mar de tranquil·la.
0: Home, bueno, a veure, la mar de tranquil·la, Paula, diguéssim que hi ha molta gent, també, al Baix Empordà.
10: No hi aniré a l'agost, això sí que no.
0: Paula, apuntem al Baix Empordà, que sens dubte Llafranc, Calella, Tamariu, Palamós, Palafrugell, aquella zona és fantàstica. Gràcies per trucar-nos, Paula, una abraçada.
10: Vinga, merci.
0: Fins ara, adéu. I va, acabem aquesta ronda amb el Carlos de Rubí. Carlos, bon dia.
11: Mira, bon dia. Jo conec moltes parts del món, des de Canadà fins a la Tierra del Fuego, Xina, Japó, Argèlia, Líbia. Ara, primer, la gent m'estranya perquè la major part de gent no coneix Europa. La gent no coneix Europa, i Europa és fantàstica. I també Espanya. I per mi, que he viatjat tantíssim, per mi em quedo un Guipúscoa.
0: Epa, és que sembles basc tu, de veritat, eh? He viatjat per tot el món i em quedo un Guipúscoa. Per favor. Carlos, perdona, ja que et tinc aquí, quin souvenir t'emportes o t'has emportat de Guipúscoa?
11: De Guipúscoa he menjat les cocotxes que són fantàstiques.
1: Se l'emporta en posat.
0: Ai, m'encanta, les cocotxes, m'emporto un souvenir posat.
1: Que digui un lloc de Guipúscoa, Hondarribia o, no sé, Pasaia. Hondarribia
11: és fantàstica, Hondarribia, Getaria, Donosti, és meravellosa.
0: Un aplaudiment pel Carlos, gràcies, bonic, una abraçada. Clar que sí. I també, ara l'he perdut. Espera't, a veure, Carlos, què em deies? També?
11: I també la Costa Brava i Girona, tota la província de Girona, que considero que és la província més més rica d'Espanya. Que té de tot.
0: Estic molt d'acord que a Catalunya català. Ho tenim tot. Gràcies, Carlos, una abraçada. Adéu, adéu. Sí, tu vés dient, Carlos, vés dient sí. El Pirineu català, el Baix Ebre, i clar, el Montsià, vés dient tot arreu. En fi, de seguida seguim reprenent les vostres trucades, el 93-201-7474. Tenim molta gent que està trucant, tingueu una miqueta de paciència. Estàvem parlant amb la Líbia dels souvenirs que podem trobar a Barcelona en concret. Ens deien que triomfa la flor de Barcelona, que us deia que la sortejarem entre tots els que participeu, tant al telèfon com al WhatsApp, però hi ha més coses que t'han explicat.
4: Hi ha més coses. Un altre lloc per trobar souvenirs o records de Barcelona són els quioscos. Mm-hmm. A Barcelona encara en queden uns quants que, a banda de revistes i premsa, tenen souvenirs de la ciutat exposats. Quin creieu que és el disseny d'imant que és el més venut en aquest tipus d'establiment?
0: En aquest tipus d'establiments? A veure, juguem. Quioscos, jo diria... La paella. Jo dic paella.
4: La paella.
1: Sagrada Família?
0: Sagrada Família?
1: Sagrada Família.
0: Ai, sí, clar, és veritat, bueno, és la Sagrada Família.
1: La serà la minya mal, eh?
4: Per descobrir-ho, vaig parlar amb el propietari del quiosc de l'Avinguda Gaudí.
12: A veces gente mucho le gusta el Sagrada Família y segundo el Animales. Y el tercero el Flamenca, pero bueno, si viene alguno turista de Francia, de dentro de España, ellos sabían que esto se veía, no eran literalmente Cataluña.
0: Bueno, almenys ho sabien, està bé. Sí, o sigui, sabien, sí. La Sagrada Família i després Animales. Llavors els
4: sí,
0: toros,
4: eren uns imants que tenia exposats, que era doncs, la Sagrada Família o Motius de Barcelona, però en forma de gatet. O en forma de...
1: Com el mosaic.
0: Amb el mosaic de Gaudí. Sí, sí, sí. O sigui, no ha sortit la paella, no?
4: No ha sortit la paella.
0: Tinc una visió tan estratègica, per favor, eh? Per favor. A veure, què més, Líbia?
4: Seguim. Hem parlat dels souvenirs més convencionals, els imants, les tasses, les bosses, les postals, però si un turista busca una mica més enllà dels records típics, també hi ha altres opcions. I atenció, perquè al centre de Barcelona hi ha un souvenir molt venut, que en principi no associaríem mai amb un turista,
0: mm-hmm.
4: I crec que vosaltres tampoc esperaríeu mai quin és.
0: Ai.
4: Cada vegada és més habitual veure botigues d'espardenyes i al carrer Vinyó, al centre de Barcelona...
0: Espera, un moment, no facis espoll, no tiris endavant. Posa'm el tall, Aurora 1, per favor.
13: Per mi, per molta gent, la manual suposo que és cultura, és tradició, és la història d'un poble que va començar amb espardenyes de gent treballadora i també va ser un esglaó per al món de la moda.
4: L'Aurora treballa fa 10 anys aquesta botiga, la Manual Alpargatera, que és una botiga d'espardenyes, i em va explicar perquè
0: sí,
4: els turistes...
0: Ara es porta això,
4: ara es porta. Es porta molt.
0: De record, eh? No em sembla mala idea, eh?
4: Si tu vas a fer una volta per la ciutat, veuràs que n'hi ha un munt d'aquestes botigues.
0: Sí que és veritat que vaig voltar pel Born i vaig veure un munt d'espardenyes, així com molt, perdoneu l'expressió de boomer, com molt fashions, no? Amb diferents motius, amb brodadets, amb coses brillants, i vaig pensar, mira quina bona idea. O sigui, que això els turistes s'ho emporten, eh?
4: Això els turistes s'ho emporten, i l'Aurora em va explicar perquè creu que és un bon record de la ciutat.
13: Més turistes al dia que gent d'aquí, però molt més. El 80% seran turistes i un 20% de gent d'aquí. La meva percepció és que no és un souvenir, és un record de la nostra cultura. Souvenirs hi ha molts, no? I això per mi no és un souvenir, és algo cultural, perquè a més t'ho deien si les portava Salvador Dalí, per exemple, les que portava el papa, les que portava la dona del Michael Douglas, o sigui que per ells no és un souvenir. Són coses més ben culturals. Perquè te les posaràs. Un imant no te lo pones en la nevera i punto. I l'espardenya pots portar-la, la pots lluir. Quan tu veus una cosa diferent que no la tens al teu país i t'agrada i veus que és còmoda, te la compraràs.
0: Doncs estic molt d'acord amb aquesta senyora, amb l'Aurora. Que, per cert, on la podem trobar, l'Aurora? Repeteix-me.
4: La Manual Alpargatera, al carrer Vinyó, al centre de Barcelona.
0: Al centre. La Manual Alpargatera. A tot això, el 677. 38, 77, 19. Què ens estan ensenyant, Fran?
2: Bueno, doncs autèntiques aberracions. Jo diria que ara mateix, perquè ho farem extensible a tothom, podem fer un mosaic del Museu dels Horrors, sobretot perquè hi ha un aneguet de goma de color groc amb Isle of London, amb una bandera, que ens han enviat diversos oients, per cert. El Carles diu que cada poble que va compra un mussol amb el nom del poble. En té més de 200.
0: Oh, que xulo, això.
2: Estic treballant i no us puc enviar cap fotografia. Li hem demanat que quan surti de la feina, si us plau, vagi a fotografiar aquests 200 mussols. La Marta ens envia una estàtua tamany miniatura d'un pam, aproximadament uns 20 centímetres, de l'estàtua de Llibertat de Nova York. Molt bonica no és, sí, efectivament. És molt generosa amb aquest comentari. L'Ariadna Batarra, que té un morter de marbre que va comprar a Romania. I el Josep Maria també un morter de Tunísia, que diu que és molt lleig. Jo que diria que no és tan lleig com ell mateix sentencia. Però bé, la Isabel té una prestatgeria plena de més de 100 souvenirs petits. Diu, la prestatgeria té 3 centímetres de fondària i està plena...
0: 3 centímetres?
2: Sí, sí, de tots aquest tipus de souvenirs.
0: Per rentar això, de veritat, per rentar això, ja m'estic posant nerviosa, eh?
2: La pols, no? Anar traient de mica en mica, oi? El Marc tenia, malauradament no ho té ara mateix, li van portar de Florència uns pantalons curts d'esports amb les parts baixes del David de Miquel Àngel.
0: Hòstia, de veritat, eh?
2: Els va llançar,
0: això
2: vull
0: foto, quina llàstima. Busquem-ho per internet, si no.
2: Sí, ja buscarem, a veure. Ara buscarem i a veure el preu, sobretot, que això també seria molt interessant.
0: Insisteixo, si sou a part del Club de la Solució, tindreu un enllaç a una carpeta on podreu veure les imatges que ens esteu enviant. Heu de formar part del Club de la Solució, el 677-38-77-19. Vull formar part del club i allà us rebotem l'enllaç. Va, fem una altra ronda ràpida. Us demano brevetat, per favor, que em digueu quin és el destí que recomaneu i que em digueu el perquè. Molt breu, una frase, com si fos un eslògan. A veure, anem a l'Andreu. Andreu, Rubí, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: A veure, què em recomanes tu? Amb què et quedes?
14: Home, jo, bàsicament, tots els viatges que he fet han sigut en moto, i he estat Pakistan, mitja Europa... Però, sens cap dubte, amb el que em quedo, amb la punta argentina. El Canadà em va agradar molt, però la punta argentina, el nord d'Argentina, tocant a Bolívia, és el que... la paraula que ho podia definir és immensitat.
0: Uau, punta argentina, tocant a Bolívia, eh? Immensitat. Sí, m'ho apunto, sí, sí, molt fort, això. Doncs molt ben venut, t'he de dir, que a mi m'has convençut, eh? Vull dir, m'estic apuntant com a proper viatge. Andreu, Rubí, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada, fins ara.
14: Igualment, adéu.
0: Adéu, adéu. Lluís, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Lluís?
15: Molt bé.
0: Escolta'm, deixa'm que et vinculi amb la Carme d'Esparreguera. Carme, bon dia. Carme.
16: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Carme?
16: Bé, molt bé.
0: Escolta'm, us he posat junts perquè ja veureu. Heu de complementar l'un la proposta de l'altre. Lluís, comences tu, què recomanes? Ai, s'ha perdut el Lluís, mira que estava quedant maco. Recomana el camí de l'Inca al Perú. Carme, què recomanes tu?
16: Jo, el Machu Picchu.
0: El Machu Picchu, també al Perú, eh? Per què et va fascinar tant?
16: Sí, sí, sí.
0: Està al costat, no?
16: No sé, perquè feia molt de temps que teníem ganes d'anar-hi, i és allò de... ho has vist en tantes fotos i tants llocs, i que està allà al davant, no sé, em va... no sé, em va emocionar moltíssim.
1: A més, hi ha una cosa...
16: I, bueno, és un dels llocs que em va agradar molt.
1: A mi Machu Picchu té una cosa, perquè és maco, perquè hi ha el Huayna Picchu, que és la part que tu puges, sí, al costat i tal, és molt maco i és molt impressionant. És que cada cop hi ha menys... tenen una quota de viatgers i cada cop és més petita, perquè és, vull dir que fa uns anys eren 500 persones al dia, ara són 200, vull dir
0: per
1: que
0: preservar
1: cada,
0: el terreny,
1: cada cop
0: no?
1: És més petit. Jo crec que això, ja m'estava sobtant que no sortís Machu Picchu, perquè és una cosa impressionant. Quan arribes allà sí que realment dius, això sí que és viatjar en el sentit literal, perquè viatges en la història, viatges si veus ja entens un altre món que no és el teu.
0: Lluís, que t'he recuperat, ets aquí, eh?
15: Sí, som aquí.
0: Lluís, que t'havíem perdut un momentet. A veure, camí de l'Inca al Perú, per què? Per què et va fascinar tant?
15: Mira, perquè de fet era per anar bàsicament al Machu Picchu, però des de la ciutat de Cusco t'ofereixen la possibilitat de, durant 4, 7 o 10 dies, anar caminant des de Cusco fins a arribar al Machu Picchu, travessant 3.000 i 4.000, fins a arribar a dalt a la porta per veure sortir el sol a la ciutat de Machu Picchu.
0: Doncs molt bona propaganda del Perú, perdona'm que t'he tallat.
15: Una experiència interessantíssima i vas acompanyat amb gent del país... sap una mica greu, perquè nosaltres érem 11 i portàvem com 35 o 36 portejadors, però és la condició que tenen ells, perquè si aconsegueixen arribar al camí, arribar a fer tot el recorregut, ascendeixen de classe social.
0: Ah, amic, llavors... mira, un dia inspeccionarem també això. Lluís, gràcies per compartir la teva proposta, camí de l'Inca al Perú, i també la Carme Esparreguera. Gràcies, bonics, una abraçada. Va, que queden 4 minutets, perquè siguin 3 quarts, anem tard, vol ploure, i acabarem el bloc de la Líbia, perquè has trobat un souvenir que s'emporten molts turistes que nosaltres no havíem ni contemplat aquesta possibilitat.
2: Què dius ara?
4: Exacte, perquè fliparàs. Nosaltres potser el tenim molt normalitzat, però als turistes els hi fascina. Són aquests.
17: Cada dia rebem moltíssims turistes d'arreu del món i venen a comprar regals per portar a les seves famílies. I és molt comú. Els encanta que hi hagi una foto de Barcelona. Quan més Barcelona hi hagi, més s'ho emporten. És un record molt maco.
0: És un record molt maco, però què és?
4: Els torrons.
0: Els torrons, o sigui, s'emporten torrons de record.
4: Parlava amb la Sofi, la dependenta d'aquesta reconeguda botiga de torrons, però de torrons, clar, n'hi ha de mil tipus, però n'hi ha un que triomfa especialment.
17: El dur, de tota la vida. Crema cremada, bastant també, el tou també. Sempre s'emporten els més tradicionals, proven, hi ha gent que no sap el que és un torró, li expliquem el que és el torró, i se'n van fascinats.
4: Per tant, si sou dels que sempre torneu d'un viatge amb algun record dins la maleta, Barcelona és una ciutat que ho posa molt fàcil. Només s'ha de decidir quin és el que millor representa l'esperit de la ciutat. Perdoneu.
0: Moltes gràcies, Lívia. Un aplaudiment per la Lívia Discípio. Fran Domènech, m'estàs ensenyant una foto que fa una miqueta de cosa.
2: Bueno, és que, què és clar, abans has demanat que féssim un periodisme...
0: Ai, l'ha trobat!
2: ...d'aquest d'investigació, aquesta investigació superficial que ens deia el Marc sobre els pantalons que tenia amb les parts nobles...
0: Amb els genitals
2: de Miquel Àngel. Ell ens ha enviat una fotografia, diu, més o menys serien aquests. Nosaltres hem trobat un enllaç on es poden comprar, efectivament, aquests pantalons curts amb els genitals de Miquel Àngel, entre 20 i 25 euros aproximadament. Si voleu veure aquest souvenir, doncs l'adjuntarem amb la resta de fotografies que ens seguiu enviant.
0: Ai, senyor, dos minutets i seran 3:45 del migdia. Estàvem parlant del camí de Sant Jaume, del camí de Santiago, el camí de Santiago, el coneixeu tots, però a banda del camí de Sant Jaume també hi havia molts altres destins populars. Ens remuntem, estem parlant de l'any 1135 aproximadament, estem parlant amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. A veure, tira'm en tres, anem a la publicitat i entrarem a fons.
3: A Roma.
0: Roma.
3: A més, a Roma, un detall curiós, és a dir, Roma comença a ser un destí turístic a partir del 1300, quan els papes s'inventen el jubileu, que és la...
0: I s'ho inventen per fer calés, que vingui la gent a visitar la ciutat?
3: Absolutament, perquè Roma està en runes i l'han de...
0: Que m'estàs dient que l'església s'inventa no coses per saber, fer quartos?
3: No! Sí.
0: Va, anem a la publicitat i de seguida hi aprofundim.
18: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució.
19: Perquè no podem tenir tot, esperarem a que ens dongueu la solució.
18: Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Doncs aquí estem, portant-vos la solució. Home, la setmana d'Oques Grasses, quin millor separador que tenia en Josep Montero, cantant per nosaltres, eh?
2: Gràcies, Josep, sí, perquè ha pogut trobar un forat quatre dies seguits de concert i mira, ha tingut aquest detall.
0: Per cert, deixeu de trucar, perquè ara mateix portem 15 trucades, no hi cabran més, em sap greu dir-vos-ho, al telèfon de directe. De seguida parlarem amb la Joan, el José i la Jasmine. Ja us aviso, si us plau, us demanaré destí i frase, perquè anem tardíssim de temps i volem sentir tot el que ens ha de dir l'Àngel Casals. A veure, Àngel, estàvem parlant de Roma, un altre d'aquests destins populars que es posa de moda al 1300, bàsicament perquè el Vaticà diuen...
3: Els Estats Pontificis en deia llavors.
0: Els Estats Pontificis, encara no era formalment el Vaticà, van dir, calla, hem de portar quartos cap aquí.
3: Sí, perquè clar, hem de dir present que la Roma imperial va quedar destruïda i llavors tornar a refer la ciutat, això no es va acabar de fer fins al segle XVII. I en bona... Per exemple, quan nosaltres anem a Roma i veiem Sant Pere és de Borromini al segle XVII, i això es va pagar en bona mesura amb els diners aquells dels pelegrins que anaven allà a veure la tomba de Sant Pere, justament, no?
0: Altres destins?
3: Jerusalem, clar.
0: Home, Jerusalem.
3: Aquest sí que era ja per viatgers molt viatgers, perquè era perillós, s'havia de fer per mar... allò quan ocupaven els musulmans, tot i que els musulmans permetien la presència de pelegrins, no era un destí massa segur, per tant, era el viatge. I després n'hi havia un munt més, perquè esclar, cada ciutat important o cada rei important va buscar, vist que el negoci era aquesta atracció de les relíquies, anar a buscar relíquies que allò cridessin l'atenció. No? Una de les més famoses que tothom coneix és la Sabana Santa de Turí.
0: És veritat?
3: La Sabana Santa de Turí, que no estava a Turí originalment, que estava a França.
0: Ens l'han trobat?
3: Sí, no, la compren. La compren els ducs de Savoia per poder-la exposar a Turí. Però es coneix des del segle XIV. I en el segle XIV es va dir que era falsa. Això ho va dir la pròpia església, no? Això no és de... A més,

0: o pot anar fins a Oviedo i en trobarà una altra. I si té ganes de viatjar, en França hi ha 4 o 5, i a Anglaterra uns quants més, i a Alemanya també. Vull dir que a Colònia pot anar a veure les tombes, les relíquies dels Reis Mags.
1: Com?
0: Sí, teòricament els Reis Mags, l'emperador Frederic Barbarossa les va comprar per exposar-les.
1: Ah, ara m'has deixat morta. Podem anar a veure les relíquies dels Reis Mags a Colònia?
2: Sí. Són unes tombes, però sí.
1: Bueno, clar, però em sembla apassionant.
0: Sí, bueno, clar, si tu creus que són els Reis Mags...
1: Deixa'm creure, altres, però... per favor, deixa'm creure.
0: Sí, no,
1: són dels Reis Mags i punt.
2: I la Meca? La Meca quan comença a ser aquest peregrinatge obligatori? Clar, és un destí turístic en el fons, també.
0: Sí, la Meca comença a ser-ho a partir del segle IX nostre. Sí. És a dir, quan es defineix el que és el domo ortodox de l'islam i llavors es posen els llocs sagrats de l'islam, no? Primer, el més important és la Meca, perquè és el lloc de l'origen de Mahoma, i l'altre important és Jerusalem, perquè allà és sobre la roca de Jerusalem, on hi ha l'actual mesquita, és on Mahoma va veure Alà. I per això és també la ciutat sagrada dels musulmans.
1: No? 9 minuts i seran les dues del migdia. De seguida anem cap al Renaixement, després ens acostarem ja al segle XIX i acabarem avui en dia. Abans, però, Joana, Ripollet, ràpidament, molt bon dia.
3: Bon dia. Mira, jo he tingut la sort de travessar 4 continents, però me quedo amb el Monument Valley al Utah, perquè sóc molt cinèfila i veure aquells paisatges que John Ford va treure tantes pel·lícules em va fer plorar d'emoció i, a més, vaig poder veure la sortida, la posada del sol, una meravella. Si t'agrada el cinema, has de visitar jo un cop a la vida.
1: Un aplaudiment per la Joana. Escolta'm, he donat una suggerència, anava a dir un ordre, una suggerència de sigueu breus, una frase tal, i ho has clavat. M'ho apunto moltíssim, Joana.
2: M'ha convençut. Sí,
1: endavant,
2: sí.
1: Si sou fans de John Ford, endavant. Joana, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, fins ara.
3: Gràcies, adiós.
1: Adéu. José, de Barcelona,
4: hola,
1: bon dia.
4: Hola.
1: José,
4: bon dia.
1: Felicidades
4: por el programa.
1: Gràcies.
4: Mira, os digo, es que como aquí en Cataluña, en ningún sitio. En ningún sitio. Tomar nota porque, vamos, mira, tenemos el Camí del Bon Somas, que es espectacular. Tenemos el Camí de Ronda, que ya es también toda la costa. Y luego tenemos la Traspi, la famosa Traspi Enaica, que como en un refugio no se come en ningún sitio. Yo se lo aconsejo a la gente.
1: Al José de Barcelona, que el resum és com a Catalunya no hi ha res. Gràcies, José, una abraçada.
4: Vinga, adéu.
1: Fins ara, adéu. I acabem amb la Jasmine de Tàrrega. Jasmine, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Va, acabes tu. Amb quin destí et quedes?
5: Quedo amb Jordània.
1: Jordània.
5: Perquè, sí, Jordània. Anava a dir també Jerusalem, però ja ho heu explicat vosaltres. Que també és preciosa la cúpula de la roca. Pues Jordània, jo recomano molt viatjar-hi, perquè Petra és espectacular visitar allò i ser conscient de la força de la naturalesa que ha esculpit aquella zona. I sobretot visitar el Wadi Rum, que és un desert espectacular. A més, si vas cap a la tarda o així, es fa una excursió que et porten a veure la posta de sol i, a més, fer nit allà és increïble perquè ens vam estar dormint en un hotel que som Jaimes i jo vaig dormir a sota cel ras la nit de les Perseides i allò és preciós.
1: Jasmine, nit de les Perseides, Petra, el Wadi Rum, ens apuntem tot. Gràcies per fer ser part de la solució. Una abraçada, bonica. Fins ara.
5: Gràcies.
1: Adéu, adéu. Va, Àngel, ràpidament, anem cap al Renaixement, perquè tu dius que aquí apareix un model de viatger totalment diferent al que havíem parlat fins ara.
0: Sí, aquí apareix el viatger, que és la persona que té molts diners. Normalment són nobles. Són nobles que, com a culminació de la seva formació i abans de casar-se, fan un viatge per Europa, que en diuen el Gran Tour. No? I normalment són nobles del nord, anglesos sobretot, també del nord de França, escandinaus, que fan una ruta que gairebé tots feien la mateixa al final, que és començar per París, després de París anaven cap als Alps. Molts d'ells intentaven travessar els Alps en hivern, perquè sí, per lo d'Aníbal i els elefants, i així es quedava molt més xulo.
1: I ho aconseguien?
0: Sí, en aquella època bastants. I llavors arribaven fins a Roma. Feien Itàlia i després tornaven.
1: Amic.
0: I això és el que fixa, especialment en els nord-europeus, un seguit de punts que després es converteixen en autèntics punts carismàtics del turisme. Roma, Venècia... Perquè, a més, aquesta gent el que fa, quan se'n torna a casa, no compra un souvenir, no compra el segell, o no. Compra o s'endú peces autèntiques de l'antiga Roma o de la...
1: Hi havia quartos, aquí.
0: Sí, o la guerra robaven. Però això també va provocar que alguns d'aquests grans pintors, sobretot del barroc italians que nosaltres coneixem, allò, feien diners fent quadres per turistes.
1: O sigui que bàsicament...

0: feien souvenirs de pasta.
1: Sí, per exemple, Canaletto, molts dels quadres de Canaletto, allò, ell els feia perquè li compressin els viatgers britànics.
0: Em sembla extraordinari. I a quant es podia vendre?
1: Doncs no ho sé, però no eren especialment cars. Òbviament no estaven a l'abast de qualsevol butxaca, però aquest home anava pintant allò un darrere l'altre i passaven i compraven.
0: Aquest turisme, dius tu, que va molt marcat per dos conceptes, la burgesia, que ara ho dèiem, tenien quartos...
1: No, aquests no eren burgesos. Perquè aquests no els hi venia d'un dia. Aquests podien passar mesos, o un viatge aquests podia durar anys. Aquests anaven fent. Quan el viatge als burgesos ja és una altra història.
0: Ah, val. Aquí hi ha un altre canvi. D'acord. Deixeu-me, és que l'Albert em diu, falta una publicitat i no me'n recordava. Anem a la publicitat, a la tornada. Us expliquem això dels burgesos i dels trens que hi tenen a veure i acabarem donant-vos aquesta notícia del 21 d'octubre. Apunteu la data, ara us ho explico. Moltes coses que volem dir. Només us faig el llançament. Alerta, dimecres 21 d'octubre, la solució se'n va d'excursió. Estarem en directe a partir de la 1 del migdia a la Biblioteca Gabriel Ferrater de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. Important, important. Obrim ara, així a contrarrellotge, les 10 primeres localitats. Només en tenim 60. Per tant, obrim les 10 primeres. Les 10 primeres. Ara podeu fer-ho de dues maneres. El nostre WhatsApp, el 677-38-77-19, o bé un correu electrònic a solucio@3cat.cat, el 3 amb número. solucio@3cat.cat, o bé el 677-38-77-19. Vull venir això que feu el dia 21 del 10. 21 d'octubre. Dilluns us ho explicaré amb més calma. Per tant, queden obertes les 10 primeres localitats. Àngel, és que anem... Tenim 45 segons. Explica'm això de la burgesia.
1: Bé, quan arriba la burgesia, com ja no té tant temps com els nobles per fer turisme, ha d'anar més ràpid. I, afortunadament, s'inventa el tren. I això permet els viatges més curts. Però això obliga a una altra cosa, que és a la invenció dels hotels. Perquè aquests burgesos, és gent de calés, que es volen allotjar en llocs còmodes. I no n'hi havien.
0: O sigui que els hotels s'inventen gràcies als trens, en certa manera.
1: Fins a cert punt, sí, aquests burgesos que van viatjant, fins que arriba el senyor César Ritz i s'inventa l'hotel de luxe.
0: Haurem de parlar un dia de la inversió dels hotels, ens fem els temes a sobre. Malcom Otero, ens sentim dimecres. Fran Domènech, que ens sentim dimarts, tot i que dilluns sí que hi ha solució, dia d'operació de tornada, i nosaltres parlem de com es gestiona la circulació, i dimarts tornem en directe amb la Marta Pérez Verge aquí a l'estudi per parlar de l'origen del refrany. Àngel, gràcies.
1: A vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Milers de persones a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa 3.000. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Estriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
2: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: En clau internacional, més d'un centenar de rèpliques han seguit el fort terratrèmol de magnitud 7,6 que aquest divendres ha sacsejat Panamà. El sisme, amb epicentre al sud del país i a 10 quilòmetres de profunditat, ha causat danys en carreteres, edificis públics, hotels, comerços, esglésies i bona part de les plantes potabilitzadores. De moment no consten víctimes mortals, tot i que els serveis d'emergència han informat de dos ferits i del rescat d'una persona atrapada entre les runes d'una església. El president panameny, José Raúl Mulino, ha declarat que el país s'enfronta a un gran desastre.
3: El desastre que estamos enfrentando es grande a nivel nacional, en algunos lugares más que otros, pero lo más importante aquí es preservar la calma, por favor, de aquí a mañana pues no, llenaremos más recursos, más cosas que están pidiendo, agua, cosas para niños.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladimir Putin, han acordat alliberar 300.000 tones de gasoil per incrementar l'oferta als mercats internacionals. L'entesa també preveu l'alleujament d'algunes sancions a Moscou, fet que permetria a Rússia posar en circulació fins a 3 milions de tones de dièsel durant les pròximes setmanes. Trump defensa que l'objectiu és reduir el preu dels carburants als Estats Units quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres en declaracions a la Sexta.
4: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
1: I la CUP decideix aquest dissabte en una reunió de la Mesa Nacional del Partit si es presenta a les pròximes eleccions generals. La formació haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer unes eleccions generals. Les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat. S'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Per això, el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
5: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
1: Esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. Al temps de descompte, Brian Zaragoza ha fet la diana de l'equip blanquiblau. Aquest dissabte, a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. Més tard, a 9:00, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu. A 5:15, Ceuta-Sabadell, els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada. En motor, aquest dissabte, a 9 del matí, cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. En directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. I a la Lliga Sobal, Ciudad Real 34, Granollers 33, primera derrota de la temporada de l'equip vallesà.
0: Fins aquí les notícies.
6: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
7: Ciutat Maragda, 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, amb David Guzmán.
8: Lectures per a tots els gustos.
9: El menú del caníbal, la moda dels dejunis intermitents.
10: Si mengem desequilibradament, ja pots repartir-ho com vulguis i estar tanta estona com vulguis sense menjar, que al final el que només faràs serà empitjorar, diguéssim, el teu estat nutricional.
9: Un pagès de la Terra Alta...
11: El que no podem caure és en que tot el raïm de consum per a taula sigui sense llavors. S'han de conservar les varietats històriques.
9: I un gastrònom sobre el tancament dels restaurants.
12: Si la gent ha de pagar un lloguer de 2.000 euros o una hipoteca de 1.500, és evident que la restauració pateix.
13: Un restaurant caníbal a Berlín, aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
14: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
15: A la fi de la Primera Guerra Mundial, l'art es va donar inici a un període en què les tradicions culturals existents van ser qüestionades i demolides. El cinema va participar de manera destacada en els diversos moviments avantguardistes de l'època, en tots els ismes que s'estaven desenvolupant a Europa. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
14: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Roger Grandell, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: No hi ha ningú més.
1: No,
0: fas sol avui al programa?
1: De moment...
0: És un monòleg?
1: A les 6 i 7 minuts...
0: Perdona, sí. Potser és un format que descobreixes ara i pots anar fent monòlegs per Catalunya fent una hora. De la tirada.
1: Bueno, si és sempre el mateix, potser sí, eh? Jo no em veig en cor d'escriure gaires monòlegs.
0: Ets de monòlegs? T'agraden els stand-ups?
1: No m'agraden.
0: No.
1: És a dir, no m'agraden.
0: No tinc la gent que no els agraden.
1: És a dir, aviam, no en sóc un gran consumidor, però els pocs cops que hi he anat, un cop sóc allà, m'agrada molt i m'ho passo molt bé.
0: És que a mi m'agraden molt. Tu, hi ha gent que no els agraden, o fins i tot allò, posar-te un d'aquests que saps que són bons a Netflix o a YouTube i
1: clar,
0: tal.
1: Si són bons,
0: ai, no m'agrada.
1: Però
0: que no m'agrada?
1: Ha passat alguna vegada que he anat a algun lloc d'aquests de microobert, em sembla que es diu, i jo ho passo molt malament. Quan veig que hi ha algú que no se n'acaba de sortir
0: o que
1: la gent no acaba de riure, i ho passo com molt malament.
0: Clar.
1: Saps? I penso, hòstia...
0: A veure, un moment, no, és que...
2: És que esteu aquí amb un rotllo de podcast conversacional que és flipant.
0: Home, si estàvem sols!
2: Estava fent caca, Francesc Garriga, puc! Home!
1: No, sí, que pots.
0: No, home, dit així, que vols que et digui, que no.
2: Home, home sí. Que ja dit assenyalador.
0: No, dit assenyalador no és per la caca. És pel que hi havia abans de la caca.
2: Francesc, mira, ja ho va dir John Lennon. Tu saps què va dir o no?
0: Let it be.
2: A part de let it be. I a part de imagina.
0: Doncs no sé què em queda ja.
2: Va dir, ens amaguem per fer l'amor i no per fer la guerra. I jo vaig amb aquesta frase fins la mort. I a mi mai em veuràs amagar-me de fer l'amor, Francesc. Ho sàpigues.
1: Ella ve del món de l'amor.
0: Ja, i aquí...
1: El món de la ràdio.
0: I aquí aquest senyor jo fent la guerra, clar. Ensenyant-la.
2: He de dir que jo també estic a favor de no amagar-se per fer la guerra. En general estic a favor de viure els sentiments de manera explosiva i cap enfora, perquè quedar-se'ls per tu segur que no és bo.
0: No, en aquest programa és... que no surti és la clau de l'èxit.
2: El que passa és que tu, com que tens ganes d'enamorar-te, et fa enveja la gent que es morreja pel carrer.
1: Home. És que ara ve aquella època, eh? Jo entenc perfectament en Garriga.
0: Dius, home, jo què?
1: Bueno, la manteta, aquelles castanyes, aquells moniatos... Aquell panellet.
2: El Francesc ja estava així a l'agost, imagina't.
0: Tot l'any. És 365.
2: Ai, nen.
0: Com el forn de pa.
2: Però és que no és broma. És la típica frase que fa fàstic, però arriba quan menys t'ho esperes.
1: És horrible aquesta frase, però sempre ha estat així.
2: És que sempre ha estat així.
1: Sempre.
2: És que mai arriba quan t'ho esperes i quan ho vols. Mai ha passat.
1: Gràcies a Déu, perquè és que no...
0: És la loteria de la vida.
2: Sí, i després quan ve i no ho... I és una merda també quan ve i no ho vols. Quan t'arriba una història d'amor que tu ara no t'encaixa i et va fatal enamorar-te.
0: T'ha passat a tu?
2: A mi sempre.
0: I a tu t'ha passat que et vinguin un moment que no t'interessa? No.
2: Jo sempre m'he enamorat dels temps, quan considero que d'estar a l'era de la solteria.
0: Jo ara ho penso, sí.
2: Ai, llavors, és en aquell moment on tu comences a estar còmode amb la teva solteria, que penses, tinc ganes de menjar-me el món, d'estar jo sola, de trobar... Pam.
0: És que I ara va i m'enamoro.
2: No falla.
0: I a sobre em corresponen. Si és que tot em passa a mi.
1: Quina merda, tio, l'amor. Sí.
0: És que la vida, Juliana, no està sent justa. Amb tu no està sent justa.
2: No, no ho està sent.
0: Mira, abans que ens posem a plorar...
1: S'ha patat tots els timings. Totes les mitja parts.
2: És tot una puta merda.
1: Ai... Bueno, ànims a la gent que està al cotxe, que sé que...
0: Sí, a veure, sembla que s'està arreglant.
2: Sí, una mica. Però què passava?
0: Doncs que hi havia molts petits entrebancs a la carretera.
2: És una... O sigui, de veritat...
1: Digo, un atraso.
2: És que és un atraso. Jo ahir vaig trigar 2 hores i pico.
0: El pico és important,
2: home,
0: també.
2: Home, molt. Venint de Cardedeu, que són 40 minuts un dia normal.
0: Per entrar a Barcelona.
2: Per entrar a Barcelona.
0: I per sortir després?
2: Dic, no sé què regalen per sortir, no em puc queixar perquè vaig passar baratíssima.
1: Ah, no, t'ho dic perquè jo venint 2 hores avui des de Vic.
2: És extrem, Francesc.
0: No, esclar, la Montse Mir, que venia també de...
1: A 2:15 he arribat a 2:15.
0: El Marc Güell també explicava
1: que ha arribat 2 hores.
2: Que baixin els lloguers, que la gent pugui viure a la ciutat. No? Que vagin bé els trens, que no s'hagin de petar les carreteres. I si et bé.
0: Com si fos demanar molt.
2: Has de marxar de la ciutat perquè resulta que no pots pagar-te un lloguer aquí. Que també, sort si el pots pagar fora, perquè ara tot està caríssim. Perquè fora de Barcelona també està... Després no va el puto tren, no va l'autobús, no va res. No va res. Almenys que ens deixin feta de treball. No, és que... No et pots demanar baixa per enamorament?
0: Va, encara.
2: Que se'n vagi a la merda.
0: Hem obert la negociació i el director s'ho està mirant.
2: Ja, però és que quan el director s'ho hagi mirat, jo ja no estaré enamorada, Francesc, perquè la merda de l'enamorament és que és fugisser.
0: Va, doncs ens hi posem. A veure si ha passat el pont, ho tenim.
1: Compte enrere, això de l'amor.
0: Sí, sí, són dos dies i un ja ha passat. I l'altre juga a l'Espanyol avui i tampoc no ens va bé.
2: Avui juga a l'Espanyol?
1: Sí. Contra el Màlaga.
2: Ai, ho perdré, quina merda.
1: A les 9.
2: Quina merda, això sí que
1: em mata. Em fotré allà a casa.
0: Pots recuperar l'hora a hora de la ràdio.
2: No, doncs ho faré.
1: A la carta.
2: No et pensis. Màlaga,
0: Espanyol, ha de venir.
3: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Em piqui el director de Catalunya Ràdio morta de fred. Jordi Borda, baixa ja l'aire, o sigui, puja l'aire condicionat.
1: Que no trobem el... No trobem el termostat.
2: Perquè mai és culpa de ningú en aquesta casa.
5: Del senyor
2: Trescat. És que jo agafaré per refredat.
1: És que està tot centralitzat, Juli, es veu.
2: La setmana que ve tota de baixa.
1: A mi una vegada em van dir, que no sé si és veritat, que si tu vols baixar la temperatura d'alguna habitació de Catalunya Ràdio, has d'enviar un mail a TV3.
2: Doncs enviem ja aquest mail perquè jo fa dies que em congelo.
1: Bueno,
2: és que em diu el Jaume, vas Alba Paul, perquè vaig amb dessuadora. Quan vas amb dessuadora vas Alba Paul.
1: I estàs molt guapa.
2: I dic, sí, vaig Alba Paul, perquè m'obliguen. Perquè jo portava, a més avui se m'ha fet slut shaming, que ho sàpiga.
1: Ai, sí,
2: no sé què és slut shaming. Perquè jo duc un top boníssim. Duc un top moníssim i se m'ha assenyalat com si jo fos una porca i una guilla. I ara a sobre m'he de tapar perquè fa fred.
1: Bé, passen dos minuts d'un quart. Jaume Miranda, molt bona tarda.
6: Bona tarda. I me sap greu perquè tot resideix en que s'ocupes de Trescat, per l'avís, no?
2: Sempre.
6: Està centralitzat allà.
2: Sempre, tot és culpa seva. O sigui, aquí se li acut fer una empresa amb tants treballadors, de veritat. I que no pugui regular la temperatura de cada habitació.
1: Marc Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda, Pantons.
1: Pot ser que ens hagin explicat que com a 3CAT no s'ha fet com el canvi d'armari i encara anem amb aire condicionat perquè no hem passat el botó de la calefacció.
2: No, no t'ho perdis, després farà una calor.
7: Sí, horrorosa.
2: Després fa una calda.
6: Ah, no, i és millor tenir fred que tenir calor, per mi.
2: No, es nota que no estàs a la nostra redacció. Jo estic per comprar-me un anorac només per deixar-lo a l'oficina. He de treballar amb guants.
1: Bé,
2: jo ja demano, vaig a demanar-me la baixa ja per la setmana que ve, perquè estaré malaltíssima la setmana que ve. Clar, és el que volen, segurament.
7: Ell mai es queixa, de la temperatura.
2: Qui?
7: El Carles.
1: No, bueno, que és
2: Carles. No us imagineu en Carles molt com si fos el Ryan Gosling a La La Land?
1: Hòstia, me l'imagino com molt diferent.
2: De veritat?
6: Sí, jo me l'imaginava molt canviat.
1: Jo me l'imagino...
6: En plan Palomino, jo me l'imaginava, no?
1: Un home calb amb un bigotet. Sempre vestit amb polo. Jo me l'imagino, sí.
2: Estàs escrivint en Marc Andreu?
1: No, perquè he dit calb amb bigotet.
2: Home,
1: Marc Andreu...
2: Sempre en polo, i en Marc va en polo, calb. Porta bigotet i està calb.
1: No,
6: en Marc Andreu, des que va descobrir que és polo el fa sexy, no se'l treu, pareix amb Mickey Mouse, eh? El seu armari és tot la mateixa camiseta.
2: Està seguint l'estratègia d'en Roger.
6: Exacte.
2: I a tu avui també vas una mica al Paul, perquè vas amb dessuadora, que tampoc...
6: És que no és dolent ni pejoratiu, i s'ha de reivindicar més els looks d'anar al Paul, que té molt d'estil per mi.
1: Ah, no, sí, a mi em sembla increïble com
2: jo
1: va.
2: Jo mai diria que té molt d'estil, que el seu no, està bé, i jo moltes vegades me n'apropio, vull dir que no el critico.
1: Escolteu-me, avui és l'aniversari de l'Anna Castillo, que fa 33 anys, per tant, la felicitem des d'aquí, i com no podia ser d'altra manera, el seu nòvio, l'Álvaro Mel, l'ha felicitat amb un reel d'Instagram que jo trobo preciós.
8: Penso que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di più.
1: Sota el títol Per molts anys a l'amor de la meva vida i un cor blau, ha fet com un petit... És que jo diria com un documental, un recull d'imatges en vídeo de l'Anna Castillo de vacances a Itàlia, que jo no domino molt, però crec que està molt ben fet, no? Aquestes
2: Mira,
1: imatges.
2: El que sembla és... O sigui, sembla que sigui un tros de, sí. de Cuento Perfecto.
6: Sí, és viuen allà.
2: És ja meta.
6: Segona temporada.
2: És que és al·lucinant. La seva vida, efectivament, és una temporada eterna de Cuento Perfecto, perquè, a més, sempre estan al mar, sempre estan de vacances, sempre estan guapos, sempre estan enamorats.
1: Sempre estan al Mediterrani, llegint un llibre d'aigua.
2: És una falta de respecte per la resta de població. Tu, Roger, no veus això? Et poses malalt? Que necessita... Que dius, vull això?
1: No, jo ja sé que no, això no ho veuré mai de la vida. Vull dir que jo ho veig com una ficció quan veig la vida d'aquests dos.
6: Ni amb aquesta noia que estàs xerrant tampoc.
2: No, aquesta noia té...
1: Un moment. No dono permís. Mira, ja està. He trigat 4 anys a marcar els meus límits i avui és el dia.
2: Mira, doncs aprofitaré per explicar una petita anècdota personal.
1: No dono permís. La teva.
2: Meva,
1: vale? La teva m'és igual.
2: No és personal. És, de fet, un truc de psicologia.
1: Marcar límits.
2: La cosa és que tu, sempre que coneixes algú, des del primer moment has de marcar límits.
1: Ai.
2: Quan un nòvio, un dia en una discussió, et puja una mica la veu, tu què has de dir?
1: Marcar límits, clar. Sí.
2: A mi no em crides. Perquè si no. ja permets que et cridi, ja et cridarà la resta de la relació.
1: Sí.
2: Àngel Llàcer, que és una persona molt sàvia, ha explicat en diverses entrevistes que ell, estant enamorat, en parella estable, amb gent amb qui realment tenia una relació consolidada, ha arribat a trencar, només perquè en un moment, diguéssim, d'enfurismamenta, el nòvio poder li ha pujat una mica el to. I ella diria, està deixant.
1: Per aquí no, però
2: no,
1: s'ha acabat.
2: Límit, perquè és que si tu comences a permetre, depèn de què, la cosa va pitjor, que és el que t'ha passat a tu amb mi. I això és com els nens. Si tu ja has acostumat aquell nen que allò ho pot fer,
1: llavors
2: que no
1: ja
2: passa
1: no
2: res
1: si
2: cada tarda es caga al menjador, ja no hi haurà qui ho corregeixi.
1: No, tens tota la raó.
2: Per ara és igual el límit que em marquis, perquè ja sóc ingovernable. Estava xotejant amb una noia que tenia nòvio.
1: Perdona, jo t'estimo molt, però és que t'hauré de fer fora. T'hauré de fer fora de l'estudi si continues així, Poli.
2: Ja he acabat, era només...
1: Ja està, és que no et dono permís.
2: És que li poses molt de
1: pes. Sí, és que m'estàs assetjant.
2: Què?
1: Sí.
2: I la Marta on és, a tot això?
1: La Marta Montaner no ha pogut venir per assumptes propis personals seus.
2: Bueno, doncs això, que tu ja estàs...
1: Molt bé, anem al WhatsApp.
2: Està bé.
1: Mira, ara que parlàvem de... No dono permís a ningú per parlar fins que no us avisi. El 677-27...
2: Doncs potser vols fer un podcast tu sol, aquests que parles sol.
1: Silenci, un moment.
2: Coses.
1: Que no vull parlar de mi. Hi ha moltes coses que hem d'explicar avui.
2: Estàs molt guapo. I guarda saber.
1: Mira. Mira, ara vaig a llegir un...
6: Guarda aquests, tio.
1: És que a mi em desmunta sempre, això, Juli.
6: És que ho fa ben aposta.
1: És que
2: ho estàs, és que ja t'ho deus notar.
1: És que jo em miro aquí la pantalla de les...
6: Però para.
2: És que està guapo.
6: Sí.
2: Què vols que et diguis?
1: I tu penses que no m'ho noto.
2: No, si és que t'ho dic perquè sé que dos ho estàs pensant, que estàs dient, ostres, crec que estic guapo. Dic, dóna-li com a amiga el veredicte final. Sí, estàs guapo.
1: Gràcies. El 677-27-58, ara que parlàvem de l'Anna Castillo, ens ha escrit una oient per dir-nos que ahir se'ls va trobar precisament a la ciutat de Barcelona, a ella i a l'Àlvaro Mel. Diu, hem vist a la nostra perfecta Anna Castillo amb l'Àlvaro passejant pel centre de Barcelona. Amb molta maleta, més enamorats que mai, caminant agafadets de la mà i fins i tot morrejant-se al semàfor.
2: Quina enveja.
1: Se'ls veia enamoradíssims. Creieu que han vingut a veure oques?
2: L'Anna no sap que oques existen.
1: Anaven amb moltes maletes. No ens consta que anessin al concert d'oques d'ahir. Potser van al d'avui, però...
6: A mi no m'encaixa gens.
1: No acaba d'encaixar.
6: És que és molt madrilenya,
2: ella. És que ella no sap que es pot cantar en català.
6: Clar.
2: No crec que hagi escoltat mai cap cançó en català.
6: I n'Alvaro Mel, que és com de Salamanca, una cosa així.
2: D'aquests no llocs d'Espanya.
6: Escolta, Salamanca està molt bé,
2: No, segur que és preciós. Allà va haver-hi una universitats importantíssimes, etc.
1: Per tant, no ens consta que ells dos vagin al concert d'oques, però sí que molts oients ens han confirmat el que ahir ens deien els panots de Barcelona. Bon dia. Ahir al Cobercí estava amb els seus amics al palco veient oques grasses. S'ha de dir que se sabia gairebé totes les cançons i tant ell com els seus amics les van cantar molt fort. I un altre altre oient que va coincidir a la mateixa zona que ells ens diu: bona nit, us volia informar que Pau Cubarsí ha gaudit molt del concert i inclús hi ha hagut llagrimeta amb la gent que estimo, com no podia ser d'altra manera. Qui no va ser al concert d'ahir, o almenys no ens consta que hi anés, és Gerard Piqué, que els penots ens ho havien xivat, però al final no se la va veure a la llotja.
6: Si hagués anat, ho sabríem segur.
1: Jo crec que sí.
6: Sí, perquè a més és un tio que tothom reconeix, és altíssim.
1: Absolutament.
6: Se fa notar perquè ja li agrada que el mirin.
1: Se l'hauria vist, que potser és veritat que hi anirà avui, i segurament si hi va serà amb la Clara Chia, que sabem que és molt fan d'Oques Grasses. Recordo, crec, un concert de la Mercè, que en Piqué va demanar, sisplau, d'entrar als camerinos.
6: Ah, no? Cert.
1: A saludar a tot el grup.
2: Saps qui em trobo a faltar? Bé, el Juste.
1: A Oques, no?
2: A Oques, tot i que ens ho farà saber, quan hi veig, quan hi vagi. Perquè llavors sí que fa això de qui perd els orígens per la identitat, mentre suposo que està escrivint algun WhatsApp gestionant gorres d'Espanya.
6: Un WhatsApp en anglès.
1: Avui m'ha comentat un testimoni protegit que avui és possible que a la zona de convidats hi veiem Aitana Bonmatí.
2: I de fet, estem patint perquè ahir vam dir que l'Aitana o Canya aniria a Oques i ara pensem que poder ens vam confondre, perquè és veritat que el missatge només deia Aitana.
1: I que ens parlava de era el mateix missatge que ens parlava de jugadors del Barça, que ens deia que Cubarsí aniria, Piqué també, i que Aitana hi aniria avui. I té, o sigui, que té molt sentit que parlés de l'Aitana Bonmatí, perquè a mi se m'ha explicat que tant Oques com la promotora del concert van parlar amb el Barça i van oferir invitacions a la primera plantilla, tant del masculí com del femení, per qui volgués anar al concert.
6: He de dir, però, que aquests missatges que deien Aitana no es per fer de menys a Aitana Bonmatí, però Aitana és Aitana, sa cantant.
2: No és veritat, Jaume. Per molta gent Aitana és Aitana Bonmatí, eh? I és veritat que en un context on estàs ja parlant de jugadors de futbol, ja sé que en el nostre món, on les pilotes no existeixen, costa d'entendre, però per molta gent és així.
6: Ja me disculpareu, eh?
2: Si Sònia Gelmat ha sentit, deu estar-se posant les mans al cap.
6: Sant Pere de Ribes, ara mateix, sóc una persona no grata, no?
2: Exacte.
6: Ok.
1: També se m'ha explicat que els VIPs tenen truita del bar Bocata en una sala de l'estadi i que porten la truita cada dia, feta el mateix dia.
2: Bar Bocata, que a partir d'ara també tindrà un petit estand a l'aeroport. Eh que sí? O estic dient una mentida?
7: No, hi havia una imatge, no?
1: Ah. Que... I és
7: una
1: cosa cobren fixa, 3?
6: És una cosa com temporal.
2: Això no t'ho sé dir, però sé que obren un petit establiment a l'aeroport i, efectivament, com diuen Roger, a partir de finals d'octubre obren Bar Bocata 3.
1: Travessera de Gràcia.
6: No para, no.
7: Bar Bocata Fly, es diu el d'aeroport.
2: Bé, té sentit.
6: El nom està bé, t'he de dir. Me recorda Fly, que era aquella companyia de jet lag.
1: Ah, boníssima.
6: La Fly.
2: Quin records de quan m'agradava l'Uri del Bar Bocata, eh? Tot passa. Quina merda, no? Tempos fugit.
1: Quant de temps et pot agradar una persona?
2: Depèn del que trigui a obrir la boca, de vegades.
1: Fins que et decepcioni, no? Una mica?
2: Ara sembla que...
1: No, ho dic per l'Uri, evidentment.
2: Ell
1: que no.
2: És una monada de nano. No sé, a mi em pot agradar eternament. A mi el Jordi de Cardedeu em va agradar durant 10 anys. De veritat...
7: Anem dropping, avui.
2: No us ha passat mai.
6: Sí. M'acosta afegir informació perquè no sé qui és el Jordi de Cardedeu.
1: La Juli ho fa molt, que et diu nom, cognom de Cardedeu.
6: No sé qui és l'Aitana Bonmatí, imagina't, pot saber qui és el Jordi de Cardedeu.
2: Ja està. És un tio que històricament m'havia agradat sempre.
6: Mira que bé.
2: Però ara ja no... O sigui, tot passa, de veritat. És que fa una pena, no? A mi em va fer pena quan em vaig adonar que ja no m'agradava.
6: Si la vida és això,
2: sí. Perds
6: coses i en recuperes d'altres o no sé. No sé què estic dient.
2: No, però és veritat que quan tens... Clar, quan jo tenia 22 anys, que ara només en tinc 27, sembla que tingui 100, però...
1: Sí,
2: no, però és veritat que passa, que jo pensava que hi havia coses que ja mai canviarien. De dir en Jordi, m'agradarà sempre en Jordi. Més, menys, però m'agradarà. I no. Hi ha coses que ja passen. Però llavors, respondre a la teva pregunta, a mi algú pot agradar molts i molts anys. A tu no t'ha passat mai que hi ha gent que t'agrada molts anys?
1: Hi ha molt poques persones que des del dia que em van començar a agradar em segueixen agradant, però la majoria m'han agradat en un moment concret de la vida i llavors de sobte no me n'adono i un dia recordo que ja no m'agrada aquesta persona que m'agradava abans.
6: Sí que passa que hi ha gent que potser la tornes a veure al cap de 5 anys i evidentment ja no t'agrada de la mateixa forma, però sempre tens com un cert nervi en pla, ostres, com m'agrada, no, aquesta persona.
2: Però saps què penso jo? Crec que, almenys en la meva experiència, que quan s'allarga tant en el temps que algú t'agrada, que normalment és bàsicament perquè no t'hi has embolicat.
6: Exacte.
2: O sigui, perquè
6: clar,
2: és com un amor...
6: Està zero resolt,
2: clar,
6: la gràcia.
2: És un amor que ha quedat com congelat, no? Moltes vegades és que en realitat el que et passa és que t'agradaria que t'agradés molt, però si no us heu embolicat o no ha acabat de passar res, potser és que no t'agrada lo suficient. És el que m'ha passat a mi amb en Jordi.
6: I amb en Roger?
2: No sé, amb en Roger, no, amb en Roger em va agradar perquè era petita quan ens vam conèixer.
7: I encara t'agraden, no?
2: No, no és que m'agradi, és que me l'estimo, llavors les coses es confonen perquè és un noi guapo, atractiu, jo me l'estimo i a vegades les coses es barregen, però no, no, no m'agrada. No? És això, no?
1: No, no t'ho puc dir si t'agrado o no, vull dir, això ho has de saber tu, Juli. Jo et puc ajudar amb moltes coses, però aquesta no.
2: És a dir, jo mai he estat amb en Roger i he pensat ara li menjaria els morros.
6: En Marc Andreu sí que ho ha pensat.
2: I tu també.
7: I tu també.
1: Anem cap a Madrid.

0: de Madrid. Aquest és el megaespai construït pels concerts de Shakira, que dilluns farà el seu últim concert a la capital espanyola. Un Macondo Park on ahir s'hi va desplaçar David Broncano de la Revuelta per entrevistar la colombiana.
1: Lo conseguimos. Estamos con Shakira en el mundo Shakira, en el estadio Shakira gigantesco.
2: Oye, por fin, ¿eh?
1: Lo hemos conseguido.
2: Lo hemos conseguido. Muchísimas gracias por venir aquí.
1: A ti, hemos venido con toda nuestra ilusión. Va a ser una entrevista corta. Lo estábamos hablando ahora aquí en privado.
2: Ya.
0: No sé si l'heu pogut veure, l'entrevista és una entrevista molt diferent a la que estem acostumats a veure a la Revuelta.
3: Sí, clar, no hi ha públic, que David Bronca no se creix molt amb el públic, i aquí se fa molt evident que és un pèssim entrevistador, sí. No? No és una mala entrevista perquè ella és una tia molt internacional, és una estrella internacional que sempre serà simpàtica, no? Però ell és que és molt fluix.
0: És a dir, és una entrevista feta corrents i de pressa, sí. Perquè no tenen temps, s'improvisa un set allà al Macondo Park. També és que fa com molt de vent.
3: És com sa zona VIP.
4: També és que és culpa de Shakira en el sentit del seu equip de comunicació que els hi va confirmar el dia abans. Vull dir que no van tenir suficient temps per preparar-ho i ho expliquen en una prèvia llarguíssima fins que no arriben a l'entrevista per omplir minuts de programa.
3: I ell ho dissimula una mica, però té pinta de que està com cabrejat amb s'organització per part d'en Shakira?
4: Sí.
3: Perquè va repetint molt rotllo com
4: ell
3: no tenemos tiempo, perquè no nos han dado tiempo.
2: Però és que estàs entrevistant a la Shakira, és que vull dir, també volem tot. Vull dir, i que tu has acceptat aquestes condicions, que jo entenc que és una merda, perquè és molt diferent poder entrevistar algú en la teva zona de confort, el teu estudi, que has lluit molt més, però en el moment on tu cedeixes, no et queixis.
3: Has d'assumir un cert punt d'esclavitud que a mi ja m'agradaria. Jo sí que conec en Shakira, vull que me maltracti una mica.
2: És que a tu t'encanten les divas que et maltracten.
3: Sí, que m'insulti, que m'escupi. Saps? Sóc un petit gay.
2: Avui és un dia difícil per tothom.
4: No li molestaria tant si no tingués ell que marxar amb pressa. Vull dir que si hagués tingut tot el temps de rodatge al Broncano per poder estar-hi tranquil·lament, no estaria tan molest. Però com que ell a les 6 havia d'agafar un vol i ho explica també en el programa...
2: A més, on se n'anava?
0: No, és a dir, no ho diu en cap moment. La Shakira també li fa molta brometa dient-li no pots perdre aquest vol perquè és molt important per tu. I, bueno, en Marc Andreu comentàvem abans, segurament se'n va veure la seva nòvia a algun lloc.
3: Sí, té pinta de ser una cosa romàntica, no?
0: Sí, pel que diuen, sí.
2: Poder-li passar això passa a vegades, quan fa molt de temps que estàs en una relació, que has de fer family points. Que també, quan ja no estàs en aquell moment d'efervescència màxima, ja estàs ja en un punt més estable, de vegades et passa que et deixes endur per la feina, sobretot quan hi ha vocació i quan t'agrada i quan estàs en un bon moment professional, i de sobte t'adones que poder has de dir... Aquest dissabte em toca sí. Nòvio, perquè és que tinc un nòvio.
0: Ell ho diu contínuament, no puc fer
2: aquest points.
3: Vol. I... És que, de fet, inclús li demana, en broma, però li demana si té un jet privat per poder allargar més entrevista
0: si
3: i agafar jet, no?
0: Mm. Bé, com us podeu imaginar, les temàtiques de l'entrevista és com un descontrol total, van d'un tema a l'altre i són molt diverses.
1: ¿Qué has hecho todo el día por Madrid para liberar, digamos, esa energía... Esa energía intensa que tienes. Ayer, a pasar por la noche.
5: Ayer salí con unas amigas a una tienda.
1: ¿Sí?
5: Porque además es que ha venido todo el mundo. Ha venido todo el mundo de Colombia, sí, amigas, familia. Sí, y salí a una tiendecita ahí.
1: ¿Qué tienda?
5: Por ahí por Madrid.
1: ¿Una tienda de ropa?
5: Una tienda, no, de ropa no. Una tienda de minerales, de cristales.
1: Ah, ya sé por dónde vas. ¿De magias?
5: No, de magias no.
1: Sí, como de...
5: Es que una amiga quería ir a ver los cristales. No, tampoco, no. De minerales, porque es que el novio de mi amiga colecciona fósiles y colecciona...
1: Piedras, geología.
5: Piedras, exacto. Entonces fuimos ahí a ver las piedras.
1: Buena visita, ¿eh?
5: A ver piedras.
2: Mira que ahir vam comentar l'entrevista de la Rosalía amb Jimmy Fallon i tot era poc interessant, però tot ho supera.
0: Imagina. No saps la feinada que he tingut de 12 minuts?
4: És que clar,
0: fa com moments...
4: Era promoció del concert que fa dilluns, vull dir que estava com desesperada per
2: promocionar-ho. Promoció de què, a més a més? Si ja...
4: No, el dilluns aquest concert extra que va afegir.
2: Que no ho ha venut?
4: Entenc que no, perquè...
0: És que la Shakira ja al principi de l'entrevista, que li demana altres coses, li diu, escolta'm, aquí hem vingut a parlar del Macondo.
4: Hi ha un moment de tensió,
0: Sí, vull dir que sí, el posa allò.
3: Ella vol reconduir una mica l'entrevista a sa promo. No?
4: Exacte.
3: Com si no quedava prou clar que darrere hi ha un cartellot que posa Shakira a Macondo Park, també t'ho diré.
2: Però és que si tu fas el Macondo Park, la ciutat efímera basada en la novel·la de Gabriel García Márquez, 100 anys de soledat, jo també estaria tota l'estona donant pel cul. Perquè tu saps la pasta que ha valgut això.
3: Ja.
2: S'ha de mautitzar, s'ha de dir molt i molt.
3: Totes les 40 camions des dels Estats Units, va dir ella, que havia suposat de transport.
0: Sí.
2: Quant?
3: 40 camions.
0: Per muntar els escenaris i tot, i que valia tants calés.
2: I nosaltres preocupats, saps, per fer bé fer la recollida selectiva.
3: Exacte.
0: No, no, obrir
3: aquesta
0: carpeta. No, no, no, no, no, no, aquesta carpeta. I el porta-porta i aquestes coses.
2: Tu, perdona, a la Sagrera hi ha porta-porta? No. Que no, doncs calles. Perquè quan tinguis porta-porta, ara en Roger va venir.
3: Mira, Sant Esteve sí que ho sé.
0: Jo ara estic canviant una mica de...
2: Sant Esteve de Palautordera, que pobres també tenen porta-porta. Tu quan fa... Quantes vegades has hagut de viure el moment d'humiliació de baixar amb el pijama i les sabatilletes a baix a deixar la brossa a la porta de casa teva, que és fastigós. Quants cops a Sant Esteve, a Marc?
1: Pocs, molt pocs.
2: No passa res.
3: Ara mateix en Roger prefereix parlar de la seva vida personal.
2: Però no, però en Roger
0: no, però mira, l'altre dia parlàvem en privat del porta a porta i em va fotre uns arguments sobre la taula.
2: Et vaig desmuntar.
0: Que n'hi he comprat alguns.
2: Clar que sí.
0: Però bueno, que ja ho parlarem sí, un altre dia.
3: Sí, aquesta conversa pot jurar que és pitjor que s'entrevista d'en Aixec.
0: Parlarem un altre dia.
3: Interessa zero.
2: Un altre, que, clar, com que Gràcia no tens porta a porta no. I pots baixar la brossa quan vulguis.
0: A comarca, Jaume, hi ha molt porta a porta.
3: Jo és que no he tocat comarca en sa meva vida.
0: I llavors, bueno, hi ha gent que no pot adaptar-se al porta a porta.
2: Jo penso...
0: Que se la menja la merda a casa.
2: Si tingués
0: llavors,
2: criatures, clar. Si treballes de nit, et fan tirar la brossa, resulta que toca el plàstic el dimarts de 8:30 a 10.
3: En dos casos ets tu.
2: Saps a qui li encantaria el porta a porta? A Hitler.
0: Va.
2: És de dictadura.
0: Va.
2: Vale.
6: És que rebrem una de missatges, pobra Marta.
0: Tornem a la revuelta.
2: Sí, perquè la gent sempre té molt quan em poso amb el porta-porta.
6: Sí, per això marxem, pare, sisplau.
3: Sí, sí.
2: És que no és que estigui en contra de reciclar, si és que està genial reciclar.
6: Mira, a l'Elisenda, que ara tu un programa de la solució i vas allà a xerrar sobre això.
2: És que no he de donar jo la cara. Qui ha de donar la cara són els polítics d'aquest país. De veritat t'ho dic. I a mi que m'expliquin molt a poc els estudis que demostren que això és millor. I jo ho escoltaré encantada i atentament. Però com que tampoc t'expliquen perquè un dia tu has d'anar i canviar totalment el teu costum de tirar la brossa i perquè deixen de confiar en tu com a ciutadà.
0: És veritat que a mi també em falten dades, que no ho sé, que potser sí que amb el porta a porta...
2: Que ens ho expliquin.
0: Es recicla.
2: Som adults, no? L'exploració
0: si
2: és adulta, que ens ho expliquin.
0: La d'anys que fot que sóc adult, Juli.
2: Home, tu el 2007 aquí estaves conduint un Seat Ibiza. Dic jo que ens poden donar informació.
0: 2005. 2005, amb la L, Seat Ibiza, el guapa, em vaig pillar, que tinava el CD de l'Oreja de Van Gogh.
3: Ostres, cert.
0: Tornem a Shakira, perquè en Broncano li va demanar si ella troba a faltar una vida senzilla, perquè fa tants anys que és una superestrella, que potser sí que ho troba a faltar.
1: ¿Cómo has echado de menos una vida más básica? Tú ya en tu vida personal. ¿Sabes? Como de...
5: Mira, para mí...
1: Estar en el campo, tal, desayunar...
5: Encantar la naturaleza, sí.
1: Matar una liebre...
5: Eso no, no, porque tengo un conejo en casa, entonces yo... Conejo en mi casa no se come, ni pato.
1: ¿Nunca?
5: No, eso está prohibido.
1: Está rico, ¿eh?
5: No, pero no me hables así de los conejos. Yo tengo un conejo que es como mi hijo, es mi hijo del mundo animal.
1: Lo retiro.
5: Se llama Toby.
0: Entrevista amb molt més forts titulars, no? Un conill de... que es diu Toby allà a Miami.
3: I Toby perquè aprèn Toby McGuire.
2: No sé, però com el Miqui Núñez, que també tenen aquell conill,
3: I se diu Toby, també?
0: No sé, no.
3: Ho hauries de demanar, Roger, com a biògraf.
0: Ho demanaré a...
3: Sí, clar,
0: a Miqui Núñez. Ara sí, anem al gran moment de l'entrevista. Molts oients ens han
3: escrit. Més moments boníssims.
0: No, aquest no, jo no. Crec que és un moment que sí que s'ha de comentar aquí, sí. Que és quan la Shakira se sorprèn que en Broncano sàpiga dir algunes paraules en català.
5: De puta mare, de puta mare, com dicen en català.
1: De puta mare,
5: De puta mare.
1: Hables català?
5: Sí, parlo.
1: Jo parlo també.
5: Sí?
1: En català?
5: Sí, jo parlo també.
1: El meu segon idioma.
5: Jo parlo...
1: Si tu vols.
5: Els meus fills.
1: Ah, clar. Perquè els teus fills són catalans.
5: Sí, són catalans.
1: Parlen català?
5: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
1: Sí.
5: En Miami, també.
1: En català?
5: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en català. Hablo más català en Miami que cuando vivía en Cataluña.
1: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos
5: sí.
1: En Miami...
5: Sí.
1: Què t'hi faig?
5: Però què fas, tio?
1: Ah, Unido!
5: Què fas? Milan, parlem dos tres.
1: Milan. Estic molt enfadat amb tu.
5: Sí, estic molt enfadat.
1: Aquesta cosa que tu has fet per mi és una decepció.
5: Jo tenim que parlar d'això.
0: Estàs rient, eh, Juli?
2: Perdoneu, és que...
0: Fa molta gràcia.
2: No, és que tinc els mugrons durs com pedres.
0: Bueno, és que com tens els mugrons,
3: que dius?
6: Que no ho has sentit, quan ho deia.
3: No sabia què deies, pensava que parlaves de
2: broncats. Jo m'ho acabo forètic als dits, que ja no sento com si estigués a la Societat de la Nieve. Com si, en sèrio, per sopar un piti, com feien allà. Escolta, això que diu del català, poca broma, que és molt depriment que digui que el parla més a Miami que quan vivia a Catalunya. Però vaja, per la resta no sé tampoc de què ens sorprenem. Els seus nens, és que clar... Són, no? Vull dir, Gerard Piqué és Catalunya.
0: Però espera't, perquè... No, la cosa va pitjor.
2: Tot males com... notícies a Sibèria.
0: Pot fer com mitja gràcia sentir la Shakira parlant en català amb els seus fills a Miami. Però finalment la... Tu estàs passant molt malament, eh?
2: Molt, Lino.
3: Però no fa gens de fred.
2: Vaig amb pantalons llargs, és que m'esteu obligant a deixar de ser qui sóc.
0: Bueno, va, prou. La Shakira confessa, Juli, una cosa que és una autèntica derrota nacional per aquest país.
5: Sí, nadie se entera.
1: ¿Ellos hablan català?
5: No, hablan mucho inglés entre ellos.
1: Sí. Muchas cosas, muchos idiomas, ¿eh?
5: Sí, hablan inglés. Yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
1: También que no pierdan tanto
5: el castellano. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
1: Bueno, a mí me pasa también, yo hablo en catalán también.
0: Ells dos, almenys quan són a Miami, parlen en anglès.
2: Ja ho sabíem, que perquè... aquests nens...
0: Bueno, perquè a l'escola la fan en anglès, els amics d'allà...
3: Però, perdona,
0: parlen en anglès.
3: 4 anys, de fet menys, una mica menys, que viuen a Miami. Uh-huh. Tenen un pare que és catalanoparlant, que jo entenc que quasi tots els seus entorns sa comunicació és a través del català, i ella és castellanoparlant de forma natural, a pesar de que parla com de 7 idiomes, com la Rosalía Lux.
0: Clar,
3: però no entenc l'anglès.
0: Perquè viuen el 90% de l'any a Miami. Visiten molt poc Catalunya.
3: Bueno, a part que a Miami també se parla molt de castellà.
2: Molt. Però clar, són uns nens que vull dir, que tu dius, fa 4 anys i 4 anys en la nostra vida de persones que el 2005 en Roger ja anava amb cotxe, és res, però 4 anys quan tens 11 anys, és molt de temps.
0: Clar, és mitja vida, total. Bé, a tot això, a la Shakira no li acaba de quadrar que en Bronca no sàpiga català si no ha viscut mai a Catalunya.
5: Sí, perquè tu eres de Barcelona?
1: No.
5: No, tu d'on eres?
1: Jaén, Andalucía.
5: ¿Y tú por qué hablas catalán?
1: Porque me gustan todos los idiomas del estado español, me encantan.
5: ¿No sé que tuviste una novia catalana?
1: También ha pasado,
5: ah,
1: sí.
5: Ah, ¿es?
1: Nos ha pasado lo mismo los dos.
5: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si lo mismo, pero...
1: Los dos hemos pasado por eso.
2: Sordomuda.
0: Aquí està ben Bronca, no?
3: I Shakira
0: aprofita l'esclatxeta per fotre-hi el peu.
2: Sí, la Shakira fa un bon comentari i me n'acabo de donar, a més a més, que ella va apostar per uns pitillos estripats, eh?
3: Home, és que la Shakira d'estilisme és forta, no?
2: És extrema.
3: Així com a concepte.
2: És extrema, sí. I a mi em sembla bé. Si ets una estrella del pop, has de ser extrema.
3: O tot o res.
0: Bé, una entrevista molt curta, molt desangelada, però, bueno, sentir Shakira sempre fa il·lusió. Fem una pausa i de seguida, Uli, prepara't, perquè sentirem les declaracions de Manu Guix parlant de... M'estàs badallant a la cara, eh?
3: És que té fred i son.
0: A la cara, sense tapar-te.
2: Tu saps la llegenda urbana de Walt Disney?
0: A veure, quina
2: surt. Quan va demanar que abans de morir el congelessin?
0: Sí, per si descobrien la cura.
2: Quan estiguis al llim de la mort,
0: sí.
2: Jo estic aquí.
0: Estàs per fer-te carpaccio, no? Que és aquell punt abans de la congelació.
2: Estic perquè ja directament em portin en un congelador i ja no em treguin, aviam si encara em poden salvar.
3: Ai, sí.
2: Perquè és impressionant,
0: va,
2: això.
0: Tira.
7: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Va, prou, nois. Sisplau, eh? Va. Sort que venen 3 dies de festa i la gent està per altres històries. Marc Andreu,
9: sí, aquesta setmana 3CAT, més concretament Eva, ha estrenat un nou programa.
2: L'Eva?
9: Sí, l'Eva ha estrenat un programa.
2: Quina Eva?
9: Sí, la Eva Maria. Eva, ja sabeu quina és, nois.
2: La Maria Sefer.
9: Es diu El 7è cel, aquest nou programa, i és com una evolució de Déus i Simis, el format autoproduït del Marc Cadafalch i de l'Albert Bazán. Per començar, han convidat a una de les estrelles de la nostra galàxia.

0: Ja estàs entrant en calor, oi, Juliana?
1: Bueno.
0: Doncs ell anava a fer promoció...
1: Aquí, Frenca, no t'ho arregla ni un polvo amb en Manu.
2: No,
1: vull...
2: Avui...
3: És que avui va força, eh, Juliana?
2: És que estàs com molt pesada, però molt bona al mateix temps, saps? Llavors és com que et vull fer callar i penso, no, home, no, que continuï. Si no sé què dir-te ja, al final.
0: Doncs en Manu va. Anava a fer promoció del bolo que fa presentar el disc Galàxies a l'Apolo el dissabte 24 d'octubre. I, evidentment, el primer que pregunten és sobre sexe.
4: Bueno, estaves molt en una època marrano guix. L'hem passat, aquesta època? Jo crec que una mica, eh? Et veig menys.
5: Mira, una de les cançons, la d'Astres, que parla una mica, doncs, això, d'una nit desinhibida, de que acabes fent sexe en grup, tal, no sé què. No he fet mai sexe en grup, m'encantaria fer sexe en grup. La societat té, sí. Li encanta estigmatitzar d'aquesta manera la gent, pues, que si tu dius que practiques sexe en grup, pues, ets un degenerat. O si fas tres palles als dies, ets un pervertit. Si aquesta tia s'ho folla tot, és una puta. Si aquest tio s'ho falla tot, és un campeón. Què són aquestes putes merdes? O sigui, deixem de jutjar a la gent segons les seves pràctiques sexuals. Per què una persona que sexualment, pues, és desinhibida, té inquietuds, li agrada sempre i quan faci sexe d'una manera sana, sense fer mal a ningú, sempre consentit, quin mal hi ha que una persona li agradi fer sexe en grup? El converteix en un degenerat?
6: Ell és un activista del sexe.
0: Sí, no? S'ha transformat en...
1: Vosaltres esteu sentint Manu Guix, jo sento, de veritat, un filòsof del nostre temps. O sigui, jo estic sentint Aristòtil parlar. Tot el que diu són perles.
3: Bé, més ell ho sap, no? Perquè parla amb una contundència que ni tocantes piano quan el destrossa. Cada paraula que diu és una pedrada, un meteorit en el planeta Terra.
1: L'altre dia em van parlar d'un pianista que toca blues molt i molt fort.
3: Que Laura Andrés.
1: Toca molt i molt fort perquè depèn de quina corrent del blues es veu que exigeix com aquesta contundència. Però que llavors es veu que les empreses de lloguer de piano ja li tenen por perquè saben que és prou que peti alguna corda, que és molt difícil quan toques el piano, però que pot passar. I jo ja vaig preguntar això, deu passar amb en Manu Guix, que quan troquen i diuen, truquen les empreses de piano...
6: L'assegurança
1: dispara perquè saben que segur que el tornes amb alguna corda...
3: I deuen donar elèctric.
1: I està moraníssim en Manu Guix, no és normal.
0: Tampoc ajuda la llum aquesta que tenen.
1: I ens van disfressats, en Déu i en Simi.
0: Sí que és veritat que queda molt desangelat el programa perquè es veu com molt buit el teatre, la realització...
1: El nom és bo, el Satisfet.
3: I sempre serà a un teatre, estil La Revuelta?
0: Sempre en aquest mateix teatre, crec que sí, un cop al mes, però és veritat que canvia molt el format de quan estan a casa a quan aquí al teatre. Bé, en Manu, després d'aquest discurs, el que interessa, però, en el Déu i el Simi és això.
7: Si continuaves marrant. Sí.
5: La veritat és que estic amb hores molt baixes.
7: Hores molt baixes, eh?
5: Sí.
7: Molta feina.
4: És per la calor de l'estiu que ha fet, eh?
5: Pues no ho sé si és per la calor...
4: Jo crec que sí.
5: Podria ser.
7: Manu...
5: No em toco gens. Vosaltres us toqueu molt?
7: Bueno,
3: però no m'estava preguntant això, no?
7: Jo diria que no.
5: Estem en època baixa, també?
4: Molt
7: una
4: baixa.
7: Una mica època baixa.
3: És que tu li fas una pregunta per intimidar-la una mica i t'acaba intimidant ella amb una pregunta pitjor.
6: L'efecte boomerang.
3: Acaba demanant si se masturben en els presentadors.
1: Però per què hauria d'incomodar-nos parlar de masturbació? Jo és que sóc el Manu Guix del programa.
3: A mi no m'incomoda parlar amb algú que conec, però amb en Manu Guix, que no sé qui és, de cop que m'ha demanat, tu te masturbes molt? I jo, hòstia, no sé, saps? Ara de cop he de contestar.
1: Vosaltres us masturbeu molt?
6: No, Juli. Vull dir, no obrirem ara. Ningú ha de fer res. Que Marc Andreu es repenta.
1: Doncs perdona, és vital parlar amb naturalitat de sexe i masturbació.
6: Tens tota la raó, però...
1: Després, quan aquests temes esdevenen tabú, és quan hi ha problemes.
6: No, i que és molt sa, també.
1: Home, és supersà fer sapalles.
0: A la conversa, Juliana...
1: En Manu Guix va molt passat de voltes, eh? O sigui, jo em fa por quan Manu Guix diu que està en temporada baixa, perquè jo crec que és ja altíssima.
6: Clar,
1: sí. És la temporada alta de qualsevol
6: baixa,
1: persona normal.
6: Ja és de...
0: Doncs en tota aquesta conversa també surt el nom de la Juliana, perquè comenten que et van dir, Juli, d'anar al programa per sorprendre'l. No sé si vas rebre aquesta...
3: Però això se parla després de sa masturbació?
0: Entremig, no, després, abans.
3: Ok.
0: Vas rebre algun...
1: Em van escriure en Déu i en Simi. Bé, en realitat crec que un dels dos, però no recordo quin. I jo vaig dir que no, perquè vaig dir que m'ho volia... Sincerament, primer perquè jo no vull sortir a res de Someva, perquè estic radicalment en contra d'aquesta plataforma i d'aquesta senyora, que encara no entenc molt bé. És el senyor Trescat i la senyora Eva. I jo la senyora Eva no la conec ni la vull conèixer. I ja he anat algun cop amb l'Alba Riera i així, que m'ha demanat. Ja he fet massa. Però sobretot perquè jo els hi vaig dir, jo vull guardar el moment, Manu, Juliana... Digue'm boja, però per quan no surti.
0: Doncs ell diu això.
5: Soc molt fan de Juliana Canet.
4: Per això t'ho dic, és que hem vist que tenim una relació molt estreta. Ella no para també de bancar astres com nosaltres, tot el rato no et para de penjar i dir coses i portar samarretes
2: teves. Porta una samarreta amb la teva cara.
5: Sí. Em vaig morir quan ho vaig veure. Hòstia,
4: quina relació tens amb Juliana Canet? Què?
5: És...
0: Quina relació tens tu, Juliana, amb en Manu?
1: Quina... cap. És a dir, una relació de fanatisme.
0: I què creus que dirà ell?
1: Que hi ha bon rotllo, no?
5: Jo, una relació absolutament platònica. Vull dir, no som amics, ni... No.
2: I què li passa?
5: Ni ens coneixem, no ho sé, té una samarreta amb la meva cara.
4: És raro, no?
7: Bueno, ja ho fa, això, he de tenir obsessions.
5: Pobreta, em sap com greu.
0: Platònica.
1: Bé, té raó amb el
3: que s'ha dit.
1: És una relació de fanatisme.
3: Molt recíproc.
1: De mi cap a ell.
0: De fet, ell també explica la trobada que vau tenir fa poc.
5: L'altre dia vam estar junts en un camerino.
4: Això t'anava bé.
5: I em va demanar que li signés la samarreta.
7: És que ho va penjar.
5: Aleshores, sense pensar, em va sortir, Juliana, t'estimo.
7: No.
5: Pues que em va sortir així sense pensar.
4: Bueno, clar, platònic per amb dues bandes.
5: Això vol dir algo.
4: Ha fet molta teràpia el Manu, perquè respon les preguntes a dientment.
5: Porto, amb 9 mesos, porto 5 psicòlegs i 2 psiquiatres.
7: Mira, i finalment
5: però
7: ha reconegut a nosaltres.
5: Però no acabo de trobar el que m'agrada. No és broma, eh?
7: Sembla una obra de teatre, això.
4: Sí.
1: Fa molt bé en Manu d'anar provant psicòlegs diferents. Uh-huh. S'ha de fer fins que algú que vegis que s'ajusta al que necessites.
3: Bueno, si el primer t'agrada ja està bé, també,
1: està
3: no?
1: Està bé, però vull dir que si tu veus que aquell...
3: No quedar-te amb el primer, no, sinó que vas de connectar, no? Això.
1: Sí, s'ha de ser seriós, no tots van bé.
3: És un fet.
1: Home, és caríssim.
6: Juli, va, agafa, que tens pressa.
1: Tinc pressa.
6: Ja he vist que anaves mirant el rellotge.
3: Que tens un vol com
6: en Broncano.
1: Tinc literalment un vol com en Broncano, però tant de bo fos per veure un amor, és per veure algú millor, que és Marina Porres, perquè comencem exclusiva a gravar temporada 3 de Club Tàndem, i me n'he d'anar.
0: Tapa't, que l'avió fa fred.
6: Un vol cap a...
1: Es pot
6: dir cap a on? Voleu?
1: Me'n vaig a una ciutat que no he trepitjat mai encara. París.
6: La ciutat de l'amor. Minuts i arribem a les 7 de la tarda. A veure, Jaume, per què hem de tornar a parlar de la bola negra?
8: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
6: En aquest cas, el testimoni d'una persona que ha explicat que va rebutjar un paper en aquesta pel·lícula, i ella no és altra que Estrella Morente.

0: tarde de Catalunya Ràdio.
1: Yo estoy muy disgustado porque no nos ha dejado cantar ninguna de las dos, ni a la Silvia ni a mí. Estoy sorprendidísima, me estoy avergonzada, avergüenza.
2: ¿Por qué?
1: Porque no me ha dejado cantar. Primero iba a ser un dueto, luego ha sido un trío y no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra. No ha castigado a las dos. Ah, que te han metido a corista de Rosalía. No sabía que te habías metido ahora a corista de Rosalía. Tan mal te van las cosas, Estrella. El respeto que ella no me ha tenido a mí no lo he publicado. Es una llamada al respeto y al compañerismo, claro que sí.
0: Jo entenc que és molt poc ètic el que diu, però a mi aquestes divas que en qualsevol moment te poden escopir, com ja sabeu, a mi això m'agrada, perquè jo sóc esclau d'elles.
2: Encara les fa més divas, no? Això?
0: Sí, m'agrada. He dit que a Estrella Morente li agrada protagonitzar una controvèrsia per trimestre i aquesta vegada ha parlat sobre La Bola Negra. Ho ha fet a Vanitatis, on ha afirmat que els Javis li varen oferir el paper de cupletista de na Penélope Cruz i ella el va rebutjar i llavors la va substituir la seva segona suplent, que és na Penélope.
3: I vas a fer el personaje de Penélope Cruz.
1: Sí.
3: Cuéntanos.
1: Me pilló trabajando. Llegué a hacer el casting, una prueba que los Javis necesitaban para poder ejecutar el papel. Luego no pude, por circunstancias de trabajo, no pude ejecutarlo. No me pillaba, no me vino bien. Realmente creo que es una obra que era necesaria en los tiempos en los que vivimos. Da igual si lo he hecho yo, si lo ha hecho otra persona, que seguro que Penélope ha sido una maravilla.
0: No me vino bien.
2: Ella diu que era la primera opció dels Javis, no?
0: Sí, sí, això diu. De fet, per qui no hagi vist la pel·lícula, el paper aquest en el que se refereixen és molt petit, però molt rellevant i carismàtic dins el film.
2: Sí, sí.
0: I com tu bé dius, segons n'Estrella, com que el va rebutjar, li van oferir a Penélope Cruz com a segon plat. Una versió que dista molt de lo que han explicat els Javis, perquè els directors sempre han narrat que varen rebre una trucada de Penélope Cruz interessada en fer feina amb ells i que varen desenvolupar el personatge de la tonadillera feta a mida per na Penélope.
3: En mitad del proceso de escritura de la película, anunciamos que vamos a hacer La Bola Negra y suena el teléfono. Nos cuentan que Penélope Cruz estaría interesada en saber si hay algún papel que pudiera encajar con ella en La Bola Negra.
4: Como, ¿hay algún papel? Sí, lo habrá. Y entonces dijimos, vamos a escribir la mejor frase que podamos. Y le dije, pero es muy pequeño. ¿Qué? Pequeño, llamándome el guión. Y lo ha hecho grande.
0: Bé, com veus, dues versions que difereixen una mica una de l'altra, però ara els mamaratzis han pogut contrastar.
2: Ai.
0: Na Lorena Vázquez.
2: Només opines ai, oi? És que se'm fa com molt raro ara tot això, perquè és veritat que sembla el butlletí informatiu ara, pobre, el Jaume. Tu i jo ni diem res. Bueno, perquè ens està donant informació
0: ja,
2: i encara no sé quin és.
0: Normalment aquest programa està allà tota l'estona.
2: Bueno, doncs gràcies a Déu, un dia que podem sentir tranquil·litat a la informació.
0: Sí. Na Júlia Otero, Julián Laonda, comença sempre sola, i ara sóc ella, no, una mica.
2: Totalment.
0: Me falten ses metges.
2: Per un moment Jaume. Pensava que estàvem a l'aeroport, tu i jo també, pobre Jaume.
0: I jo que era sa megafonia. Bé, na Lorena Vázquez, mitja de ses mamaratzis, és a dir, un 50% de ses mamaratzis, ha pogut parlar amb na Eva Leira i na Yolanda Serrano, ses directores de càsting d'aquest film, i confirmen que na Estrella Morente va fer un càsting, això sí, per un personatge que no canta ni balla i molt més petit que es de na Penélope.
5: Que el papel que hizo Penélope Cruz estaba exclusivamente escrito para ella, pero que Estrella Morente sí realizó un casting para esa película. El papel era muy chiquitito, pero en el que Estrella Morente no tenía que mostrar sus dotes musicales, ni tenía en la película la relevancia que tiene el papel que hace Penélope Cruz.
0: Bé, en qualsevol cas, l'equip de càsting no determina que el paper fos per n'Estrella, si hagués tingut la disponibilitat, simplement que va fer el càsting i el va abandonar durant el procés, però potser no era ni tan sols la preferida.
2: Clar.
0: Vos he de dir que n'Estrella Morente s'ha indignat molt en que la gent s'indignés, valgui la redundància, sí, amb ella, i ha fet com una espècie de comunicat Instagram dient que no sap per què s'ha fet tant d'enrenou amb les seves paraules. Home, senyora, t'has apropiat d'un personatge que no és ni per tu, que probablement tu feies de figurant sense frase, m'entens?
2: S'ha inventat, per tant.
0: S'ha inventat tot. Aquesta senyora...
2: Però va, és una millor. El que et fa molta il·lusió amb el que vols, saps? Que passi.
6: A què passa, oi, això?
2: I a vegades
0: jo, igualment,
2: controlar, perquè...
0: Sense n'Estrella Morente, el planeta seria un món molt més trist. A mi m'agrada moltíssim que la liï cada setmana.
6: Com sense la Juliana i el Manu Guix.
0: Exacte.
2: Nois, descanseu molt aquests dies amb aquest senyor, Marc Andreu. Demà ens anem a veure Oques.
0: Ah, sí? Oques,
2: avui saps qui hi ha?
0: Qui avui?
6: La Marta Montaner.
0: I el Víctor Navarro, que també m'ha preguntat. Que acabat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres en declaracions a la Sexta.
2: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
1: L'oferiment de Colau arriba a les portes d'un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. De la seva banda, la CUP decideix avui, en una reunió de la Mesa Nacional del partit, si es presenta a les pròximes eleccions generals. La formació haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals. Als Estats Units, l'huracà Isaías de categoria 2 ha tocat terra aquesta matinada al nord-est de Florida amb vents sostinguts de 165 km per hora. Les autoritats nord-americanes han emès un avís per vent extrem que afecta més de mig milió de persones. També hi ha alertes per inundacions greus i risc de tornados a diverses zones de Florida i Geòrgia. En alguns punts s'han registrat ratxes de vents de fins a 187 km per hora. Més de mig milió d'abonats s'han quedat sense electricitat entre Florida i Alabama. Davant la situació, les autoritats han demanat als residents que es refugiïn immediatament i que actuïn com si es trobessin davant d'un tornado. El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladimir Putin, han acordat alliberar 300.000 tones de gasoil per incrementar l'oferta als mercats internacionals. L'entesa també preveu l'alleujament d'algunes sancions a Moscou, fet que permetria a Rússia posar en circulació fins a 3 milions de tones de dièsel durant les pròximes setmanes. La decisió ha provocat la reacció immediata del president ucraïnès, Vladimir Zelensky, que ha qualificat d'injusta i impròpia d'un aliat la decisió. Milers de persones es van tornar a manifestar ahir pel centre de Barcelona pel dret a l'habitatge. Els diferents col·lectius convocants van desplegar pancartes a la façana de l'edifici històric de la universitat per cridar a la vaga general del dia 11 de novembre. Seguidament van fer un minut de silenci en record de Mari Carmen Abascal, però també de l'Olga i el Javier, que es van treure la vida després de ser desnonats. Segons els sindicats convocants, la manifestació va aplegar 15.000 persones. La Guàrdia Urbana, però, rebaixa la xifra a 3.000. Avui ha de continuar l'operació sortida per carretera amb motiu del pont del 12 d'octubre. Segons el Servei Català de Trànsit, 280.000 vehicles han sortit fins ara de l'àrea metropolitana de Barcelona, la meitat dels 570.000 que s'ha previst que marxin fora. La tarda de divendres ha estat especialment complicada a les rondes de Barcelona i també a la P7, que va patir cues importants a l'altura del Vallès. També hi va haver molta densitat de circulació a les vies com la C32, la 2 i la C58. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest divendres al matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i també reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta Rosa Romà.
3: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I per tant necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
1: Esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha fet la diana de l'equip blanquiblau. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. Més tard a 9:00, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu. A segona, a 5:15, Ceuta-Sabadell. Els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada. I el Barça de bàsquet ha perdut davant dels Alguiris al Palau 81-88 en un partit de l'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart. A la Lliga ACB, a 9:00, Breogán Bàsquet Girona. I en motor aquest dissabte a 9:00, cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. En directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
4: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
5: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
4: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
6: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
4: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes.
7: Com el vas aprendre tu aquella època al català?
8: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
4: El suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
9: Com que em veig, em riu.
7: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
11: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud.
12: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
13: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials...
7: De les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar...
4: En moments excepcionals, sempre hi som.
14: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
4: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
15: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
16: Això és un desastre.
17: S'ha restablert la circulació per via única entre...
4: Rigorós amb la informació.
18: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
19: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
20: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
21: Convocar unes eleccions generals que se...
22: Que no voten, paguen deudes.
23: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
0: Catalunya Ràdio.
4: A tota hora i a tot arreu.
20: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
19: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
24: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
4: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: I avui és ben evident, tot el camp és un clam. Avui el que toca és parlar d'oques grasses, perquè pot ser que tinguis algun concert pendent, pot ser que ja hi hagis anat, o que ja ni te'n recordis, o que t'haguessis quedat sense entrades, o que no t'acabin d'interessar gaire. Llavors, en qualsevol d'aquests supòsits, jo crec que val la pena que avui ens aturem a repassar la discografia d'Oques Grasses. Són 6 àlbums, en uns 15 anys així comptats d'aquella manera. Llavors ens podem aturar en cada un dels discos, els situem en el seu context, també artísticament, què van suposar en l'evolució dels osonencs, i triem un parell de cançons per àlbum, no? I així fem com la foto de l'evolució d'Oques Grasses, que no se'n parla prou, de l'evolució, que va des del 2012 fins al 2026, gairebé a tocar del 27. Comencem amb el primer, va. Record!

Vinga. Un dia no sé com. El primer disc d'Oques Grasses, que va sortir la tardor del 2012. Era el seu debut. Arribava després d'haver-se bregat en escenaris de mitja comarca d'Osona, d'haver picat molta pedra, a molts escenaris, a molts directes. I hi trobem, en aquest disc, en el seu debut, cançons tan representatives i tan estimades pels fans de Pedra Picada d'Oques com Passos Importants o Cool, que ha acabat sent una icona.

I moment ara pel segon disc, el de la confirmació. Sortia l'hivern del 2014. Oques Grasses seguien sumant públic, com demostra, per exemple, el fet que s'emportessin el Premi Enderroc 2014 per votació popular a la millor nova proposta de l'escena. Doncs bé, el segon àlbum el van titular Digue-ne com vulguis. I si m'he de quedar amb dues cançons, us selecciono clarament Coet

l'any 2016, a la primavera, You Pony, el tercer disc d'Oques. El grup estava ja molt consolidat llavors, ara fa 10 anys, i ho era gràcies a la seva presència en el circuit de música en directe. Molts concerts, una proposta altament festiva i amb un flow que semblava que els venia directament de Jamaica. Del You Pony em quedo clarament amb Cara de cul, amb aires fortíssims dels Mumford & Sons i també amb Follar sempre, imprescindibles. Ah, oui.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: És així, avui edició especial de l'amplificador a Catalunya Ràdio, perquè no podia ser de cap altra manera. Estem sucant pa en la discografia d'Oques Grasses. Hem repassat des del primer, del 2012, un dia no sé com, fins, atenció, ja som al quart Fans del Sol, que us he de dir que per mi hi ha com dues eres d'Oques, els tres primers discos i els tres segons. Per tant, aquí a Fans del Sol alguna cosa va canviar.

sens dubte, el gran salt d'oques grasses. El van treure a l'hivern del 2019, després d'una miniaturada que els va servir per furgar en un so que s'enlairava cap a uns horitzons que els osonencs no havien pas trepitjat mai fins llavors. Els van caure un munt de premis a oques per fans del sol, i ja comença a ser molt difícil, però molt, quedar-se només amb dues cançons d'aquest disc. Però suposo que hi vaig amb Serem ocells i amb Està guai?

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Avui fent fotos a la discografia El Cançoner d'Oques Grasses, perquè potser et queda un concert pendent encara per anar, o ja has anat a algun, o no t'acaba d'interessar gaire, o ja ni recordes el primer, el del dimecres, que era pel que tu tenies entrades. Doncs en qualsevol d'aquests supòsits, avui el que tu tens ganes de fer ara mateix és sentir algunes de les millors cançons d'Oques Grasses. Això és així. I anem amb el cinquè disc, el penúltim. Porto

veure, A tope amb la vida és el disc de La gent que estimo, de la mateixa manera que 10 milles per veure una bona armadura de Manel és el disc de Benvolgut. És una cançó que porta oques grasses cap a uns límits de popularitat molt i molt alts. És una d'aquelles que quan sona fa cantar i gairebé plorar a tota Catalunya. El grup segueix fent evolucionar el seu so i se situa en un espai privilegiat tant pel públic com també per la crítica. Una altra cançó d'aquest disc, a banda de La gent que estimo, doncs, sens dubte, em quedo amb Elefants, que és èpica pura.

i ja hi som, a l'últim disc d'Oques Grasses, fruit del deliri de l'abril del 2024. És, sens dubte, la gran evolució del grup. És com un Pokémon que ja sap que és a punt de passar-se el joc i la pantalla final un cop derroti a l'últim monstre. Doncs aquí se situa Oques amb el seu últim disc. Hi ha de tot, sobretot atreviment. Poc ens imaginàvem que acabaria sent el seu comiat, tot i que l'última cançó ja ens ho avança en forma de coda. Posats a quedar-se amb un parell, que és exercici altament complicat, sort de tu, que jo diria que és la gent que estimo 2.0, per entendre'ns, i molta tralla. Tot i que demà, ja us ho dic, en triaria dues de diferents, segur.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I fins aquí, a moques gràcies, que evidentment ha estat la seva setmana, és el seu cap de setmana, i aquest havia de ser el seu programa. Tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador. Amb Frank Lluís Giró.
1: I coses del temps, que ja ho diuen, que és relatiu, deu ser la velocitat de lluç que portem, lol. Doncs que encara ens queden alguns minuts per acabar de paladejar hits d'oques grasses, que avui, òbviament, són els protagonistes. I mireu, com que som a la matinada de Catalunya Ràdio, a l'amplificador, amb aquest rodolí inclòs del separador, pensava, com el dia i la nit, perquè és aquella hora en la que som ara, no? Una mica de dia, una mica de nit, una mica que no saps on ets, ideal per curar la ressaca del concert d'oques o per la prèvia del concert que potser encara ets a punt de viure. Ara sí que marxem, eh? La definitiva, penya, eh? Apa-li, fins d'aquí a 7 dies, com el dia i la nit, llarga vida als moments com aquests, de trobar-nos i cantar, plegats, a ple pulmó. Quina delícia.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. És dissabte 10 d'octubre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Eduard Volta, Jaume Clotet i Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, l'Hora Negra de Maica Navarro. I avui també un suplement molt musical.
2: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam. Tão alto que me entrega o meu bem.
1: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de la Quica Natzaret, la futbolista del Barça. Parlem de Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç. Surt la setmana que ve, però avui El Suplement el podrem escoltar en exclusiva, ja. Avui que El Suplement també coneixerem la història de Mario Vilau. Ell és un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó. Papa.

0: El Mario Vilau té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit.
1: A tu t'agrada reivindicar que ets un torero català?
2: Jo sempre, com saben, no?, que soc català perquè la veu s'escolta, doncs em porten banderes de Catalunya, no? De fet, la final de... quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera de Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més torrena que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
1: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal?
2: Clar que ho entenc, no? Hi ha tot tipus d'opinions, però hi ha que respectar-les, no? Igual que nosaltres respectem a ells, ells s'han de respectar a nosaltres. Que
0: a quarts d'onze, a quarts de dotze, la conversa, en aquest cas amb el Mario Vilau, de 20 anys, aquest català que des de petit vol ser torero i que va fer honor a la cançó de l'Albert Pla. Tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
3: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger. I l'actualitat d'aquesta hora passa pels Estats Units. El president Donald Trump ha anunciat un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de forma immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones de combustible en els pròxims mesos. Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà les sancions contra Moscou, que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat als Estats Units. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar, diu, la guerra ucraïna.
5: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
4: Trump ha insistit que l'acord energètic amb el Kremlin serà molt beneficiós i ha agraït la col·laboració a Putin. Més coses. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres. Ho ha dit en declaracions a la Sexta.
6: Claro que sí. O sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
4: L'oferiment de Colau arriba a les portes d'un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. La direcció dels republicans dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. I la CUP decideix avui, en una reunió de la Mesa Nacional del partit, si es presenta a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. La formació haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals. I el jurat popular ha declarat culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. I els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Ahir a la tarda es van tornar a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que va plegar 15.000 persones, segons els organitzadors, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
7: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
4: I ahir es va celebrar el 9 d'octubre al País Valencià. La diada va transcorrer amb fortes mesures de seguretat, però amb tranquil·litat. La jornada va començar amb els actes més institucionals i va acabar amb la manifestació més reivindicativa. Anem a València, Marta García.
8: amb el lema Guanyem el País convocava la Comissió 9 d'Octubre, que engloba diverses associacions, entre elles Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
9: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, amb lleis pròpies, que pugui governar, evidentment, que parli en valencià.
8: 1.700 efectius van vetllar per la seguretat, uns 500 més del que és habitual pel perill de l'extrema dreta. Al matí es van deixar veure junt amb els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, en la processó cívica, però per la vesprada tot va transcorrer amb normalitat.
4: I en esports, Marc Márquez sortirà des de la segona fila de la grella del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El campió s'ha classificat quart i tindrà al costat Jorge Martín, el líder, que ha estat cinquè. La pole l'ha fet Raúl Fernández. A les 9, curs sprint, que us oferirem en directe a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. A 6:45 de la tarda, Barça-Getafe, de la 8a jornada de primera divisió de futbol, sense Rafinha. Més tard, a les 9 del vespre, Real Madrid-Villarreal. Ahir es van jugar al Màlaga 1, Espanyol 1. A segona, a 4:45, Ceuta-Sabadell. En bàsquet, el Barça va perdre davant els Alguiris al Palau per 81-88 en partit d'Eurolliga a la Lliga CB a les 9 del vespre. Avui, Breogán, bàsquet Girona. I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per a la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Per Catalunya!
3: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
11: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
3: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
12: La terra no és dolenta, no ho crec.
3: ...i el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3CAT.
3: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio i també som la gent del Mans. Quim Rutllant amb tota la cultura d'arrel cada dissabte ben d'hora al matí.
4: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. És dissabte, passen uns quants minuts de les 6 del matí, això vol dir que a Catalunya Ràdio comencem al Mans, la cultura popular i tradicional, l'associacionisme a la Ràdio Nacional. Avui posarem la mirada a Manresa, al Bages, perquè dijous comença la 29a edició de la Fira Mediterrània, una edició que reunirà 85 propostes artístiques en 136 funcions al voltant de la música, la dansa, la cultura popular, la memòria i els nous llenguatges de l'arrel. Avançarem bona part de la programació d'aquesta mateixa setmana i també més enllà de Fira Mediterrània passarem per Alcover, a l'Alt Camp, amb la Fira dels Bandolers, per la Ràpid, al Montsià, on la Fira Orígens vol batre el rècord Guinness de balladors de jota, i també passarem per la Massana, Andorra, amb el Contradans. Avançarem també al Festival Temuda de Sant Climent de Llobregat, al Baix Llobregat. Tot plegat des d'ara i durant els propers minuts. Aquí mateix, al Mans, amb la Rosa Silloé, al muntatge musical, l'Andy Franco a la producció i qui us parla, en Quim Rutllant.
1: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
0: Som-hi, doncs, en tot l'arrel a la Ràdio Nacional. I com sempre, començarem musicals. Una novetat de fa pocs dies són les L'Arenà. Tanta mar per tan poca illa. Encer.

0: L'Anna, amb l'Anna Magrinyà i l'Anna Sala, que segueixen avançant al futur turmerí, aquest treball que tenim moltes ganes de sentir ja complert. La setmana que ve, el dia 18, per cert, si els voleu sentir, seran al Festival Arrela't d'Esplugues de Llobregat.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.

Entrem en matèria. Dijous que ve, dia 15, comença a Manresa, al Bages, la 29a edició de Fira Mediterrània. 4 dies de programació fins diumenge, amb 85 propostes artístiques, 136 funcions, 74 de les quals són gratuïtes. 6 de cada 10 propostes tenen, a més, caràcter d'estrena. La música suma 44 propostes, i les arts escèniques i la cultura popular 41. A més, 23 projectes que han crescut sota el paraigua de l'Obrador d'Arrel, el programa de suport a la creació de la Fira Mediterrània. Avui, per tant, us avançarem bona part del que passarà aquests dos primers dies, dijous i divendres, i comencem, en aquest cas, amb les propostes de dansa de dijous.

0: La primera proposta és Repic, de Radicela, un espectacle que parteix d'un gest molt present a les danses d'arrel, el repic. Repic de peus, d'objectes o instruments que es converteixen aquí en moviment, en ritme i diàleg entre els intèrprets. Aquest repic es podrà veure dijous que ve, a 6:15 de la tarda, a la plaça Europa de Manresa. Roger Cosidó i Eduard Roca són intèrprets de Radicela.
1: Un projecte creatiu contemporani d'arrel. El foco on l'hem posat ha sigut en el toc de la castanyola, treballar a partir dels seus sons des de la part més popular.
2: I llavors el que volíem fer és un procés d'investigació on realment la castanyola no és merament un element estètic i sonor, sinó investigar una mica en quins orígens i quin era l'element popular que el va convertir en element de les danses que es feien a plaça. Això és aquest procés d'investigar no només quins patrons rítmics hi ha, sinó com es va arribar.
1: I per això, no, vull dir que Radicela és el segon projecte, no, que engeguem, i per això ens hem posat amb les mans de Laia Santanac, que ens acompanyi.
0: La direcció artística i la coreografia de Repic les comparteixen tant Radicela com Laia Santanac. La proposta vol tractar la tradició com patrimoni viu, capaç de generar nous llenguatges escènics.
3: Estem fent la revisitació una mica també de la castanyola i per això estem utilitzant un material que és la fusta, i com amb la fusta, des d'una mirada contemporània, podem també investigar de quina manera es repicava la castanyola en moltes danses populars i de quina manera ara mateix ens ve de gust també a nosaltres com a col·lectiu.
0: Mitja hora més tard, a 6:45 de la tarda, l'Anònima acull el Catalan Washing, nova proposta de Pere Seda i de l'Esbor. El títol ja és tota una declaració d'intencions. Catalan Washing assenyala l'ús superficial de la cultura tradicional, l'exaltació de símbols i de la identitat quan aquesta queda deslligada de la realitat social al qual els hi dona sentit. Pere Seda posa paraules al punt de partida de l'espectacle.
4: En aquest cas hem volgut ja anar a fondo del tot, amb el vestuari, amb la música, amb el propi moviment. En aquest espectacle hi ha molt de tot el patrimoni aquest, sobretot de danses que venen del món dels esbars i de totes les danses també populars, però amb aquesta forma de ballar tan catalana, que amb els altres espectacles hi havia una voluntat de portar-los cap a un context de moviment més contemporani, i en aquest no hem volgut anar com cap al propi moviment, i crec que ha sortit un treball molt xulo perquè estem agafant moltes referències també musicals de Montpou, de Clavé, de Morera també, i com tot un univers d'autors catalans de tot el nou santisme, no?, que hem agafat i hem volgut com reivindicar i també com fer-ne una oda d'alguna forma.
0: Catalan Washing, a 6:45 de la tarda de dijous, a l'Anònima.

0: Seguim amb dansa, a les 8 del vespre, també dijous, al Museu de Manresa, al Museu Barroc de Catalunya. Esther Contini presentarà Brida, una peça que parteix de la dansa tradicional dels cavallets i posa en paral·lel la doma del cavall i les coreografies codificades. El cos hi apareix com un espai de disciplina i de control, però també de resistència i potència expressiva. La creadora i coreògrafa Esther Contini ens acosta a aquest punt de partida.
1: Per explorar la relació que existeix entre la doma de cavall i la coreografia codificada com a metàfores de control sobre els cossos. I la dansa de cavallets el que té és que hi veia tot, però sobretot la idea de dominació. Sobretot la idea de dominació expressada des d'un lloc lúdic i popular. D'alguna manera el que em pregunto a Brida és què hi ha sota d'aquesta tradició, com les persones tendim a dominar, a voler controlar.
0: Brida, a més, compta amb la col·laboració vocal de Tartarre Helena i forma part del programa d'impuls a la dansa de Real de l'Obrador. Dijous que ve, a les 8 del vespre, la podreu veure, per tant, al Museu Barroc de Catalunya.

0: Deixem la dansa, parlem de música. Aquests que sonen, el Poni Pissador, seran en el format del Poni Menut aquest dijous i presentaran Batu a l'Olla, un viatge imaginari en tren per músiques i tradicions d'arreu. El bluegrass, tonades celtes, ioda l'alpí i l'humor habitual d'aquesta banda. En aquest cas faran dos passis per escoles al Teatre Conservatori aquest dijous, matí i tarda. Miquel Pérez, violinista i veu del Poni Pissador, ens parla d'aquest Batu a l'Olla.
1: I aquí s'hi sumen dues coses, una d'elles que ens avorrim amb molta facilitat si les cançons són molt planes i massa repetitives, i a nosaltres avorrir-nos ens agrada més aviat poc. I la última cosa que et diria és que nosaltres, quan érem petits, la música que ens arribava a les orelles, que estava com pensada com a música infantil, normalment no ens cridava gaire l'atenció. Busca com un simplisme i un minimalisme que a la nostra orella doncs no li venia de gust. I vam arribar a la conclusió com a grup que si volíem fer música familiar no tenia per què deixar de ser una mica amb la complexitat harmònica i rítmica i aquestes coses que a nosaltres ens agraden tant. Sí.

0: A les 12 del migdia arribarà el primer dels dos passis de Quan siguis gran i jo sigui velleta, de La Portera. El segon serà a 6:15 de la tarda. Tots dos a l'Auditori Miquel Blanc del Conservatori Municipal de Música de Manresa. Aquesta proposta de Laia Borràs i Pau Sensarric parla de la cura, del pas del temps, de com l'efecte es transmet entre generacions. Ho fa recuperant tradicions, cançons tradicionals i de bressol, però també a través d'instruments ceràmics de construcció pròpia que tenen un pes musical, visual i escènic. Aquesta és Laia Borràs.
1: Quan començàvem a crear l'espectacle, sobretot pensàvem molt en com la massificació i en com les ciutats i tot el soroll i la rapidesa de la vida en què vivim ara afecta el temps que ens dediquem a nosaltres o a les nostres famílies o als nostres amics, i com cada vegada tenim menys temps potser per la gent que ens estimem, i com de cop el fet d'estar tan junts i tan concentrats en una ciutat potser fa que en realitat estiguem menys a la vora que abans.
0: A 4:45 de la tarda, els carlins serà el torn de Luca, amb cançons que il·luminen els carrers. Magalí Sala, Gina Quatrecases i Miquel Gómez treballen només amb les veus, parteixen de la polifonia tradicional mediterrània. En aquesta nova proposta incorporen una mirada escènica sobre la llum, el moviment i la manera com les cançons poden passar d'una veu a l'altra. Miquel Gómez.
2: Som un grup que en si es defineix una mica per l'amistat viscuda a través de la música. Més enllà d'aquest tema de recuperació de patrimoni, que evidentment és la nostra base i és d'on venim nosaltres, el que estem fent en aquest procés és posar en el centre l'experiència humana que totes aquestes músiques han acompanyat, que totes aquestes cançons han acompanyat al llarg del temps. Un projecte tan íntim que és un projecte de una mica de buscar quina és la nostra identitat dins del món de la polifonia, que sí que ve de les sonoritats de la polifonia catalana, valenciana, d'altres llocs de la Mediterrània.
0: I també dijous a la sala de la Plana de l'Hom, Coloma Bertran presentarà Arrelalada.

0: La violinista pren com a referència els antics sonadors i els gèneres de ball de la música tradicional, però els fa dialogar amb l'improvisació, sintetitzadors, bucles i experimentació sonora.
1: Que parteix de la figura dels antics sonadors, aquests músics que tocaven doncs, l'acordió, flabiol, el violí, i que anaven doncs, ells sols de poble en poble, fent ballar, explicant històries i cantant. M'interessa aquest esperit viu i itinerant de la música i també sonador com a idea de fer sonar no?, l'instrument i de jugar amb el so. Incorporo tota una part d'experimentació sonora, com també tota una part més d'experimentació d'un so natural propi de l'instrument. I a nivell de repertori, sobretot em baso en gèneres d'arrel catalana, d'arreu dels Països Catalans.
0: I també dijous, la Fira Mediterrània acull, en aquest cas, un concert de les Albèriques, amb Cantar és viure, una altra de les propostes a l'escenari de les Cases de la Música. Albèrica reuneix tres generacions de la família Albero Tàpia. Veus, gralles, sac de gemecs, flabiol, guitarres, castanyoles, petxines, percussions domèstiques, en aquest cas per revisar cants i balls populars de la península Ibèrica des de la festa i des de la transmissió de les generacions. Més, més.

0: una altra de les novetats, una presentació és la que farà Joana d'Arc, l'Ariana Rotlló, amb Revolta, un projecte que fa conviure la cançó popular catalana amb sintetitzadors, amb bases electròniques, samplers i percussions. Revolta entén la tradició oral com un espai de resistència col·lectiva, una eina viva per respondre als conflictes del present. Ariana Rotlló.
1: Revolta porta bastanta energia. Després d'haver estat així una miqueta paradets, la veritat és que, bueno, en el moment en el que estem a nivell de societat i a nivell de món, hem vist com bastant urgent recuperar cançons d'una miqueta de revolta o de moviments o col·lectius que van haver de reinventar la seva forma de viure per adaptar-se a un context diferent.
0: A les 8 del vespre d'aquest dijous, la Taverna Cervesa Guineu es convertirà en aquest cas amb la final de la 19a edició del concurs Sons de la Mediterrània. Tres propostes i tres maneres molt diferents d'entendre com pot sonar l'arrel avui en dia.

0: petit.
1: Obriran de Gairó, de Premià de Mar, al Maresme, el grup que revisa l'Havanera des dels codis musicals de la seva generació. Respecten la melanconia, també respecten el relat, les estructures, però incorporen composicions pròpies i sonoritats contemporànies. Luar Albert.
2: Com cada directe dius, ai, i si això ho fem així, no sé què, no sé quantos, i vas com rodant, i al final cada vegada ens sentim més còmodes, també, i creiem que pues, s'està com consolidant bastant el directe i la proposta per això mateix.
1: Tot seguit, a dos quarts de nou, els segons finalistes, en aquest cas el projecte Nastallat de la Laia Rius. Manté les mètiques i les estructures del ball de bot, amb d'altres gèneres tradicionals, però les trasllada a l'electrònica, amb sintetitzadors, bases, baixos, que permeten ballar les peces seguint els passos o deixant-se portar lliurement pel ritme. Laia Rius.
3: El que a mi més m'agrada del projecte i el que m'emociona més que estigui passant i que crec que és amb el que connecta més la gent, és que siguin cançons que es puguin ballar i que la gent les balli. I que estem fent concerts... És que a mi se'm fica la pell. Que estem fent concerts com aquí a Catalunya, que és un lloc on potser el ball de bot no hi té tanta presència, perquè sí que ara el directe, malgrat fem com balls de tots els països catalans, està molt centrat en el ball de bot. Allà a Mallorca, òbviament, funciona molt bé, perquè tothom balla. Però aquí a Catalunya també balla la gent. I mira, també en part, perquè jo sóc molt pesada i els meus amics ja els he fet fer mil cursos de ball de bot i coses, i llavors venen als concerts i ballen.
4: Què ens queda quan tot fon i no s'entén què hi passa al món? Quan res és clar i tot compon, quan s'acaba el dia i el sol es pon.
1: I tancarà la final la Mare del Tano, de la Garriga, al Vallès Oriental, el grup liderat per Joana Boazang, que parteix de la rumba catalana, el ventilador i les palmes, i que combina versions del repertori clàssic en composicions pròpies en català i en francès. Joana Boazang.
5: Guai, perquè és que no tenim res a veure els uns amb els altres. Llavors, bueno, que guai, no?, que la música d'arrel catalana com pugui ser tan viva i diversa. Crec que a vegades hi pot haver gent que diu, ah, és que no m'agrada, jo què sé, la música tradicional. I és com, ostres, doncs mira, justament són tres propostes que crec que potser amb una pots connectar, saps? Perquè és molt... Sí, res a veure l'una amb l'altra.
1: El guanyador del concursons es farà públic, en aquest cas l'endemà, divendres, dins la presentació de projectes de l'obra.

I més música, que segueix a la Fira Mediterrània. A 9:15 arribarà la inauguració oficial de la Fira amb Sandra Montfort, que presentarà Terra de Guapes a la Sala Gran del Teatre Cursal. Un espectacle de gran format amb música, dansa i performance que homenatja la cultura valenciana. I passaran cants de batre, malaguenyes, albaes, fandangos, dolçaina, tabal, el misteri d'Elx o el ball del Balatori, revisats des d'una mirada contemporània.

0: Més música de dijous. La nit continuarà a 3:15 a la Taverna Cervesa Guineu amb Trèvol, folk d'Extra Radi, que presentaran aquest treball, el quartet que barreja la música d'arrel amb el pop i construeix un folk des de la perifèria, amb lletres que parlen de qüestions socials i de les preocupacions de les generacions joves. Laia Gluck és de Trèvol.
1: Sí que vam fer la reflexió de que volíem reivindicar la perifèria com a espai de creació, com a espai de barreja i com a espai de resistència cultural. Bé, primer perquè el fer música folk i fer música tradicional des de petites ens hem trobat que en aquesta perifèria, en aquest extraradi, a vegades costa una mica poder dir que fas música folk des d'aquesta banda, no? Perquè és el que sempre diem. Però sempre ens hem trobat que, ostres, que vens al Baix Llobregat, que vens a l'Hospitalet, vens a Sant Adrià, què has de fer? Què has de tocar la gralla, saps? Què has de fer música folk? I poder reivindicar aquesta perifèria com aquest espai...

0: Encara dues propostes més que eixamplen aquest primer dia de la fira cap a d'altres ribes de la Mediterrània. A un quart d'una del migdia, a la taverna Cervesa Guineu, Silvestres i Saurina posaran en diàleg la polifonia catalana i la corsa. En aquest cas, Silvestres, tres veus de Ponent, que recuperen cançons de Pandero, jotes, romansos, des d'una mirada contemporània, i de l'altra, Suarina, una formació femenina vinculada a la tradició polifònica de Còrsega. El projecte és fruit de dues residències creuades i vol explorar què passa quan dues maneres mediterrànies de cantar es troben. Arantxa Broto és de Silvestres.
1: La idea és treballar des del nostre coneixement sobre polifonia catalana i des del seu coneixement sobre polifonia corsa. I també trobem molt interessant, ara que ja coneixem més o menys lo d'aquí, anar a visitar lo de Còrsega, perquè és veritat que allà la polifonia tradicional està molt viva encara. Ens fa molta il·lusió fer aquest intercanvi i sobretot poder fer la mostra del que treballarem. Allà estarem al centre Boche i aquí també farem la mostra a Fira Mediterrània i a l'Auditori de Lleida.
0: La jornada de dijous s'allargarà fins ben entrada la matinada. A dos quarts d'una, ja tècnicament divendres, Kalashim aportarà Osmosis a la plaça Sant Domènec, una formació de la Pulla, al sud d'Itàlia, que fa conviure la taranta amb l'electrònica, amb gaites, buzuc i acordió, pandereta, veus i sintetitzadors en un directe potent hipnòtic per tancar la primera nit de la Fira Mediterrània.
2: Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al Mans.

0: Aquesta que acabem d'escoltar era la sardana Sa Pauma, de Josep Coll i Ferrando, amb la Copla Ciutat de Girona. I és que avui Tossa de Mar, a la Selva, hi haurà concert amb aquesta formació, amb aquesta copla, com a prèvia de l'aplec que celebraran demà diumenge.
1: Catalunya Ràdio. Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio. En temps de suplement, seguim ara. Hem repassat la programació de dijous en aquesta Fira Mediterrània. Toca divendres. Segona jornada, per tant, d'aquesta fira de Manresa al Bages. Repassem-ne les principals propostes. Començant per dansa. De bon matí, Brodes Bros presenten Bo. La companyia parteix del Ball de Bastons per posar-lo en diàleg amb la dansa contemporània, el hip-hop, el popping, el locking i el breakdance.

0: de l'itinerari Memòria i Llegat us destacarem que aquest divendres el Passa Major acollirà Clam, de la companyia Femut, circ contemporani, equilibris acrobàtics, perxa, dansa i música per reivindicar la vida senzilla, el joc, la llibertat i la resistència. Ens ho explica una de les creadores de la companyia Femut i intèrprets, la Júlia Clarà.
1: Posa en valor la vida senzilla com una vida plena. El joc, la llibertat i la resistència. I ens hem inspirat en danses populars i en els balls dels gegants. L'Anna Ferrer és qui ens ha fet la música, cercant cançons a l'arxiu del Cantut, i Clam és un espectacle pensat per les places, de format circular, és de circ.
0: I a 7:45, Perifèria Cimarrones iniciarà la plaça Gisbert, l'itinerari Ventús, que avançarà pels carrers del centre fins a la plaça Sant Domènec. Una acció escènica que activa la memòria de la diàspora africana i recupera les germandats afroandaluses i afrocatalanes documentades ja des del segle XV.

0: seguim ara repassant més propostes per aquest divendres. Ara parlem del que protagonitzarà Xaluc, un grup que presenta Quan jo veja que ja no cante, un projecte liderat pel saxofonista alcoià Pau Jordà, que explora nous camins per les albaes de l'Horta, els romansos i els girs melòdics valencians, amb un paper important de la improvisació. Una de les músics que participa és la catalana Laia Escartín, violinista en aquest projecte Xaloc.
1: El Pau, que em va convidar a formar part del seu projecte, que és una reinterpretació de la música valenciana. Ell està a Rotterdam, i com els que estem allà, doncs trobem a faltar les nostres arrels, trobem a faltar d'on venim. I ell va tenir una necessitat visceral de dir, i de tenir necessitat, però espera, jo d'on vinc? Estic aquí estudiant música nord-americana amb tot aquest xubirubirubirubirups, i però jo és que no vinc d'aquí. I llavors preguntar-se a ell, i això t'ho podria explicar ell, no, d'on vinc jo, des d'on vull fer la música jo, i llavors es va posar a fer la seva tesi del superior dedicada a la música tradicional valenciana i com fer una reinterpretació amb un context, doncs amb un grup de música jazzístic.
0: A 6:15 a l'auditori de la Sala Plana de l'OM, el violinista Apel Escarot estrenarà el Llibre Vermell, reinterpretant d'una manera lliure el cançoner medieval de Montserrat. A 6:00 PM a la taverna Cervesa Guineu, el jove cantador valencià Jorge Gumbau presentarà barreja, jotes, fandangos, romansos, malaguenyes i cançons populars recollides abans que no desapareguin de la memòria col·lectiva.

0: A les 8 del vespre, anant cap a les Illes, a la taverna Cervesa Guineu també, les Pitxorines presenten Safal de Girada, el segon treball d'aquest grup femení. Ens ho explica l'Aina Tramulles.
1: Amb el segon disc, el procés ha estat més planificat, que diguéssim. Hem pogut fer trobades intensives per assajar la música, cada una ha anat aportant més coses, i a mi el que m'agrada explicar també és que en el primer disc sí que pensava molt en instrumentació, però amb una instrumentació com a objectiva, no? Vale, les cordes faran això, i aquí hi ha una veu i la veu farà això, no? Però ara el Manco hem fet el disc pensant també en cada una de les membres del grup, és a dir, en el meu cas, que jo vaig arreglar estirar-li cosetes, pensava és que això li quedaria molt bé en la Sílvia, que és la pianista, no? Però pensava abans en la persona que en l'instrument.

0: A 9:45 de la nit, la Sala Gran del Cursal d'aquest divendres també acollirà l'estrena absoluta de Pau, la nova producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC. Ens ho explica el compositor d'aquest projecte, en Dani López.
1: Pau és un espectacle inspirat en la figura de Pau Casals, sobretot en la seva feina que va fer per la pau mundial i per als drets humans. No? Bàsicament estem... Jo estic estudiant, m'estic empapant, estic llegint tot el que trobo de Pau Casals, escoltant tota la seva música i tot això. I llavors la intenció d'aquest espectacle és, així com amb Trencadís i amb Cruy hi havia un gran pes de les veus i de lo que deien les veus, volem donar encara més pes a l'orquestra. Trencadís tenia molt pes la veu, Cruy tenia molt pes la veu i començava a tenir més pes l'orquestra. Ara la idea és donar tant pes com puguem a l'orquestra per fer-la brillar tant com puguem.
0: També divendres, els Carlins, Kiu i Mourad Bouloadi estrenaran una trobada entre el trio català de jazz i el músic multiinstrumentista marroquí, un projecte que funciona com un laboratori euromediterrani que barreja tradició marroquina, jazz, improvisació i experimentació. L'Àngel Sorroche, un dels ideòlegs d'aquest projecte, ens dona les seves claus.
2: A mi m'agrada molt com va sorgir aquest projecte, perquè va sorgir de coses que passen quan et trobes gent a una fira. Precisament va ser al Mercat de Música Viva de Vic i va ser molt curiós, perquè va haver una trobada molt casual amb una persona de Fundació Giva i van començar a parlar de música, a parlar de projectes i va sorgir parlar del grup que nosaltres treballàvem, que era Kio, i ràpidament es van començar a entendre, van repetir trobaments aquí a Fira de Manresa també l'any passat i van connectar. Van trobar com una manera molt interessant de compartir el que era el jazz més contemporani que fan Kio i el que és la tradició del Mourad Bouloadi, i jo crec que aquí sí que n'hi ha punt trobar en un punt que jo crec que la música parlava per si mateixa.
0: A les 7 de la tarda, al Teatre Conservatori, aquest divendres, s'hi trobaran dues grans tradicions de la Mediterrània Occidental, la cultura occitana dels Alps i la música per a copla. Sergio Berardo, fundador i ànima de Dalú Dolfín, actuarà amb la Copa Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, en un concert que vol explorar nous llenguatges sense perdre les arrels de cap de les dues formacions. Ens ho presenta d'aquesta manera el fiscornaire de la Copa Sant Jordi i representant Pep Moliner.
3: Ell té un grup que es diu Lou de Fin, és un grup mític d'allà a Itàlia, que fan música folk. Vam dir i amb aquestes fusions la clau és l'arranjament, és on hi ha la clau, i per tant vam anar al segur i li vam encarregar en Xavier Guitó. Això ho vam estrenar ara la primera setmana d'agost, allà a Itàlia, amb un parell de concerts, a Cuneo i a Saluzzo. Va ser un èxit total i ara el proper serà Fira Mediterrània Manresa.
0: I a 9:45 del vespre el Cielo acollirà Nohara, un trio sicilià que parteix de gravacions d'arxiu i d'antics cants de treball de l'illa per construir una música contemporània en què els instruments tradicionals conviuen amb l'electrònica. Més propostes que hi hauran per divendres, per exemple, l'Occità Barrut, que presenta Contrafocs, i a les 11 de la nit a Sant Domènec, en Davide Ambrogio, que presentarà Mater Nullius. Aquestes són algunes de les propostes també internacionals que seran a Fira Mediterrània.
4: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rullant.
0: I més enllà de Fira Mediterrània, que cap de setmana trobem altres cites de la cultura popular, la memòria i les arts d'arrel.

0: Comencem a Alcover, a l'Alt Camp, amb la 24a Fira del Bandoler, que mantindrà la vila ocupada fins dilluns. Els carrers recuperen les batusses entre Morells i Voltors, amb teatre, música tradicional, tavernes, gastronomia, artesania i activitats familiars. Avui, per exemple, a les 12 del migdia, la cuinera Carme Roscalleda pronunciarà el pregó a l'Església Vella. Durant el cap de setmana també hi haurà espectacles itinerants, mostres d'oficis i actuacions de Juli Verd, Coi d'Encem, All Foll, Folk i Cendra i l'Arfo. A la Ràpita al Montsià, aquest cap de setmana, s'hi celebra la desena edició d'Orígens. El barri del Chicago torna a principis del segle XX per recuperar la vida dels pescadors, els mariners, els pagesos, els ramaders, amb un conjunt de demostracions d'oficis, teatres, jocs, gastronomia i música. La Francina Molina, regidora d'identitat de la Ràpita, explica què és aquesta festa estretament lligada a la memòria del poble.
1: És una festa que, com sempre dic, és molt de poble. Per què? Perquè parla dels nostres orígens, com diu la mateixa paraula, parla de com treballaven, com vivien, de què s'alimentaven els nostres avantpassats, els iaios i les iaies, no? Sobretot dels principis del segle XX.
0: Avui hi haurà, entre moltes activitats, una demostració de pesca al rosegall, balls tradicionals, jocs populars i música als carrers, però el gran repte arribarà demà diumenge a les 11 del matí a la plaça de l'1 d'octubre, quan Orígens vol reunir 500 parelles per aconseguir el rècord Guinness de més persones ballant simultàniament la Jota Vella de la Ràpita. Recordar-vos també que aquest cap de setmana se celebra a la Massana, Andorra, la 6a edició del Contradans, el festival que posa en relació la tradició, la dansa contemporània i que acompanya els espectacles amb una fira d'artesania i tallers d'oficis. Avui, per exemple, s'hi podrà veure Emma Riba, la companyia Marc Fernández, la companyia francesa La Zampa. A les 9 de la nit, Marea Danza presentarà On estàs, Alicia? A l'Auditori Nacional d'Andorra. I demà, a les 11 del matí, 5 esbarts andorrans recuperaran conjuntament Meritxell, la patrona. Sandra Tudoco, directora del Contradans, ens explica com va néixer aquest espectacle.
2: Meritxell, la patrona, surt també d'un projecte del Contradans, on juntem tots els esbarts per commemorar el 50è aniversari de la construcció del nostre santuari. I clar, va volar, les entrades van volar. És veritat que el recinte només acollia 300 persones, però bueno, vam dir, ho tornem a fer pel Contradans. Crec que és un molt bon espectacle per fer-ho al Contradans.
0: El programa d'avui continuarà amb Aukeran Dansa. Tots els espectacles són gratuïts i es concentren a la plaça de les Fontetes, tret del muntatge d'aquesta nit a l'Auditori Nacional.

0: Acabarem avançant una cita de la setmana que ve. Divendres comença Sant Climent de Llobregat, al Baix Llobregat, el Festival Temuda, dedicat al teatre, la música i la dansa d'arrel tradicional catalana. L'organitza l'associació cultural L'Empel. L'Àlex García Miguel ens explica què vol ser aquest festival.
1: Fa uns quants anys, a Sant Climent, més enllà de tota l'activitat social i cultural que organitzaven les entitats, no hi havia una programació ni teatral, ni de música, ni de dansa en equipaments públics, ni al carrer. I des de la nostra entitat, que treballem per la cultura popular i des de la cultura catalana, doncs vam pensar que fer un petit festival programant companyies professionals i semiprofessionals i amb aquesta visió de que treballessin des de l'arrel, doncs podia cobrir aquesta mancança a nivell cultural al nostre poble.
0: El primer acte serà divendres al vespre, un maridatge musical i gastronòmic que unirà el concert de Jou, un duet d'acordió diatònic, gralla i tenoret, amb una proposta culinària del xef Gerard Solís, del restaurant El Racó. Un recorregut per paisatges sonors i gastronòmics dels Països Catalans i el País Basc.
1: L'any passat ja vam fer aquesta col·laboració amb el restaurant El Racó de Sant Climent, que és un restaurant de referència, però podríem dir que, tot i que vam ajuntar un espectacle musical i un sopar, aquests no estaven maridats del tot. En canvi, aquest any, la programació del propi espectacle ens portarà per unes músiques i uns territoris i coincidiran amb els territoris amb els quals maridarem amb el sopar.
0: Dissabte, Folk a punt, posarà un ball a plaça amb la participació de les Bars Sant Jordi de Badalona i després de sopar arribarà el cant improvisat amb glosa càustica. Diumenge el festival es tancarà amb Els Colors de la Martina, espectacle familiar de la companyia La Tremenda. Fins aquí aquest Mans d'avui. Per tant, gràcies per haver-nos fet companyia. Recordeu que dissabte que avui tornarem amb més música, més festa i més cultura popular. Abans de marxar, una cita per demà diumenge a Súria, al Bages, a les 4 de la tarda al Parc Municipal Macari Viader, acollirà la 55a edició de l'Aplec de la Sardana Vila de Súria amb les cobles Súria, Berga Jove i la principal, Andalà Bisbal. Una de les cobles de l'Aplec serà la Berga Jove. Precisament amb ella tancarem el programa d'avui amb la sardana clàssica de Robert Agustina. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dissabte que ve. Com sempre, aquí al Mans, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al Gra.
3: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
2: Recapta.
3: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta't a granrecapte.org.
4: El cinema fantàstic torna a Sitges.
5: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
4: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
5: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
4: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu.

0: abans de la vida de la parella de Josep Joan Pera. A la dona l'investiguen ara per possible implicació en la mort de l'arquitecte i la Maica ens va concretar d'on neixen les sospites judicials.
1: Amb un bon amic de l'arquitecte, del Josep Joan Pera, em va dir, sí, sí, el dia que la Belén, doncs que bueno, que parlava amb els espíritus i així feia servir la Ouija, bueno, en fi. Però, de fet, la defensa, el que sempre el que expliquen és que Mossos d'Esquadra, coneixedor d'aquestes inclinacions de Belén, havien fet que tot aquest coneixement havia contaminat la mirada que havien fet cap a ella. En qualsevol cas, també és cert que en el propi, aquesta estada a l'hospital, quan ell es dona el cop al radiador i passen aquestes hores a l'hospital de Viella, els Mossos també prenen declaració als metges de l'hospital i també expliquen que l'actitud d'ella és intrusiva i que no era molt racional. A més, asseguren que portava determinats fàrmacs al bolso.
0: Un dissabte en què vam parlar sobre por cobrint una guerra, vam fer-ho amb l'Albert Elfa a la tertúlia de corresponsals, una tertúlia on va venir acompanyat de Plàcid García Planas.
2: I clar, en el meu cas, jo entro a les guerres amb acollonit. De sobte em converteixo en un corresponsal de guerra sense haver estat mai en cap guerra. I no saps què fer, no? I
3: dius, la pot salva a la vegada, per
2: la
3: això.
2: La pot salva. Et fa previsor, et fa curós i et salva, sí.
3: El problema és si la perds, segurament, que et poses més en risc del que hauries.
2: Sí. Hi ha gent que passa molta por, a les guerres. Jo he vist companys que els hi tremolava la mà el primer dia i que l'endemà tornaven amb un comboi de les Nacions Unides cap als llocs segurs, no? I no deixen de ser ni millors ni pitjors periodistes. També hi ha el periodista que és més agosarat i que se'n va al front, és el primer, no? Això de l'addicció al front de batalla o de ser el primer o addicte a l'acció, a mi em passava que jo no n'era addicte a això, el que passa és que mentre hi era, doncs estava gaudint de l'oportunitat d'explicar el que estava passant allà, no? I el problema el tenia quan tornava a casa.
0: I també ens van visitar el Marc Creuet i l'Alejandra Guimarà, parella i creadors de la sèrie In Vitro, inspirada en la seva història personal.
4: Em busco una donant i llavors bueno, ens vam passar, vaig fer com dos tractaments més amb òvuls de donant.
3: I aquí entra en matèria tota aquesta història de l'ovodonació, que és el tractament de reproducció assistida, que consisteix a utilitzar els òvuls d'una dona donant per aconseguir un embaràs d'una altra dona, que en aquest cas com eres tu.
4: Exacte.
3: Però sigui amb la capacitat genètica del Marc, i això deu ser una discussió, però almenys de dir, escolta, més que clar, genèticament aquest...
4: O sigui, hem d'entendre que és veritat que no és un dret ser pare o mare, és un desig. Això també s'ha d'entendre, s'ha de diferenciar una mica, llavors. Però és un desig tan gran que, clar, es torna una mica obsessiu quan tu vols ser... I no...
5: Bueno, perquè és important a la vida. Vull dir que hi ha persones que no, però si el tens el desig, és una cosa molt difícil de renunciar-hi.
0: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradi.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Ferrer, bon dia.
6: Bon dia.
0: Al cinema es arriba una seqüela sorprenent, El precio de la red.
7: Do you have an interest in social media?
8: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
9: Start with a gentle nod to show engagement.
10: Yeah, not so much, a little softer. Yeah.
6: Aaron Sorkin escriu i dirigeix la seqüela al seu gran èxit, La red social, que narrava com Mark Zuckerberg creava Facebook. Doncs bé, ara salia amb la guanyadora de l'Oscar Mikey Madison, Jeremy Allen White i Jeremy Strong, que agafa el relleu de Jesse Eisenberg per interpretar Zuckerberg, per fixar-se en la investigació periodística del Wall Street Journal, que va destapar el rol de la xarxa social en l'auge de l'extrema dreta i el seu paper en campanyes de desinformació.
0: A qui agradarà, Marta?
6: Els que sou fanàtics dels guions frenètics de Sorkin, a tots aquells que creieu que Jeremy Strong era el millor actor de Succession i els que ja no feu servir Facebook perquè és de boomer.
11: Pues sí, cuando estábamos en México lo único que querías era venirte. Ahí andabas. Ni sabía mamá, ni sabía mamá.
12: Si eras tú la que quería venirse, a ver si aquí en España este comió un rico.
11: ¡Óyeme!
0: I encara als cinemes, Ceniza en la Boca.
6: Diego Luna dirigeix aquesta història sobre una noia mexicana que emigra a Barcelona rere les passes de la seva mare per buscar un futur millor. Això implicarà, però, deixar enrere el seu germà petit, que està vivint una adolescència complicada.
0: Per què la recomanes?
6: Per la delicadesa que té Diego Luna per explicar una història d'immigració que ens toca de prop i perquè

0: Retratar una Barcelona que acull gent de tot arreu i on, per cert, s'hi parla molt català.
1: Molt bé, doncs demà Diego Luna, per cert, al suplement. I si el que preferiu és anar al teatre... El TNC, el Cadell.
0: Josep Maria Miró torna al Teatre Nacional de Catalunya amb aquesta nova peça en què aprofundeix en les dinàmiques de poder, herència i identitat a partir de la història de l'hereu d'una masia travessada per diverses generacions.
1: Què diuen les crítiques?
0: A Time Out parlen d'un text amb una foscor en el retrat que remet a Víctor Català en jerarquies i violències amb el regust del millor drama rural de Guimarà. Tot un esdeveniment que s'aferra al negre com a to dominant, com en una pintura de Caravaggio. Per cert, la funció d'avui és a les 7 del vespre.
1: I si preferiu anar de concert, música.

0: potser hi ha algú que encara no ho sap, però avui últim concert d'Oques gràcies a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Pels despistats, amb aquest, els d'Osona s'acomiaden dels escenaris i de tots els seus fans per sempre més. Ho faran amb un repertori especial ple d'èxits i amb un munt de sorpreses per posar punt final a una carrera històrica. Serà avui a 8:45 de la nit i no cal dir que les entrades estan exhauridíssimes pràcticament des que es van posar a la venda.
0: Oques gràcies que s'acomiaden. Nosaltres tornem de seguida al suplement fins les 7 amb aquests elefants d'Oques gràcies.

0: amunt.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 10 d'octubre del 2026, des de les eleccions al Parlament de l'any 2010, els catalans hem passat per les urnes 19 vegades. 19. De fet, 21 si comptem la consulta del 9-N i el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha hagut de carrer més anys amb eleccions, al Parlament, al Congrés, municipals i europees, que sense. Senyal que les legislatures fa molt de temps que ja no duren 4 anys i que les majories estables són cosa del passat. La convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, potser l'últim capítol del manual de resistència de Pedro Sánchez, s'expliquen també per què governar s'ha convertit en un esport de risc i hi ha guspires imprevisibles, com la de la Mari Carmen Abascal, que ho giren tot. Si ens haguessin explicat fa un mes que el desnonament d'una dona de 87 anys acabaria provocant eleccions anticipades a Espanya, segurament hauríem acomiadat el guionista. I a Catalunya, de què anirà aquest 29 de novembre? Si guanyen el PP i Vox, tot està més o menys escrit. Adeu al nou finançament, que tampoc s'ha aprovat amb Pedro Sánchez de la Moncloa, i això que la legislatura ha durat 3 anys, i nul·la sensibilitat amb les coses més bàsiques, com és el cas del català. Per obrar el miracle, Pedro Sánchez necessita un bon resultat a Catalunya, i és probable que l'obtingui, perquè cada vegada que un president socialista, més o menys empàtic amb Catalunya, demana el seu suport perquè la dreta no torni al poder, la jugada acostuma a funcionar. Aquesta vegada, això sí, fins i tot... Tot i així, la maniobra pot no sortir bé a Pedro Sánchez, perquè necessita la quadratura del cercle, és a dir, treure un bon resultat i que a la seva esquerra hi torni el vigor electoral. L'aposta de Front Ampli per Ada Colau va per aquí. Que Esquerra Republicana no pateixi més esgarrinxades del compte amb el serial de Gabriel Rufián i que Junts, aquesta vegada sense la competència d'Aliança, tingui un resultat digne. Carles Puigdemont, amb les maletes fetes per tornar a Catalunya, no vol investir un altre cop Sánchez, però ja se sap que les campanyes es comencen amb la carta als Reis i després, amb els resultats a la mà, es converteix en la llista del supermercat. I Salvador Illa, doncs el 29-N se la juga des de la distància, perquè no és el mateix ser president de la Generalitat amb Pedro Sánchez de la Moncloa que ser-ho amb Alberto Núñez Feijóo de president i Abascal de ministre de l'Interior. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Ada Colau ha afegit pressió a Gabriel Rufián en aquestes últimes hores oferint-li públicament que lideri el Front Ampli d'Esquerres.
2: Mentrestant, Esquerra intenta convèncer Rufián que continuï sent el candidat dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Demà al vespre sortirem de dubtes perquè és quan s'ha de fer públic el cap de llista d'Esquerra.
0: El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023.
2: Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi.
0: Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata.
2: Amb la intenció de rebaixar el preu del dièsel als Estats Units en màxims històrics, la Casa Blanca ha arribat a un acord amb Rússia a canvi d'aixecar sancions contra Moscou.
0: L'Ajuntament de Barcelona estudia com fer més fluid el trànsit de les principals avingudes d'entrada de la ciutat.
2: Es tracta de la Diagonal, la Meridiana, els extrems de la Gran Via i la Ronda Litoral. L'augment del trànsit per carretera arran de la crisi de Rodalies ha portat el consistori a buscar com pot millorar la mobilitat per connectar la ciutat amb l'àrea metropolitana.
0: Els esports, per fi torna a la Lliga. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Ho farà sense Rafinha. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia. No s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer amb el Brasil. Descansarà avui i també dimarts al camp del Galatasaray. Flick deixa entreveure la titularitat de Gabriel Jesús i també de Lamin Yamal. Després d'aquesta aturada, el Barça vol reconnectar-se i sumar la 8a victòria, igualant el millor inici de Lliga de la història del club.
0: Qui ja ha jugat és l'Espanyol, empatat a 1 al camp del Màlaga.
3: Brian Zaragoza va avançar els blanquiblaus, però Adrián Niño va fer el gol de l'empat al temps de descompte. L'Espanyol suma 8 punts després de 8 jornades. Avui també juga el Madrid, que rep a les 9 el Villarreal al Bernabéu.
0: Després de la tempesta arriba la calma. Enric Agut, bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, tenim per endavant un cap de setmana ben estable, amb sol moltes hores, possiblement en alguns moments alguns núvols, cel mig enterbolit diumenge a la tarda, però bé, un cap de setmana tranquil i més el comparem amb el de la setmana passada, que va ser tan excepcional. Avui al migdia, pel que fa a les temperatures, pugen una mica més, a les xifres més altes podrien arribar als 24-25 graus, on s'enfilin més. La tramuntana quedarà residual al cap de Creus, ja ha baixat intensitat, i també el mestral acabarà desapareixent i la propera nit tornarà a ser fresca o freda en funció de la comarca i amb inversió tèrmica. Està fent més fred a les fondalades que no pas en zones més altes en alguns racons. El dia comença amb 12 graus a Girona, 16 a Barcelona, Lleida 9 i Tarragona marca una temperatura de 14 graus.
5: Avui, el suplement...
0: Del xup-xup electoral, avui en parlarem a la tertúlia, acompanyats de l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro. I després...
6: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam, tan alto que me entrega el meu bain.
0: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de Quique Natzaret, la jugadora del Barça. Avui ens visita Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç, una setmana abans de la seva sortida d'aquest disc. El podrem escoltar en exclusiva i li farem una sorpresa que es quedarà amb un pam de nas. Avui a 11:15, Salvador Sobral, amb sorpresa inclosa, aquí el suplement. Avui que també descobrirem una història d'aquestes de pel·lícula que ens agraden aquí també en aquest programa. És la història de Mario Vilau, un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó.
7: Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros.
0: El Mario Vilau només té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit.
8: Quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la Volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera a Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més taurina que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
0: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal? Tu et consideres animalista?
8: Jo em considero molt més animalista que moltes altres persones.
0: Per què? Explica'm això.
8: Perquè jo sé com viu l'animal, jo sé com s'ha tractat l'animal, jo he cuidat l'animal.
0: A 11:15, la conversa sencera amb el Mario Vilau, tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. Passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Ada Colau sacseja un cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre.
9: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
0: L'exalcaldessa de Barcelona ha proposat públicament, ha estat meridianament clara, a Rufián que lideri la candidatura del Front Ampli, mentre que el partit Oriol Junqueras l'intenta retenir in extremis perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat, els detalls, bon dia.
10: Bon dia, sí, la maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà. Diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han anat saltant i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i es deixa estimar per Colau, que li ha tirat la canya des de la Sexta.
9: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
10: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Silenci absolut. Fins ara la direcció dels republicans no ha volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. Junqueras vol acabar amb aquest debat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
0: Doncs estarem ben pendents de com es resol aquest serial aquest cap de setmana. Mentrestant, Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions, no només a les espanyoles.
2: Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont i aquesta tarda ha signat, ahir a la tarda va signar l'acord amb el número 2 de Junts, Jordi Turull, l'osonenca de la mateixa família política, i va arribar a ser la coordinadora general del PDeCAT, però va marxar del partit per discrepàncies amb Puigdemont. Ara, la formació, el Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha posat d'acord amb Junts, no només per tenir un lloc a les llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció.
0: Mentrestant, el PSC ha acusat Junts de voler afavorir un nou govern del PP amb Vox a la Moncloa després de les eleccions generals del 29 de novembre.
2: Sí, el president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, creu que els de Puigdemont estan aplanant el camí perquè la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Això després que Junts ha tancat la porta aquesta setmana a tornar a investir Pedro Sánchez. Són declaracions de Pedret al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
11: Turull el que està dient és que de manera directa o indirecta afavoreixen que el, no sé, que el vicepresident d'Espanya sigui Santi Abascal, no? A mi em sembla que és una manera molt estranya d'entrar en campanya. Em sembla que la major part dels electors de Junts no volen que Feijóo i Abascal estiguin al capdavant d'un govern d'Espanya.
0: Doncs bé, també són hores decisives per la CUP per resoldre si es presenta o no es presenta a les generals del mes de novembre. El partit reuneix aquest matí de dissabte el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Àlex Giral Robert, bon dia.
5: Bon dia. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada avui de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. Els que aposten per presentar-se el 29N, com l'organització Poble Lliure, destaquen que l'esquerra independentista ara mateix està orfe de propostes electorals en ple context d'efervescència per la crisi de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Els detractors, com el Corrent Endavant, ho comparteixen, però dubten que l'espai polític estigui prou fort com per fer una candidatura competitiva. Dins de la CUP, a més, hi ha qui tem que no participar en la cursa al Congrés els aparti del focus mediàtic a pocs mesos de les municipals, que admeten que és la seva autèntica prioritat.
0: Avui, tertúlia força divertida amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz i també doncs, el que vagi sortint arran de totes aquestes negociacions contra rellotge per presentar les candidatures. Més notícies. El jurat ha declarat culpable l'acusat del feminicidi de Carla Fernández a Girona.
2: El jurat popular ha declarat culpable l'exparella de la noia per l'assassinat de la jove a Girona, era el juliol del 2023. També l'ha considerat culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar la víctima al replà de casa seva i la va atacar per sorpresa. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes. L'arrestat va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació demana per a l'acusat presó permanent revisable per assassinat i 10 anys més per agressió sexual i 3 per robatori violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes se li imposaran.
0: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que no pas els nois de la mateixa edat. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Un 17% d'aquestes noies ha intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois, que se situen només en el 6%. L'estudi alerta, a més, que els biaixos de gènere continuen condicionant el diagnòstic i l'atenció en salut mental.
2: I per millorar l'atenció, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
2: Els estereotips de gènere també poden influir en la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen una ajuda que de vegades es menys té. Avui recordem que es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
0: Encara amb salut mental, després del cas de la jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat, la Generalitat defensa que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i que cal abordar la qüestió molt de rigor.
2: El Departament de Treball ha fet 66 inspeccions relacionades amb la salut mental en centres de moderació de continguts de xarxes socials entre el 2020 i el 2026. En alguns dels casos es va constatar que, efectivament, les imatges havien tingut impacte en els treballadors i que no s'havien pres mesures prou adequades per prevenir els riscos psicosocials derivats d'aquesta exposició. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha defensat que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i apunta que vol ampliar al món laboral l'estratègia de la Generalitat sobre salut mental i entorns digitals.
13: Ho volem fer extensiu a l'àmbit del treball de totes aquelles persones doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital. No? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi un, diguem-ne, una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
0: Un quart de vuit del matí, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de manera immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones de combustible aquests propers mesos.
2: Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor nord-americà ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar, de fet, fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà, diu, per allargar la guerra a Ucraïna.
14: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
2: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Zelensky ha criticat que s'hagin utilitzat aquestes negociacions com una cortina de fum, ha dit, per poder segellar l'acord pel dièsel amb Moscou.
0: Mentrestant, Europa referma el seu suport a Ucraïna en plena escalada militar amb Rússia. En aquest context, Alemanya ha generat molta polèmica que s'hagi publicat una foto de l'excanceller Gerhard Schröder amb Vladimir Putin en la celebració del seu aniversari. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
15: Bon dia. A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'excanceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
16: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
15: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 90 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
0: Tornem a parlar del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha criticat el Comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista dels drets humans, Navi Pillay. Trump ha qualificat la decisió de vergonyosa i indignant i ha lamentat que no li hagin donat amb ell.
2: En un míting del Partit Republicà, Trump ha assegurat que no havia sentit a parlar mai de la guanyadora del premi i considera que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre.
17: No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
2: Les declaracions arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual Navi Pillay va formar part. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
18: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
0: Panamà continua avaluant els danys del fort terratrèmol de magnitud 7,7 que va sacsejar el país ahir. Ja se n'han detectat un centenar de rèpliques. Els equips d'emergència inspeccionen les zones més afectades i, de moment, els primers balanços oficials no han notificat víctimes mortals, però sí diverses persones ferides lleus.
2: L'alerta de tsunami activada inicialment al Pacífic ja s'ha retirat i, de moment, el sisme ha provocat danys en edificis, carreteres i infraestructures bàsiques. El terratrèmol va causar desperfectes en hotels, esglésies, comerços i edificis públics, especialment a les províncies de l'interior.
0: Aquestes últimes hores hem sentit el rei del Marroc, Mohamed VI, ha parlat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta. El monarca ha advertit que les relacions amb Espanya no poden ser objecte de pressions ni de xantatges.
2: Mohamed VI també ha criticat la instrumentalització del conflicte per part de partits polítics i mitjans, que ha qualificat d'irresponsables, en al·lusió a les crítiques d'alguns sectors conservadors a la gestió marroquina de la crisi.
19: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Fa tot just un any de l'alto al foc a Gaza, que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja després dels atemptats del 7 d'octubre del 2023. La treva no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brasco, bon dia.
20: Bon dia. Es compleix un any de l'alto al foc, però les xifres que l'acompanyen fan que moltes organitzacions humanitàries dubtin si precisament aquest és el terme que cal utilitzar per definir l'any que s'ha viscut a la Franja de Gaza. D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori i, segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat, de moment, un 1,5%.
0: De tornada a casa nostra, Barcelona es proposa millorar la mobilitat de les principals avingudes que connecten la ciutat amb l'àrea metropolitana i la segona corona. Ja seria hora. En un moment en què la situació de Rodalies està com està, la gent ha portat que utilitzi més la carretera. L'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per fer més fluid el trànsit a la Meridiana, la Diagonal, al nord de la Gran Via i l'eix Gran Via Sud i Ronda Litoral, Joan Garcia.
21: Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments de connexió amb Barcelona i, a mesura que ens allunyem de la capital, augmenta l'ús del vehicle privat. En la primera corona, els desplaçaments que es fan amb cotxe o moto ja són el 41%. Aquesta xifra augmenta fins al 63% en la mobilitat entre Barcelona i la resta de la demarcació, en un moment que molts usuaris de Rodalies opten per entrar a la capital amb bus interurbà o vehicle particular. Des de l'Ajuntament es promouran estudis de mobilitat als principals corredors d'entrada, la Diagonal, la Gran Via Nord i el sud de la Gran Via i Ronda Litoral. Ja n'hi ha un que s'està fent a la Meridiana. L'objectiu és reduir la congestió viària i millorar l'eficàcia del transport públic. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia i regidora responsable de mobilitat.
22: Ja no només a la ciutat de Barcelona, sinó en el continu urbà de Barcelona, per tant les ciutats de l'entorn, sinó fins i tot més enllà, a nivell de província. Què hauríem d'aportar com a solucions en termes de transformació de la pròpia infraestructura i en termes de transformació dels serveis actualment existents perquè tinguem una molt millor mobilitat d'entrada i sortida de la ciutat?
21: L'estudi tindrà una visió metropolitana i multimodal i integrarà tots els modes de transport, també els soterrats.
0: I ara una de les cites d'aquest cap de setmana.
23: S'està començant a arribar al final, ja.
0: I CAT retransmetrà en directe l'últim concert d'avui d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La cita és a 8:45 del vespre. A partir de les 8 arrencarà aquest programa especial per ICAT. TV3 i el canal de YouTube de 3CAT també retransmetran el concert en directe d'un dia que passarà la història de la música d'aquest país.
2: Sí, la banda osonenca posa punt final a la seva trajectòria amb un darrer concert multitudinari a Montjuïc després de les 3 cites d'aquesta setmana que han omplert de gom a gom l'estadi. El grup format el 2010 s'acomiada repassant les cançons més emblemàtiques d'una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Èxits com Petaro, Està guai, La gent que estimo o Sort de tu quedaran per sempre a la memòria musical de tota una generació.
0: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guasch, Àlex Uller, també Victòria Spunsberg, són els 7 reconeguts d'aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, la Montse Jané Riba ho ha seguit. Bon dia, Montse.
24: Hola, bon dia. La cantant Sílvia Pérez Cruz va ser premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal interpretativa. Ella ho va rebre així.
25: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
24: A l'actor Oriol Pla, premiat per una carrera brillant, amb un Emmy internacional inclòs, li costava creure-s'ho.
26: Una miqueta com un error. Vols dir? Sí. Però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
24: L'escriptor tarragoní Pol Guasch va ser premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària.
27: La veritat és que ho rebo molta alegria.
24: Un altre dels premiats, Àlex Uller, va ser per la seva visió creativa des de la Fura dels Baus fins a la seva reinterpretació actual dels muntatges operístics. Cabo San Roque, per la seva originalitat en muntatges basats en el so. La dramaturga Victòria Spunberg, premiada per la seva capacitat de combinar humor amb situacions dramàtiques. I finalment, Jan de Editorial, que edita textos d'autors migrats.
0: Peter Jackson i Kevin Bacon visiten avui el Festival de Cine Fantàstic de Sitges. El cineasta neozelandès rebrà el gran premi honorífic i l'actor nord-americà presentarà la pel·lícula Family Movie. Des de Sitges, Marc Garriga.
1: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, tu madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Bastida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar la vida entera ya sin ti.
1: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su propio infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema.
4: L'informatiu del suplement. Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15, la TDT del Barça-Getafe a Catalunya Ràdio.
6: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
7: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
4: L'informatiu del suplement.
0: Ha tornat la Lliga de Primera Divisió. El Barça juga aquesta tarda a 6:45 contra el Getafe al Camp Nou. Els blaugranes buscaran mantenir el ple de victòries, això sí, amb la baixa de Rafinha, Roger Nau.
8: No s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer fa 11 dies en un partit amistós amb el Brasil-Austràlia. Hansi Flick ha confirmat la baixa del davanter avui i també dimarts a la Champions al camp del Galatasaray.
9: The picture shows something and it's not a big injury, but...
10: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
9: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
8: Flick ha insinuat la titularitat de Gabriel Jesús en lloc de Rafinha i també la de Lamine Yamal. També ha dit que espera que Frenkie de Jong torni la convocatòria de la setmana que ve contra el Betis, mentre que Joan Garcia també està preparat per tornar. Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades i igualarà el millor inici a la Lliga de la història del club, el de la temporada de 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta. El Barça-Getafe, recordem-ho, a 6:45, una hora abans, com sempre, la TDT de Catalunya Ràdio. El servei d'honor del partit, per cert, el farà Pedro Rodríguez, que ha penjat les botes als 39 anys. El futbolista retira després d'haver jugat a 4 grans clubs d'Europa, el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. També juga avui el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9, el Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha tornat a parlar.
28: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local d'un evento privado. Después era la bicicleta en Suïssa, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
8: Al marge d'aquest partit, la jornada de primera l'ha obert l'Espanyol.
29: Compte el xut! El gol! El gol de Niño en una rematada.
8: Amb un empat a un al camp del Màlaga, amb el gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza havia avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, el 93, va deixar l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat.
30: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. a sortir el pla de partit que havien dissenyat ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
8: El Sabadell a segona visita aquesta tarda al camp del Ceuta a 16:45 en directe al Tot Gira, mentre que el Girona jugarà demà al camp del Tenerife. Mentrestant, en motociclisme, Marc Márquez sortirà des de la segona fila a la grella de sortida del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Al seu costat, el líder, Jorge Martín. El campió ha posat nerviós el pilot madrileny durant la classificació i Martín no ha estat capaç de completar una volta prou competitiva. A partir de les 9 del matí es disputarà a Indonèsia la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
4: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Ens hem passat amb el sucre del cafè aquest matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, Blai Mercè, Olga Ábalos. Bon dia, bona hora a tots dos.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Il·lustrant-nos...
1: Estàs plorant, Olga?
2: Tinc una cosa aquí a la gola.
0: No m'estranya.
2: Ara mateix.
0: Va, una mica més, Blai.

0: Sembla mentida que encara no haguéssim dedicat els meus ídols a Whitney Houston, i, de fet, si avui parlem d'ella, també és que perquè vam arrencar la temporada reivindicant Dolly Parton, que feia 4 dies que ens havia deixat, i precisament aquesta peça originalment, Olga, crec que és de la Dolly Parton.
1: Efectivament, i de fet, la va compondre Dolly Parton l'any 73, i era una peça que Dolly Parton va escriure per un dels seus mentors que va morir als anys 70, i no va ser fins a l'any 92, us en recordeu la pel·lícula El guardaespatlles, doncs que Whitney Houston la va

0: Imagineu-vos el que li va passar a la Dolly Parton, i és que el Kevin Costner i el seu equip li van demanar la cançó perquè creien que podria encaixar el guardaespatlles, i ella li va dir, sí, sí, us la passo. I va seguir amb la seva vida fins que un dia anava conduint, va posar la ràdio i sent la versió de la Whitney Houston. Es veu que la Dolly Parton es va emocionar tant que va estar a punt de xocar amb el cotxe quan va sentir a la Whitney Houston cantant-la. No sé si per la qualitat de la cançó, sinó perquè potser es van sumar que això es traduiria en milions i milions i milions de drets d'autor. Tants diners va arribar a cobrar la Dolly Parton de drets d'autor que va construir un edifici a Nashville, en una zona afroamericana, que la va anomenar la casa que la Whitney va construir.
1: Avui els meus ídols del suplement, Whitney Houston.

0: Amb l'Olga Avalos i el Blai Mercè aparcant per uns instants l'actualitat frenètica per començar el cap de setmana d'una manera una mica diferent i refugiar-nos també amb grans cançons, no? Perquè la Winning té un pou de cançons.
1: Té moltíssims èxits i, de fet, hem escoltat abans I Will Always Love You, però aquest, el I Wanna Dance With You, podríem dir que va ser el seu primer gran hit, primer número 1, allò, totes les llistes, el Billboard, etc. I va ser el tema que la va col·locar en l'espectre de gran estrella de pop. És un tema que jo crec que tothom en algun moment de la seva vida ha ballat.
2: I crec que té tants èxits la Whitney Houston que és la quarta dona que ha venut més discos de la història. I si ens centrem en un disc en concret, el que escoltàvem abans, la banda sonora del Guardaespatlles, és el disc d'una cantant femenina que ha venut més discos de la història. Per tant, estem parlant aquí d'una llegenda absoluta.
1: I si després hi ha gent com David Byrne, el cantant dels Talking Heads, que fins i tot fa una versió en directe, doncs llavors ja et posen el segell de approved.

0: costa quedar-te amb l'original o la versió, realment, eh?
1: És que...
2: Jo amb la versió, eh?
1: És molt xula. A més, David Byrne, la podem sentir que és una versió en directe, perquè és que només la toca en directe, David Byrne, aquest tema. O sigui, és un moment àlgid del concert de David Byrne.
0: A veure, explica'm què és això que sona.
2: Aquestes veuetes que sentiu de fons, eh? Ara hi haurà un raper que s'hi posarà a sobre. Un raper canadenc molt famós, que es diu Drake. Yeah. Mira, yeah, yeah. Aquest és el Drake. All right. Yeah. Coming off the last record. I'm getting 20 million off the record just to off these... Ens quedarem amb aquestes veuetes que sembla com una cinta rebobinada ràpida de fons. Doncs això és un sampler, una mostra d'una cançó, d'un altre hit de la Whitney Houston, I Have Nothing, i és una mostra de com la Whitney Houston segueix estant present en els nous creadors, en les figures més importants del món de la música, de qualsevol estil, però el que volíem és posar l'original, que és I Have Nothing, i sona així.

0: irreconeixible, eh, el sampleig de l'altra cançó,
1: sí, que originalment és això. Si no ho haguessis dit, no ho haguessis descobert mai, eh?
0: Sí, sí, no, a veure, jo vaig buscar informació, però si em posen les dues i hagués d'apostar alguna cosa, jo diria que no és la mateixa cançó. Però bé, mira, m'ho han volgut fer així, el Drake i companyia.
1: Tu creus que Drake ha pagat drets d'autor per...
0: Home, sí.
1: Segurament sí, no?
0: Però és que no li és igual.
2: No. Veig que Whitney Houston va morir amb 48 anys només.
1: Només.
0: Sí, i farà 15 anys ara, el 2027, sí, per tant, en tornarem a parlar bastant, suposo.
1: Sí, i va morir en circumstàncies una mica estranyes, perquè va morir, se la van trobar ofegada en la banyera, però després van fer l'autòpsia i llavors van veure que a la sang doncs tenia diverses... un còctel de substàncies, tot i que semblava que els darrers anys havia aconseguit doncs rehabilitar-se i netejar-se de l'addicció a les drogues. No se sap si va ser fortuït o va ser intencionat.
2: Quins finals tan tràgics, per tantes estrelles i tantes històries comunes, eh?
1: I a més, dona la casualitat que la seva filla, la única filla que va tenir amb Bobby Brown, que era aquest altre raper productor també dels anys 80 i 90, que es deia Bobby Christina Brown, va morir en circumstàncies gairebé iguals, és a dir, també va morir ofegada en una banyera amb un còctel de substàncies a la sang. És com, no sé, té un punt de destí, no? De destí tràgic, no? Fins i tot, tota aquesta família Houston.
0: O potser que no havia pogut superar la tragèdia de la seva mare i al final va acabar seguint els seus passos per motius que se'ns escapen.
1: Sí, perquè a més a la Bobby Christina no se li coneix una professió, diguem, crec. O sigui, era un personatge televisiu, sortia, se li feien entrevistes, però suposo que no devia ser fàcil créixer en aquest ambient.
2: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Amb què continuem?
0: Continuem amb la que jo crec que és la gran hereva de les qualitats vocals de Whitney Houston a la música actual.

0: Jo recordo quan va arribar a la redacció d'ICAT el disc 21 d'Adele, que va ser aquest segon disc que va triomfar tant, i me'l vaig escoltar i vaig pensar, buah, és una que vol imitar la Whitney Houston. No, no farà gran cosa.
1: No farà gran cosa.
2: Mira la tornada.

0: te la vas creure al cap de poc, eh? Per això ja.
1: Sí, sí, totalment. M'ha semblat tan ensucrat que vaig dir... Bah.
2: En sèrio? Jo vaig tenir la sensació totalment oposada. Vaig dir, sí? Aquesta noia recupera fins i tot l'esperit de les grans cantants de soul, no?, dels 60, la modernitza i ho porta una mica al seu terreny i sobretot amb un... A mi em va agradar molt que ella dignifiqués també el seu aspecte, no?, perquè llavors estava molt... tenia molt... Li sobraven uns quilos, podríem dir-ho així, i ella reivindicava també la seva imatge i poder ser cantant.
0: Va patir molt, per això, precisament.
2: Sí, sí.
0: Vull dir que no crec que fos un camí fàcil per ella, precisament.
2: No.
0: I li van fer passar molt malament.
2: Però...
1: I és curiós perquè va ser un disc que va sortir el mateix any de la mort d'Amy Winehouse, perquè en aquell moment es deia molt que Amy Winehouse era la gran esperança del soul, de la música negra i tot plegat, i el mateix any, 2011, va sortir l'Adele i crec que s'ha emportat tot el pastís que es podria haver menjat Amy Winehouse si no s'hagués mort.

Doncs parlant de grans veus, aquí tenim l'altra gran veu del soul, que és Aretha Franklin, que està la reina fent aquest duet amb Whitney Houston. Ai, avui estic fatal, eh? És que tinc, des que he escoltat el Will Always Love You, tinc una cosa a la gola, Whitney Houston. I és un d'aquests temes, òbviament, amb producció vuitantera, no? És una producció molt encaixada, no?, amb una època molt determinada del rhythm en blues, però és com aquests duets que és com la reina, no?, doncs passa el relleu a l'hereva, no?, en aquest cas Whitney Houston.

0: Ai, quina elegància, eh? Sembla... T'imagines aquí una dona desfilant, eh, realment?
1: Totalment, totalment. I a més, em fa molta pena aquesta cançó perquè va ser un dels seus últims èxits, això. Això va ser, forma part del aquest disc I Look to You del 2009, que semblava que revifava Whitney Houston, que tornaria a començar, que tornaria a fer coses interessants, i al cap de molt poc, doncs...
2: Sí, tres anys més tard va morir. És un disc, jo crec que és molt especial, perquè d'alguna forma hi va haver molts compositors que van contribuir a escriure totes aquestes cançons, entre elles Alicia Keys, que forma part de tot el grup de persones que van escriure les cançons d'aquest disc, per reflotar, no?, la cançó de la gran reina del soul americà, i desgraciadament doncs no van aconseguir-ho.
0: Olga Avalos, Blai Mercè, avui aquest recorregut a través de Whitney Houston, els meus ídols del suplement, per despertar-nos també en aquest dissabte. Farem una petita pausa. Moltes gràcies a tots dos.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Bon dia, bon dia.
0: I recuperem els titulars del dia. Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
2: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
3: Entra a fundacionifcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
4: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
5: Es pensaven que s'havia acabat.
6: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
9: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
10: El Club Capravo fa 30 anys. I aquest dissabte 10 d'octubre, el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilotes. Lots de Fórmula 1.
12: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
14: Bon dia.
13: Ada Colau pressiona públicament Gabriel Rufián oferint-li que s'assumi al Front Ampli d'Esquerres.
14: Mentrestant, la direcció d'Esquerra intenta convèncer-lo perquè continuï sent el candidat dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Demà s'acaba el termini per lliurar els avals dels candidats.
13: Per tant, cap de setmana de negociacions, n'estarem ben pendents aquí al suplement. Culpable d'assassinat, l'home que va estrangular Carla Fernández a Girona l'any 2023.
14: Així ho ha resolt el jurat popular. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència qui va ser la seva exparella, la fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable.
13: Donald Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata, aixecant sancions contra Moscou.
14: Amb la intenció de rebaixar el preu del dièsel als Estats Units en màxims històrics i fer-ho abans de les eleccions de mig mandat. D'altra banda, Trump ha tornat a carregar contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per no haver-li lliurat a ell.
13: Un terratrèmol de magnitud 7,7 ha sacsejat Panamà i s'ha notat amb força a la capital del país.
14: El terratrèmol ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament, però a aquesta hora no hi ha constància de cap víctima mortal. Segons les autoritats locals, ara mateix parlen d'una trentena de ferits.
13: El rei del Marroc, Mohamed VI, demana a l'estat espanyol que ni pressioni ni amenaci amb Ceuta.
14: És la primera vegada que el monarca es pronuncia sobre la crisi i ho ha fet per criticar la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors polítics, paraules que arriben dies abans de la visita oficial dels reis a Ceuta.
13: Milers de manifestants van recórrer a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre.
14: Segons els organitzadors, hi van manifestar 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa fins a 3.000, es van concentrar a plaça Universitat i demanen als sindicats i a la ciutadania que s'organitzin de cara a la vaga general.
13: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat.
14: Ho diu un estudi del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu que xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Unes dades que coneixem avui, Dia Mundial de la Salut Mental.
13: L'Ajuntament de Barcelona estudia com fer més fluid el trànsit a les principals avingudes d'entrada a la ciutat.
14: Són la Diagonal, la Meridiana i

0: Les 9 al Santiago Bernabéu, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Marina Laminos, les portades dels diaris, la mirada està posada a Gaza i a la crisi de l'habitatge.
2: A l'ara fotografia de la devastació a Gaza, edificis ensorrats i una dona enmig dempeus, destrucció del sistema sanitari de Gaza apunten, i a dalt en titular, en clau deies habitatge, Barcelona incrementa un 150% l'IBI als pisos turístics. També el periòdico titular sobre habitatge, grans tenidors frenen la seva oferta de lloguers fins al 29N, en imatge un assaig de l'Orfeo Català. A La Vanguardia, titular, Trump ataca el Tribunal Penal Internacional pel Nobel a una exjutgessa, i la fotografia també de la devastació dels edificis a Gaza. I al Punt Avui entrevisten el president del Parlament, Josep Rull, que deixa aquest titular: l'autèntica normalitat vindrà quan puguem decidir el futur votant.
1: El País, la fotografia és pel rei del Marroc, Mohamed VI, durant el seu discurs en què s'ha pronunciat sobre la crisi migratòria.
2: Mohamed VI adverteix contra la pressió i xantatge des d'Espanya. Llegim el titular. Clima complet completament preelectoral a la premsa editada a Madrid. El Mundo Sánchez llança un front popular al Senat per lligar de mans al Partit Popular. A l'ABC, Sánchez pressiona perquè els seus socis no es presentin a diverses províncies. I a La Razón entrevisten avui la portaveu de campanya del PP, Esther Muñoz, que afirma: volem una majoria, diu, per fer el que faci falta.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 66 espelmes, Carra i Lejalde.
3: Cuidado con lo que dices, cigalitas o como hostias te llames. ¿Te he dicho yo algo a ti de la mierda de actuación que estás haciendo con tus primos?
4: Nascut a Vitoria, es va donar a conèixer l'any 2010 per la seva interpretació a També en la lluvia, amb la qual va guanyar un Goya, el millor actor de repartiment, un reconeixement que va reeditar el 2014 amb Ocho apellidos vascos, la seva pel·lícula més coneguda.
1: Avui també bufarà 75 espelmes, Janet.
4: És la veu de grans èxits com aquest Soy Rebelde o Por qué te vas, una cantant que aquest 2026 ha celebrat els 50 anys als escenaris i que va passar l'adolescència a Barcelona, la ciutat que va marcar el seu rumb com a artista.
1: 72 espelmes, David Lee Roth.
4: Va ser el vocalista original de Van Halen, la famosa banda de rock estatunidenca, en dues etapes diferents, fins a la dissolució del grup l'any 2020 per la mort del guitarrista Eddie Van Halen. Entremig va intentar llançar una carrera en solitari, però no va tenir la mateixa repercussió.
1: Vida social. Diumenge sense drama. Hi ha vida més enllà d'Oques Grasses, Marta Ferrer. Els Catarres celebraran avui la festa major de Santa Maria de Palautordera.
5: I seran amb la seva gira Sense Drama 2026, que acabaran aquest octubre abans de començar una petita gira trio per teatres a partir del novembre. Avui, però, de moment, actuaran a les barraques del Parc de Reguissol a 11:45 de la nit. L'entrada és gratuïta.
1: El TNC al Cadell.
5: Josep Maria Miró torna al Teatre Nacional amb aquesta nova peça en què aprofundeix en les dinàmiques de poder, herència i identitat a partir de la història de l'hereu d'una masia travessada per diferents generacions. La funció d'avui és a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 14 i 28 euros.
1: I al poliorama encara s'hi pot veure la truita.
5: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui, a funció a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades a partir de 13 euros.
1: I els amants de la gastronomia alemanya tenen una cita a l'Oktoberfest de Barcelona.
5: La 13a edició s'instal·la a la Fira de Barcelona fins demà per recrear la festa tradicional bavaresa amb grans taules compartides, música en directe i vestits típics. Aquest any, a més, s'estrena una ubicació més gran i opcions sense alcohol i sense gluten. S'hi pot assistir a partir de les 12 del migdia i fins a les 11 de la nit.
6: El suplement, amb Roger Escapa. Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El final de la carretera.
7: Els enginyers més brillants de la zona han invertit els millors anys de la seva vida a fer una carretera nova. La vella era una autèntica calamitat. Aquesta, en canvi, compleix amb tots els estàndards de qualitat. està ben anivellada. Compta amb una fricció òptima per evitar derrapades indesitjables.

0: vehicles i presenta una senyalització que minimitza els pecats dels conductors. La carretera connectava una zona castigada per la misèria i les males decisions amb l'exterior. I per això la seva construcció va ser àmpliament celebrada. La carretera es va estrenar un dia de pluja i de boira espessa, d'aquesta que tot ho devora. Però això no va ser un impediment perquè centenars d'entusiastes traguessin del pàrquing els seus vehicles atrotinats i es llancessin a l'asfalt. De seguida van comprovar que la carretera era un prodigi de la tècnica. Ningú tenia la intenció de tornar. Hi ha fins i tot qui havia trencat els retrovisors perquè només pensaven a fer un quilòmetre més cap endavant. La carretera, més que per arribar a un lloc, s'havia creat per deixar enrere tota la resta. És per això que els últims metres conduïen a un precipici que, amb la boira, molts no van veure fins que va ser massa tard.
1: Música.

0: Camí de les 8 del matí, ho fem acompanyats del Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb la cantant Remi Wolf. La nord-americana acaba de publicar Matt, el seu tercer àlbum. Un treball que mostra la seva faceta més íntima i vulnerable. Estem escoltant Champagne, un tema que parla de la seva addicció a l'alcohol i el procés de deixar de beure.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 10 d'octubre del 2026, des de les eleccions al Parlament de l'any 2010, els catalans hem passat per les urnes 19 vegades. 19. 21, de fet, si comptem la consulta del 9-N i el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha hagut de carrer més anys amb eleccions al Parlament, al Congrés, municipals, europees, que sense. Senyal que les legislatures fa molt de temps que ja no duren 4 anys i que les majories estables són cosa del passat. La convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, potser l'últim capítol del manual de resistència de Pedro Sánchez, s'expliquen també per què governar s'ha convertit en un esport de risc i hi ha guspires imprevisibles com la de Mari Carmen Abascal, que ho capgiren tot. Si ens haguessin explicat fa un mes que el desnonament d'una dona de 87 anys acabaria provocant eleccions anticipades a Espanya, hauríem acomiadat el guionista. I a Catalunya, de què anirà aquest 29 de novembre? Si guanyen el PP i Vox, tot està més o menys escrit. Adeu al nou finançament, que tampoc s'ha aprovat amb Pedro Sánchez de la Moncloa, i això que la legislatura ha durat 3 anys. I nul·la sensibilitat amb les coses més bàsiques, com és el cas del català. Per obrar el miracle, Pedro Sánchez necessita un bon resultat a Catalunya, i és probable que l'obtingui, perquè cada vegada que un president socialista, més o menys empàtic amb Catalunya, demana el seu suport perquè la dreta no torni a governar, la jugada acostuma a funcionar. Aquesta vegada, però, la maniobra no pot no sortir-li bé a Pedro Sánchez, perquè necessita la quadratura del cercle, és a dir, treure un bon resultat i que a la seva esquerra hi torni el vigor electoral, l'aposta del Front Ampli per Ada Colau va per aquí, també que Esquerra Republicana no pateixi més esgarrinxades del compte amb el serial de Gabriel Rufián, i que Junts, aquesta vegada sense la competència d'Aliança, tingui un resultat digne. Carles Puigdemont, amb les maletes fetes per tornar a Catalunya, no vol investir un altre cop Pedro Sánchez, però ja se sap que les campanyes es comencen per la carta als Reis i després, amb els resultats a la mà, també es converteixen en la llista del supermercat. I Salvador Illa, doncs el 29 de novembre se la juga des de la distància, perquè no és el mateix ser president de la Generalitat amb Pedro Sánchez de la Moncloa que ser-ho amb Alberto Núñez Feijóo de president i amb Abascal de ministre de l'Interior. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Tardor, entrada, panxa tibada. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, i amb contrast tèrmic, perquè avui la temperatura ha començat baixeta, freda, fresca, amb una mica d'inversió tèrmica, però de dia la temperatura es recuperarà. I s'esperen avui alguns valors màxims de 24 o 25 on s'enfilin més. Cap de setmana tranquil, estable, a diferència del passat cap de setmana, amb pluges històriques, avui s'espera sol, demà possiblement mig ennuvolat a partir de mig matí, però bé, un temps estable.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Aquest serà un cap de setmana d'alt voltatge en les negociacions dins d'Esquerra, que intenta organitzar-se esgotant tots els terminis davant d'una convocatòria electoral que és evident que els agafa, com a mínim, poc preparats tant els republicans com a l'esquerra del PSOE. Mentre tots els ulls estan posats a Esquerra i en si finalment Gabriel Rufián serà candidat, aquestes últimes hores també ha estat Ada Colau qui ha sacsejat els moments clau pels republicans de cara al 29 de novembre.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
1: Declaracions a la Sexta, l'exalcaldessa de Barcelona va proposar ahir al vespre públicament a Rufián que s'assumi a la candidatura del Front Ampli. Veurem què vol dir exercir aquest lideratge que deia Colau, perquè al final, de candidat a la presidència del govern espanyol, només hi cap una persona. Mentrestant, el partit d'Oriol Junqueras l'intenta retenir in extremis perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Per tant, ara mateix, tothom Pol Rufián. Més detalls, Albert Prat, bon dia.
4: Bon dia, sí, la maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà. Diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han anat saltant i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i es deixa estimar per Colau, que li ha tirat la canya des de la Sexta.
3: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
4: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Silenci absolut. Fins ara, la direcció dels republicans no ha volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. Junqueras vol acabar amb aquest debat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
1: Aquest pla B passaria pel diputat al Parlament Jordi Albert. El que està clar és que aquest cap de setmana sabrem com acaben aquestes negociacions, almenys pel que fa a Esquerra Republicana. Avui, Isabel García Pagán a La Vanguardia ja apunta que acabarà amb divorci. Diu que Rufián és el millor cartell electoral, però més que les condicions per la candidatura, sembla que negociïn, diu, el repartiment de béns d'un divorci. Fa una analogia, diu que el matrimoni de Rufián amb Esquerra ha durat poc més que l'estada de Puigdemont a Waterloo. A tot això, és un dissabte també que viurà hores decisives per la CUP. Han de resoldre si es presenten o no es presenten a les generals aquest mes de novembre. El partit reuneix aquest matí el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Àlex Giralt Robert, bon dia.
5: Bon dia. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada avui de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. Els que aposten per presentar-se el 29N, com l'organització Poble Lliure, destaquen que l'esquerra independentista ara mateix està orfe de propostes electorals en ple context d'efervescència per la crisi de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Els detractors, com el Corrent Endavant, ho comparteixen, però dubten que l'espai polític estigui prou fort com per fer una candidatura competitiva. Dins de la CUP, a més, hi ha qui tem que no participar en la cursa al Congrés els aparti del focus mediàtic a pocs mesos de les municipals, que admeten que és la seva autèntica prioritat.
1: Gràcies, Àlex. Encara més notícies vinculades a l'univers polític, aquestes unions, desunions. Sorpresa, i és que Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions i no només a les espanyoles. Això vol dir també a les municipals i a les eleccions al Parlament. Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont. De fet, va marxar de Junts per discrepar amb el líder, però ara el seu partit, el Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha posat d'acord amb Junts no només per tenir un lloc a les llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció. Aquesta és la fotografia de les negociacions dins dels partits. En clau espanyola, el PSOE també aposta per la unitat. De fet, partit es planteja crear una mena de front ampli, en aquest cas al Senat, per evitar que el PP tingui majoria absoluta i utilitzi la cambra alta contra el govern. De passada, també busca limitar les reformes que necessiten una majoria del Senat, com, per exemple, la renovació d'una part del Tribunal Constitucional. En tot cas, primer s'ha de posar d'acord l'esquerra del PSOE i després buscar un acord amb el PSOE. Encara sobre aquestes eleccions del 29 de novembre, la Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Des de Madrid, Laura Estrada.
6: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
1: Parlant de tribunals, segons publiquen avui diversos diaris espanyols, hi ha malestar a la judicatura pel globus sonda llançat ahir pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños, sobre un possible indult a l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions del 29 de novembre. García Ortiz va ser condemnat pel Suprem a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets per haver filtrat un correu electrònic en què la parella d'Isabel Díaz Ayuso reconeixia un frau fiscal. Doncs bé, avui el diari L'Espanyol diu que els jutges consideren que aquest possible indult erosiona la imparcialitat de la justícia o que és un missatge profundament perjudicial per la igualtat davant la llei. També diuen que Pedro Sánchez els menysprea, com llegim al Confidencial. El jurat declara culpable l'acusat del feminicidi de Carla Fernández de Girona el juliol del 2023, després de poc més d'una setmana de judici. El condemnat és l'exparella de la noia i el jurat també el considera culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar la víctima al replà de casa seva i la va atacar per sorpresa. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar 2 targetes. L'arrestat va declarar que no volia fer-li cap mal. L'acusació demana per l'acusat presó permanent revisable per assassinat i 10 anys més per agressió sexual i 3 per robatori violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes se li imposaran. 5 minuts per arribar a 8:15. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne es van tornar a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, es van manifestar 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. Es van concentrar a la plaça de la Universitat, on van homenatjar Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar el mes de setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
7: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
8: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: Una manifestació que va acabar a la Via Laietana davant de l'edifici de Foment del Treball. Matinada activa per Donald Trump, que ha carregat contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista dels drets humans, Navi Pillay. Un cop més, Trump, la persona que acaba d'autoritzar en un judici militar una execució pel mètode de l'escamot d'afusellament, avui en parlarem amb la Lídia Heredia, i que pretén retransmetre-la en directe a principis del mes de desembre, és el mateix home que ha tornat a reclamar el Premi Nobel de la Pau per ell.
9: No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
1: Elegant com sempre, Donald Trump, declaracions que arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual la flamant guanyadora del Nobel de la Pau va formar part com a jutge i com a presidenta. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
1: Sancions contra el Tribunal Penal Internacional i acord sorpresa amb Vladimir Putin. El món al revés, perquè aquestes últimes hores Trump ha sorprès anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials de manera immediata. En un post a les xarxes ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones del combustible aquests propers mesos.
11: No, we need oil for the world. And this is diesel, which is what we need. So we're very happy to get it.
1: Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar fa tot just 3 setmanes. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals, 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Tot plegat s'ha de llegir com un moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar la guerra a Ucraïna.
12: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
1: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Doncs bé, en plena escalada bèl·lica de Rússia contra Ucraïna i amb una Europa que intenta ajudar com pot a escalar l'escàndol, ha esclatat, volem dir, un escàndol a Alemanya per una polèmica fotografia de l'excanceller Gerhard Schröder, amic personal de Vladimir Putin de fa anys, encaixant la mà amb el mandatari rus durant la celebració del seu aniversari. Anem cap a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
13: Bon dia. A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'excanceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, rialles, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
14: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
13: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona al govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
1: Un terratrèmol de magnitud 7,6 ha sacsejat Panamà i s'ha notat força a la capital del país. Ha provocat danys en alguns edificis, talls de subministrament, però a aquesta hora no hi ha constància de cap víctima mortal, segons les autoritats locals, que parlen d'una trentena de ferits lleus i d'un gran desastre amb carreteres col·lapsades a les zones més afectades. Aquest és el moment en què el terratrèmol enganxava en directe un programa esportiu del canal de televisió Deportes RPC.
15: Cualquier cosa y mira, está temblando porque
16: temblor,
15: algo bueno está pasando y...
16: Es un statement fuerte que hiciste.
17: Cuidado.
18: Se formó.
16: No, cuidado, compañero.
1: Déu-n'hi-do. El terratrèmol s'ha notat també a Costa Rica, s'ha activat una alerta per tsunami a diversos països del Pacífic, però poc després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. Sí que s'han registrat més d'un centenar de rèpliques. I a aquestes hores aquí hem sentit és el rei del Marroc, Mohamed VI, i això és notícia. S'ha pronunciat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta. Ho ha fet per llançar un missatge a l'estat espanyol. Ni pressions ni amenaces, demana. També ha criticat la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors polítics a qui ha qualificat, sense donar noms, d'irresponsables.
19: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
1: Ja fa dos mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i fins ara el monarca marroquí no s'havia pronunciat. Ho ha fet durant l'obertura de la nova legislatura marroquina en un discurs en què no ha mencionat el viatge del rei espanyol Felip VI a Ceuta i Melilla la setmana que ve. Mohamed VI ha reconegut que el model de cooperació migratòria amb Espanya ha quedat esgotat i proposarà una nova estratègia per evitar les crisis recurrents. Reivindica el Marroc, això sí, com un soci responsable i fiable. Parlant de monarquies, l'emèrit, el rei emèrit, ha renunciat a recuperar els 65 milions d'euros que va donar a Corina Larsen. Segons explica avui el diari El País, Joan Carles I no presentarà cap demanda ni contra Corina ni contra l'advocat suís Dante Canonica, director de la Fundació Lucum, on, recordem-ho, es van ocultar els 65 milions de dòlars que l'emèrit va rebre de l'Aràbia Saudita l'any 2008. L'emèrit va anunciar que presentaria la demanda l'abril del 2025, però ara s'ha fet enrere. Llegim al País que l'anunci d'aquesta nova batalla judicial va causar malestar a la Zarzuela i que persones properes a Joan Carles li van aconsellar que desistís, sobretot després d'haver-se vist immers en altres causes judicials dins i fora de l'Estat des de l'any 2018. El copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion a Tel Aviv. És una informació que ja havia aparegut a la premsa israeliana, però ara la confirmen els Emirats Àrabs Units. El fiscal general del país afirma que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran de víctimes possibles. A Jerusalem en té tots els detalls el Jordi Brascó.
18: Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, Al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que ha assegurat el fiscal complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
1: Continuem amb el Jordi Brascó des de Jerusalem perquè avui fa exactament un any de l'alto al foc a Gaza que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja després dels atemptats del 7 d'octubre del 2023. Ara bé, aquest alto al foc no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori. De fet, Jordi, les xifres que acompanyen l'alto al foc fan dubtar moltes organitzacions humanitàries que aquest sigui el terme correcte per definir l'any que s'ha viscut a la franja de Gaza.
18: D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori, i segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat de moment un 1,5%.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, més notícies. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. Són dades que s'han fet públiques avui, que és Dia Mundial de la Salut Mental. Judit Usall, psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, reclama incorporar la perspectiva de gènere per millorar el diagnòstic.
20: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, el tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no, i després tots els temes més de gènere, el tema de rols, el tema d'estereotips.
1: Encara relacionat amb aquesta qüestió, la Generalitat defensa que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors, tot plegat després del cas de la jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
2: ho volem fer extensiu a l'àmbit de totes aquelles persones doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital, no? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
1: Entre el 2020 i el 2026, Treball ha fet 66 inspeccions relacionades amb salut mental en centres de moderació de continguts de xarxes. En alguns dels casos es va constatar que no s'havien pres mesures prou adequades per prevenir els riscos psicosocials derivats d'aquesta exposició. Manresa ampliarà el cos de la Guàrdia Urbana per reforçar la presència policial al carrer. L'anunci arriba un mes després d'un apunyalament mortal amb menors implicats. L'Ajuntament convocarà places noves, però, mentrestant, ha demanat al Departament d'Interior la incorporació immediata de 15 agents. Nàtia Dell.
21: Hi haurà més patrullatge a peu de carrer, més vigilància sobre els multireincidents, especialment entre els joves, i campanyes específiques per detectar armes blanques. També han anunciat més controls d'alcoholèmia, substàncies estupefaents i velocitat, i al mateix temps més inspeccions, activitats comercials que generen molèsties a l'espai públic i també més supervisió sobre l'absentisme escolar. Per l'alcalde Marc Eloi, la seguretat a la ciutat és una prioritat.
22: Incrementar el cos en 20 efectius més que estiguin al carrer, que ens permetin fer més feina, que puguem treballar amb la proximitat als barris, que puguem treballar amb les activitats en el compliment de les ordenances municipals.
21: El consistori traurà al gener una convocatòria de 10 places per ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana i al gener del 2028 10 places més. L'objectiu, arribar als 120 efectius, ara són un centenar.
1: I ara anem fins a la demarcació de Tarragona. Unió de Pagesos demana ajudes urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, a Alcanar, el Montsià continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat, Manel Sastre.
23: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
24: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de que on veieu aquí al voltant les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, freus, fauna, no me'n sortim.
23: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
25: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
23: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
1: El País Valencià ahir va celebrar la diada del 9 d'octubre amb tranquil·litat, tot i les fortes mesures de seguretat. La jornada va començar amb els actes més institucionals i va acabar amb la manifestació més reivindicativa. Des de València, Marta García.
26: Amb el lema Guanyem el País convocava la Comissió 9 d'Octubre, que engloba diverses associacions, entre elles Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
27: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, amb lleis pròpies, que pugui governar, evidentment, que parlen valencià.
26: 1.700 efectius van vetllar per la seguretat, uns 500 més del que és habitual pel perill de l'extrema dreta. Al matí es van deixar vore junt amb els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, en la processó cívica, però per la vesprada tot va transcorrer amb normalitat.
1: I ara ens situem a Barcelona, que es proposa millorar la mobilitat de les principals avingudes que connecten la ciutat amb l'àrea metropolitana i la Segona Corona. En un moment en què la situació de Rodalies ha portat molta gent a la carretera, l'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per fer més fluid el trànsit a la Meridiana, a la Diagonal, al nord de la Gran Via i també l'eix Gran Via Sud i la Ronda Litoral, Joan Garcia.
28: Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments de connexió amb Barcelona i a mesura que ens allunyem de la capital augmenta l'ús del vehicle privat. En la primera corona, els desplaçaments que es fan amb cotxe o moto ja són el 41%. Aquesta xifra augmenta fins al 63% en la mobilitat entre Barcelona i la resta de la demarcació, en un moment que molts usuaris de Rodalies opten per entrar a la capital amb bus interurbà o vehicle particular.
29: A nivell de província, què hauríem d'aportar com a solucions en termes de transformació de la pròpia infraestructura i en termes de transformació dels serveis actualment existents perquè tinguem una molt millor mobilitat d'entrada i sortida de la ciutat?
28: L'estudi tindrà una visió metropolitana i multimodal i integrarà tots els modes de transport, també els soterrats.
1: 3 minuts per 8:45 del matí, una de les cites del cap de setmana. Penúltim concert d'Oques Grasses aquesta nit de divendres a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Els d'Osona han tornat a omplir l'estadi amb un concert ple d'èxits i sorpreses.
0: Ens vam fer fans del sol ahir i avui sabem d'on...
1: I amb un públic ple de cares conegudes a la graderia i a la llotja, el ministre de Cultura Ernest Urtasun, un Pep Guardiola, la jugadora del Barça Aitana Bonmatí, la cantant Aitana, el líder de la Pop Lesbian Santi Balmes, no s'han volgut perdre aquest penúltim comiat de Josep Montero i companyia. S'uneixen a la llista de convidats que aquests últims dies han assistit als concerts, com el jugador del Barça Pau Cubarsí, que hi va anar dijous. Tot plegat en un show històric en què el grup ha repassat tots els seus grans èxits, com aquest Serem ocells.
0: El

0: tampoc no hi ha faltat elefants.
1: Tinc un cel i un infern a dins.
0: Avui, últim concert de comiat d'Oques Grasses, l'adeu definitiu, i si no ho heu pogut seguir en directe a cap dels tres concerts que ja han fet, o no heu aconseguit entrades, doncs sapigueu que el podreu seguir en directe per TV3 i la plataforma 3CAT, i també ICAT, aquest últim concert, el d'avui dissabte. A ICAT, Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, presentadors del programa Nota de Veu, lideraran un programa especial a partir de les 8 del vespre, i a més també el senyal en directe s'oferirà a través del canal de YouTube de 3CAT. Per cert, per anar escalfant motors per aquesta nit, per l'adeu definitiu, a la plataforma 3CAT també es pot recuperar el concert final de la gira a la gent que estimo d'Oques Grasses, que van fer al Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de gener de l'any 2023. I avui també serà un dia gran al Festival de Cine de Sitges. Peter Jackson, el director de la saga del Senyor dels Anells, aquests que sentim, i l'actor Kevin Bacon passaran per la mostra. El cineasta neozelandès rebrà el Gran Premi Honorífic i l'intèrpret nord-americà presentarà la pel·lícula Family Movie. Des de Sitges, Marc Garriga.
2: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, Tu Madre Se Ha Comido Mi Perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Bastida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar una vida entera ya sin ti.
2: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su Propio Infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema. Si
0: pogués enfilar-me... 8:45 del matí, aquesta que sentim és Sílvia Pérez Cruz, juntament amb l'Oriol Pla, amb el Pol Guasc, amb l'Àlex Uller, amb Cabo San Roque, amb Victoria Spumberg, amb Jan d'Editorial, són els guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura d'aquest any. L'Oriol Pla ha assegurat que el reconeixement ha estat una autèntica sorpresa.
4: Una miqueta com un error. Vols dir sí, però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
0: Discursos reivindicant la importància de la cultura i dels serveis públics, d'aquesta manera s'ha expressat l'escriptor premiat també Pol Guasc.
5: Les biblioteques públiques i l'educació pública fa molts anys que s'estan desmantellant i em fa una llàstima profunda pensar que els nens i els adolescents d'avui en dia no tindran ni la meitat de la sort ni la meitat de les oportunitats que vaig tenir jo. Cosa que em fa pensar que els enemics no són ni les persones migrants, ni els llogaters que convoquen una vaga general, ni els manifestants que el dia de la vaga general aturaran tot i cremaran els containers que faci falta, sinó que els enemics són, des de fa molts anys, la classe política que ha anat destruint i que continua destruint allò que per nosaltres, per la població, és realment urgent.
0: Cada Premi Nacional de Cultura està dotat amb 20.000 euros. I aquest matí també serem a Lleida, on faran la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio. Es tracta d'un esdeveniment exclusiu en què podran participar tots aquells oients que s'hi vulguin apuntar o que s'hi hagin apuntat prèviament. Aquest matí a Lleida es podrà viure en primera persona al divan de la Sílvia Coppolo. La podem saludar a aquesta hora. Sílvia, què trobarem en aquesta experiència podcast?
6: Bon dia, Roger Escapa. Doncs mira, ja estem a punt. Avui a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, l'antic hospital de Santa Maria de Lleida. Perquè vivim dins del certamen de Sant Miquel de les Lletres, el que és una experiència podcast. Fem el divan en viu i el titulem Lleida, un país dins del país. El volem conèixer més, què ens aporta de literatura, cultura en general, economia, noves tendències. Connectarem amb Nova York, amb molt de públic que ha vingut també a compartir paraules i frases fetes específiques de Lleida amb actuacions en directe de l'Opardal, Roquer i l'Abril. Apunteu-vos que queden poques places. Aneu a la home de Catalunya Ràdio i clic, clic, clic, clic, clac, i d'aquí no res. A les 11 comencem Lleida, un país dins el país. Experiència podcast.
0: Meravellós, Sílvia Coppolo, la millor com sempre. Ja ho sabeu, a partir de les 11, primera experiència podcast de Catalunya Ràdio a Lleida amb una edició especial del divan de la Coppolo. I connectarem al llarg d'aquest suplement cap al migdia i també saludarem l'Antoni Xalong, col·laborador habitual del programa i una de les persones importants justament l'esdeveniment del Sant Miquel de les Lletres. Pausa i els esports. Torna, per fi, ha tornat ja la Lliga de Primera Divisió després de l'aturada de seleccions. Aquesta tarda el Barça rep el Getafe sense Rafinha, però amb l'objectiu de sumar la 8ª victòria consecutiva, que es diu aviat. L'Espanyol ahir només va poder empatar al camp del CUE. El Màlaga va fer l'1-1 al descompte. Ara els detalls.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics, essència única, amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
9: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
10: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
9: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
10: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
9: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
10: Apialia, la força de vendre junts.
11: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
12: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
13: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
12: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
13: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
12: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
14: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
15: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
16: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
15: La tradició es mou si la mous tu.
16: Tota la informació a firamediterrania.cat.
17: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
18: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
19: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
20: Per què ens cal avui desencadenar el present?
19: Atura't, pregunta't i reflexiona.
20: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
19: Ajuntament de Barcelona.
2: Ja hi tornem a ser.
21: 11a temporada del Tot Costa.
22: ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
21: Nova temporada amb els vells clàssics.
22: No sé si són muy simpáticos. No sé.
23: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
22: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Després de la llarga aturada de seleccions, torna a la Lliga de Primera. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou, Roger Nau.
24: A 6:45, això sí, sense Rafinha, que no s'ha recuperat de l'edema muscular, que es va fent un partit amistós amb el Brasil fa 11 dies a Austràlia. Hansi Flick ha confirmat que no serà avui, descansarà avui Rafinha, i també descansarà dimarts a la Champions al Camp del Galatasaray.
25: This is the national team for everyone. It's the biggest goal to play for you.
26: És la selecció, i per cada jugador és sempre el repte més important. La mentalitat i
1: l'actitud de Rafinha és sempre la de donar el 100%. Podem parlar de si és necessari anar fins a Austràlia i fer un viatge de milers i milers de quilòmetres, però hem de jugar partits amistosos i a Europa no poden fer-ho.
25: Have to choose some friendly games and in Europe it's not possible.
0: Flick va avançar que Gabriel Jesús serà el substitut de Rafinha a l'eix de l'atac blaugrana.
24: Assegura que ha millorat molt i ja s'ha adaptat al joc de l'equip. També podria ser titular Lamine Yamal.
25: Different if you we speak about Rodri.
1: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
25: The best player in the world, if he's not now.
24: Avui contra el Getafe, Joan Garcia també podria tornar a jugar i Flick confia que Frenkie de Jong torni a la convocatòria el cap de setmana que ve per enfrontar-se al Betis.
0: Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades.
24: Igualarà el millor inici a la Lliga de la història del club blaugrana, el de la temporada 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta.
0: Esperem que al final de la temporada no sigui el mateix que el de Tata Martino, perquè allò va acabar malament. El servei d'honor del partit el farà Pedro Rodríguez.
24: Que ha penjat les botes als 39 anys, el futbolista es retira després d'haver jugat al Barça, al Chelsea, a la Roma i a la Lazio. No defuig el jugador les comparacions entre el Barça de Flick i el de Guardiola.
3: Son generaciones y equipos diferentes, pero veo que están en un grandísimo camino, con muchísima proyección, como he dicho antes. Creo que pueden alargar incluso más quizá que nosotros esa época en el tiempo. Ojalá tengan suerte, como te digo, y puedan seguir jugando a este nivel y puedan seguir conquistando tantos títulos como sea posible.
24: El Barça-Getafe d'avui, recordem-ho, 6:45, una hora abans, com sempre, a la TTT, a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Avui també juga el Real Madrid, rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu.
24: Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga, 6 punts per sota del Barça. El Madrid prepara el partit enmig de polèmiques. Primer, amb Mbappé, pels seus viatges a França i Suïssa, tot i haver tornat abans d'hora de l'aturada de seleccions per molèsties físiques. Mourinho, el defensa.
4: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
0: L'hem trobat a faltar, aquestes 3 setmanes a Mourinho, que veig que mica en mica va recuperant la fórmula i ja comença a semblar-se una caricatura del que va ser. A veure, sobre Vinícius, no comparteix els xiulets.
4: Me hace mal al corazón que la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, que no lo está ayudando. Y es un chico que merece ser ayudado.
0: No té gaire bona pinta, això. Endavant, Roger.
24: Sí, avui al marge d'aquest partit del Madrid, el Bernabéu contra el Villarreal, i evidentment també del Barça-Getafe, es disputen 2 partits més, el Rayo Atlètic de Club de Bilbao a les 2 i l'Alavés Atlètic de Madrid a 4:45 de la tarda.
0: La 8a jornada de primera la va obrir ahir l'Espanyol al camp del Màlaga.
5: Javi Hernández, obertura a la banda esquerra, la rep Brian Zaragoza, entra a l'àrea, Brian, entra, retall, xut, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: l'equip blanc i blau es va avançar a la primera part amb aquest gran gol de Brian Zaragoza, però al minut 93, temps de descompte, a la segona part...
5: Compte, xut! El gol! El gol de Niño en una rematada espectacular. Banda dreta, la centrada a l'interior de l'àrea, de primeres ha engaltat la pilota...
0: Quin canvi de to, pobre del Sergi Andreu. Va empatar el Màlaga al cue de primera.
24: Una autèntica galleda d'aigua freda per l'Espanyol, que suma 8 punts en 8 jornades. Manolo González, el tècnic, lamenta l'empat i també la segona part del seu equip.
6: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
24: Manolo va arribar a fer 6 canvis respecte a l'11 que va perdre l'últim partit abans de l'aturada contra l'Elx per 1-3. Destaca la suplència del porter de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena. El seu lloc el va ocupar Àngel Fortuño.
0: A segona, el Sabadell aquesta tarda visita el Ceuta.
24: A 4:45, en directe al Tot Gira, l'equip arlequinat busca la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. El Girona, per la seva banda, Granada jugarà dilluns al camp del Tenerife.
0: I en motos, Marc Márquez sortirà des de la quarta posició al Gran Premi d'Indonèsia.
24: D'aquí menys de mitja hora, a les 9 al matí, es disputarà la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Márquez des de la segona línia de la graella al costat ho farà el líder Jorge Martín, la pole estat pel també madrileny Raúl Fernández.
0: Acabem amb bàsquet, derrota del Barça a l'Euroliga.
24: Per 81-88 davant dels Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana, un mal últim quart de l'equip de Sekulić el va condemnar. Guanyaven de 10 al final del tercer quart.
0: Bon dia, Joan Anton Català.
8: Bon dia, Roger Escapa.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
8: Continuem amb Saturn, ben visible durant tota la nit, amb la seva llum pàl·lida, i de matinada el vermell Mart i el brillant Júpiter ben visibles en el cel de l'alba.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Deltebre, al Baix Ebre?
8: A les 8.02.
0: I a quina hora es pondrà?
8: A les 19.25.
0: Salut, Joan Anton.
8: Igualment.
0: Temperatura Deltebre a aquesta hora, Enric Agut?
9: Doncs mira, una mica de fresqueta de 14 graus, però hi ha valors molt més baixos. Les mínimes han caigut fins a un grau, tan sols a Prades, a Lleida 8, Manresa 7, un matí per abrigar-se, però al migdia guanyarem un parell o tres de graus, i això farà que les màximes d'avui puguin arribar als 23, 24 graus a força indrets, per exemple, a Barcelona, Lleida, també 24 a Girona o 25 a Tortosa. És a dir, dies de contrast tèrmic amb anticicló que ha arribat per quedar-se no un dia, no dos, sinó gairebé tota la setmana entrant, i ens portarà això més aviat sol, estones alguns núvols, per exemple, que demà a la tarda podrien tenir un cel enterbolit, però en general calma, tranquil·litat i un últim aspecte, el vent de tramuntana que ha estat fort aquests últims dies, doncs bé, avui quedarà residual a l'àrea del Cap de Creus i el mestral acabarà desapareixent.
0: Fantàstic, gràcies Enric. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
10: A la Roger.
0: Dissabte que ve
10: t'esperem
0: a l'estudi de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
10: A veure si aquesta vegada em porteu a esmorzar, com Déu mana.
11: Hi ha un moment que has d'anar a una saleta, que et donen un putet i que hi ha una tele amb uns vídeos, i em sembla que ara ja no es permet, però abans jo, en el meu cas, t'ho deixaven fer a casa. Si ho feies a casa i havies d'anar amb el putet, en el meu cas corrent, perquè arribava tard i tal, i anava al bus amb un putet que no tancava bé, amb por de tenir allà un moment tragicòmic.
12: Sí. Una discoteca que han obert i que bàsicament és per gent alta. És a dir, el requisit és que els homes han de mesurar més d'1,85 i les dones més d'1,72.
0: Tu,
12: final...
0: Pep, no podries entrar, no? Quan me deixes, tu, Pep?
13: Jo feia 1,71 i ara ja faig 1,70. Vaig.
26: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 10 d'octubre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Ada Colau.
1: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?
2: L'exalcaldessa de Barcelona ha sacsejat les negociacions dins d'Esquerra, convidant públicament Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli i exercir el seu lideratge. Veurem quin. Mentrestant, els republicans estan intentant retenir-lo. El desenllaç demà a la tarda, perquè és el límit del partit per presentar candidats.
0: Donald Trump.
3: I've never heard of the person. I know a lot of people I've never heard.
2: El president nord-americà torna a reclamar el Nobel de la Pau per ell i assegura que ha quedat desacreditat per sempre el premi per ideòlegs radicals. La resposta de la Casa Blanca ha estat sancionar el Tribunal Penal Internacional de la Haia pel lliurament del guardó a una exjutgessa, Navi Pillay.
0: Peter Jackson.
2: El director de la saga, El Senyor dels Anells, serà avui al Festival de Sitges per rebre el Gran Premi Honorífic. També serà l'actor Kevin Bacon per presentar la pel·lícula Family Movie.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 300.000.
2: Tones de dièsel són les que ha promès Donald Trump al seu país arran de l'acord amb Vladimir Putin per subministrar aquest carburant, una maniobra per abaixar els preus en màxims històrics als Estats Units.
0: 365.
2: Dies, un any exacte, és el que fa avui de l'alto al foc a Gaza i que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja després dels atemptats del 7 d'octubre del 23. Ara bé, l'alto el foc no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori.
0: 3.000.
2: Els manifestants que, segons la Guàrdia Urbana, es van recórrer a Barcelona en favor del dret a l'habitatge i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, van ser 15.000 persones.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula amb una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes. Un mateix 10 d'octubre, però en aquest cas de l'any 1985, Lola Flores va actuar al Teatre Apolo de Barcelona, acompanyada de la seva germana Carmen. I l'endemà, a TV3, Julià Peiró en va fer aquesta crònica.
4: Lola Flores es va presentar ahir al Teatre Apolo en paral·lel de Salomé amb la seva germana Carmen. Aquesta vegada, però, no veiem l'espectacle, el concierto de las Flores, la seva filla, Lolita.
5: Por supuesto que Lolita tiene un público que la sigue, que le gusta sus canciones.
0: La filla de Lola Flores, Lolita Flores, no va actuar amb elles en aquell espectacle, a diferència d'altres vegades. Ho explicava al micròfon del Peiró, la pròpia Lola Flores.
4: L'absència de Lolita ha fet canviar moltes coses de l'espectacle.
5: Pues bueno, es distinto. Ella tenía sus canciones, era una cosa como más particular. Ella
0: Lola Flores, la faraona, va morir l'any 1995, se la recorda per la frase cèlebre atribuïda al New York Times: ni canta ni baila, però no se la pierden. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Paral·lel de Barcelona, des de la redacció del New York Times o des del concert d'un reggaetoner que es fa dir el faraón, perquè tampoc canta ni balla.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
0: Els diaris, Marina Laminos, a la contra de l'Ara, el Xavier Bosch es pregunta si potser no hem menystingut Carles Puigdemont més del compte.
7: Tenint en compte que des de l'exili ha fet caure consecutivament un president del PP l'any 2018 i un del PSOE el 2026 amb els seus tripijocs tàctics que tant dominen els hereus de Convergència. Potser ens equivoquem, diu Tots Afegeix, si pensem que Puigdemont voldrà tenir una vida tranquil·la i de perfil polític baix perquè ja ha avisat que torna per servir al país. Ara toca, però, esperar per saber des de quin àmbit ho farà i, sobretot, si el país realment ho vol, perquè tan cert és que ha marcat agent de l'Estat, com també que tota aquesta estratègia en clau espanyola no li ha servit per Catalunya i, durant l'exili, se li ha esmicolat el partit.
0: Una altra contra dedicada a Puigdemont, la del Periódico, en aquest cas la firma Josep Cuní.
7: Llegeixo: facilitada la seva tornada pel Constitucional, l'expresident ha celebrat la derrota de l'estratègia política i judicial espanyola, com si el tribunal no respongués a la síntesi d'aquests dos poders. I enardit pel moment va obviar que l'amnistia va ser el resultat del pacte que li van permetre l'aritmètica parlamentària i també les ànsies del president, que ell va satisfer de seguir a la Moncloa fins i tot havent perdut les eleccions. Un article on Cuny cita Winston Churchill diverses vegades i on acaba amb aquesta reflexió: si quan feliçment hagi tornat, quan ell vulgui, Puigdemont manté, com va dir, que la seva primera intenció és recórrer Catalunya per escoltar la seva gent, que tingui present que per Churchill el millor argument contra la democràcia és 5 minuts de conversa amb el votant mitjà. I ja algú adverteix que ja els ha invertit.
0: També en clau preelectoral, a La Vanguardia, el Jordi Évole confessa que pensa que la dreta té la victòria electoral assegurada.
7: Sí, amb un matís, això sí. Ábalos, Cerdán, Koldo, Zapatero i Ceuta són cinc noms que ja haurien d'assegurar una derrota electoral. El desgast del govern de Sánchez, a més, és evident, reconeix Évole, i per tant no entén aquesta dèria per la tupinada electoral. Un curiós patriotisme de Feijó, possible futur del govern, que posa en dubte el funcionament net d'una empresa pública, ens hi va. Per tant, sí, la dreta podria tenir la victòria electoral assegurada, però hi ha un error, diu, de càlcul. No volen entendre que Mari Carmen s'ha convertit en símbol de lluita. Llegeixo la reflexió que fa. Continuo pensant, diu, que la victòria electoral la tenen assegurada, però com que els dirigents polítics que aspiren a governar no tenen ni idea del que pot remoure un tema com el de l'habitatge, han passat a l'atac de manera inhumana i no es permeten ni guardar un minut de silenci per la Mari Carmen. Deu ser la por, més que de perdre, de no guanyar.
0: Avui al New York Times es fan ressò d'un robatori de 30.000 ampolles de vi negre de primera qualitat d'un celler de la Toscana a Itàlia, Albert Postils.
8: Un grup de 10 homes es van dur aquestes 30.000 ampolles valorades en més de 4 milions d'euros. Els lladres van actuar durant la matinada del 2 d'octubre. Les càmeres de seguretat van captar 8 homes emmascarats que carregaven les ampolles en dos camions conduïts per dos individus més, tot plegat en una operació que es va allargar 3 hores. Encara no hi ha hagut detencions, però se sospita que algun treballador del mateix celler està implicat en els fets. D'una banda, les 30.000 ampolles sostretes estaven preparades al magatzem per ser exportades a l'estranger, com si els lladres ja ho sabessin, i de l'altra, el sistema d'alarmes no es va activar en cap moment. Amb tot, el celler tenia una assegurança, però només per robatoris de menys envergadura i, com a molt, els cobrirà una desena part del valor de les ampolles.
9: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia, de bona volta Jaume Clotet i Olga Ruiz, a Washington.

0: Una falera pels toros que li ve des de petit.
1: Quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la Volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera a Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més terrena que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
0: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal? Tu et consideres animalista?
1: Jo considero molt més animalista que moltes altres persones.
0: Per què? Explica'm això.
1: Perquè jo sé com viu l'animal, jo sé com s'ha tractat l'animal, jo he cuidat l'animal i sé tot el que li n'hi ha, no?, darrere d'una corredora de bous, tots els ecosistemes, totes les persones que viuen del món del bou i tot el que es cuida gràcies a que n'hi ha corredora de bous.
0: Clar, però al final el teu objectiu és matar-lo, no?, quan us enfronteu a la plaça.
1: Pues igual que un matadero, no?, quan els animals moran. De vegades n'hi ha que veure, no?, què porta atrás un animal. Igual el sofriment no és morir, sinó la vida que ha portat un animal.
0: Tu creus que el toro es diverteix a la plaça o pateix?
1: No ho sabem. No, mai ningú ser humà s'ha posat a la pell d'un bou al ser...
0: A quarts de 12, la conversa sencera amb Mario Vilau portarà cua, però crec que val la pena sentir aquesta història. Tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
2: L'avançament electoral no el provoca Junts. El decideix Pedro Sánchez, que és l'únic que ho pot fer.
3: Provocat
2: per una votació
3: per
2: que
3: una
2: ha perdut,
3: votació...
2: com tantes altres ha perdut durant la legislatura, sí, perquè n'ha perdut un munt.
3: Sempre hi ha un motiu. Dels socis que van facilitar la investidura, l'únic grup que es va manifestar públicament de que no pensava votar va ser Junts.
4: Parles català?
5: Sí, jo parlo també.
4: El meu segon idioma.
5: Jo parlo...
4: Si tu vols...
5: Els meus fills.
4: Perquè els teus fills són catalans.
5: Sí, són catalans.
4: Parlen català?
5: Sí, parlen català. I parlo amb ells en Miami, també. Para que no nos entiendan mucho. Así, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
6: Your dad's Dominican, your mom's Cuban. Yeah. I love when you talk about the differences culturally between those two things.
7: Yeah. In Cuban Spanish, there's like a, oye, chico, lo que está pasando es que nosotros somos de Cuba. And in Dominican Republic, it's a little higher and faster. Y nosotros, los dominicanos, somos un tipo de persona que como que nosotros no nos metemos en problemas si no hay problemas. Yo no quiero un problema, yo me quiero salir del problema.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
0: 4 minuts per les 9 del matí, una mica més reposats, arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les més originals sortegem un talonari de xecs regal per valor de 200 euros bescanviables en prop de les 1.500 botigues de Catalunya adherits a la comerciada. Avui l'enigma criminal diu així.
9: Enigmes criminals. La policia ha trobat el llapis de Pilarín Vallès amb les seves empremtes clavat a la jugular de la víctima. Què ha passat?
8: El suplement.
10: Oi?
8: Amb Roger Escapa.
11: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
12: I pot ser tot això sent professional.
13: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
14: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
15: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
10: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb

0: Trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
1: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Aquí el tens.
1: Ja?
3: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a
5: posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
6: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
7: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
8: 78.408. 78408 de la sèrie 86.
7: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
11: Són les 9.
9: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: Roger Escapa.
1: Ha estat una setmana intensa en què no han pogut parar de passar coses. Aiguats, Rodalies, Amnistia, Mari Carmen, Oques Grasses, Colau, Rufián... Passen tantes notícies i tan ràpid que és impossible assimilar, pair i interpretar tanta informació. Les tempestes van quedar eclipsades per la convocatòria de Pedro Sánchez, que va quedar tapat per les inundacions de Granollers, que van quedar camuflades per l'amnistia i l'imminent retorn de Puigdemont, que va quedar esvaït per la mort sobtada de la Mari Carmen i així fins a l'infinit. La tempesta meteorològica ha passat de llarg, de fet venen uns dies de sol que coincideixen amb aquest cap de setmana, és festa dilluns, però la tempesta política està lluny d'extingir-se. Arrenca un cap de setmana clau per esbrinar si l'esquerra serà capaç de recompondre's. Gabriel Rufián ha de decidir si vol continuar sent el candidat dels republicans o si es deixa seduir per totes les decisions del Front Ampli i se suma a una candidatura a nivell estatal amb Ada Colau, Irene Montero, Mònica García i totes les filials barallades entre si. Com sempre, demanarem als nostres tertulians que es mullin i no ens cobrarem cap factura si s'equivoquen. No li recordarem, per exemple, el Jaume Clotet, que va ser l'únic tertulià que dissabte passat a aquesta mateixa hora, en aquest mateix programa, en aquesta mateixa cadira, va pronosticar que Pedro Sánchez no s'atreviria a convocar eleccions. No li recordarem. De fet, es va quedar sol dissabte, diumenge també es va quedar gairebé sol, tret d'Oriol Marc, que aquí tampoc li recordarem, que també va dir que Pedro Sánchez no s'atreviria a convocar eleccions. Com canta Oques Grasses, Jaume, Oriol, que no trepitgi mai ningú, no deixis mai de ser tu.

0: Avui a la tertúlia del suplement, Jaume Clotet, periodista i escriptor, Eduard Voltes, director de Pròxima Estació, i Olga Ruiz, que és periodista. Bon dia, bona hora a tots tres.
1: Bon dia, bona hora.
2: Què tal, bon dia.
1: Jo que consti que venia a fer un acte d'expiació de la meva culpa abans que ho diguessis.
3: Ja te l'han fet.
1: Ja me l'han fet, però venia aquí a fer un acte d'exorcisme i, per tant, no vaig encertar. I, per tant, no em preguntis res més d'aquest tipus de coses.
0: Estàs bé?
1: I tant.
0: Has anat a veure Cas Grasses, tu, que ets poc de concerts i de...
1: No, jo vaig a un concert l'any, que és Mishima, el pollastre de Nadal, com tu saps, per cert.
0: Sí, sí.
1: I és el meu concert anual.
0: Sí, aquesta no te la saps. Tinc

0: on diuen això de que no trepitzi mai ningú, no deixis mai de ser tu. Es diu la fans, aquesta, Jaume.
1: Mira, una cosa que hem après avui.
0: Hem après. Avui és l'últim dia de la història de Catalunya i del món que es podrà veure a Oques Grasses. Vull dir que avui hi ha el comiat definitiu a l'Estadi Olímpic. No, veig que no us entusiasma, el tema. Eduard, tu tampoc, eh? A totes les aglomeracions.
2: Jo, del cas Grasses, em sé tres o quatre cançons, que són les que deu saber tothom, i ja està, però no aniria a un concert d'Oques Grasses, no.
0: Bueno, molt bé.
3: Jo crec que
2: de fet,
3: és el
2: no
3: meu...
2: aniria a un concert de la grandíssima majoria de grups. No soc de concerts.
3: Jo crec que és un dels meus grups catalans preferits, Oques Grasses, però no hi vaig al concert. Perquè, com sempre, em vaig assabentar tard i ja no hi havia entrades, però m'agrada molt.
0: Bé, haurem de fer algun pronòstic sobre algunes de les qüestions que poden passar aquest cap de setmana, però ens esperarem una estona, intentarem posar tots els elements damunt la taula, perquè políticament és un cap de setmana molt calent. Passen 4 minuts de les 9. És per això que ens acompanya primer la Núria Pujades, del suplement, que ens detallarà, Núria, hola de nou.
4: Hola.
0: Com ha agafat, desprevingut, despistat, o com diu el refriner català, amb els pixats al ventre, aquesta convocatòria a algunes formacions que poden ser clau pel que passi el 29 de novembre. Esquerra, Sumar, l'òrbita dels comuns, la CUP, han de resoldre aquests propers dies, alguns aquest cap de setmana, les seves candidatures pel 29 de novembre. Segurament, qui té aquesta urgència és Esquerra, perquè demà diumenge, s'acaba el termini per presentar candidatures. A veure, Núria, Rufián està al focus des de fa molts dies i aquest cap de setmana podem dir que Gabriel Rufián és l'home del cap de setmana.
5: Clarament, és l'home del cap de setmana després que ahir al vespre Ada Colau el convidés públicament a sumar-se al Front Ampli.
6: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
5: Ho deia Ada Colau en una entrevista a La Sexta. Tots recordareu l'aposta de Rufián per un front ampli d'esquerres a nivell estatal, els actes que va fer al costat d'Irene Montero, de Podem. Doncs bé, Colau li aplaudeix la iniciativa que ha tingut fins ara i li suggereix també fer un pas més.
6: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
5: Clar, aquest lideratge també veurem a què es refereix. De moment, fons dels comuns diuen que Rufián s'ha de sumar a aquest front ampli. Colau parlava d'aquest lideratge, veurem com queda tot això.
0: Però jo de les paraules de la Colau interpreto que li està cedint la primera posició, potser.
5: Fons dels comuns no interpreten exactament el mateix a hores d'ara.
0: O sigui, clar, no, és que, bueno, ara ens hi aturarem, però... Allà hi ha molta primera espasa, molta persona que podria ser candidat, no? Mònica García de Més Madrid, que ja li ha cedit a Colau, però Irene Montero també aspira a ser candidata a la presidència del govern. Gabriel Rufián, per descomptat, si fes aquest salt, podria ser un número 1, i segurament aquesta enquesta que va fer a través de les xarxes el Pablo Iglesias aquesta setmana era el candidat més valorat, Rufián, per sobre de tota la resta. Ada Colau, jo tampoc me l'imagino d'una cosa que no sigui de número 1, vull dir que això també s'ha d'aclarir.
5: També saps que aquests espais, tots els espais que conformen aquestes coalicions, tothom hi ha de dir la seva, ha de passar tot, no?, per assemblea, i per tant Colau jo crec que ha llançat de moment el globus sonda i veurem a partir d'aquí què passa després. En quin punt ens trobem ara, per tant? De cara a la galeria, a aquesta hora, la direcció del partit d'Esquerra aposta per Rufián i Rufián aposta per representar Esquerra. Així ho deia la secretària general Elisenda Alemany a principis de setmana.
7: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
5: Però han passat moltes coses, han passat molts dies i a hores d'ara pot ser que les coses hagin canviat. Ara mateix Rufián, segons el que seria la dialèctica oficial, està negociant un equip de confiança al grup parlamentari del Congrés, doncs ja han baixat del tren dos diputats i una senadora, recordem, i també més autonomia per decidir l'estratègia del partit a Madrid. I mentre ell rumia com seguir i el partit intenta concedir-li alhora, i aquí es va començar a veure una mica el llautó segurament aquesta setmana, és que la direcció ha activat un pla B per si tot salta pels aires, per si hi ha trencadissa, i aquest pla B és Jordi Albert, diputat i portaveu adjunt al Parlament.
0: Aleshores, Aleshores, tot això s'ha de resoldre aquest diumenge.
5: Sí, demà a la tarda, a les 6 de la tarda, hauríem de tenir un comunicat i ho hem de saber perquè s'acaba el termini per presentar candidats i també els avals a la militància. Per tant, si hi ha un acord, també es podria evitar aquest pas, però en qualsevol cas ha de ser demà a la tarda. Per cert, Roger, deixa'm afegir que també hem sabut aquest matí que Esquerra i Bildu reeditaran la coalició al Senat, com ja van fer el 2023. En un comunicat parlen d'acumular forces com a eina per defensar els drets nacionals d'Euskal Herria i Catalunya, ampliar els drets socials i fer front al bloc reaccionari.
0: Molt bé. De seguida ens aturem també a saber com estan les negociacions dins del Front Ampli més enllà del cas Rufián, però abans, sobre el que ha de passar Esquerra aquest cap de setmana. Eduard, Olga, Jaume.
2: Bueno, el primer que jo els diré als oients del suplement és la veritat, i és que no en tinc ni idea, val? No faré com alguns tertulians que fan veure que saben i que tenen contactes i que tal. No en tinc ni idea de què passarà, val? Ara bé, basant-me en el que els meus fills en dirien les vibes, el Gabriel Rufián és un polític que ja fa temps que a mi em transmet vibes de que Catalunya se li ha fet petita i que Esquerra se li ha fet petita i que necessita més, val? Aquestes són les vibes que em transmet. I si, per tant, m'he de refiar de l'instint, diria que a ell el que li fa il·lusió, que no vol dir que és el que acabi passant, que li fa il·lusió és el del Frente Amplio. És realment insòlita la situació. Jo crec que no havia vist mai una situació en què un candidat, un polític, pràcticament està com en el draft de la NBA a veure quin equip el fitxa, diguem-ne, no?
0: Realment tothom li tira la canya públicament, sí, aquests dies.
2: No? O sigui, és com si el Rodri, no? Que si fitxo pel Barça o pel Madrid, perquè l'important sóc jo, sóc Rodri, no? I llavors aquí s'estan barallant per mi el Barça i el Madrid, però l'important sóc jo. O una estrella del rock and roll, no? Que decideix per on farà la gira i ha de triar si aquesta ciutat o l'altra, però l'important és ell, perquè sap que qui ven entrades és ell. Val? Per tant, no faré pronòstic, per ser fidel al que he començat dient, però sí que crec que les vibres que ell transmet són clarament de que a Catalunya se li ha fet petita.
0: Olga.
3: Sí, les vibes són les vibres, no? Com dius, jo m'apunto més a l'estil Shakira, aprofitant que aquests dies la tenim de concert. Hi ha tantes coses per comentar referides al tema Rufián. Començo per en Jordi Albert i després vaig a seguir del Rufián. Conec força bé el Jordi Albert i realment, dintre de les apostes que podia fer Esquerra, crec que és de les millors apostes. El que passa és que li falta temps. És a dir, jo crec que és una persona amb una empatia molt important, amb una forma de fer política molt pròxima, amb un tarannà personal que agrada molt amb el tracte de tu a tu, i crec que és una persona que pot fer un recorregut important a Esquerra, perquè s'allunya una mica d'aquella tradició dels polítics angulats, i vull dir, crec que és una persona molt adient per fer política en aquest país.
0: A la vegada que molt desconeguda pel públic general, sí. A un mes i mig d'unes eleccions on has de substituir Gabriel Rufián, que no hi ha polític més mediàtic, no a Catalunya sinó a tot l'Estat.
3: Efectivament, el que no va afegir és que li han fet la putada, li han fet la jugarreta del segle, en Jordi Albert, perquè és una persona que té una trajectòria molt potent a Esquerra, i clar, la posen, en principi, si les coses no surten bé, ni més ni menys que substituir a la persona més valorada de tot l'espectre polític actualment, com és en Gabriel Rufián, no? I a més, amb totes les crítiques que hi haurien pel fet de deixar escapar Gabriel Rufián d'Esquerra, perquè això és una cosa mútua, és a dir, ell al final el que demana, entenc que el que demana és tenir més poder de decisió i poder envoltar-se de qui ell cregui convenient per seguir l'estratègia que ell coneix millor, segons el que crec que demana, per tal de fer una estratègia a Madrid sota el paraigües d'Esquerra, no? I aquí és on comencen els tires i afluixes amb el seu partit. De totes maneres, ara escoltava l'Eduard i diu perquè ell és el protagonista, perquè ell és qui ven entrades, i l'escoltava amb molta atenció perquè és veritat, És a dir, en aquests moments, si partim de la base que és un moment excepcional, que és un moment en el que la política d'esquerres s'hi juga molt, que el projecte d'esquerres està absolutament trontollant, pendent d'un fil, que no genera una il·lusió que fa anys generava, i a més intentem fer una mini-enquesta per persones no sospitoses de votar esquerra mai, amb un tarannà no independentista, i que et diguin, si haguessis de votar un partit d'esquerres en aquests moments o un lideratge d'esquerres, quin seria? Jo et dic que hi ha moltes persones que diran Gabriel Rufián. Perquè almenys, ja et diran el de sempre, diu les coses a la cara, no es talla, té un llenguatge planer...
0: I que segurament si hi ha una persona capaç, almenys de cara a aquestes eleccions, d'aglutinar i desbarallar totes aquestes confluències que conformen Front Ampli, que per qüestions d'ego i per com ha anat la política aquests últims anys no se suporten, malgrat que representen el mateix espai a l'esquerra del PSOE, pot ser aquest satèl·lit que cauria de fora, que és Gabriel Rufián. Per això també els interessa tant, i Colau crec que per això fa aquest gest, que fins i tot amb aquesta declaració, després ho veurem, jo interpreto que li cedeix el número 1, la candidatura.
3: Sí, jo crec que li estàs a dir la candidatura, però és que crec que és que realment és el moment. Vull dir, és que crec que és, si realment la gent d'esquerres ha de fer un sacrifici, un exercici de responsabilitat perquè el moment ho demana, perquè el que els hi demanem a l'esquerra és que faci exactament el mateix, un exercici de responsabilitat.
0: Jaume Clotet.
1: El que vol Gabriel Rufián és impossible. És a dir, jo crec que el que voldria, estic d'acord amb l'Eduard, que ell el que voldria és anar, li agrada més, prefereix el Frente Amplio que Esquerra Republicana, només aniria per Esquerra Republicana si Esquerra Republicana es presentés a Catalunya com la marca, diguem-ho així, del Frente Amplio. I, per tant, no es presentés aquí ni Sumar, ni Podemos, ni els Comuns, ni ningú més, excepte una llista d'Esquerra Republicana encapçalada per ell, per sumar després, posteriorment, en un Front Ampli de l'esquerra espanyola. Això Esquerra Republicana ni ho pensa fer ni ho farà, perquè Esquerra diu una cosa que crec que té raó, que Esquerra no és un partit de l'esquerra del PSOE, Esquerra és el partit de l'esquerra catalana en disputa amb el PSC en aquest paper, i per tant Esquerra ni pot ni ha de convertir-se en un partit més de l'esquerra del PSOE, que es diu moltes vegades als mitjans. Per tant, allò que el Rufián vol, jo crec que és impossible. Per tant, hi ha dues possibilitats: que se l'envaini i vagi per Esquerra Republicana, i per tant, a ulls de tothom és un fracàs personal; dos, que salti del vaixell d'esquerra i encapçali a Barcelona, entenc jo, a la província de Barcelona, una llista amb vocació de ser líder de la cosa del Front Ampli, que no li aniria malament. El que passa és que jo crec que té ell unes perspectives electorals, un coneixement i una acceptació molt gran a Espanya, i a Catalunya també la té, evidentment, però potser no la té tant entre la gent que tradicionalment vota Esquerra Republicana. O sigui, la té, és el millor candidat possible, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana de tota la vida que no és el millor candidat segurament per moltes coses, tot i reconèixer-li, evidentment, un grandíssim lideratge. I, per tant, sabrem demà el que passarà. Jo tampoc faré una predicció, perquè ja està com un tema d'autodefensa personal, però és veritat que demà sabrem si guanya o perd ell a nivell personal. Després, Loga diu una cosa que té raó, parlant del candidat d'Esquerra que s'ha presentat a les primàries, el Jordi Albert, del tema personal. És a dir, en una organització, la que sigui, és igual, una empresa, un partit polític, el tema personal li fa molt. I aquesta setmana hem vist diputats d'Esquerra que han saltat de la llista deient coses amb una certa tensió, que es demostrava una cosa que sap tothom també, que és que el grup parlamentari d'Esquerra, la relació personal és molt dolenta, sí, a Madrid, i també amb la direcció d'Esquerra Republicana. També Gabriel Rufián fa mesos o molts mesos que no va a les executives d'Esquerra Republicana sent el president del grup parlamentari a Madrid. I, per tant, aquest tema sempre té un impacte. I, per tant, segur que si finalment salta del vaixell, també hi ha molta gent d'Esquerra que, tot i voler-lo de candidat, és, mira, ja està, matem aquest tema perquè és insufrible.
0: Eduard.
2: Sí, lligant amb aquesta última part de la intervenció del Jaume, hi ha una cosa que s'ha d'entendre per analitzar tot això, i és que tot aquest espai que en diuen a la izquierda del PSOE és un espai que ha deixat de donar-li importància ja a les sigles. Val? És a dir, canvien de sigles a cada elecció. Avui em dic Podemos, demà em dic Sumar, demà em dic tal, Comuns...
0: En el fons és Esquerra Unida.
2: Comuns, etcètera, no. I hi ha Izquierda Unida, ja no sé què. És a dir, és un mare magnum en què ja cada convocatòria electoral són perfectament capaços de canviar de sigles, etcètera. És a dir, no estan administrant un patrimoni polític. Val? És una mena de fugida endavant permanent de caràcter electoral. Esquerra Republicana és una altra cosa. Esquerra Republicana és un partit de 95 anys. És una institució. I els que dirigeixen Esquerra Republicana són conscients del que estan administrant un patrimoni d'un país. És el partit del president Companys, el partit del president Macià, és el partit més antic de Catalunya, més veterà, és un partit que d'aquí 95 anys hi vol ser. Sumar no està pensant d'aquí 95 anys.
1: Ni 10 anys.
2: Val? Esquerra Republicana d'aquí 95 anys hi vol ser. Val? Llavors, és una manera diferent de mirar-s'ho tot. I un partit així és molt difícil que es deixi vacilar per el que avui ven entrades, diguem-ne. Val? Es resisteix més.
0: Jo vull preguntar d'on creieu que plora la criatura? És a dir, al final, això, aquest cap de setmana, ho han de resoldre Oriol Junqueras i Gabriel Rufián. I durant una pila d'anys són dues persones que han fet pinya, s'han ajudat mútuament.
2: S'han barallat fa molt poc, sí.
0: Exacte, és molt recent aquesta baralla. D'on creieu que plora la criatura, tenint en compte també com de beligerant ha estat Gabriel Rufián amb Junts aquests últims anys i històricament sempre amb tot l'espai convergent, no? També fent pinya amb Tardà durant els seus primers anys, sent el deixeble de Tardà al Congrés dels Diputats, fent carrera, i Rufián durant una pila d'anys ha estat un gran defensor de Junqueras. D'on creieu que plora la criatura i si veieu encara capaç de que hi hagi una abraçada per fer un Last Dance almenys en aquesta convocatòria electoral? Perquè crec que també seria important aquest cap de setmana, a veure si algú es dona per al·ludit, sentir el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Olga.
3: Jo crec que la criatura plora d'un desequilibri d'egos. És a dir, crec que hi ha un dels dos lideratges amb pujada absoluta i un altre amb qüestionament des de fa un temps. I llavors, quan tu, que fas política a la madrilenya, amb la qual cosa, o a l'espanyola, amb la qual cosa amplies el teu target de públic, veus que agrades, i en detriment veus que el líder del teu partit comença a trontollar en quant a les possibilitats de seguir liderant un projecte que ja en el seu moment va liderar sense arribar a l'objectiu final, doncs t'adones que tu tens més possibilitats que ell, i és així de senzill. Llavors comences a demanar, perquè veus quan a tu tot, cada dia et diuen que ets molt guapo i que ets el millor, al final et creus que ets molt guapo i que ets el millor.
0: Fins i tot, ara fa tot just un any, quan Esquerra s'estava esgarrinxant públicament, la persona més fidel a Oriol Junqueras dins de tots els pesos pesants del partit va ser Gabriel Rufián.
1: Vull dir que guanya el Congrés.
0: En aquell moment van estar junts. Vull dir que realment, si aquí s'acaba produint un divorci, serà un divorci, jo crec que també traumàtic per ells dos, perquè han estat junts molts anys.
3: Sí, el que passa és que jo crec que Gabriel Rufián també fa quelcom que Esquerra no és ben interpretat. Més enllà de tots els problemes que té amb el grup parlamentari, més enllà de les relacions tenses, ell comença a parlar d'un front ampli de les esquerres d'Espanya. Ell comença a introduir el factor Espanya en el seu discurs. I Esquerra, en clau electoral catalana, que com deien els companys, és un partit català per fer competència en clau catalana, comença a posar-se les mans al cap, a dir, però què estàs dient? Ell ho justifica parlant d'una necessitat extrema per tal d'impedir que la dreta i l'extrema dreta doncs arribi al poder, com pràcticament un sacrifici, no? Personal. Escolta'm, jo deixo de banda la meva aspiració d'una Catalunya independent perquè les esquerres espanyoles, sí, necessiten anar amb unió. I això que ell demana comença a veure que és un caldo de cultiu que té acceptació. No tant entre la crítica, no tant entre els opinadors polítics, però sí entre la societat. I aquí és on comença el problema des del meu punt de vista. De tota manera, Gabriel Rufián ho té complicat per una senzilla raó. I és que és ell qui impulsa aquesta idea. És a dir, originàriament, qui parla d'una unió de les esquerres per tal de... que a més ho va dir claríssimament, és que o sumamos o nos vamos al garete. És ell l'impulsor, no és que ell l'hagin vingut a buscar i ell no sabia que... No, és que és ell qui diu això és el que hem de fer per tal d'intentar tenir possibilitats. Llavors ara està en un moment com si tu demanes un desig als Reis Mags que creus que no es complirà mai i de sobte et venen els Reis i diuen, vale, vinga, ara què has de fer?
0: Jaume.
1: Per entendre què ha passat, jo crec que hem d'anar a buscar d'on neix aquesta història. Aquesta història neix de quan Esquerra Republicana, segurament encertadament, decideix disputar al PSC l'hegemonia de l'esquerra catalana i ampliar o sortir del perímetre netament independentista i anar a buscar altres perfils. I, de fet, Esquerra porta molts anys i moltes dècades picant pedra al cinturó roig en alguns llocs amb un cert èxit. I Gabriel Rufián apareix en aquest context com la persona ideal per créixer per aquesta banda. És un senyor de Santa Coloma de Gramenet, s'implica a la plataforma Súmate, és un noi
0: castellà. Va anar de candidat, fins i tot, a l'alcaldia.
1: Exacte, és castellano parlant, per tant, apuntala perfectament aquest relat de sortir, diguem, del nacionalisme històric, no? I els hi funciona durant un temps, i els hi va molt bé electoralment, i per ampliar el perímetre. Què passa? Que la criatura s'ha desmadrat i s'ha desbordat, i arriba a un punt en què és al revés, és a dir, no és un partit que desautoritza un candidat, sinó un candidat que desautoritza un partit, quan diu, per exemple, treballaré perquè el meu partit mai a la vida, com deies tu fa un moment, Roger, pacti amb Junts, o treballaré, diu moltes coses que jo no sé si Esquerra les pensa o no les pensa de debò, i Esquerra mai li rebat perquè tenen por a la seva reacció. És a dir, el tenen com un nen al qual se li permet que digui tot i mai se li ha rebat en públic, ell sí, però al revés no. I, per tant, crec que això és un factor important d'aquest desencontre de la desautorització que té Gabriel Rufián en relació al president del partit, que és Oriol Junqueras. I després, una cosa és ampliar el perímetre cap a sectors, diguem, no nacionalistes catalans, i l'altra és que el teu candidat acabi adoptant un perfil en el qual agrada molt més la política espanyola que la política catalana. I poso un exemple. Si Gabriel Rufián pogués triar si prefereix ser ministre o conseller de la Generalitat, triaria ser ministre, sense cap tipus de dubte. I això en un partit com Esquerra Republicana, igual, com Junts, Convergència, el que vulgueu, no ha de ser així. Hi ha dos tipus de polítics. Els que deixen la Generalitat, com per exemple el senyor Zaplana, per ser ministre, i els que deixen de ser ministres per ser presidents, com el senyor Montilla. I és molt important, això. Llavors,
0: el mateix Salvador Illa.
1: O Salvador Illa, exactament. I, per tant, el mapa mental de Gabriel Rufián, com deia l'Olga, és la política espanyola, i li encantaria ser ministre abans que conseller. I això, per Esquerra Republicana, que és un partit, com deia l'Eduard, que té gairebé 100 anys de vida i és un partit netament català, és una contradicció en els termes. I d'aquí a la part personal, amb dos egos del tamany d'Oriol Junqueras i Gabriel Rufián, era una cosa previsible.
0: Eduard.
2: A veure, aquesta obertura que explicava el Jaume Clotet ara, que ha tingut Esquerra els darrers 10-15 anys, no?, cap a nous sectors, l'àrea metropolitana, bla, bla, és l'únic partit independentista que ho ha fet, i sense això no hi ha independència. És a dir, si tu mires com és la demografia catalana, si tu mires com és la societat catalana i parteixes del principi que per fer la independència necessites una majoria el més àmplia possible, és evident que sense fer aquest moviment d'obertura dins de Catalunya és impossible plantejar-se la independència. Val? La qüestió és que Esquerra tot aquest moviment l'ha fet sempre com a Partit Nacional Català i com a partit catalanocèntric. És a dir, és un moviment d'obertura en el marc d'una estratègia nacional catalana. Val? Què passa amb el Rufián? Que el Rufián hi ha un determinat moment en què desborda això. Desborda això i comença a fer propostes polítiques que no estan pensades ni per Esquerra Republicana, estan pensades per ell, personalment ell, no? Per entendre'ns, estan que el vàter ho pensa i ho diu, no? No ho consensua amb el partit del qual forma part, i que són propostes hispanocèntriques. Es comença a referir a la izquierda del PSOE, ficant-se ell en aquest espai. Clar, Esquerra Republicana és un partit nacional català que mai s'ha definit en funció de si està a l'esquerra del PSOE o a la dreta del PSOE, etc. Perquè el PSOE no és la referència, no és el punt de referència a través del qual es medeixen els espais polítics per Esquerra Republicana. Llavors, aquesta i ho lligo amb la primera intervenció, en el sentit que de sobte, a la que ell arriba a la conclusió que cal fer això, les propostes passen a ser hispanocèntriques i desconnecta completament del partit.
0: Olga.
3: Sí, un apunt només, perquè possiblement qui més pot fer per Catalunya és Gabriel Rufián des d'Espanya. És a dir, el que ell proposa en un moment determinat, que és o les esquerres s'uneixen o això se'n va en orris, també té a veure amb l'independentisme. És a dir, jo crec que tothom és conscient que amb un govern de dreta i extrema dreta les possibilitats, qualsevol tipus de possibilitat d'un avançament respecte a l'autonomia més gran de Catalunya o la independència és impossible. És a dir, potser ell també pot defensar dient, bueno, és que la feina la puc fer forçant, sumant per l'esquerra a Espanya per tal de que Catalunya pugui tirar endavant. Vull dir...
4: Però és que això és perfectament possible, per exemple, com fa Bildu. És a dir, molta gent té la sensació que va votar el Rufián pensant que votava un Bildu i li ha tornat un Podemos, diguem-ne, val? És a dir... hi ha una esquerra nacional basca que es comporta en clau nacional basca, que és un front ampli al País Basc i que contribuirà, ho ha dit obertament, contribuirà en el que calgui a que no hi hagi un govern de dreta o ultradreta a Espanya.
1: I el BNG igual.
4: I el BNG igual. És a dir, és perfectament possible.
3: Depèn, Eduard, contribuir perquè això. Estem en l'era pura de la comunicació política. Llavors, al final també has de pensar en l'altra part. Hi ha molta gent que mai votaria el que anomeneu Podemos o aquestes confluències i que potser si està Gabriel Rufián de líder, acaba votant aquesta opció.
4: Però és que ell ha decidit si vol això. És que, a més, ell és lliure.
3: No, ell va dir que volia això, perdona.
4: Ell pot decidir, és una persona lliure. Ell pot decidir amb qui va a les eleccions. És una persona lliure, no és una persona que està encadenada, lligada, de mans i peus. No, és un home lliure. Per tant, si ell creu que el que toca és això del Frente Amplio, i el que toca és anar a buscar vots a Extremadura, a Malassanya i a Getafe, perquè ell pot arrossegar aquests vots, i se sent cridat en aquesta missió històrica d'aturar l'ultradreta. Escolta, endavant les atxes! Si cap problema.
0: Sobre Bildu i aquest acord amb Esquerra, Gabriel Rufián, potser el que us respondria és que Bildu ha votat aquesta última legislatura el 100% de les lleis del PSOE.
4: Clar, sí.
0: Que li ha fet de crossa.
4: Però com a partit nacional basc, sempre el discurs mai ha sigut Bildu, no ha pretès mai liderar l'esquerra espanyola. És un partit nacional basc que té claríssim on té els dos peus posats i on té les arrels, i a partir d'aquí, si ha de contribuir a un front antifeixista a nivell d'estat, ho fa, perquè és la seva cultura política. Però ho fa com a partit nacional basc.
3: Aquí el problema principal és el que passa amb les esquerres. Vull dir, això no ens ho estaríem plantejant si les esquerres, que no són el Partit Socialista, estessin fortes. Mira, l'altre dia escoltava una entrevista amb Teresa Rodríguez, que per mi la veritat és que és una persona molt sensata i que parla de política d'una forma que a mi personalment m'agrada, i de la seva experiència política i de quines han estat les errades de l'esquerra en política. I ella ho deia de forma molt clara. Ara parlàveu de que Sumar, les confluències, no tenen un patrimoni polític. Jo crec que tampoc tenen un patrimoni social, perquè el que tenien el van desbaratar. És a dir, el problema de les esquerres és que no van ser, d'aquesta esquerra, és que no van ser capaços de continuar allò que havien començat al carrer. I la Teresa Rodríguez ho deia de forma molt clara. El nostre problema comença, de forma molt explícita, ella se'n va sortir, ja ho sabeu, en el moment en el que entrem en el govern, en el que entrem en el govern i som incapaços de qüestionar les decisions del govern. És a dir, si tu ets ministra de Treball, si tu ets vicepresidenta del govern, si tu ets ministra tu has de ser capaç d'estar al govern i qüestionar que aquell govern, que també està format per un altre partit, del qual tu no ets, fa coses que a tu no t'agraden. I almenys dir-ho. Almenys dir-ho.
1: Perquè no saben gestionar les contradiccions, i la prova és Yolanda Díaz dient que la gent es manifesti ells també contra el govern.
3: Això em referia.
1: Tu has de poder ser d'un partit d'esquerres i d'esquerra radical i arribar a un punt i governes i tens un programa i l'has d'aplicar i has de renunciar a coses. Tu no pots voler-ho tot i menys quan estàs en coalició. I un últim punt molt breu. Lligat amb el que deia l'Eduarda, EH Bildu i Gabriel Rufián. EH Bildu té molt clar que és un partit basc, per damunt de tot, i alhora, després, com a segon pla, és evitar que pugi el PP i l'extrema dreta al govern espanyol. Em sembla molt bé. El tema és, quina és la teva prioritat? Si vas a les eleccions del 29 de novembre només per aturar l'extrema dreta, llavors la dinàmica Podemos-Front Ampli és perfectament coherent, o si la teva estratègia és, jo defensaré Catalunya i en aquesta línia de defensa, ja evitar un govern del PP-Vox perquè és pitjor que un govern del PSOE, en teoria.
0: Passen 2 minuts de 9:45 del matí amb el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i també la Núria Pujades ajudant-nos a il·luminar una mica com estan les negociacions en cada front diferent. Farem una pausa i després explicarem què inclou el Front Ampli, què estan negociant exactament i també altres incògnites electorals, si la CUP es presenta o no, que ho ha de decidir avui, i candidats que sí que tenim certificat ja. Ara tornem.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
10: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/JEP.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
13: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
14: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
15: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
16: La FAC presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
17: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
16: Entrades ja a la venda.
18: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
19: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
20: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb mega descomptes cada dia, com el 30% en totes les càpsules de cafè. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només del 10 al 12 d'octubre a Carrefour.
21: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
22: I pot ser tot això sent professional.
21: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
23: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
24: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
25: Tot Catalunya està que crema.
26: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
24: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
27: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
24: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen de 9:45 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i també l'Olga Ruiz, i desgranant com pot anar aquest 29N, també en clau catalana. A veure, Núria Pujades, Front Ampli. Què inclou Front Ampli i, més enllà del cas i del nom Rufián, per on van els trets aquests dies?
5: Bé, ara mateix Front Ampli és un procés en construcció, és un working progress, com deia abans l'Eduard, pot ser un mare magnum de sigles, no? El que està clar és que és una idea d'aglutinar l'esquerra del PSOE en clau estatal. I això què inclouria? Doncs Sumar, Izquierda Unida, Comuns, Més Madrid i la principal incògnita a hores d'ara és si inclou també Podem. Si anessin junts, llegint la premsa estatal aquest matí, alguns deien que podrien arribar a duplicar les seves opcions a les generals en lloc d'anar per separat. Amb tot aquest panorama, això s'ha de decidir a correcuita. Tenen més temps que Esquerra, però no gaire més, menys d'una setmana, perquè divendres que ve acaba el termini per registrar les coalicions. Després tindran encara uns dies més per decidir el lideratge que haurà de sortir d'unes primàries obertes. Per tant, encara queden molts passos per un acord que arribarà amb la precampanya, això sí, engegada a tota màquina. En aquest espai, el nom que Més Madrid ha airejat aquesta setmana per impulsar la negociació ha estat el d'Ada Colau, com a candidata per liderar aquest front ampli, que aquesta setmana deia que estava disposada, si és tothom, també Podem.
2: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
5: I ara Roger ha començat el ball de bastons intern habitual de situar noms a les llistes.
0: Clar, aquí hi ha un element important i és que l'espai de sumar que la cara que més ha tingut aquests últims anys és Yolanda Díaz, que ja no repeteix, la vicepresidenta del govern espanyol, s'odia profundament amb tot l'espai de Podem que representa Irene Montero. Això és així, és un fet, i tampoc cal buscar-hi altres eufemismes. Colau pot servir de pont entre aquests dos espais, perquè té algun amic dins de Sumar i té algun amic dins de Podem. Aleshores, sí que era aquesta figura que podia servir per llimar algunes arestes. Després hi ha tot aquest espai de Més Madrid, amb un nom també que funciona, com és el de Mònica García. Vull dir que també hi ha molt ego aquí que s'ha de col·locar, no? Abans de l'arribada de Rufián, o potser simplement el que busquen és que qui aglutini tot això i ho pugui solucionar sigui la figura de Rufián, no? Olga, com ho veus?
3: Jo és que ho veig molt, molt senzill, o molt més senzill del que ells i elles ho poden veure. És a dir, al final els hi demanaria responsabilitat. És que no hi ha una altra forma de demanar-ho. Els hi demanaria que, sisplau, deixessin de jugar amb els noms i els càrrecs, perquè hi ha molt poc a repartir. O sigui, partim d'una dada que és dolenta, que és, saben que el seu espai s'ha reduït. Per tant, tothom intenta colar-se amb aquesta llista de la forma més avançada possible, de la forma més alta possible, per tal de tenir una representació i un càrrec, parlant de forma clara, no? I els hi demanaria que fessin tot el contrari. És a dir, el que no pot ser és que li estiguin exigint o li estiguin demanant a la població d'esquerres que surtin, que vegin el que es juguen, que hem d'anar tots a una, que etc, etc, i després els dilemes interns siguin els que estan torpedinant aquesta formació abans inclús de néixer. Per tant, aquest exercici de responsabilitat, el primer que els hem de demanar és amb ells. Això és molt senzill. Qui pot sumar més? Qui pot sumar més? Aquesta persona. Ells tenen enquestes internes, no? Ells saben qui funciona i qui no funciona, saben què significa el nom d'Irene Montero avui dia, saben que no funciona. Ho saben. Saben que no funcionarà.
4: No n'hi ha cap que funcioni.
3: Amb Irene Montero.
4: De tots aquests, l'únic que se sap segur que funciona és Gabriel Rufián.
3: Tot ja està. Però si és que és molt senzill. O sigui, és que no es tracta, és que ens demanen un exercici que després és molt més senzill de fer. No és un moment extraordinari, no és un moment de màxima urgència, no ens hi estem jugant tant. Sí, per què estem jugant amb els noms? Perquè estem jugant amb els càrrecs.
0: A la pell de cada divisió petita, també les enquestes els que es diuen és que facin el que facin, se'n van a l'oposició perquè la suma no surt per enlloc i que aquí governarà PP i Vox. I, per tant, s'estan repartint les engrunes de l'oposició. I en aquestes engrunes de l'oposició tothom busca una cadira i cada 27.000 formacions que conformen el Front Ampli, Podem vol els seus dos diputats que li diuen algunes projeccions que tindrà, Més Madrid vol les seves quatre cadires, Sumar vol tenir alguna cosa a veure, clar.
3: Jo em perdonareu que sigui optimista, possiblement excessivament optimista, I ho sé i ho reconec, però hi ha un element que no teníem fins fa dues setmanes i que ara tenim, que és la indignació. El fet de que la gent està emprenyada, saturada, ofegada, i ara ja ho està demostrant al carrer. Això no existia, existia la indignació, però no es demostrava de forma evident. És a dir, aquest factor el tenim. Hi ha un factor que les esquerres, a l'esquerra del PSOE, no han aconseguit tornar a reactivar des del 15M, imaginem-nos si ens anem enrere amb els anys, que és la il·lusió de la gent. O sigui, aquest factor no existeix. El fet de tenir la il·lusió per votar, la il·lusió per veure un canvi, la il·lusió per que juguin a veure aquesta connexió amb la gent del carrer, que és qui vota, senyors i senyores, qui la pot aglutinar més. I s'ha acabat. I després, és que, et deia jo, em perdonareu que sigui tan optimista, és que jo crec que depèn qui presentin de número 1, número 2, jo crec que hi ha una possibilitat de que les esquerres tornin a governar. Evidentment, amb el Partit Socialista al capdavant, no, però amb
0: Junts,
3: una força...
0: I amb Junts, que és qui va fer possible la investidura de Pedro Sánchez fa 3 anys, i que Esquerra no seria Junts. Aleshores, també necessites Junts perquè la Suma et surti. I Junts, de moment, el que diu és que ni investirà, ni participarà de la investidura de Feijó, ni de la de Pedro Sánchez.
3: I hi ha una part de l'esquerra que està absolutament desactivada, desmotivada, desil·lusionada. I si intentem, ja que està emprenyada i ho està demostrant, i si intentem tornar-la a incentivar, motivar, il·lusionar? Pregunto, eh? No sé.
0: Jaume i Eduard.
1: Home, si hem d'arribar a aquesta coalició altra vegada, no calien eleccions, també t'ho dic. Jo crec que el Roger ho ha dit molt bé. Aquí hi ha massa líders i massa hiperlideratges per massa poques cadires. I això porta a situacions gairebé ofensives per mi, que diuen, no, Irene Montero que vagi per Barcelona. És a dir, primera, a Barcelona ja hi ha la Colau i, si m'apures, el Rufián i altra gent, com perquè vingui una persona de Madrid a encapçalar o anar de dos o de tres a la llista de Catalunya o de Barcelona. Una persona que el mes de setembre d'aquest any, és a dir, fa un mes, va dir que els Mossos d'Esquadra volen competències en immigració per fer polítiques racistes.
0: La lògica de que vagi de segona o de candidata és per assegurar-se una cadira, entenc. Perquè la de Madrid no, perquè Madrid, com que els de més Madrid demanen les quatre cadires de després de la candidatura, no?
1: Sí, que això també deixa fora. És que és tristíssim. És a dir, aquí no hi ha prou cadires per tanta gent. I al final el que passarà és el següent. Parlant, lligat amb la il·lusió que deia l'Olga. Si tu ets una persona espanyola que vol evitar un govern del PP i Vox a Madrid, el que fas és votar el PSOE. Perquè aquí l'únic que genera una mica d'il·lusió és el senyor Pedro Sánchez, que és un senyor audaç, valent, que inesperat, que és un tio que genera odis i amors extrems. I per tant, si tu realment vols impedir un govern del PP i Vox, estan com estan l'esquerra, que sembla un gremlin, que li tires aigua i surten tres partits més. Al final, el que és veritat, el que la gent al final diu, mira, diu, saps què? En comptes de votar Esquerra Unida o Sumar o el Front Ampli a no sé quina província, que igual no surt ningú...
0: I les marees i Compromís.
1: I les marees i coses d'aquestes, diu, saps què? Vaig a votar el PSOE, que és la manera, millor manera, més directa d'evitar un govern del PP i Vox.
3: Mira, deixa'm fer un apunt molt breu. Parlant de gremlins, jo preferiria que els gremlins fossin els votants. És a dir, potser amb un projecte... Si l'aigua les llença bé, qui creix i qui es reprodueix són els votants.
1: Aquests dies llegim només propostes de qui va de dos, qui va de quatre, i no veig cap proposta concreta.
0: Eduard.
6: Ara el Jaume deia, home, si s'ha de repetir la coalició no calia que anéssim a eleccions. Hi ha una cosa que és clara, és a dir, si hi ha una possibilitat entre mil que Pedro Sánchez torni a ser president del govern d'Espanya, necessitarà els vots del PNB i de Junts. És a dir, PNB i Junts, per malament que els hi vagin les eleccions, entre tots dos, 10 diputats els tindran. Val? Sense aquests 10 diputats, no hi ha, Pedro Sánchez no serà president d'Espanya. Què passa? Que aleshores, tenint en compte que el principal problema del país, Espanya i Catalunya, és l'habitatge, i que aquest és el gran tema de les eleccions i de la propera legislatura, val? Com dona satisfacció en matèria d'habitatge, que és el principal problema de la gent, com dona satisfacció a l'esquerra i a la dreta al mateix temps. Val? Això és impossible. És tan impossible que ha acabat provocant eleccions, aquest tema. No? Hi ha una manera d'aconseguir que PNB i Junts entrin en la lògica de l'esquerra en matèria d'habitatge. La manera que PNB i Junts entrin en la lògica de l'esquerra a l'habitatge és que el govern espanyol tingui un programa plurinacional proactiu i ambiciós. És a dir, que PNB i Junts se sentin lligats al projecte de Pedro Sánchez perquè hi ha avenços reals importants en la qüestió plurinacional. Si hi ha avenços reals importants, PNB i Junts no tombaran les mesures progressistes d'un govern espanyol. El problema d'aquesta legislatura ha estat que Pedro Sánchez no ha complert res en l'agenda plurinacional. No ha complert cap acord. I no els hi ha donat, ni a PNB ni a Junts, res per ensenyar als seus electorats. Junts no ha tingut res per ensenyar més enllà de l'amnistia. Absolutament. Cap triomf, cap victòria en matèria plurinacional, autogovern, etc. Per tant, si volia ser un partit útil, havia de ser un partit útil de classe, no de nació, sinó de classe. És a dir, defensant els propietaris... Perdó, els propietaris no. Els arrendadors, els rendistes, etc, etc, etc.
3: Sumar ha presentat la seva candidata ja a les llistes de Frente Amplio. Que crec que era la pitjor valorada dintre de les possibilitats que tenien.
0: La número 2 de Yolanda Díaz, no?
3: La Verónica Martínez Barbero. Mm. Sí, sí, sí, sí. És a dir, que no sé si significa ser molt generós per tal que altres forces s'impliquin de forma més protagonista, o significa...
1: Que pensen el partit per damunt de la cosa.
3: Sí.
0: A veure, més elements, va. Coses que sabem segur. Jordi Hereu, candidat del PSC, en aquest cas per Barcelona, un vell conegut, no cal que el presentem perquè el coneixem de sobres.
1: Més vell que conegut.
5: Vell conegut, però nou candidat, que l'última candidata al 2023 va ser Meritxell Batet.
0: Efectivament. Després, Míriam Nogueras ha estat confirmada aquesta setmana per Junts. No hi ha sorpresa, sí que és veritat que hi havia l'element Puigdemont i també de Junqueras, que s'havia especulat amb la possibilitat fins i tot que poguessin ser candidats d'aplicar-se a l'amnistia. Hi arribaven a temps, però s'han autodescartat tots dos, en principi. En el cas de Puigdemont, 100% segur, i en el cas de Junqueras, sembla que també, i que es reserva per les catalanes. D'acord, per tant, avui la CUP, no?
5: Avui qui ha de decidir si es presenta o no al Congrés és efectivament la CUP. El 2023 s'hi va presentar però no va obtenir prou suports per ocupar un escó. Dins la CUP hi ha opinions divergents. Qui creu que cal canalitzar el malestar de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta amb una candidatura, i qui diu que l'espai polític no està prou fort com per entomar una campanya d'última hora. Altres veus alerten que la prioritat són les municipals d'aquí 8 mesos.
0: I el PP està confirmat, el Biol?
5: El PP està confirmat al Biol, no oficialment, però noms potents del partit a Catalunya ho donen per fet, o almenys això és el que els agradaria. El Biol sí que ha dit que, passi el que passi, no deixarà l'alcaldia, i Feijó veu en el Biol la possibilitat de frenar vots cap a Vox, que va disparat a les enquestes també aquí a Catalunya.
0: Molt bé. Bé, veurem quin mal pot fer el Biol també, quin mal en el sentit de que és un gran reclam electoral, segurament, i que té molt públic, i ell ja ha deixat claríssim que l'alcaldia de Badalona no la deixa per res del món, però jo, pel que deia i com ho deia, jo dono per fet que serà el candidat del PP del PP a Catalunya, en aquest cas. No?
3: Doncs és la jugada més intel·ligent que ha pogut fer el Partit Popular, tenint en compte aquesta pressió, aquest alè persistent de Vox, no? De fet, és que no, és impossible imaginar una jugada més intel·ligent que aquesta, amb la qual cosa crec que sí, que pot aglutinar vot que podia anar a Vox. La seva figura, ja sabeu, que sobrepassa qualsevol àmbit del partit, que va més enllà. De fet, el Biol a les municipals el vota gent d'esquerra, d'extrema esquerra i gent independentista. És a dir, que això no és cap secret. Amb la qual cosa, el fet de que el Partit Popular el situï com a cap visible de Barcelona, em penso que és per aplaudir des del punt de vista del Partit Popular, en una jugada molt, molt, molt adient i molt, molt, molt, molt intel·ligent.
6: Des d'aquest punt de vista, l'Albiol és el rufián de la dreta catalana. És algú que
3: salva les distàncies.
6: Que balla, sí, de la dreta catalana, no de l'esquerra, sinó de la dreta. O sigui, és algú, és el que ven entrades. És el que ven entrades de la dreta catalana, i ven entrades és a dir, els líders...
0: Està cap de cartell a tot arreu, va passar pel Parlament de Catalunya en el seu moment. En el moment més delicat de l'1 d'octubre era el cap visible del PP al Parlament.
6: Mira, qualsevol altre candidat de la dreta catalana et fa un Sant Jordi, i l'Albiol et pot fer un estadi olímpic i ja està. O sigui, i és exactament el mateix que el Rufián. Són persones, són polítics que sobrepassen les sigles del seu partit.
3: Que passa molt poc, això, eh?
6: Passa
3: és
6: molt poc,
3: és molt
6: sí.
3: difícil
1: passa
3: que passi.
1: Passa poc, però passa. Jordi Pujol li passava, Ada sí. Colau li passava, perquè sí. si no, Iniciativa mai hauria tingut l'alcaldia de Barcelona. El Biol igual. O sigui, des de quan el PP té l'alcaldia de Badalona? Coneixem Badalona. No és una ciutat del PP, és ell. I Rufián igual. Per tant, jo també penso que és una jugada molt bona per part del PP, que arrossegarà moltíssim vot.
0: També mires els lideratges en clau catalana i... Colau, Hereu, el Biol... no són noves fornades, que diguem.
6: No.
0: Vull dir que s'ha anat a assegurar...
6: Lo de l'Hereu m'ha sorprès.
3: Sí, a mi també. M'ha sorprès negativament.
0: És ministre, no? Vull dir que...
1: És la jugada que fa sempre Pedro Sánchez de posar ministres a tot arreu.
6: Sí, però
1: no li funciona.
6: I segon, ostres...
0: Però està bregat amb els debats, no? Vull dir que segurament...
6: Jordi Hereu, vols dir que si el gran tema és l'habitatge... I el gran tema és impedir un govern neofranquista i tal, que és el perfil per competir en aquestes eleccions? Bueno, a mi m'ha sorprès, sincerament.
0: I després, Jaume, com interpretes el fet que Aliança Catalana hagi decidit no presentar-se, no concórrer aquest 29 de novembre?
1: Sí, jo no compro les teories que diuen que això ho fa Aliança per afavorir que la gent voti Vox, això no ho crec en cap cas, simplement crec que és una obsessió de la seva màxima dirigent de la Sílvia Orriols, que no s'hi vol presentar, i a mi em consta que molts altres quadres d'Aliança Catalana sí que voldrien presentar-s'hi, perquè farien un o dos diputats gairebé segur, i per tant renunciar a espais de poder gratuïtament no té gaire sentit. Evidentment aquí hi ha un beneficiat directe d'això, que és Junts per Catalunya de manera molt clara, que recollirà un vot que podria anar a altres partits, i de fet, si la CUP tampoc es presenta eventualment, això ho sabrem també de manera imminent, contra menys opcions independentistes hi hagi millor per Esquerra i per Junts, evidentment.
0: O sigui que, d'alguna manera, si m'ho deixes dir, el resultat de Junts

0: és unes eleccions al Parlament amb un sorpasso d'aquells espectaculars d'Aliança Catalana.
1: Molt, eh?
0: Falta molt, però tot apunta que, o si seguim l'instint, o si creiem que... Sí, però jo crec que el plat fort d'Aliança no són les municipals, és a dir, el titular gran que vol és aquell Parlament amb un gir radical i amb una presència molt preponderant d'Aliança Catalana, no? I aquesta és la posada de llarg d'Aliança, per tant, jo crec que no vol que cap mig camí, que cap... Sí, ha estat un bon resultat, pugui tacar aquest gran titular d'unes autonòmiques.
1: Jo, sincerament, si fos Sílvia Orriols, tampoc apostaria per no presentar-me en aquestes eleccions. Crec que Aliança no és el seu debat, no són les seves eleccions, no és el seu moment, i pot probablement organitzativament no està preparada per unes eleccions espanyoles. En fi, crec que és intel·ligent no presentar-se.
2: 5 minuts per les 10. Eduard Voltes, Jaume Clotet, Olga Ruiz, Núria Pujadas, gràcies a tots quatre. Farem una pausa i de seguida l'Hora Negra amb la Maica Navarro al suplement, amb novetats al voltant de l'assassinat d'Helena Jubany, perquè sembla que molt aviat sortirem de dubtes amb si s'obre judici o no hi ha judici. Divendres que ve podríem tenir novetats al voltant d'això. De seguida ens les explica la Maica Navarro i també Salvador Sobral. D'aquí uns instants al suplement, escoltant en exclusiva les cançons del nou disc.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot. Aquest supercap de setmana, Lidl batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. Tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 500 grams de mozzarella ratllada a 2,99 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
6: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
8: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
9: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum. Bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
10: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
13: No és només un reality.
14: A què hem vingut aquí?
15: A guanyar!
13: Tampoc una cursa més.
14: Epa, Raquel!
13: És la travessa que posarà els nostres dits al límit.
16: Vaig al límit amb tu.
17: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
18: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
19: Increïble.
18: Platòric.
19: Kiwi. L'oferta a dir. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç de 0,65 la peça.
18: I el carbassó o amb 15 al quilo. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
4: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
14: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó a ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. I per cor, supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo. Linka, Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer,

0: Porta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder. Estrenada amb Matar a un oso, In Vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat.
0: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano. Un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya.

Ara, Cousiné és més a prop teu. Cousiné S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cousiné.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

0: Avui, Dia Mundial de la Salut Mental, volem parlar amb tu, que potser alguna vegada t'has sentit en soledat. Fins i tot he estat envoltada de persones. Amb tu, que potser has necessitat ajuda i no has sabut on trobar-la. I també amb tu, que pots contribuir a fer que algú se sent escoltat, reconegut i part de la comunitat. La soledat no desitjada no és només estar sense companyia. És sentir que no pertanys enlloc. És no tenir espais on relacionar-te o participar. És veure com es debiliten els vincles i, a més, el teu projecte de vida. La soledat provoca aïllament, agreuja el patiment psíquic i dificulta els processos de recuperació. Però volem deixar-ho clar, la soledat no desitjada no és un fracàs individual. No podem responsabilitzar una persona de sentir-se sola quan no té ingressos suficients, no pot accedir a un habitatge digne, no disposa d'un transport públic accessible o no rep una atenció social i sanitària adequada. Tampoc quan l'estigma, la discriminació o la manca d'oportunitats li tanquen les portes. Per això, reclamem polítiques públiques que actuïn sobre les causes socials i econòmiques que generen aïllament i malestar. Volem respostes estructurals, coordinades i valentes. Volem treball, habitatge i pensions dignes, perquè sense unes condicions de vida adequades no és possible construir un projecte propi. Exigim una atenció social i sanitària accessible, continuada i de qualitat, centrada en les necessitats, les voluntats i els drets de cada persona. Més recursos per a la prevenció, més suport psicològic i alternatives a les mesures coercitives. Reivindiquem el dret a rebre informació clara, accessible i comprensible. Conèixer els nostres drets és imprescindible per poder exercir-los i reclamar-los. Demanem comunitats inclusives i accessibles. La participació en activitats socials, culturals i de lleure no pot dependre dels diners, de tenir vehicle propi o de viure en un territori amb més recursos.
1: Volem participar i decidir. Tenim capacitats i coneixements i experiències valuoses. Volem formar part de les decisions que afecten les nostres vides. La participació ha de ser real, reconeguda i, quan correspongui, tribuïda. No són persones que cal apartar i silenciar o protegir sense escoltar. Som ciutadanes de ple dret. Reconeixem la tasca imprescindible de les entitats de salut mental. Les entitats creen xarxes de suport. Impulsem grups d'ajuda mútua. Promouem l'activisme. Combaten l'estigma i acompanyen persones i les seves famílies. Necessiten recursos suficients i estables per continuar treballant des de la proximitat i el reglament comunitari. Però les entitats no poden assumir soles aquesta responsabilitat. Les administracions han de garantir els drets i les condicions materials per viure dignament. El servei

Ells han d'incorporar la veu i el saber de les persones amb experiència pròpia, i la societat ha de revisar les actituds i els prejudicis que continuen generant exclusió i estigma. Nosaltres defensem un model de recuperació que no abandoni ningú, un model que comparteixi responsabilitats i respecti el temps de cada persona i ofereixi oportunitats reals per reconstruir o reinventar un projecte de vida propi. I avui també et parlem a tu. Escolta sense jutjar. Pregunta abans de decidir per una altra persona. Obre espais de participació. Reconeix les capacitats de qui tens al costat. Un gest pot començar a trencar l'aïllament. I si ets tu qui viu aquesta soledat, recorda-ho. Tens dret a demanar suport, a rebre informació, a decidir i a participar i a contribuir. No ets una càrrega, no ets una xifra. La teva veu importa i la comunitat també en necessita. Avui recordem especialment la Maria Plaza, el Jesús Robles i el Pere Puig, activistes que ens han deixat aquest any. El seu compromís i la seva veu continuen presents en els seus vincles que teixim i en els drets que defensem. Teixir vincles és parlar de salut mental. Construir comunitat és construir drets. Manifest elaborat pel Comitè en Primera Persona de Salut Mental de Catalunya. Dia Mundial de la Salut Mental 2026.

0: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública. Yeah.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ràdio Seu, 107.2 FM.
3: This is my church.

us emporten amb furgons a Espanya. Us ofega aquesta gàbia que no deixa entrar el sol ni res que conforti l'ànima que aguanta l'enyor després d'un any a Marquiaspre. Però dins el cor el batec d'un amor us fa resistents i encara soldats per la veu

trobareu potser molt llargs els dies, els minuts i les setmanes. Però reneix i s'escampa cada capvespre una cançó, cada porta en porta.

0: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.
1: Avui, Dia Mundial de la Salut Mental, volem parlar amb tu, que potser alguna vegada t'has sentit en soledat. Fins i tot he estat envoltada de persones. Amb tu, que potser has necessitat ajuda i no has sabut on trobar-la. I també amb tu, que pots contribuir a fer que algú se sent escoltat, reconegut i part de la comunitat. La soledat no desitjada no és només estar sense companyia. És sentir que no pertanys enlloc. És no tenir espais on relacionar-te o participar. És veure com es debiliten els vincles i, amb ells, el teu projecte de vida. La soledat provoca aïllament, agreuja el patiment psíquic i dificulta els processos de recuperació. Però volem deixar-ho clar, la soledat no desitjada no és un fracàs individual. No podem responsabilitzar una persona de sentir-se sola quan no té ingressos suficients. No pot accedir a un habitatge digne, no disposa d'un transport públic accessible o no rep una atenció social i sanitària adequada. Tampoc quan l'estigma, la discriminació o la manca d'oportunitats li tanquen les portes. Per això, reclamem polítiques públiques que actuïn sobre les causes socials i econòmiques que generen aïllament i malestar. Volem respostes estructurals, coordinades i valentes. Volem treball, habitatge i pensions dignes, perquè sense unes condicions de vida adequades no és possible construir un projecte propi. Exigim una atenció social i sanitària accessible, continuada i de qualitat, centrada en les necessitats, les voluntats i els drets de cada persona. Més recursos per a la prevenció, més suport psicològic i alternatives a les mesures coercitives. Reivindiquem el dret a rebre informació clara, accessible i comprensible. Conèixer els nostres drets és imprescindible per poder exercir-los i reclamar-los. Demanem comunitats inclusives i accessibles. La participació en activitats socials, culturals i de lleure no pot dependre dels diners, de tenir vehicle propi o de viure en un territori amb més recursos.
2: Volem participar i decidir. Tenim capacitats i coneixements i experiències valuoses. Volem formar part de les decisions que afecten les nostres vides. La participació ha de ser real, reconeguda i, quan correspongui, tribuïda. No són persones que cal apartar i silenciar o protegir sense escoltar. Som ciutadanes de ple dret. Reconeixem la tasca imprescindible de les entitats de salut mental. Les entitats creen xarxes de suport. Impulsem grups d'ajuda mútua. Promouem l'activisme. Combaten l'estigma i acompanyen persones i les seves famílies. Necessiten recursos suficients i estables per continuar treballant des de la proximitat i el reglament comunitari. Però les entitats no poden assumir soles aquesta responsabilitat. Les administracions han de garantir els drets i les condicions materials per viure dignament. Els serveis han d'incorporar la veu i el saber de les persones amb experiència pròpia, i la societat ha de revisar les actituds i els prejudicis que continuen generant exclusió i estigma. Nosaltres defensem un model de recuperació que no abandoni ningú, un model que comparteixi responsabilitats i respecti el temps de cada persona i ofereixi oportunitats reals per reconstruir o reinventar un projecte de vida propi. I avui també et parlem a tu. Escolta sense jutjar. Pregunta abans de decidir per una altra persona. Obre espais de participació. Reconeix les capacitats de qui tens al costat. Un gest pot començar a trencar l'aïllament. I si ets tu qui viu aquesta soledat, recorda-ho. Tens dret a demanar suport, a rebre informació, a decidir i a participar i a contribuir. No ets una càrrega, no ets una xifra. La teva veu importa i la comunitat també en necessita. Avui recordem especialment la Maria Plaza, el Jesús Robles i el Pere Puig, activistes que ens han deixat aquest any. El seu compromís i la seva veu continuen presents en els seus vincles que teixim i en els drets que defensem. Teixir vincles és parlar de salut mental. Construir comunitat és construir drets. Manifest elaborat pel Comitè en Primera Persona de Salut Mental de Catalunya. Dia Mundial de la Salut Mental 2026.

Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Catalunya Ràdio.
1: Sánchez i Feijóo engeguen avui la precampanya electoral amb l'habitatge en el punt de mira, o bé com a bandera o bé per omissió. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: El president espanyol assegura que convertirà en llei la protecció de l'accés a l'habitatge i que el seu objectiu, diu, és servir la ciutadania.
2: En la fábula de Pedro y el lobo son ellos, son ellos. Yo en todo caso seré un perro que no tiene amo.
1: I el líder de l'oposició, Feijóo, apel·la al vot moderat, i això sí, ni una paraula sobre què farà amb la crisi de l'habitatge. Però el protagonista del cap de setmana és Gabriel Rufián, que manté la incògnita sobre si repetirà com a candidat d'Esquerra al Congrés o si es deixarà seduir per la proposta dels partits a l'esquerra del PSOE per liderar el Front Ampli. Del món, Donald Trump ha anunciat aquesta matinada un acord amb Putin per posar al mercat 5 milions de tones de dièsel rus.
3: Necessitem petroli per al món, i això és dièsel, que és el que necessitem. Per tant, estem molt contents d'haver arribat a aquest acord.
1: Una mesura que Washington espera que serveixi per abaixar els preus rècord del carburant als Estats Units i que Zelensky rebutja perquè creu que ajudarà a finançar i allargar l'ofensiva russa a Ucraïna. Al front de guerra, atacs ucraïnesos han apuntat avui precisament contra una refineria russa. I avui, 10 d'octubre, fa un any de l'alto al foc a Gaza, però en aquest temps Israel no ha aturat els bombardejos. Repassarem les xifres que ens deixa aquest any, que tot i que sobre el paper va acabar amb la invasió israeliana a la franja, sobre el terreny deixa 1.400 palestins morts. I avui, ahir us explicàvem que una jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona es va suïcidar diumenge passat, i avui hem sabut que la Generalitat ha fet en 6 anys una 60ena d'inspeccions en centres de moderació de continguts de xarxes socials i ha constatat que en alguns casos no s'han pres prou mesures per evitar els riscos psicosocials que poden provocar aquestes imatges als empleats.

0: Experts, com la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, aposta per posar límits a les xarxes socials.
1: I, per tant, hem de tenir, insisteixo, consciència d'aquest concepte que hem d'anar construint entre tots del benestar digital, especialment per tot el que refereix als nostres joves.
0: I avui sí, l'adeu definitiu d'Oques Grasses.
2: Porto amb mi les coses que fas dir.
0: Aquest vespre els d'Osona fan l'últim dels quatre concerts de comiat. Es podrà seguir en directe per ICAT, TV3 i el canal de YouTube de 3CAT. I a partir de 2:45, els esports, Oriol Rodríguez, de què estem pendents avui?
3: Veurem com està el pati avui al Camp Nou, que torna a la Lliga després de l'aturada per seleccions. Avui Barça-Getafe sense Rafinha, però sí amb Joan Garcia, que ha rebut l'alta. La porta, per cert, en un homenatge que li han fet avui a Sitges. Ha dit que el Madrid està perdent prestigi. També el sentirem aquí d'aquí uns minuts. Aquesta tarda, a partir d'un 4:45, Ceuta-Sabadell. I aquest matí, l'alegria ens l'ha donat també Marc Márquez amb la seva victòria al Gran Premi d'Indonèsia, la cursa sprint. És nou líder.
0: Tot això en un cap de setmana llarg amb molt bona ocupació turística, tant a la costa com a l'interior. Un exemple, als càmpings. Miquel Gotanegre és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
4: Les ocupacions d'aquest pont seran bones. Hi ha càmpings que podran arribar al 70, al 80, al 85% d'ocupació, no?
0: I aquestes escapades comporten molta mobilitat i ha estat, doncs, un matí de cues a les carreteres. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
5: Bon dia, Eva. Sí, després d'un matí amb força mobilitat, especialment a la C-17 i a la C-16, ara la situació és força més tranquil·la. L'AP-7 no ha tingut grans problemes, tampoc la C-32, que són les vies tradicionalment amb més afluència. Les retencions més importants ara es continuen produint a la C-16 de Berga a la 9 de Berguedà, en sentit nord, i la C-17 a Ripoll, en sentit nord. També hi ha cues a la C-58 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, la B-10 entre el nus de la Trinitat i Sant Adrià de Besòs en tots dos sentits, la ronda de dalt de la Trinitat a Hort en sentit Llobregat i també la ronda litoral del Fòrum al Poblenou en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I quin temps farà aquest pont, Enric Agut? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs bé, serà en general tranquil. Avui, una tarda de cel serè, plàcida. La temperatura és un parell de graus més alta que la d'ahir. Ja tenim xifres de 25 o 26, per exemple, Cabrils, 26. Barcelona, una màxima de 25, déu-n'hi-do. La tramuntana es mantindrà moderada al voltant del Cap de Creus. I la nit tornarà a ser fresca o freda amb una mica d'inversió tèrmica. És a dir, és un dia de contrast tèrmic. Demà diumenge el cel quedarà mig ennuvolat amb el pas de les hores, però el temps aguantarà. La temperatura serà similar, arribarà núvols procedents del Cantàbric, de l'Aragó, i dilluns sembla que tindrem una jornada en sol, però novament alguns intervals de núvols a comarques de Girona i Barcelona i amb una temperatura diurna que podria pujar algun grau més.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara passen 6 minuts de les dues. PSOE i PP han posat en marxa aquest cap de setmana la seva maquinària electoral. Les dues formacions han fet actes multitudinaris i s'han rodejat dels seus principals actius, Pedro Sánchez a Andalusia, amb María Jesús Montero, i Alberto Núñez Feijóo a Madrid, acompanyat dels principals barons de la formació. L'habitatge centrarà la campanya del líder dels socialistes, Pedro Sánchez, mentre que Feijóo no hi ha fet cap referència al seu discurs. D'altra banda, aquest cap de setmana, però, també és decisiu per Esquerra Republicana, que denuncia el seu cap de llista pel 29N. Però anem a PAMS. Montse Garcia, bon dia.
8: Bon dia. Des de Dos Hermanes a Sevilla, Pedro Sánchez s'ha compromès que la política d'habitatge no tingui data de caducitat i demana una majoria absoluta per tirar-ho endavant.
9: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda.
0: Des de Madrid, acompanyat per l'alcalde de la capital espanyola, José Luis Martínez Almeida, volem dir, i la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo ha apel·lat al vot moderat proposant un canvi si arriba al govern. Seré, però moderat, ha dit. En cap moment s'ha referit a la crisi de l'habitatge, però sí que ha dit que el 29 de novembre és la seva última oportunitat. Madrid, Alba Gil, bon dia.
10: Bon dia. Feijóo torna a situar la corrupció del PSOE al centre de la diana i promet fer fora l'executiu de Pedro Sánchez. A la màfia, diu, per encetar una nova etapa.
11: Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. Un proyecto que reúna las energías de toda la nación al servicio de todos los españoles. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
10: El líder popular ha arrencat la precampanya a Madrid amb un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit, també dels expresidents Mariano Rajoy i José María Aznar. Davant de tots ells s'ha reivindicat com el president que Espanya necessita.
11: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
10: Cap paraula, però, sobre habitatge a la carpeta que ha precipitat l'avançament electoral. Sí que ho ha fet, en canvi, Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a sacsejar el fantasma del vot per correu.
12: Nosotros ganamos las elecciones otra vez. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
10: Un vot per correu que, per cert, es pot demanar des d'aquesta mateixa setmana i fins al 19 de novembre.
0: I un altre front d'aquesta precampanya és Gabriel Rufián. Aquest cap de setmana Oriol Junqueras ha de decidir qui serà el candidat dels republicans a Madrid, mentre des dels comuns insisteixen a demanar-li que s'assumi al front ampli.
8: Avui ha sigut el portaveu de la formació i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, qui ha animat Rufián a fer el pas, tot i afegir que la decisió és seva i d'Esquerra.
13: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
8: I des d'Esquerra, la portaveu del partit al Parlament, Esther Capella, ha dit que pujaran el preu per investir Pedro Sánchez. També s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a la General. Són declaracions a Ràdio 4.
14: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana. Té virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, té virtuts i també, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
8: Sí que hi comença a haver moviments entre el PSOE i el Front Ampli, que es reuniran demà per explorar l'opció de fer una llista única d'esquerres al Senat, i també Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició al Senat.
0: Les 2:10, obrim ara Crònica Internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri combustible dièsel als Estats Units i al mercat global. En un missatge a les xarxes, Trump ha assegurat que Moscou alliberarà 300.000 tones de gasoil de manera immediata i 4.500.000 de tones més en els pròxims mesos. D'aquesta manera, el president nord-americà espera rebaixar el preu del dièsel de cara a les eleccions de mig mandat i garantir, diu, més subministrament mundial.
15: We need oil for the world, and this is diesel, which is what we need.
0: Alhora, però, aquest acord és una victòria per a Putin, que veu com els Estats Units li aixeca sancions sense haver de fer concessions a Ucraïna. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
16: Bon dia. Per a Putin és una jugada més política que econòmica. De fet, els analistes no veuen clar que el Kremlin pugui exportar aquestes quantitats de gasoil perquè els atacs ucraïnesos contra les seves refineries fa mesos que provoquen escassetat de combustible. Però el que sí que aconsegueix el president rus és el que buscava des que Trump va va tornar a la Casa Blanca, és a dir, reprendre els negocis amb els Estats Units sense haver d'arribar abans a un acord de pau a Ucraïna. Una cooperació que, segons l'assessor presidencial rus Yuri Ushakov, pot anar més enllà.
17: Els dirigents de tots dos països van debatre detalladament els preparatius de grans iniciatives econòmiques, incloent-hi possibles subministraments de productes petrolífers russos als mercats nord-americà i mundial.
16: A més, Putin permet a Trump penjar-se una medalla quan més ho necessita i alhora presenta Zelensky com el culpable de l'augment dels preus mundials del dièsel. D'aquesta manera, cada cop que Ucraïna ataqui les seves instal·lacions petrolieres, com ha passat aquesta matinada, Rússia pot acusar-los d'anar en contra dels interessos dels Estats Units.
0: Gràcies, Cristina. I per la seva banda, Volodymyr Zelensky ha criticat durament l'anunci. El president ucraïnès s'ha mostrat molt molest i considera que l'acord és un regal per a Putin, que el premia econòmicament sense que hi hagi una contrapartida en la guerra d'Ucraïna.
18: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
0: I precisament a Ucraïna, aquest matí, un bombardeig rus contra un edifici residencial a la ciutat de Zaporíjia ha provocat la mort d'almenys 15 persones, entre els quals 3 menors d'edat, Joan Aleix Mata.
3: Sí, ho ha anunciat el president Zelensky, que també ha explicat que hi ha almenys 16 persones ferides per l'atac i es continuen buscant supervivents sota la runa. Mentrestant, Rússia continua avançant poc a poc la línia del front. Aquest matí, el Ministeri de Defensa rus ha anunciat la conquesta de 2 poblacions a la regió de Kharkiv, al nord-est del país. També ha informat que la mort de 4 ciutadans russos en un atac ucraïnès al territori ocupat de Lugansk.
0: I la falta de subministrament i els atacs contra instal·lacions energètiques concentren gran part també dels esforços bèl·lics en la guerra.
3: Sí, el ministre d'Energia ucraïnès ha informat que bona part de la capital i la rodalia de Kiev s'han quedat sense electricitat després d'un atac rus. També preocupa la situació a la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d'Europa, on fa temps que tenen dificultats per abastir-se de dièsel, que és necessari per refredar els generadors de reserva. Es tem que si no arriba aquest combustible hi pugui haver un accident nuclear. Per la seva banda, Ucraïna també ha atacat aquesta matinada una instal·lació petroliera russa al mar d'Azov, una agressió que ha tingut lloc poques hores després de l'anunci entre Trump i Putin per alliberar dièsel rus als mercats globals.
0: I els experts pronostiquen que aquest anunci no farà que el dièsel s'abarateixi gaire. Maria López, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
19: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
0: I Donald Trump també ha carregat de matinada contra el comitè del Premi Nobel de la Pau. El president dels Estats Units s'ha mostrat descontent amb el fet que s'hagi reconegut la magistrada pels drets humans Navi Pillay amb el guardó en comptes de donar-li a ell, Marta Sánchez.
20: Sí, dramàtic ja la decisió de vergonyosa i indignant. En un míting del Partit Republicà assegura que no havia sentit a parlar mai de la guanyadora del premi i considera que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre. I've never heard
21: of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
20: Les declaracions arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual Pillay en va formar part.
0: 10 d'octubre, oficialment avui fa un any de l'alto el foc a la Franja de Gaza, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut autèntica treva, sense atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, en Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques dels últims 12 mesos. Bon dia, Jordi.
22: Bon dia. Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
23: 36.
22: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina, Wafa, ha registrat com a mínim un atac.
1: 1.471.
22: És el nombre de gasians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
1: 63%.
22: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
1: 1.300.000.
22: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gasians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
1: 1.099.
22: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
0: I encara relacionat amb Gaza, avui que és el Dia Mundial de la Salut, des de Metges Sense Fronteres denuncien les ferides psicològiques de la guerra en els infants. Per això avui han impulsat una acció reivindicativa a Barcelona amb l'art i la pintura com a protagonistes. Hi ha anat la Maria Guixà. Maria, què t'hi has trobat?
2: Doncs mira, sí, m'hi he trobat un escenari on el dibuixar o el pintar també poden ser vehicles per canalitzar la ràbia, l'agressivitat i la dificultat relacional que tenen molts d'aquests nens i nenes a Gaza per culpa de la guerra que ja fa 3 anys que dura. Avui Metges Sense Fronteres ha volgut fer visible aquesta realitat, aquestes ferides psicològiques, a través del mural de 50 metres quadrats que ha pintat l'artista plàstic Toni Ortí i que reprodueix el dibuix que va fer la Raf, una nena palestina d'11 anys. Ara, tot just fa un any que va entrar també l'alto al foc en vigor i les ferides psicològiques, en comptes d'apagar-se, continuen ben vives. Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina, reclama més protecció mèdica i assistència psicològica.
4: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
2: L'acte s'ha fet a la plaça de les Glòries de Barcelona.
0: I el Departament de Treball ha fet en 6 anys, ara que parlem de salut mental, una 60ena d'inspeccions en centres de moderació de continguts de xarxes socials. La Generalitat constata que, en alguns casos, no s'han pres prou mesures per evitar els riscos psicosocials que poden provocar les imatges que veuen aquests treballadors durant la jornada laboral, Gemma Bonet.
23: De fet, es dona el cas que diumenge passat es va suïcidar una jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, assegura que volen garantir la protecció dels qui treballen en entorns digitals.
24: Ho volem fer extensiu de totes aquelles persones, doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital, no? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
23: Per la seva banda, la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, creu que s'ha de regular i posar límits a les xarxes socials i a la intel·ligència artificial per protegir adolescents i joves. Ho ha dit en una entrevista a 3Cat Info.
25: Haurem de posar tots aquells recursos, també legislatius, d'inspecció, de penalització i sobretot de prevenció. No es tracta de prohibir l'ús, sinó es tracta de regular-los i de posar tots les barreres i línies vermelles.
0: Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora cada 10 d'octubre, avui també hem sabut que les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més pensaments suïcides que els nois de la mateixa edat. Com en el cas de la Cristina, a qui li van caldre 300 ingressos hospitalaris per obtenir un diagnòstic.
26: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis pares m'entendían.
23: Un 40% de les noies participants en aquest estudi fet pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu havien tingut idees suïcides, mentre que els nois el percentatge era del 25%. Si parlem dels intents de suïcidi, la diferència es manté. Elles ho havien intentat en un 17% dels casos, mentre que en els nois el percentatge era del 6%. Per això els experts reclamen incorporar la perspectiva de gènere tant en les teràpies com en la recerca. Sentim Judit Usall, psiquiatra del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, en declaració declaracions a 3Cat Info.
5: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no, el tema de rols, el tema d'estereotips.
23: Per aquesta experta, els estereotips de gènere també influeixen en com s'escolta les noies que demanen ajuda.
0: Ara 2 minuts per la publicitat i tornem.
6: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
9: L'Art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, al celler de Sant Ui, màgia i humor amb filigranes, tàndor amb Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'Art a l'Horta. Cultura per viure i descobrir l'Horta de Lleida.
10: Ai, que ràpid passen les coses bones.
11: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
10: O els 10 dies Nissan.
11: Com?
10: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament. Aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
27: A les vostres cuines no hi poden faltar els 2 ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
28: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia. Catalunya Ràdio.
29: Som 3Cat.
28: Som 3Cat.
0: Set minuts i arribarem a 2:45. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Maite Curto.
30: Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
31: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
30: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
32: Setembre i octubre estan al 70%, més o menys l'ocupació. En mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70 o 80 aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
30: I els càmpings també estan força plens, com explica Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings.
33: El pont haurà millorat l'ocupació, però nosaltres aquest mes d'octubre, ara ja és una tendència d'uns anys, països com Alemanya o Suïssa fan vacances de tardor, i aquest és un client molt interessant per nosaltres i fa que els càmpings puguin tenir una bona ocupació.
30: Gotanegre calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació.
34: Passa el temps i tot serveix. Molt bona nit, Catalunya!
0: I avui és el dia on Casgrassa s'acomiada amb el seu darrer concert. La banda osonenca ho fa l'últim concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Tots els qui no hi pugueu ser tindreu l'oportunitat de seguir-lo per ICAT. El concert és a 8:45 del vespre. La programació especial d'ICAT ja començarà mitja hora abans, a les 8. TV3 i el canal de YouTube de 3Cat també el retransmetan en directe en un dia que passarà a la història de la música d'aquest país, on Casgrassa es posaran el punt final a aquesta trajectòria on han omplert de gom a gom l'estadi amb aquests 4 concerts. Recordem que van començar el 2010 i el 2012 ja van publicar el seu primer treball Un dia no sé com. Des d'aleshores fins ara han acumulat èxits que han marcat generacions senceres com Petaro, Està guai, La gent que estimo o Sort de tu. I ara cinema. El públic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges ovaciona Kevin Bacon, que ha vingut a recollir un gran premi honorífic juntament amb la seva dona, Keira Sedgwick. Amb ella i els seus dos fills han rodat Family Movie, la pel·lícula que també han vingut a presentar a Sitges. Allà hi tenim en Marc Garriga.
1: Kevin Bacon, famós per films com Mystic River, Apollo 13, JFK o Footloose, és també una estrella del terror del cinema fantàstic. Va estar a Temblores, Línia Mortal o La primera divendres 13. I ara un altre slasher, aquesta Family Movie, una comèdia terrorífica rodada precisament en família i, com ha dit a Catalunya Ràdio, inspirada en part en ells.
3: When we've got the first draft of...
4: Quan ens van passar el primer esborrany del guió vam quedar petrificats, perquè els personatges no som nosaltres, però hi ha moltes coses nostres, extretes de conversa prèvies, no específicament sobre els personatges, però sí sobre la nostra dinàmica familiar.
1: És una pel·lícula divertida i plena de picades d'ullet a clàssics del gènere.
3: When you go to a festival that has a pedigree of genre.
4: Quan vas a un festival amb aquest pedigrí en el cinema de gènere i sobretot en el de terror i portes una pel·lícula com aquesta, està molt bé, perquè és un film molt respectuós i transmet molt pel gènere. Espero que el públic ho sàpiga apreciar.
1: Family Movie està previst que s'estreni l'any vinent.
8: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
0: 2 minuts i arribarem a 2:45. 2 minuts, encetem ara nova temporada de La Proposta, avui amb la Maria Guixà. Bon dia.
2: Bon dia.
13: La Proposta.
0: I avui, Maria, ens portes un molt bon pla per aquest cap de setmana, que ja sabeu que es fan les Jornades Europees de Patrimoni. És una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea que a casa nostra se celebra des de l'any 1991. I és l'activitat participativa més important d'Europa en relació amb el patrimoni cultural. Ja tenim el context, Maria, ara, però quina proposta ens presentes?
2: No una, sinó 4. Fem-ne una per demarcació. És una tria aleatòria entre les 450 activitats gratuïtes que es fan arreu del país, fins demà repartides en 190 municipis. D'entrada, situem-nos al Ripollès, a Rocabruna, concretament al municipi de Camprodon. Ja ho sentim, suor de bestiar, de cavalls. L'activitat és Camins de Bestiar, Frontera i Llegendes. És una caminada narrada per Rocabruna, resseguint els passos del bestiar, de les persones, de les històries i de les llegendes de la zona. L'activitat és gratuïta, es fa demà de 9 del matí a 2 del migdia.
0: I de la demarcació de Girona a la de Lleida.
2: Ara ens hem de situar, en aquest cas, a Os de Balaguer, a la Noguera.
14: Cabanes de pedra seca... Plaça de Tarra era un bon lloc.
2: I el que us proposem és la visita guiada per les cabanes dels Monts de Tragó. L'activitat el que fa és descobrir les cabanes del municipi de Tragó, com la del Miquel, que encara té una part visible i permet entendre el territori de secà amb conreus de cereals treballats amb eines com, per exemple, l'arada romana o la sega, amb, en aquest cas, feta amb dalla.
0: I de Lleida cap a Tarragona?
2: Concretament a Constantí, el tarragonès, per descobrir la vila romana de Sencelles.
15: Els seus murs de pedra conserven un dels testimonis de l'art paleocristià.
2: És l'activitat Enigma de Sencelles, que descobreix el conjunt romà de Sencelles a través d'una visita guiada per les empremtes de Tàrraco a través d'aquest conjunt arquitectònic d'època tardoromana.
0: I acabem a la demarcació de Barcelona.
2: Al Vallès Occidental, a Terrassa. Acabem amb una visita teatralitzada, 1909, un passeig per la fàbrica, a través dels espais de l'antiga fàbrica tèxtil, vaixell, vapor, Aymarí, Camati i Jové, es podrà descobrir com funcionava el tèxtil d'aquell moment.
0: Gràcies, Maria. Són 2:45, arriben els esports. Oriol Rodríguez, bona tarda.
16: Bona tarda, de la il·lusió vivim, i aquest cap de setmana ha tornat la Lliga de Futbol a la primera divisió. S'ha fet llarga aquesta pausa, s'ha fet molt llarga, i el Barça, per exemple, paga les conseqüències del virus FIFA amb la baixa de Rafinha avui contra Getafe. És una baixa per precaució, això sí, tenint en compte l'octubre que li espera a Can Barça. En canvi, a Madrid, avui Mourinho recupera sense problemes Mbappé i Valverde després de les seves lesions, unes lesions entre cometes. Sigui com sigui, després de 3 setmanes que s'han fet més llargues que l'espera pels concerts d'Oques Grasses, torna per fi la Lliga.
5: Catalunya migdia esports amb Oriol Rodríguez.
16: Som els del Catalunya Esports, som els dels esports, volíem dir, dins del Catalunya migdia. Ara sí, avui amb la Nadia Roig a la producció, amb la Conxi Bettino al control de so i amb en Xavi Vallarder i amb Manel Gil al control central. Us acompanyarem fins a les 3 de la tarda per explicar-vos tot el que dona de si la informació esportiva. Ara, per exemple, ens fixem en el que està passant al camp del Rayo a Vallecas, on el partit s'hauria d'estar jugant ara mateix i hauríem de ser al minut 31 de la primera part entre el Rayo i l'Atlètic. De moment el partit aturat per la protesta de l'afició del Rayo contra el president Martín Presa. Per tant, de moment, el partit que s'atura per el llançament de papers de vàter, de papers de rotllos de vàter, i per tant, de moment, el partit amb empat a zero. I com diem, torna a la Lliga al Camp Nou, després de l'eterna aturada per seleccions, avui amb un Barça-Getafe. Laia Tudel, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
16: Com està el pati?
6: Està per fer una party.
16: Una party. Una party en forma,
6: vaja, una party
16: en forma de
6: party. Sí, el que és el que li agradaria fer que hi hagués a l'afició del Barça avui al Camp Nou, perquè com deies fa molts dies que no juga una partida al Camp Nou i un partit, i per tant la gent té ganes. És el 16 de setembre, el Barça Racing va ser l'últim partit que jugava al Camp Nou, hi ha hagut aquesta llarga aturada i per tant doncs els culers avui que aniran a l'estadi amb ganes de veure si el Barça segueix amb la mateixa bona dinàmica i bona ratxa amb què va deixar la Lliga abans de l'aturada.
16: Des del 16 de setembre que no jugava el Barça, evidentment l'aturada és molt llarga. Avui hi ha un davanter que estava en un gran estat de forma abans d'aquesta aturada, avui no hi serà, en canvi sí que serà el porter titular, no?
6: Joan García, que ha rebut l'alta mèdica després que s'hagi quedat aquesta aturada aquí a la Ciutat Esportiva, no van amb la selecció espanyola per una petita lesió que va tenir al genoll, està recuperat, entra a la convocatòria i per tant avui tornarà a l'11 titular Joan García. I en canvi Rafinha doncs serà baixa, i ho deia Flick, no només pel partit d'avui sinó també pel Galatasaray, el de Champions de la setmana que ve. I Rafinha té una petita lesió que es va fer amb el Brasil també, el que passa que clar, és a la mateixa zona, a la cuixa dreta, on ja es va lesionar 3 vegades la temporada passada, per tant volen tenir molta prudència amb aquesta petita lesió. I a més el que tu comentaves abans, també hem de tenir en compte el calendari que ve en aquest mes d'octubre, en partits sobretot hi ha una setmana que és amb el PSG, amb el Madrid, i tota una sèrie de partits seguits, i per tant han decidit una mica tenir prudència i intentar recuperar-lo bé a Rafinha. Però clar, és una baixa molt destacada perquè és que és el jugador que està sent més determinant en aquest inici de Lliga pel Barça, és el màxim golejador de l'equip amb 12 gols i per tant serà una baixa que la substituirà evidentment per segurament Gabriel Jesús, però que és difícil de substituir ara mateix pel alt rendiment que tenia Rafinha.
16: Estava en un gran estat de forma, en canvi qui torna a la porteria després de ser baixa perquè el petit problema que va tenir a físic és en Joan García.
6: Sí, Joan García, que també li ha anat molt bé aquesta aturada, està recuperat al 100% i per tant podrà estar en l'11 titular a la porteria, i per tant també és una garantia per a aquest equip, que veurem, com dèiem, a veure com torna d'aquesta aturada i si manté doncs aquella dinàmica de victòries. I avui doncs, per exemple, si aconsegueix la victòria serien 8 victòries consecutives en aquest inici de Lliga, que això seria igualar el rècord que tenia Tata Martino. El Barça Tata Martino va tenir aquest rècord, va començar així de bé a la temporada 13-14, 8 jornades consecutives de la Lliga guanyant. Doncs si avui ho fa el Barça, que recordem va arribar a l'aturada i segueix sent líder amb 5 punts més que el segon, que és l'Atlètic de Madrid, que tot i que juga d'aquí una estona, 6 més que el Madrid, i sobretot amb la dada golejadora, que és amb molta diferència respecte als altres rivals, 31 gols a favor al Barça. El segon equip de la Lliga que més gols ha fet és el Madrid, amb 18, vull dir, la diferència és molt gran. I si ja mirem el rival que té avui, que és el Getafe, doncs només ha marcat 4 gols el Getafe en aquestes jornades de Lliga pels 31 que ha fet el Barça.
16: Aquest partit a 6:45 de la tarda, una hora abans a la TDT, amb aquest Barça-Getafe, torna a la Lliga després d'aquesta aturada llarguíssima per les seleccions. Veurem si avui hi ha una partida o no al Camp Nou. El Barça podria aconseguir aquesta 8a victòria. Gràcies, Laia, fins ara.
6: Adéu.
16: D'altra banda, aquest migdia també el president del Barça, Joan Laporta, ha rebut un homenatge. Aquest homenatge ja ha estat a Sitges, allà hi ha anat en Roger Busà. Roger, bona tarda.
7: Hola, Oriol.
16: Déu-n'hi-do, un Joan Laporta avui amb declaracions força explosives a Sitges.
7: Sí, allà l'Associació de Veterans li han fet un homenatge, una placa d'homenatge amb el seu nom, al camp de futbol, i també des d'allà ha criticat durament el Real Madrid. Laporta acusa el Club Blanc de desviar l'atenció i de desacreditar el Barça aquests dies, durant tots aquests dies, en què des de Madrid s'han centrat més a parlar d'arbitratges i també del cas Negreira, i per ell tot això és símptoma que el club presidit per Florentino Pérez està perdent prestigi.
9: No creo que quieran hacerlo inocentemente, también perjudicar al fútbol, porque además están en contra de todo. Tú vas a las instituciones, vas a UEFA, vas a la Euroliga y están en contra de todo, están en contra de todo y de todos. Y esto pues dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
7: I dos noms propis dels quals ha parlat Joan Laporta avui en aquest acte de Sitges. El primer, Lamine Yamal, de qui el president del Barça se n'alegraria molt si guanyés la pilota d'or.
9: Sería muy feliz si Lamine es balón de oro. Ya veremos cómo va, porque es un secretismo absoluto el que hay. Todos hemos intentado hablar con France Football y con el grupo Amour y todos estos, y no hay manera de que filtren nada.
10: No hay pistas.
9: No. Bueno, hay alguna pista, pero bueno, ya tampoco tenemos. No. Y en este sentido, estamos expectantes.
7: I l'altre nom, el de Rafinha, ara en parlàveu, protagonista en els últims dies, en les últimes hores, ja hem vist que finalment sí que està lesionat, que té aquesta petita lesió, que no podrà jugar ni avui ni dimecres, i mentrestant Laporta es resigna davant una situació que el club no pot controlar.
9: Són situacions que les hem d'acceptar. M'agrada molt ahir el Flick, com deia, que no podem canviar-les. Nosaltres des del club i en els estaments internacionals, organismes, intentem doncs, fer-los entendre que és un greu perjudici pels clubs aquestes aturades, que són gairebé com una pretemporada. Però bé, per aquest any s'ha decidit així i aquest any no podem canviar. Per tant, nosaltres hem de lluitar amb el que tenim.
16: Bé, doncs Joan Laporta, president del Barça, avui des de Sitges, on li han fet aquest homenatge amb aquesta crítica directa, evidentment, al Real Madrid. Ara, vos alguna cosa més?
7: Res més.
16: Perfecte. Passen 8 minuts de 2:15 de la tarda. Ara mateix a Vallecas el partit està suspès perquè hi ha hagut llançament d'objectes al terreny de joc per protestar per la gestió de Martín Presa com a president del Rayo per part de bona part de l'afició. De fet, l'àrbitre Sánchez Martínez, que és qui dirigeix aquest partit, ha enviat els jugadors al vestidor. I bé, veurem si això s'acaba suspenent de manera definitiva, si bé el partit ha de reprendre'ns d'aquí uns minutets, i en cas que reprengui, si torna aquesta protesta per part de l'afició del Rayo, que ha llançat papers de vàter i també algunes pilotes petites al terreny de joc, si s'acaba finalment suspenent definitivament aquest partit. Empat a 0 al minut 22 de la primera part és quan s'ha ajornat de moment aquest partit. Ho mirem de reull aquí a Catalunya Ràdio. Avui també juga el Madrid i, com sempre, el seguirem amb en Sergi Camps. Sergi, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda.
16: Quan comenci el partit del Real Madrid a les 9 de la nit, el Madrid de Mourinho ja sabrà la distància a la qual té el Barça. Poden ser 6 punts si el Barça perd, 7 si empata, o 9 si el conjunt d'Àfrica avui guanya el Getafe. Per tant, el Madrid que podria començar aquest partit contra la Villarreal una mica amb l'aigua al coll.
11: Sí, podria començar en el pitjor dels casos pel Madrid, a 9 punts de diferència del Barça. Aquest Madrid-Villarreal a les 9 al Bernabéu. Un Villarreal que, escolta, no havia començat massa bé la temporada, però ve de dues victòries seguides abans de l'aturada, això sí, amb el projecte d'Íñigo Pérez, després de l'adeu de Marcelino. I bé, és un camp al Bernabéu que pel Villarreal no se li dona massa bé, a 3 derrotes seguides i només dues victòries els anys 2018 i 2023.
16: Molt bé, se sap quin 11 planteja Mourinho per aquest partit, tenint en compte que hi ha aquesta recuperació una mica com un miracle, no?, d'Mbappé, també de Valverde, jugadors que en aquesta pausa de selecció semblava que estaven molt tocats i a l'hora de la veritat s'han recuperat.
11: Jo crec que Mourinho presentarà l'onze de gala, només té a les baixes ja sabudes de Militao, Asensio, Rodrigo, Mendy i Huijsen, la de Huijsen per sanció, per tant, presentarà l'onze de gala segurament a Mourinho. Valverde podrà jugar amb aquesta recuperació miraculosa que en feia Befa i l'Atlètic de Madrid a les xarxes, i a la punta d'atac, doncs, Vinícius i Mbappé. Mbappé també ha recuperat aquesta lesió que es va fer en França, i després de baixa de la bicicleta, recordem la polèmica del jugador francès agafar una bicicleta, cosa que, òbviament, un futbolista doncs, no hauria de fer.
16: Tu el veus, Valverde, avui el titular del Madrid, tenint en compte que tenim partit de Champions a la cantonada?
11: Jo crec que el partit d'avui és interessant pel Madrid, no és un partit fàcil, el Villarreal està millor del que ho estava ara fa unes setmanes, i si Valverde ha de jugar, jugarà. Jo crec que avui el Madrid, fàcil que faci el Barça, es presentarà al Bernabéu amb l'11 de gala.
16: Aquest partit a partir de les 9 el seguirem, avui farem un poti-poti, perquè sí, seguiràs la primera part dins del final de la, sí, de la TDT, i després ho expliquem en directe al Tot Gira de 10 a 11, eh?
11: Molt bé, sí. No em fas la pregunta clàssica de l'àrbitre, Oriol?
16: L'àrbitre, si sí, sí, fa programa. Il·lusió, a veure qui xiula avui al Bernabéu.
11: Clar, jo no, normalment la faig, aquesta pregunta, avui la contesto. Doncs mira, serà el senyor Díaz de Mera, l'àrbitre de la gespa, auxiliat des del bar pel senyor Alejandro Muñiz.
16: Perfecte, Sergi, fins després. Bona tarda.
11: Vinga, fins ara.
16: Tres minuts i arribarem a tres quarts de tres. Som els dels esports dins de Catalunya a migdia. Avui aquests partits de la primera divisió. I a la segona divisió també avui jugarà el Sabadell. Francesc Ripoll, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
16: És a Ceuta, en un dels desplaçaments. Sí. Vaja, el desplaçament més complicat de la temporada. Els de Ferran Costa volen treure petroli de visitar, això sí, un dels pitjors equips de, com a mínim, per classificació de la categoria.
10: Sí, són penúltims, tot i que van perdre els primers cinc partits i han puntuat en els últims tres. De fet, van acabar empatant en el camp del Castelló l'última jornada. El Sabadell, que buscarà la primera victòria com a visitant aquesta temporada, encara no ho ha aconseguit, tot i que només ha perdut un partit lluny de la Creu Alta, va ser contra el Mallorca, i el Sabadell, que es vol refer de dos empats consecutius al camp del Celta Fortuna i a casa contra l'Andorra. L'equip de Ferran Costa, que va sortir dijous cap a Ceuta i va arribar ahir i tornarà demà al matí cap a Sabadell amb quatre baixes, no amb Xavi Moreno, Gerard Fornés i també la del màxim golejador Joaquim.
16: Aquest partit el podrem seguir en directe dins del Tot Gira a partir d'un quart de cinc de la tarda, i després el que farem serà continuar la transmissió pel canal digital i explicar si el Sabadell és capaç de sumar aquests tres punts o no. Per tant, Ripoll, avui a aquest Ceuta Sabadell que seguirem aquí a Catalunya Ràdio. I ahir l'Espanyol va perdre dos punts, ho va fer en temps afegit.
12: Compte el xut! El gol de Niño en una rematada espectacular. Banda dreta, la centrada a l'interior de l'àrea. De primeres han galtat la pilota.
16: Amb aquest gol del Màlaga, al minut 92, un gol que va tirar per terra la feina feta abans dels catalans. Sergi Andreu, bona tarda.
17: Què tal, Oriol? Bona tarda.
16: L'Espanyol, que ha tornat a Màlaga, segurament amb el regust d'haver perdut dos punts que poden ser importants.
17: Absolutament. L'Espanyol, que va deixar escapar una gran oportunitat per endur-se la victòria ahir a la Rosaleda, especialment després de veure com va anar la primera part, on l'equip de Manolo va ser molt superior al rival, va ser capaç de marxar al descans amb el gol d'avantatge de Brian Sarà Saragossa, el 0-1, i de fet sobretot haver creat un parell o tres ocasions més com per haver sentenciat en els primers 45 minuts. Després del descans, la segona part, la cosa va canviar moltíssim. La cara de l'Espanyol va capgirar com un mitjó, molt mala, molt dolenta segona part. Va cedir terreny l'equip blanquiblau, pilota al Màlaga, que va augmentar la intensitat, es va veure sotmès l'Espanyol i superat per l'equip andalús, que va acabar obtenint el premi del gol ja en el temps afegit per mitjà de Niño, aquest xut engaltat des del cor de l'àrea que sentíem ara. Manolo, disgustat, decebut a la sala de premsa.
18: I a la segona sembla que, pues, que no volíem la pilota i que no volíem perdre la pilota, com qui diu, no tenir responsabilitat de perdre aquesta pilota, que potser tornem una ocasió de gol. I és una cosa és de fet defensar bé, que ho hem fet, i una altra cosa és no atacar, que també ho hem fet, perquè hem atacat tres vegades en condicions a la segona part.
17: Tres noms propis del dia d'ahir. Brian Saragossa, gol i xiulat. Molt xiulat ahir. Ell és malagueny, però no ha jugat mai al Màlaga. La celebració del gol tampoc no va agradar a l'afició local. Roberto, en canvi, que va jugar al Màlaga i va ser clau en l'ascens de la primera ref a la segona divisió, va sortir del camp absolutament ovacionat pels seguidors del Màlaga. I Àngel Fortuño, que ahir va jugar de titular al sota dels pals per substituir Dimitrovic, que tenia molèsties i que va acabar fent un partit molt, molt solvent. Bé, la qüestió ara és que l'Espanyol té 8 punts en 8 partits, mitjana insuficient, que deixen l'equip amb símptomes evidents de preocupació, de que hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar a les portes del proper compromís dissabte que ve contra l'Atlètic de Madrid a casa.
16: És un partit pelut aquest contra l'Atlètic de Madrid, però ja sabem que la temporada passada l'Espanyol va ser capaç de guanyar l'Atlètic de Madrid a la primera jornada, per tant, a veure si repeteix aquesta temporada el mateix. Sergi, gràcies, bona tarda.
17: Adéu.
16: Hi ha altres equips que juguen avui, hi ha un altre equip que va jugar ahir i n'hi ha un altre dels catalans que li arribarà al torn demà passat, també en un desplaçament important, també lluny, que és a Tenerife. Eduard Solà, bona tarda.
19: Hola, bona tarda, Oriol.
16: El Girona jugarà a l'Heliodoro Rodríguez López. Aquest desplaçament és complicat. A què dic que hi ha Alvarez a la prèvia?
19: Doncs mira, sí, abans que res, Camps, que porta molt bons records perquè el 2022 el Girona hi va aconseguir el seu ascens a primera divisió, doncs ha dit que amb la recuperació de jugadors com ara Esprilla, Benat i Júnior, que recordem no van poder ser la setmana passada en el partit contra el Mallorca, va recuperant jugadors i que amb la tornada de tots els jugadors internacionals, només hi ha la baixa d'Estuani i Justin, doncs va afegint competència a l'equip.
20: Es donen possibilitats de plantilla més àmplia. La meva sensació és que, doncs, que està havent una competència bona, que estem arribant a aquest punt que necessita qualsevol equip, que és que hi hagi una competència interna per jugar, i el que ens donen la tornada d'aquests jugadors o la recuperació d'altres que estaven lesionats és això, doncs competència interna i possibilitats per mi per poder escollir, no?
19: El Girona torna a la Lliga abans de començar la jornada quarta a la classificació i s'enfrontarà a un Tenerife que fa 3 partits que no guanya.
16: Ja us ho hem repetit 30 vegades, però és obvi que torna a la Lliga de Primera després d'aquesta aturada de seleccions. I ara mateix, Xavi, tenim un partit en joc, però estan passant moltes coses.
21: El que passa és surrealista perquè el partit s'ha reanudat, aquest Rayo Vallecano Athletic Club. Recordeu que s'havia anul·lat, ho has explicat a l'inici, per al llançament massiu de coses. Primer avions de paper, després pilotes de tenis taula, molts papers. El partit s'ha reanudat al minut 24, després de veure que el camp tornava a estar net, que a priori semblava que els aficionats s'havien calmat, tot mitjançant que els dos capitans del Rayo Vallecano, Isi Palazón i Óscar Valentín, han anat a parlar amb els ultras de l'equip de Vallecas. A priori semblava que no hi havia d'haver-hi llançaments, però quan al minut 24 s'ha tornat a renovar el partit, un altre cop, darrere de la porteria que defensa el Rayo Vallecano, ha tornat a caure, no tan massivament, però han tornat a caure objectes. L'àrbitre José María Sánchez Martínez, que ha tornat a anul·lar el partit, torna a estar en suspensió, i ara sí que pot ser ja el detonant definitiu perquè s'acabi suspenent aquest partit. Prèvia multa al Rayo Vallecano, cosa que em sembla que els seus ultras ja n'estaran contents, perquè això voldrà dir que el president Martín Presa haurà d'apoquinar i posar-hi els calés. Ara mateix encara no hi ha decisió, però tot apunta, després d'aquesta segona aturada, que s'haurà de suspendre definitivament aquest partit.
16: També en quart de cinc estarem pendents del partit que juga un dels rivals en la lluita pel títol, l'Atleti de Madrid.
21: Sí, el camp de l'Alavés, de Mendy Sorrotza, serà a partir, com dius, d'un quart de cinc. Recordem l'equip del Xolo Simeone, que du 4 partits sense guanyar. A segona divisió, després d'aquest Celta Sabadell, que viurem aquí al Tot Gira de Catalunya Ràdio, l'Aldeon Còrdoba, 6:45, i el Celta Fortuna Real Societat B, duel de filials, per cert, a segona divisió, a les 9.
16: En futbol internacional, que destaquem?
21: A la Premier hi ha els últims instants d'un partit de l'Arsenal Leeds. Ha avançat el Leeds al camp de l'Arsenal, salta la relativa sorpresa, Arsenal 0, Leeds 1. També destaquem el Chelsea Bournemouth, a les 4, amb Cole Palmer, acabat de renovar fins al 2000 34 i el Manchester United Tottenham a 6:45. Clàssic anglès entre gegants en hores baixes. Els Red Devils són 12ens classificats i els Spurs són últims amb només 2 punts. A França, el PSG, rival del Barça a la Champions, d'aquí 2 setmanes rep avui el Le Mans. A 8:45, a la mateixa hora, el Mónaco d'Ansu Fati, líder de la competició, s'enfrontarà al Toulouse. El Galatasaray, pròxim rival de la Champions del Barça, va guanyar ahir per 3-1 amb assistència d'Oshimen, que va tornar a jugar després de superar una lesió longal. S'acaba l'aturada masculina i comença també la femenina. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga F. Avui 8:45 la selecció espanyola jugarà el primer dels 2 amistosos programats contra els Estats Units, avui a Washington, sense Clàudia Pina, que ha abandonat la concentració per unes molèsties físiques. Qui també ha abandonat avui mateix la concentració espanyola és l'ex del Barça Mapi León, també lesionada.
16: Passen 5 minuts de 3:45 de la tarda. Fem una petita pausa per la publicitat i tornem amb més coses.
3: Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:45, la TDT del Barça-Getafe a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
22: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
23: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
24: A la Finestra Indiscreta t'ajudem a triar.
23: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
25: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
26: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
27: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
28: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
27: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
28: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.

0: quarts i mig a 3 de la tarda. De seguida parlem de motos i de Marc Márquez, però ja tenim sentència del que passa a Vallecas, Xavi.
1: Suspensió definitiva del partit. Els jugadors que ja enfilen camí de vestidors, els de l'Atlètic Club aplaudint els seus aficionats desplaçats. No s'ha pogut jugar per aquest llançament extens de molts objectes a la gespa de Vallecas.
0: Va passar ara mateix a Vallecas i aquest matí ha passat també això.
2: És un cop de teatre, és la sorpresa del tro de Cervera, és nou líder del Mundial, qui ho hauria dit? Ell volia tancar la tendència, serà la seva primera victòria, sigui sprint, sigui llarga, en aquest circuit. Marc Márquez guanya la cursa sprint d'Indonèsia.
0: Avui hem assistit a la cursa sprint més esbojarrada de la temporada, el Mundial de MotoGP. Marc Márquez aconseguir la victòria contra pronòstic i se situa líder en solitari del campionat. Damià Aguilar, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Dos favorits fora al primer revolt i problemes per a Jorge Martín derivats d'una errada del seu equip.
3: I entremig de tot això, el més llest, Marc Márquez, que ha pescat la victòria sprint i els 12 punts per posar-se líder amb més 4 sobre Jorge Martín.
4: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
3: Anem a la cursa. El primer revolt, Marco Bezzecchi se'n va llarg, cau i arrossega Raúl Fernández, que tenia la pole. Se'n deslliuren Marc Márquez i Dijan Antonio i, sobretot, Jorge Martín, que de cinquè es posa primer. Era una cursa de 13 voltes. Martín ha anat sempre al davant i Marc darrere seu, però a falta de 5, Martín ha frenat i s'ha deixat avançar. Tenia problemes de pressió de pneumàtics. En aquell moment, Marc Márquez ha passat a liderar i s'ha posat líder del Mundial per un punt, però a falta de 2 voltes, Martín ha sortit de pista y ha quedado fuera del podio.
5: Digo, bueno, a falta de 5 dejo pasar a Mar y intento luego atacar otra vez, ¿no? Y es lo que he hecho. Al final estaba en presión ya para la última vuelta y pensaba hacer un adelantamiento, pero bueno, he hecho un error y me he ido fuera. La verdad que me encontraba bien, me encontraba rápido.
3: Al podio, Marc Márquez, Ogura y Dija, amb Martín quart y Àlex Márquez cinquè. Els altres catalans, Rins, Viñales i Aleix Espargaró, no han puntuat. El campió, per cert, ha necessitat uns minuts per recuperar-se de la calor, ha acabat marejat. I la polèmica, doncs, que ha vingut per aquesta caiguda de Bezzecchi i Raúl Fernández. El pilot espanyol acusa l'italià d'haver-lo fet fora. Marco ha dit que és un incident de cursa. Podem sentir Fernández també en declaracions a DAZN.
6: Para mí lo peor que llevo es la frustración de saber que Marco ha hecho algo adrede que no tendría que haber hecho. Es muy feo que nosotros lleguemos a una frenada sabiendo que somos los dos Aprilia, que a priori en ritmo estamos un pasito por delante de todos, y él solo se ha centrado en empujarme fuera del piano en la frenada. No es profesional lo que ha hecho. Al final, el mensaje antes de carrera es: no molestéis, que tenéis los dos muy buen ritmo. Me ha pegado una hostia y me ha dejado fuera de la línea.
3: Raúl Fernández té una fissura al dit índex de la mà dreta i no sap si podrà córrer, perquè és el dit que fa servir per frenar. Aprilia, un cop més, està perdent el Mundial per errades pròpies de la fàbrica o dels seus pilots. Això allunya Bezzecchi de la lluita pel Mundial i acosta el campionat a una lluita només de 2, Marc Márquez contra Jorge Martín. Demà, cursa de Gran Premi a les 9 del matí, des de 9:45 a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: D'altra banda, avui l'Albert Arenas també pot ser campió del món, en aquest cas de les supermotos, de les superbikes, i també la Fórmula 1. S'ha disputat aquest matí cursa sprint de Singapur amb victòria de Max Verstappen. També en waterpolo, el Sabadell ha passat a la fase de grups de la Champions femenina, ha golejat el Lilla per 29-10. Aquest partit ja ha estat avui també en Francesc Ripoll, que després ha parlat amb una jugadora vallesana.
7: Sí, amb la Martina Terré, la portera del Sabadell, després d'aquesta victòria. Martina, primer objectiu de la temporada, podríem dir, complert?
8: Jo crec que sí, al final també és bo, no?, valorar tots els objectius, classificar-nos per Champions. Era un objectiu, òbviament, que estàvem obligades, no?, a assolir, però bueno, s'havia de jugar i havíem d'estar, i jo crec que demà tenim, no?, un passet més per ficar-nos primeres de grup, i s'haurà de lluitar i intentarem, no?, que així sigui. Però sí, primer objectiu, no?, competir a la millor lliga d'Europa.
7: Martina, primera temporada a Sabadell, després d'una pila d'anys a Sant Andreu. Com està sent el teu primer any aquí? Com t'estàs sentint amb l'equip a la piscina?
8: La veritat, supercòmode, supergratificant. Al final, ells volen que jo faci el meu treball, que és simplement parar i ajudar-les des de la

0: Mundial Femení al Paraguai.
1: Sí, la selecció espanyola busca revalidar davant Argentina el títol que va aconseguir fa dos anys. El combinat espanyol amb 7 jugadores catalanes i tècnic també català ha derrotat aquesta matinada a Portugal per un ajustat 2-1. La segona finalista, l'Argentina, ha golejat Itàlia a la segona semi per 4-0. Recordem, les dues seleccions ja es van veure les cares dimecres. Va golejar Espanya contundentment a l'Argentina per 7-1. El Mundial masculí arrencarà dilluns. En la primera jornada, Espanya s'enfrontarà a Itàlia. I aquest cap de setmana juga, per cert, la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina. Aquesta tarda, a la primera semifinal, s'enfrontaran les campiones de l'última edició, el Palau, contra l'equip anfitrió, Vigues i Riells. A la segona semifinal, a les 9, Voltregà-Cerdanyola. Cal destacar que el Vila-Sana, vigent campió de la Lliga, no ha pogut disputar la competició per falta de jugadores. 12 són al Paraguai disputant el Mundial. La final d'aquesta Lliga Catalana serà demà a la 1. I a la Lliga Catalana Masculina estem pendents dels últims partits de la fase de grups que definiran els protagonistes de la final a 4 del cap de setmana que ve. Avui s'han enfrontat el Barça i el Voltregà, victòria blaugrana 2-1, aquesta tarda Calafell-Reus i Xum-Caldes.
0: Doncs res, mig minut i arribem a les 3 de la tarda. Ja ho sabem, els del Tot Gira tornem a partir de les 4 amb la transmissió del Ceuta-Sabadell, que per cert que Cristiano Ronaldo l'han suspès provisionalment per part de la Federació Portuguesa amb el seu enfrontament amb el seleccionador. Ja ho veieu, la setmana en què Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina, així pot acabar també el periple de Cristiano Ronaldo amb la selecció portuguesa. I tornem a partir de les 4 amb la Nàdia Roig, que la veig allà a la peixera, nerviosa, perquè avui ha d'anar a veure les oques grasses. Va, Nàdia, res, unes horetes i cap a Montjuïc. Ara tornem, fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. El PSOE i el Partit Popular posen en marxa la maquinària electoral. Les dues formacions han fet actes multitudinaris aquest dissabte i s'han rodejat dels seus principals actius. Pedro Sánchez, a Andalusia, amb María Jesús Montero, ha posat la crisi de l'habitatge al centre del seu discurs. El president espanyol demana una majoria absoluta per tirar-ho endavant.
2: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a Madrid, acompanyat dels principals barons de la formació, en cap moment s'ha referit a la crisi de l'habitatge, però sí que ha apel·lat al vot moderat, proposant un canvi si arriba al govern. D'altra banda, comença a haver-hi moviments també entre els socialistes i el Front Ampli, que es reuniran, recordem, demà diumenge per explorar l'opció de fer una llista única d'esquerres al Senat. També Esquerra Republicana i Bildu han acordat reeditar la coalició a la Cambra Alta. Més notícies amb la Montse Mir.
3: A l'Índia, la policia ha detingut més d'un miler de manifestants i el fundador del moviment juvenil de les Paneroles durant una massiva manifestació a la capital, Nova Delhi, frustrada per l'ampli desplegament de les forces de seguretat. Milers de policies i personal paramilitar han ocupat grans parts de la ciutat per contenir la protesta. Desenes d'estacions de metro i els mercats s'han hagut de tancar per la participació de milers de manifestants que exigeixen la dimissió del cap de la Comissió Electoral de l'Índia. La protesta considera que el cap de la Comissió Electoral, Giannis Kumar, va fer una revisió de les llistes de votants que, segons els manifestants, beneficia desproporcionadament al partit del primer ministre Narendra Modi. Diversos manifestants han expressat el seu desig de continuar la concentració malgrat la repressió policial.
4: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amit Shah també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
1: Mor als 93 anys l'advocat Joan Piqué Vidal, que va defensar l'expresident Jordi Pujol en el cas Banca Catalana i que, recordem, no va arribar a anar a judici. Posteriorment, Piqué Vidal va ser condemnat a 7 anys de presó l'any 2005 per extorquir empresaris al costat del llavors jutge Lluís Pasqual Estevill. Els exigeixen altes sumes de diners per evitar que anessin a presó. Estevill va ser designat membre del Consell General del Poder Judicial proposat per Convergència i Unió. La sentència va atribuir a Piqué Vidal i a Estivill diversos delictes.

0: delictes de prevaricació, suborn, detenció il·legal i amenaces condicionals que s'haurien comès en la primera meitat dels anys 90. Joan Piqué Vidal ha mort aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat.
1: El PP porta la Fiscalia a l'esvoranc del Putxet perquè s'investiguin les possibles responsabilitats penals. El president de la formació a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, reclama que s'investiguin els fets i s'aclareixi per què no es van prendre mesures, tot i els avisos previs que s'havien fet. El PP demana que s'aclareixi si es va cometre un delicte contra la seguretat col·lectiva i si s'ha comès algun delicte de prevaricació administrativa. Recordem que els veïns de tres de les finques properes a la zona de l'incident no podran tornar a casa fins l'any que ve.

0: Els Catarres fan parada avui al Vallès Oriental. Actuen aquesta nit a Santa Maria de Palautordera, una actuació que s'emmarca en la festa major del municipi. Es fa a la zona de Barraques, amb entrada gratuïta, i la cita està inclosa a la gira Sense Drama, que inclou els grans èxits de la seva trajectòria. I ara els esports. Oriol Rodríguez, bona tarda.
1: Bona tarda. Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Jugarà sense Rafinha, que també es perd el partit de Champions dimarts que ve contra el Galatasaray. La novetat a la llista de convocats és Joan Garcia, que ha rebut l'alta mèdica. S'ha hagut de suspendre a Vallecas el partit entre el Rayo i l'Atlètic Club de Bilbao pel llançament d'objectes per part dels aficionats. Protesten contra la gestió del president del Rayo, Martín Presa. També a partir d'un quart de 5 de la tarda juga l'Atlètic de Madrid al Camp de l'Alavés. A partir de les 9 a Santiago Bernabéu juga el Real Madrid contra el Villarreal. A segona divisió, també, a partir d'un quart de 5 de la tarda, el Sabadell jugarà al camp del Ceuta. En motor, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, i el Sabadell i el Terrassa amb waterpolo femení classificats per la fase de Lliga de la Champions de waterpolo.
2: Fins aquí les notícies.
3: Més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
4: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud.
5: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
6: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials.
7: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar.
8: En moments excepcionals sempre hi som.
9: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius.
8: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
10: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
11: Això és un desastre.
12: Establert la circulació per via única entre...
8: Rigorós amb la informació.
13: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
14: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
15: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
16: Convocar unes eleccions generales que se...
17: Que no voten, paguen deudes.
18: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
2: Catalunya Ràdio.
8: A tot hora i a tot arreu.
15: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
14: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
19: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
8: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.
20: Sara Sors és dramaturga. La burocràcia l'esgota.
21: Tota la part burocràtica que acompanya qualsevol projecte, ja sigui amb subvencions, justificacions, factures, contractes...
20: És el mateix que li passa a Josep Maria Beltrán, que és pagès.
22: Perquè ja és molt complicat tirar endavant el projecte i tota aquesta càrrega burocràtica t'agota, te treu l'energia.
20: Metges i professors també viuen ofegats pels tràmits.
23: Docents que comencen, que truquen i diuen és que no puc més, que m'han fet fer 7 programacions.
20: La investigadora Remedios Zafra ha analitzat aquest malestar.
24: Normalizando que antidepressivos, ansiolíticos, sirvan para no perder el ritmo productivo. Estamos locos.
2: Solidaris.
8: Amb Mercè Folch.
20: Cremats per la burocràcia.
8: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
25: Blanquerna Extenda t'ho ofereix. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

A la fi de la Primera Guerra Mundial, l'art es va donar inici a un període en què les tradicions culturals existents van ser qüestionades i demolides. El cinema, un art encara jove, que tot just estava definint llenguatge i possibilitats, va participar de manera destacada en els diversos moviments avantguardistes de l'època, en tots els ismes que s'estaven desenvolupant a Europa. Durant el període d'entreguerres, van ser molts els experiments cinematogràfics que pretenien desafiar el públic i els límits d'allò que es considerava convencional.

0: Des de l'inici del segle XX ja havien sorgit moviments artístics que rebutjaven el llenguatge tradicional de l'art més acadèmic i es volien adaptar als nous temps. El cubisme a França, l'expressionisme a Alemanya, el futurisme a Itàlia... En paral·lel, el cinema, que havia nascut gairebé com una curiositat de fira, no va trigar a evolucionar. Quan va acabar la Primera Guerra, a Europa no hi havia una indústria tan potent com els Estats Units. L'existència de les avantguardes artístiques van fer que el cinema europeu es plantegés quina havia de ser la funció, a diferència de Hollywood, que tenia com a objectiu l'entreteniment popular. A Europa convergien els que hi veien el cinema com un nou mitjà d'expressió artística i els que el consideraven un element de lluita ideològica o revolucionària. És en aquest context que l'expressionisme alemany i el constructivisme soviètic ofereixen alternatives que s'allunyen del model nord-americà pel que fa a la posada en escena i a la construcció. S'inspiraven en els moviments d'avantguarda sorgits a França i Itàlia uns anys abans. Els alemanys apostaven per la distorsió de la realitat amb decorats extremats i jocs de llums i ombres, mentre que els soviètics van revolucionar el muntatge. Encara que algunes propostes experimentals no han resistit pas al pas del temps, l'apropament al cinema més rupturista i radical d'aquella època va contribuir a enriquir el seu llenguatge de cara al futur. Són els anys del cinema de Cocteau, de René Clair, de Murnau, de Lang, d'Einstein, de Buñuel i de tants d'altres, que li va fer dir a l'escriptor francès Marcel Proust: no estimem tant el cinema pel que és com pel que serà. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui cinema d'avantguarda, revolucionari, cinema molt diferent. Clar, habitualment, quan pensem en els principis del cinema, aquells primers 30 anys, per dir alguna cosa, de cinema, els primers 30 anys del segle XX, clar, recordem aquelles pel·lícules mudes de les comèdies típiques nord-americanes, de sketchos i de slapstick i tot això, o aquells grans pel·lículots del Griffith, però no sé, o Charlotte, etc. Però no sé si el cinema d'avantguarda, que també té molta importància, el recordem tant.
1: No, però el que és curiós és que en pocs anys, perquè estem parlant dels anys 18, 19, 20, en endavant, i el cinema que fa que ha aparegut 20 anys, el canvi tan extraordinari que s'ha fet com art. És a dir, amb totes les possibilitats que té, no? Això explica que certa gent digués: escolta, si jo hagués, aquest tal persona hagués viscut en aquest període, no faria teatre, em sembla que ho deien de Shakespeare, sinó que faria cinema, no? Em sembla que diu això, no? Però sí que és veritat que, diguem, totes aquestes noves característiques del cinema tenen com una mena de... tenen com una mena de defensa gairebé a priorística, defensa inicial del que creuen que vindrà del cinema americà dels Estats Units, no? De Hollywood. Tot és aventura i és festa. I aleshores, com que no poden competir, és la meva opinió, en l'aventura i la festa pels grans recursos d'un país amb el qual està creixent d'una forma extraordinària, no ha tingut totes les destrosses sinó els avantatges d'haver participat a nivell econòmic, a part, en la part final de la Primera Guerra Mundial, no dic a nivell de vides humanes i tot això, que això sempre és una desgràcia, sí, com sigui. Clar, de cop i volta veus que el cinema europeu, amb un aspecte al servei de la revolució, com és el cas rus, o bé amb el cinema més de l'Europa occidental, amb característiques d'art, no? Amb característiques molt psicològiques, molt personals, molt emotives, amb plans curts i tot això, que lliguen una mica amb el món que està tenint Europa en aquells anys. Clar, són els anys amb els quals hi ha el principal anàlisi, la recerca més profunda que molta gent diu que ha fet el ser humà, que és la psicologia sobre si mateix. Mm. És a dir, el cinema s'inventa si mateix, no? Es reinventa, fa coses extraordinàries. Doncs realment és un art que, en fi, que pensàvem que no es podia avançar molt més i sempre...
0: Però és que a vegades no ens adonem de coses tan simples com el que ara trobem ben natural, allò que es diu el llenguatge cinematogràfic. O sigui, hi ha un senyor que baixa d'un cotxe. El següent plano que veus és que obre ja la porta de casa. El següent plano acaba de pujar les escales, el cor plano entra a l'habitació. Clar, han passat moltes coses entremig que la pel·lícula no necessàriament explica, des de abaixar la porta, l'ha tancat, camina uns passos, agafa la jaqueta, se la posa bé, camina el tros. Tot això, i en canvi, al cinema ja l'hem vist tot tallat i ho trobem del tot natural. No ens resulta estrany que hi hagi uns salts tan bèsties entre que tanca la porta del cotxe i entra a l'habitació, com ho ha explicat, amb tres imatges seguides, eh? Això, al principi, no, ningú estava acostumat amb aquests talls, no, això clar, que es diu l'elipsi, no?
1: Sí, sí, sí. I totes aquestes característiques, doncs, és el que fan és que t'apropa molt al que està passant, no? Sobretot aquestes imatges que, amb el qual, diguem, amb aquests anys del cinema dels anys 20 i 30, que recorden molt encara el teatre.
0: Eh? Clar, perquè, la càmera, diguéssim, clar, té cinema... dificultats. En aquells moments comencen a plantejar-se com s'ha de moure la càmera, però clar, dificultats per moure's, diguéssim.
1: I no solament això, sinó que, a més, com que molt encara no és cinema sonor, tot ho han de fer per la gestualització. En fi, representar l'odi, l'amor, la passió, la por, totes aquestes coses, no? És a dir, el cinema és un art que sempre està en etern creixement. Ara, darrere sempre hi ha, sempre, la capacitat dels països de tirar endavant un projecte... Sí, cultural i social.
0: I industrial.
1: I industrial, també, i en aquell moment França, Alemanya perdó la guerra, i França l'ha guanyat.
0: Però l'ha guanyat...
1: Rússia ha fet la revolució i els altres han perdut. Però França ha guanyat la guerra, sí, perquè ha recuperat el Alsàcia i Lorena, ha guanyat la guerra. Ha guanyat l'armistici, no sé quin nom dir-li,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: però el que és indiscutible és que ha sortit delmada d'una forma que encara quan vas a qualsevol poble d'estat francès encara veus tota la relació dels caiguts per la patria, sí. Que dius, mare de Déu, molts homenatges, però sí, quin desastre, quina tragèdia.
0: Qui ens acompanyarà avui per parlar d'això de les avantguardes que cinematogràfiques, ja hem tingut la sort de tenir-lo al programa, és el doctor Jaume Duran, doctor en cinema audiovisuals, professor de cinema de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies, doctor Duran, per ser un altre cop aquí amb nosaltres.
2: Al contrari, Enric, gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre, estar aquí.
0: Això que comentàvem de les avantguardes, clar, el cinema, des del principi, des de que comença, des de Méliès, no és que comenci exactament amb Méliès, ni molt menys, però ja per algú que comença a construir una mica històries, ja fa coses estranyes amb les imatges, vull dir que se salta, doncs, una certa lògica d'explicació, això que dèiem de l'elipsi cinematogràfica, de menjar-se trossos, això no és normal, o sigui, per explicar una cosa, això de canviar el plano, això encara serà una mica més posterior, però ara només veig un ull i ara el veig tot des de molt lluny. Aquest tipus de coses que l'ull humà no fa, ni que el cervell humà troba natural, suposo que és una mena d'aperitiu de les avantguardes, no? En definitiva, encara que sigui convencional.
2: A veure, en part sí.
0: Han sortit... I en part no. Parlem-ne.
2: Han sortit diversos temes. Simplement, potser alguna reflexió prèvia arrel del que dèieu, i és que en els orígens el cinema no es plantejava, per exemple, moure la càmera o fer plans curts, etc, perquè, tot i que tècnicament és una tecnologia... Per bé que ja hi ha altres artilugis i enginys que busquen la imatge en moviment, bàsicament al llarg del XIX, i finalment es constata amb el kinetoscopi d'Edison o amb el cinematògraf dels Lumière, la idea que fan aquests primers cineastes és copiar allò que, d'alguna manera, es porta segles treballant, que és, en definitiva... una imatge fixa, el món de la pintura, un quadre, i després les arts escèniques.
0: Sí, el teatre a l'italiana, o sigui, la platea, diguéssim, veure les coses, sí.
2: I aleshores, els primers, per dir-ho així, els films dels Lumière i companyia, realment no es plantegen moure la càmera, ja no perquè aquesta és un artilugi relativament fràgil, complicat, amb una... sinó perquè no hi ha tradició a través del que ha estat en segles anteriors el treball de la imatge, de que aquesta imatge estigui en moviment o que es desplaci, etc. Llavors, aquests autors, bàsicament, en un inici, treballen amb plans fixos, amb plans generals, etcètera, etcètera, que és el que els permet la primera tecnologia, per entendre's. El que passa és que, des d'un punt de vista de vegades s'explica fortuit, aquell operador dels Lumière que posa una càmera damunt d'una gòndola quan està enregistrant els festivals de Venècia, se li desenganxa la gòndola, ell continua enregistrant amb la maneta i llavors apareix el primer traveling, que clar, no és ben bé el primer,
0: sí,
2: però...
0: Sí, sí, voler, però passa.
2: Aquests primers enginys són els que comencen a conformar la idea que la proposta del cinema pot ser molt més rica o pot tenir molts més atractius. I a poc s'anirà conformant, molt a poc, el llenguatge cinematogràfic, que amb moltes coses, que però potser un dels qui realment, des d'un punt de vista d'indústria, que ara en parlaves, etcètera, de fet, sincerament, i pot ser un tòpic, però és així, qui el transformarà completament és David Ward Griffith, el nord-americà, la indústria hollywoodiana, que realment treballa amb els apunts que feies. Uns anys abans jo volia arribar a un primer ull d'un personatge i necessitava un pla general, un pla mig, un primer pla...
0: D'aproximar mica en mica, exacte, perquè l'espectador entengués que estàs aproximant amb aquell ull,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte. I Griffith tot això ho acaba treballant molt bé.
0: I s'ho menja també. Vull
2: sí,
0: dir,
2: també.
0: No és que fora.
2: També. Als inicis, en aquests primers espectacles cinematogràfics, veure un ull gegant, estic absolutament convençut que sorprenia l'espectador. Hosti, això què és?
0: Sí, sí,
2: no?
0: Clar, no.
2: Però gràcies a tots aquests treballs, bé, s'acaba conformant això que entenem com a llenguatge cinematogràfic.
0: Això, just després de la guerra devastadora, no és casualitat que la Primera Guerra Mundial, nosaltres li diguem Primera Guerra Mundial, però ells, a l'època, li deien la Gran Guerra.
1: La Gran Guerra.
0: No és una cosa menor, aquesta, ni molt menys. Nosaltres li diem Primera Guerra Mundial, per desgràcia, perquè vam saber que després hi havia una segona. Però el concepte de Gran Guerra, la guerra que havia d'acabar amb totes les guerres, clar, el drama que produeix afecta tot, i també en el cinema, m'imagino.
2: Per descomptat. Hi ha un tema previ, si també em permeteu,
0: sí,
2: que és, des d'un punt de vista del que seria... la idea de l'art o dels moviments artístics. Esclar, si jo miro enrere, em trobo que hi ha certs moviments, com el romànic o el gòtic, etc., que realment tenen una durada temporalment molt extensa, no? El romànic, 10, 11, 150 anys, no sé, el gòtic, 350... Però arriba un moment en què al llarg de tots aquests moviments, ho diré així per entendre's, l'ésser humà ha acabat aprenent a pintar, a crear una mímesi de la realitat, a pintar uns quadres que semblen talment la realitat, i és quan apareix el moviment realista, el realisme, no? Abans hem après, doncs, no sé, la perspectiva naturalis, tots els renaixentistes, doncs, la perspectiva,
0: sí,
2: la
0: de
2: profunditat...
0: Fons, sí, aquells fons renaixentistes tan bonics que no existien en el gòtic.
2: Llavors, clar, aquí el sorprenent és que quan realment... És com una paradoxa, no? Quan realment, ho diré així per entendre'ns, l'ésser humà aprèn a pintar, i els acadèmics han acabat posant-li com a etiqueta aquell conjunt de realisme, apareix la fotografia. Llavors, la fotografia, de fet, provoca una crisi en el món de la pintura.
1: Clar, clar.
2: I aquell camí que ha estat únic, el camí de la raó, no?, del romànic, hem passat al gòtic, després al barroc, manierisme, etcètera. Clar, que era un únic camí, era el camí de la raó, no?, d'anar a buscar... En el moment en què tu tens la fotografia que fa competència a tota aquesta... Doncs els pintors, clar, molts d'ells deixen de pintar. És una cosa que s'explica poc, però hi ha pintors que feien retrats, paisatges, que van deixar de pintar.
1: En aquesta realitat ja no cal, ja la tinc amb una fotografia.
0: Sí.
2: N'hi ha d'altres que continuen fent el mateix, òbviament, perquè també... Però, i aquí és on entra el tema dels ismes, hi ha d'altres que diuen, bé, ara ja no cal anar a buscar aquest únic camí... Ara puc fer el que vulgui. Llavors, aquest camí de la raó es trenca per un conjunt d'uns camins, jo dic, irracionals o incoherents, on cadascú fa el que vol o el que pot. Un se'n va pels mons dels somnis, un altre se'n va pel món de... I és quan apareixen tants ismes, no? És a dir, molt sovint ens preguntem com és que hi ha aquests períodes de 350 anys en moviments...
0: Tot amb, amb una certa consolidació,
2: exacte,
0: amb un mainstream, una manera de mirar molt similar arreu, amb matisos, però molt similar, Però és clar, a partir d'un cert moment, sobretot després de la Primera Guerra Mundial, sembla que esclati això.
3: Estàs dient de que accelera el cinema, accelera tots aquests ismes?
2: També. És a dir, jo penso que tots aquests ismes comencen sobretot amb les arts, ho diré així, plàstiques, visuals, però realment la fotografia és el detonant perquè la fotografia nits
0: de guerra... I el daguerrotip, etcètera. Tot el que ara diem per simplificar fotografia, que tècnicament de vegades és una mica diferent.
2: Exacte. Clar, no? En un inici, en fi, l'exposició era molt llarga, però un cop això es consolida, i a més tenim els Lumière, que acaben fent imatge en moviment, adreçada a un públic en general, realment el cinema... tot i que l'evolució dels ismes és un pèl... és contemporània a la proposta. I jo, sincerament, crec que el cinema ajuda al que és la difusió, la propagació, ja no d'autors que potser avui dia els acadèmics han acabat etiquetant com membres d'un moviment X, sinó que els mateixos autors acaben creant manifestos, no, uns decàlegs...
0: Molt de l'època.
2: Molt de l'època, a partir d'aquí el moviment, surrealista.
0: Hem de mirar la realitat d'aquesta manera, perquè mirar-la d'una altra manera és de traïdors.
2: Exacte.
0: Aquestes coses tan exagerades que deien, no? Però...
2: Llavors hi ha aquesta multiplicitat d'ismes que anteriorment això no s'havia donat de cap manera, que tampoc és ben bé cert, perquè dins del gòtic poden haver-hi
0: i tant. Sí, però el romànic, per exemple, això s'ha vist, el romànic català, per exemple, sí. del segle IX, és pastat del romànic noruec del segle IX. Sí, jo tenia en contacte, però clar, la potència icònica que hi havia a l'època, tota Europa pintava, entre cometes, igual, eh?
2: Sí.
0: Cometes, que sempre hi ha matisos, però vull dir que això, en canvi, amb el temps varia. Precisament l'esclat d'aquests ismes i d'aquest moviment de rerefons poc racional o d'una racionalitat diferent, s'explica també per la tragèdia que ha viscut Europa? No ho sé, és difícil d'afirmar taxativament, però...
2: Sí, de fet, molts d'aquests ismes proliferen al llarg del període d'entreguerres, per entendre'ns, no? Si bé alguns d'ells, els seus postulats o alguns dels seus autors han partit de l'àmbit principalment pictòric uns anys abans fins i tot de la Gran Guerra. Però sí que és veritat que el cinema fa, ho diré així, explotar aquests moviments després d'aquesta tragèdia que significa la guerra, i a partir d'aquí hi haurà grans moviments, potser l'impressionisme, però sobretot l'expressionisme alemany i el constructivisme soviètic, que en aquest període d'entreguerres donarà unes visions molt diferents al que és la realitat, i comparteixo la idea de que sí, que la Gran Guerra...
0: catalitza tot. Total. És el llevat que fa que tot això, que hi ha... Sí. Evidentment no és un bolet estrany, però que ja es veia venir, però que allò ho desencadena.
2: Sí, i disculpa, Enric, no solament crec jo que catalitza, sinó que a més al seu temps aquests moviments esquitxaran a certs, per exemple, gèneres cinematogràfics posteriors. Per exemple, l'expressionisme alemany es pot veure posteriorment, entre cometes, en el gènere del cinema negre nord-americà, per exemple, no? Tot aquest llum de jocs...
0: El noir francès també. Sí, que també ho toca.
2: És molt interessant tot aquest treball, perquè és una arribada i un punt de partida.
0: I el constructivisme, pots anar al neorealisme italià, que hi és diferent, però sí, aquesta aproximació constant a la gent, el que passa, el patiment, molt directe, no? En pel·lícules en què notes la suor dels... els veus suar. Vull dir que això, aquest tipus de coses, les influències són prou clares, en tot cas.
3: I influenciant-se molt uns als altres, no?
2: Sí, molt. Fins i tot l'influència en sentit, com ho diria, totalment negatiu. És a dir, com que aquest fa això, jo faig l'inversa.
0: Sí, no?
3: I això fa pensar al cinema.
2: Ah, exacte.
0: Com de populars eren aquests moviments? O sigui, aquestes pel·lícules que es produeixen... Després parlarem dels gèneres, però dels diversos tipus. Però la gent anava a veure aquestes pel·lícules?
2: A veure, una part, diguem-ho així, del públic, i sobretot aquest públic més... No diria un públic doncs, que va a les fires, als espectacles, a les sales de cinema. Jo diria que aquest cinema no la tenia, si més no, abans de ser consolidat, per exemple, a Alemanya, amb l'expressionisme. Però, evidentment, el públic de l'època està clarament influenciat pel cinema nord-americà. Cinema nord-americà és un cinema d'indústria, és un cinema que explica històries, narracions, és un cinema molt continuista pel que fa a l'espai i el temps, després d'un pla en ve un altre, després en ve un altre.
0: Sí, sí, no tira enrere, no tira... el flashback és posterior, no és en aquell moment no se'n fan.
2: N'hi ha algun,
0: sí, sí.
2: Però...
0: Sí, però no...
2: No és un... Sí. I, en tot cas, ho diré així, per un espectador de l'època, veure que es repeteix un pla... per un nord-americà, seria un error. Hosti, però si aquest pla ja l'he vist. Sí. No? En canvi, els soviètics, no? Einstein i companyia, això ho promocionen. No? Insisteixen en repetir el mateix pla, perquè això, si de cas en parlarem després, però d'alguna manera fa crear una opinió, genera una intenció en l'espectador.

0: En el període d'entreguerres a França van conviure els cineastes impressionistes amb els que van crear les seves obres influïts pel dadaïsme i el surrealisme. El pintor Fernand Léger, que va arribar a crear decorats futuristes i cubistes per altres directors, també va rodar un curt on mostrava la seva visió d'aquell nou art que era el cinema. El va fer juntament amb Dudley Murphy el 1924 i es titulava Ballet Mecànic. Destaca per la fragmentació de les imatges d'objectes quotidians i per un ritme vertiginós. En els seus escrits, Léger es va referir sovint a la seva concepció del cinema d'una manera que haurien subscrit molts surrealistes. Per ell, era un art modern que s'havia d'allunyar de la narrativa clàssica.
1: Per mi està molt clar. El futur del cinema, com el de la pintura, rau en l'interès que atorgui als objectes. Als fragments d'aquests objectes o a les invencions purament fantàstiques o imaginatives. La bellesa és a tot arreu. Potser fins i tot és possible que la trobi més en la disposició d'unes cassoles que no pas en un saló del segle XVIII.
2: A veure, Monsieur Léger, no es pot perdre mai de vista el tema que volem fer arribar a l'espectador.
1: Ai, amic meu, no sap vostè com s'equivoca. El gran error de la pintura és el tema. I el gran error del cinema és l'argument.
2: No sé si l'entenc.
1: Si el desprenem d'aquest pes negatiu, el del guió, el cinema pot esdevenir un microscopi gegant de les coses mai vistes i mai experimentades. Això és el que hem volgut demostrar amb el nostre ballet mecànic. És la prova que les màquines i els fragments, així com els objectes quotidians que es fabriquen, són possibles i plàstics.
2: Per vostè no hi ha res més modern que el cinema?
1: Pensi que el cinema i l'aviació van de la mà. Van néixer el mateix dia. Però perquè funcioni, cal mantenir la seva naturalesa mecànica, allunyar-lo tant de l'ofici pictòric com de la solemnitat teatral. El cinema representa l'era de la màquina, mentre que el teatre és l'era del cavall.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Jaume Duran i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de les avantguardes cinematogràfiques, especialment en el període d'entreguerres del segle XX. Doctor Duran, acabem de sentir aquesta entrevista en què Léger explica una mica les seves idees, però una cosa que potser no m'ha quedat clara és que parlem al principi de les diferències entre els impressionistes, jo pensava que això era una cosa del segle XIX de pintura, i els surrealistes i dadaistes, que em semblava que era més de després... O sigui, hi ha una diferència de 20-30 anys entre impressionistes i dadaistes / surrealistes. En cinema, no?
4: També una vegada...
5: Anem, anem a part.
4: A veure, l'impressionisme sí que és un moviment, de fet, dins del mateix impressionisme hi ha el post-impressionisme, o, és a dir, una cosa és Van Gogh, Gauguin, i l'altra és Manet, etcètera. Bueno, Manet no va volent, penso, però sí. Monet i companyia, sí. No? Però quan això arriba al cinema, aquests principis del moviment impressionista, en el cinema francès, això és rebut a com una manera de treballar precisament aquesta posada en escena amb el que seria bàsicament el treball sobre la llum, etc. Llavors, alguns autors, principalment francesos, s'aboquen a aquest tipus de cinema. De fet, alguns cineastes com Jean Renoir, per exemple,
0: el que
4: gran cineasta
0: diu, sí.
4: De...
0: Fill de pintor impressionista de primer ordre.
4: Renoir, no?
6: Sí, sí. D'un artista, ja.
4: I és un dels grans directors, ja no de la història del cinema, de la història del cinema, no? Tenim films extraordinaris, però aquest home era el fill, no?, de qui dèiem, i per tant, ja hi ha certes connexions, no en aquest extrem, però sí, sí. Hi ha molta relació del cinema francès amb un moviment que ha calat molt profundament a França. I llavors això té una certa extensió. Ara bé, de la mateixa manera que hi ha molts autors que s'avessen a aquest moviment, ràpidament aquests autors acabaran fent la seva. Renoir sí que es podria dir en un inici que té trets impressionistes, però acabarà fent coses molt, molt diverses. Per bé que, de tant en tant, acabarà fent alguna obra que homenatge al seu pare o al moviment, etc. L'impressionisme al capdavall és un moviment, des del meu punt de vista, que té una certa lògica que hi sigui, en aquests moments. El que és verdaderament revolucionari és l'expressionisme o el constructivisme, que aquests sí que són resposta, com deies.
0: Però no es produeix a França, aquest, ni expressionisme ni constructivista.
4: No.
0: Evidentment, posteriorment influenciarien, influenciaran, sí, etcètera, no? Però no neix de la tradició cinematogràfica francesa, que era molt rica.
4: No. L'expressionisme, per bé que també aglutina autors nord-americans com Man Ray, etc., però és un moviment gestat en aquest període de fet, a finals de l'època dels 10, perquè sovint es parla que la primera pel·lícula expressionista és El gabinet del doctor Caligari, del Robert Vina, de l'any 19, o si més no, és el German. I a partir d'aquí, el moviment expressionista, no solament a Alemanya, sinó també a Àustria, no? Tot aquest món agafarà molta força. Hi haurà autors com Friedrich Wilhelm Murnau o el mateix Fritz Lang, etc., que el treballaran abastament, jo m'atreviria a dir, al llarg de tots els 20. Mm. El que passa és que, amb l'arribada al poder de Hitler, que d'alguna manera acaben fent aquell any 38 aquella famosa exposició en contra
0: de l'art degenerat, li diuen,
4: doncs,
0: sí.
4: Tot això, qui no se'n va, en fi, no entro en molts detalls, però queda més i podríem dir que desapareix. El cas soviètic és molt interessant perquè és el mateix, podríem dir, el mateix estat, no? o Lenin i companyia, qui promou un tipus de moviment, un tipus de proposta visual o audiovisual que defensi els seus postulats.
5: Amb molta llibertat per part del creador, molta llibertat en aquest període.
4: Sí, molta llibertat, sí, perquè en tot cas hi ha molta confiança amb directors com Eisenstein o Pudovkin o el mateix Kuleshov perquè facin treballs. De fet, ells estan molt, en un inici, molts d'ells, relacionats amb el règim.
0: Són de la colla.
4: Són de la colla.
0: Diguem-ho així.
4: Lenin té uns treballs molt curiosos sobre aquests postulats del món cinematogràfic, però també és veritat que en els primers anys se sap que hi ha projeccions privades a la Unió Soviètica, que de fet serà
5: principi. O sigui, vols dir que el Kremlin abans es veuen pel·lícules abans de passar-les al públic?
4: Sí, des d'un punt de vista, com ho diria, aquestes pel·lícules que venen de fora. És a dir, hi ha visionats que, tot i que ja estem en el nou règim, encara en cercles privats s'estan passant, doncs no sé, provenint dels Estats Units. Per bé que el cinema del règim és el cinema d'aquests directors, Eisenstein i companyia, que fan un cinema que a ells els agrada i que arriba a tots els públics.
5: Jo recordo que sempre que em vaig apuntar a la història del cinema amb Miquel Porter, una assignatura que feia tal i qual. Sí. I recordo el Potemkin, que passava tant. Miquel Porter, el gran, i gran historiador inicial del cinema.
0: Miquel Porter Moix.
5: Sí. Miquel Porter Moix, del cinema universal i català.
4: Dels grans.
5: Potemkin.
4: Octubre.
5: Octubre.
0: Sí.
5: I quin més?
0: Ivan el Terrible.
5: Ivan el Terrible. Sí, sí. Després, no sé, tu.
0: La conjura dels Buiars. Sí.
5: I llavors, a partir d'aquí, entraves en tot un món
4: que és
5: el que tu ara estàs explicant, no? De que, és a dir, la llibertat, la creació, què passaria, etc. O sigui, això sempre és constant. És constant la història del cinema.
4: Totalment. El que sí que és veritat és que hi ha hagut períodes on aquesta indústria cinematogràfica nord-americana ha estat tan punyent que s'ha menjat completament, ho lamento, amb patates, altres possibles propostes d'arreu del món amb un esperit més experimental. I bé, la dècada dels 50, 40, part dels 60, no estem avasats a aquest tipus de cinema. En canvi, en períodes crítics, entre guerres, l'època dels 60, que neixen unes noves avantguardes, etc., tot això sí que té molt de cost.

0: Al llarg dels anys 20 i 30, cineastes de tradicions culturals diferents arribaven a conclusions similars sobre les necessitats del cinema. Un dels cineastes que va partir de l'expressionisme i va acabar evolucionant cap a altres estils va ser Fritz Lang. El 1924 va publicar les seves reflexions del moment al diari Der Kinematograph amb el títol Els camins del gran cinema alemany.
1: Potser mai no hi ha hagut una època en què s'hagin buscat noves formes d'expressió amb una determinació tan irreverent com ara. Canvis fonamentals en els camps de la pintura i l'escultura, l'arquitectura i la música parlen amb eloqüència a favor de la possibilitat que es té avui dia de cercar i trobar els mitjans per donar forma als nostres sentiments. El cinema té un avantatge sobre les altres formes d'expressió: la llibertat respecte a l'espai, el temps i el lloc. El que ho fa més ric és la naturalesa expressionista dels seus mitjans de composició. Considero que el cinema, amb prou feines, ha fet els primers passos en el seu desenvolupament i que es tornarà encara més personal, més fort i més artístic en la mesura que renunciï a les formes d'expressió tradicionals o prestades i s'endinsi en les possibilitats il·limitades del purament cinematogràfic. La velocitat amb què el cinema s'ha desenvolupat aquests darrers 5 anys fa que tota la predicció sigui temerària, ja que és probable que la superi de cop. El cinema no sap aturar-se. El que ahir es va descobrir, avui sembla passat de moda. L'impuls de constant renovació, l'experimentació amb l'esperit, combinat amb l'alegria a l'excés de treball, que és tan característic dels alemanys, em sembla una garantia per a la meva afirmació que el cinema, com a obra d'art, trobarà primer la seva forma a Alemanya. Perquè no ho aconseguirà sense el desig d'experimentar, sense la contínua necessitat de refer i, sobretot, sense una feina ininterrompuda, que només es pot aconseguir amb l'obsessió en el treball alemany. Alemanya mai no ha tingut ni mai tindrà els recursos humans i monetaris de la indústria cinematogràfica nord-americana. Per sort, perquè és precisament això el que ens obliga a compensar l'absència material amb l'element espiritual.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: Ai, que ràpid passen les coses bones.
4: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
3: O els 10 dies Nissan.
4: Com?
3: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Torna la competició més boja del curs.
7: Comença la nova temporada de Fang. Proves noves.
8: Granota, Urquilla, Plana.
6: I un nou terreny de joc.
7: La diversió està més que garantida.
6: Torna Fang!
9: Fang, divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Jaume Durant, Fritz Lang, que és una mica rara avis, comença com a expressionista, després se'n va cap a altres costats, sobretot perquè treballa amb el cinema nord-americà, que suposo que demana altres coses, però que té una gran influència en personatges com Hitchcock, que també toca les pel·lícules de Hitchcock, sobretot de abans de la Primera Guerra Mundial, tenen una influència expressionista important, amb decorats, amb fons, amb col·locació de càmeres, és una cosa xocant. L'expressionisme són pel·lícules sempre molt fosques, molt complicades, amb uns decorats poc realistes. Recordem aquella imatge tan famosa del Nosferatu, no? D'aquell monstre que va pujant en una escala i la seva ombra es queda projectada a la paret. Sí, això em sembla que és una de les imatges mítiques. Per què l'expressionisme feia això tan fosc? S'ha dit moltes vegades, també molt simple, els traumes de la guerra. No sé si potser era una mica més profund que tot això.
10: No, segur que hi ha relació, òbviament, amb aquest apunt que fas, però sí que és cert que aquests autors també estan molt relacionats amb el que és aquest caràcter més de moviments artístics de l'època, i han fet coses diferents que s'allunyin del que és el que dèiem abans, aquest cinema nord-americà. O sigui, aquest cinema de la gran indústria, aquest cinema que explica narracions molt convencionals, i aleshores aquesta proposta d'anar a buscar altres, no sé, derroters, com treballar en el que serien certs certs jocs de llums i ombres, treballar tot el que serien decorats, que geomètricament no estan... I sobretot també la temàtica, els temes,
0: sí,
10: no?
0: El Caligari és una cosa terrible, eh? L'assassí és una cosa horrible.
10: Un boig. Que després, per cert, el Robert Vina afegeix un principi i un final on acaba dient, bé, tot això és un somni.
0: Ja.
10: No? És allò de dir, potser...
0: Afluixem-ho,
10: no? Sí. Però després, Nosferatu i tants d'altres films, són films, o el Mabuse, del Lang, són films que realment estan anant una mica més enllà, ja no solament a nivell lingüístic del que és la proposta, sinó també a nivell narratiu. Mm. Ens allunyem d'aquest cinema nord-americà, sí, per fer un cinema més casolà o més propi, més interessat en d'altres idees.
0: I menys, no és que el cinema nord-americà fos ben realista, però menys versemblant. O sigui, les històries d'aquestes tres que comentàvem, el Mabuse, el Caligari, el Nosferatu, són històries que s'allunyen de la versemblança,
10: sí,
0: i que és una tradició literària molt típica, vull dir que tampoc no cal que tot sigui versemblant, però que realment fa un salt. En canvi, els nord-americans, malgrat que també toquen la fantasia, normalment tendeix a ser aproximadament versemblant. T'ho creuràs o no, si allò tan dolç és cert o allò tan dramàtic que s'ha produït així. Però, en tot cas, simulen la versemblança, cosa que els alemanys passen bastant.
10: Sí, molt d'acord. I, a més, el cinema nord-americà, amb moltes excepcions, però acabarà sent aquest cinema dels happy end, no? Dels finals feliços...
0: Sí.
10: I clar, aquí els alemanys o certes propostes de cinema expressionista alemany, tot això, diguem-ho,
0: sí,
10: que...
0: Happy end no ho toquen,
10: el happy end no el toquen gaire.
0: No el toquen gaire.
10: En tot cas, no és molt habitual.
0: Com es rebia el cinema expressionista fora d'Alemanya?
10: Amb molt interès, certament.
0: O sigui, no era una proposta de cas, una proposta complicada, eh?
11: És l'enemic.
0: Més enllà del tema, és visualment, encara que no sàpigues que jo són alemanys,
10: sí,
0: i tu no siguis francès, per entendre'ns, ostres, allò no és tan simple de veure, sí. Has d'entrar-hi.
11: Et fa pensar.
0: Sí.
10: Per un públic en general, és possible que no tingués un cert... Però aquest món de les arts, aquestes connexions avantguardistes entre països, no? Alemanya, Àustria, Itàlia, França, sempre estan una mica...
0: Movent-se.
10: Sí, no? I hi ha autors que, no sé, hi ha autors, per exemple, Buñuel se'n va a França a fer cinema, el seu temps acaba fent... És a dir, hi ha tot un seguit...
0: És una barreja constant.
10: I això està a l'ordre del dia.
0: I amb els soviètics, perquè, clar, el constructivisme és una cosa ben diferent, així com el... sí que té alguns punts de connexió, òbviament el trencament amb les normes és un punt de connexió evident, de vegades el poc realisme, de vegades, però en canvi la tendència a ser molt més realista dels soviètics, malgrat la construcció de vegades no ho sembla, és diferent dels... No sé com connecten tots dos.
10: Jo, en aquest sentit, penso que el constructivisme no tindrà... Posteriorment sí, però en el temps que és un tipus de cinema que està pensat per la persona, diguem-ho així, d'aquests estats russos o soviètics, no? Llavors, Lenin té aquella famosa frase que diu el cinema ha de ser i serà l'arma del proletariat, no? I ell té molt clar, per tant, que el cinema és el principal mitjà de comunicació, però aquesta comunicació va adreçada al seu públic, als seus habitants. Llavors, no hi ha aquesta voluntat de treballar molt sovint amb unes arts que puguin estendre's a la resta de països, sinó que hi ha una voluntat d'utilitzar el cinema com a una mena de material propagandístic, ideològic, etc., on els seus autors, és cert, acaben explicant fets del passat, no? Ara parlàvem d'Octubre, o el cuirassat Potemkin, o, per exemple, altres autors, no? Podopkin, d'altres, no? Amb la mare, la revolució de 1905, expliquen la història de russa, soviètica, però on ells realment fan un trencament, diguem-ho així, avantguardista, és en la posada en escena, és en el llenguatge. I llavors, sobretot, ells treballen molt la construcció, el muntatge. Perquè és el que explicàvem abans. Se n'adonen que podem explicar el que va passar l'any 17, però ho podem explicar d'una manera en què l'espectador se senti captivat per les imatges. I a partir d'aquí apareixen fins i tot molts experiments duts a terme pels mateixos soviètics, sense voler-me estendre molt, però un dels més famosos són tots els experiments que fa Lev Kuleshov. Kuleshov és un autor que acabarà també fent els seus films, també en relació amb el món soviètic, però que experimentarà prèviament amb certs espectadors. Llavors és molt conegut, és el número 20 i tants, però és molt conegut el famós efecte Kuleshov. Insisteixo que és el 20 i tants, però aquest sí, és el sí. que ha quedat, que suposo que molta gent coneix, és aquesta idea de posar un plat de sopa, un primer pla d'un actor molt important a l'època, que era Mujukin, després posar una dona estirada en un divà, una forma molt sensual, posar un pla del Mujukin, i finalment hi posa un taüt amb una nena morta, i posa un pla del Mujukin. I aleshores demana al públic assistent a la sala què opinen d'aquell treball. I llavors el públic respon, mira, això està recollit per ell mateix, diu, mira, no ho sé, però Mujukin és un tros d'actor perquè resulta que no ha mogut ni una cella quan ha vist el plat de sopa, però ha demostrat que tenia gana, quan ha vist la dona ha demostrat que tenia desig, no? I realment aquest actor és extraordinari, i Kuleshov diu, bé, doncs sapigueu que els tres plans són el mateix.
0: O sigui, per tant, s'ha repetit.
10: Per tant, Mujukin no sap en cap moment què és el que està veient, i per si fos poc, aquest pla està extret d'una altra pel·lícula que ja vau veure. Llavors, què s'està d'alguna manera demostrant? Que el muntatge, la construcció d'aquell nom de les imatges genera en l'espectador diverses, no sé, reflexions i interessos.

0: Una de les figures més importants del cinema soviètic va ser Ziga Vertov, creador de la teoria revolucionària del cinema ull i de pel·lícules documentals tan experimentals com L'home de la càmera. En diversos manifestos, Vertov es mostrava molt crític amb el rumb que havia pres el cinema. És el cas d'aquest que va publicar la revista Kinofot l'any 1922, el primer programa publicat a la premsa pel grup dels Kinok documentalistes, fundat 3 anys enrere.
1: Adoptem la denominació de Kinox per diferenciar-nos dels cineastes, un ramat de drapaires que furguen amb certa habilitat en les seves antigalles. No veiem cap relació entre la picardia i els càlculs dels quincallers i l'autèntic quinoquisme. El cinema-drama psicològic rus i alemany, entorpit per les visions i records d'infància, se'ns apareix com una incapacitat. El film d'aventures americà, aquest film farcit de dinamisme espectacular, el Kinok li agraeix la velocitat de les imatges, els primers plans. Està bé, però desordenat. No es funda en un estudi precís del moviment. Té un grau superior al drama psicològic, però li falta, malgrat tot, una base. És trivial. Còpia d'una còpia. Nosaltres declarem que els vells films novel·lats, teatralitzats, tenen la lepra. No us hi acosteu, no el toqueu amb els ulls. Perill de mort, contagiosos. Nosaltres afirmem que el futur de l'art cinematogràfic és la negació del seu present. La mort de la cinematografia resulta indispensable perquè pugui viure l'art cinematogràfic. Nosaltres fem una crida amb l'objectiu d'accelerar la seva mort. Nosaltres depurem d'intrusos el cinema dels Kinoks. Música, literatura i teatre. Busquem el nostre propi ritme, que no haurem robat a ningú. El trobem en els moviments de les coses. El kinokisme és l'art d'organitzar els moviments necessaris de les coses en l'espai gràcies a la utilització d'un conjunt artístic rítmic conforme a les propietats del material i el ritme interior de cada cosa.
2: Això és En Guàrdia.
0: Doctor Duran, Vertov és documentalista i és una època també de grans documentalistes, però també ell enfoca el documental d'una manera una mica diferent. S'ha de dir que en aquella època documental barra reportatge, que intentem separar-ho, no estava tan separat. Era el tema de la realitat, el tractament de la realitat, però Vertov sí que intenta fer una cosa una mica diferent dels reportatges que s'havien fet molts.
3: És cert. Aquesta idea de documental versus experimental, des del meu punt de vista té un molt atractiu, perquè hi ha una mica la llibertat d'explicar la realitat sense voler incidir en ella, per bé que sí experimentar amb ella, no? I Vertov treballa una mica amb aquesta idea, i d'altres autors, perquè estic pensant, per exemple, en Walter Ruttmann, que és un alemany que fa propostes de cinema molt experimental, formes, colors, so, que es mouen a la pantalla i on l'espectador no... Simplement es tracta de que l'espectador experimenti amb les imatges, però no se li narra res i tampoc ha d'entendre res, perquè no hi ha res a entendre. I Ruttmann també fa un film com Berlín, Sinfonia d'una gran ciutat, que és una mirada documental del Berlín de finals dels anys 20, però també amb una manera molt personal d'explicar les coses amb les imatges.
0: Tots aquests es poden trobar gratuïtament a internet. Ho dic perquè si algú vol dir aviam com anava això, ho pot trobar molt fàcilment.
3: I algunes d'aquestes pel·lícules són extraordinàries. Llavors, en el cas d'aquest treball documental, sí que és cert que quan a mitjans dels 30 entrem, o finals ja, entrem a la Segona Guerra Mundial, clar, tot això es dissiparà, tot això acabarà relegant, i si apareixen documentals seran, doncs, no sé, en el cas d'Alemanya, doncs de la Leni Riefenstahl, etcètera, no? que expliquen o que estan molt avançades al règim. No obstant, després de la Segona Guerra Mundial, sí que és cert que apareixen algunes escoles o estudis. Per exemple, al Canadà apareix el National Film Board, o l'Office National du Film.
0: Encara existeix.
3: Encara existeix, sí, sí, senyor. Sí. Amb autors com Norman McLaren, que és un dels grans cineastes de tots els temps.
0: Val molt la pena de veure Norman McLaren avui en dia. No és només un tema arqueològic del cinema, no. Continuen funcionant molt bé.
3: Extraordinari. Que McLaren agafarà aquesta mena de recull del que seria el testimoni. I acabarà fent coses d'un caràcter, també farà propostes amb pixilació, etc. Però treballarà amb fets o amb propostes fílmiques com el fet de ratllar la pel·lícula fotosensible, esquitxar-la, etc, etc. No? I això, curiosament, serà gràcies a la direcció d'aquest estudi, que els canadencs han fet portar a John Grierson de Gran Bretanya, un altre dels grans documentalistes, per dirigir tot això. I per fer un apunt sobre Grierson és aquest fa altres coses, però és aquest documentalista britànic que té aquella famosa obra de les Churchill Barriers, no? Les barreres d'en Churchill, que explica els vaixells que enfonsava el Churchill a les Illes Orcades, al nord d'Escòcia, no sé si són més de 200 illes, una cosa així, perquè els submarins alemanys
0: no poguessin passar
3: entremig de les illes escapolint-se dels radars. No? Llavors, aquesta persona que té aquest tipus de documentals és el director d'aquesta futura escola canadenca amb gent com McLaren, que torna a revolucionar l'art cinematogràfic des d'un punt de vista vanguardista.
0: El que no s'ha revolucionat és el pas del temps. Doctor Jaume Duran, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies.

0: Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
1: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés i Xavier Martín.
2: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.

0: CaixaBank patrocina aquest programa.
1: Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana.
2: Final del partit, final del partit. Oh!
1: Oh! Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Campió, campió.

0: El Madrid i el seu entorn han aprofitat l'aturada per treure la pols al cas Negreira. Una reacció previsible per tapar l'inici regular de Lliga, sabent que tenen el clàssic del Camp Nou a tocar. La Porta avui ha passat al contraatac.
1: Tu vas a les institucions, vas a UEFA, vas a l'Euroliga, i estan en contra de tot. Estan en contra de tot i de tots. I esto, pues, dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
0: S'acosta al clàssic del 25 d'octubre, un dia en què el Barça té l'oportunitat de tancar boques a la gespa, perquè el cas Negreira no ho pot justificar tot eternament.
2: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 11 de la nit, esport sense pausa a Catalunya Ràdio. Ara sí, l'aturada eterna de seleccions s'ha acabat i torna la Lliga a primera amb el Barça-Getafe i el Madrid-Vilareal. Els dos partits avui, aquí a Catalunya Ràdio, el Tot Gira. Però també de seguida el Ceuta-Sabadell de segona i tot l'esport en directe. Ràdio i esport en directe, aquí al Tot Gira. Comencem.

0: Tot gira amb el Marçal Turó al control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Xavi Vall i el Manel Gil al control central i l'Oriol Rodríguez de Vistaire al control de xarxes. Què tal, Oriol?
1: Hola, bona tarda.
0: Avui últim concert de Cas Grasses, Oriol. Ai, sí. I tu hi seràs, no?
1: Sí.
0: Avui és el bo, no?
1: Avui és el bo perquè és el que...
0: Perquè és el bo.
1: És el bo perquè les primeres entrades que van sortir a la venda pel primer concert, en teoria, les Oques Grasses només havien de fer un concert d'acomiadat a l'Estadi
0: Olímpic. Si avui aneu els fans de veritat.
1: Aleshores, això es va desbordar de tal manera que al cap de 4 concerts van dir que ja aquí s'acabava, perquè si no potser n'haurien fet 5, 6, 7, 8, 9, 10, a vés a saber quants.
0: Mitja redacció hi va, eh? Hi va l'Oriol Rodríguez, hi va la Nàdia Roig, hi va el Marçal Turó, quan acabi la feina, eh? No ens deixis sense control tècnic. Qui més hi va?

0: Ripo també hi va. Bé, hi serem tots, tots menys jo. I segurament l'únic que no té entrada d'aquí de Catalunya
1: Ràdio. El pots escoltar perquè...
0: Aquest és el tema. Això és el que volia explicar. Per aquells que no hi podrem ser, el podreu escoltar en directe a ICAT. Avui a ICAT. A quina hora comença el concert?
1: A 8:45. ICAT hi connecta des de les 8 de vespre.
0: Doncs podeu escoltar-ho a ICAT. També el podeu veure en directe per TV3. Per cert, que ara ho pensava, el Tot Gira, el 2015, el dia que vam celebrar el programa número 1000, vam tenir Oques Grasses en directe per fer un concert on també hi va tocar Miquel del Roig, vam tenir també els Strombers, sí, sí. Oques Grasses, per tant...
1: Ara vist en perspectiva, sí. Penses, carai.
0: Ja eren famosos, però no tant com ara. Sí, sí. De seguida anem cap a Ceuta, amb el partit del Sabadell, però abans obrim ja enquesta a les nostres xarxes. Avui torna la Lliga, ja ho sabeu, torna el Barça avui contra el Getafe al Camp Nou. El Barça va marxar l'aturada com un tro, 21 punts de 21 possibles, golejada rere golejada. Enquesta a x.com/totgira. Quin Barça espereu avui?
1: Mira, tenim quatre opcions. Golejada contra Getafe, sense Rafinha, ai, curiositat pel nou nou, o em fa una mica de por. I hi ha bastant de poti-poti, perquè el 36,8% diu que hi haurà avui golejada contra Getafe, el 34,2% diu que tenen curiositat per saber qui serà el nou nou, el 21,1% diuen que aquest partit fa una mica de por, i el 8,6% sense Rafinha, ai.
0: Bé, que... doncs a x.com/totgira deixeu les nostres impressions. Quin Barça espereu avui? Avui que torna al futbol 3 setmanes després. Avui la TDT del Barça-Getafe 6:45, i el Tot Gira avui podreu seguir el Madrid-Vilareal, i serà el Sergi Camps del Santiago Bernabéu. Avui aquest partit comença a les 9. Barça i Madrid avui en directe a Catalunya Ràdio. Qui juga ara a 4:45 és el segon classificat de la Lliga, no hem d'oblidar, no és el Madrid, és l'Atlètic de Madrid, Oriol. Ara de seguida Mendy Sorrosa, comença l'Alavés Atlètic de Madrid.
1: Amb Oula que la portaria, amb Llorente, el Cuti Romero, Lenormand i Grimaldo en defensa, Johnny, que torna a ser titular avui al mig del camp, amb Coque i Barrios, que torna després de la seva lesió, avui seran al mig del camp, Juliano Lukman i Jonathan David en atac. Per tant, Julián Álvarez de moment el partit ha començat des de la banqueta i tampoc hi ha Kang In Lee.
0: Qui també juga ara a 4:45 és el Sabadell a Ceuta. Obrim transmissió.
2: Som història. Som passió arlequinada.
3: El 4 al Sabadell, que arrodoneix aquest partidàs.
2: Honor.
3: Final, final, final del partit.
2: Hem tornat.
3: De la manera més èpica possible, el Sabadell és de segona.
2: Aquí comença la transmissió del Centre d'Esports Sabadell.
0: Novena jornada de Lliga Segona, avui els tres primers partits, Ceuta-Sabadell ara 4:45, el Den Còrdoba més tard a 6:45, i a les 9 es jugarà el Celta Fortuna Reial Societat B. Dilluns jugarà el Girona al camp del Tenerife, partit que podreu seguir en directe al Tot Gira. El Sabadell avui amb 4 baixes i encara bo perquè un virus ha afectat el vestidor aquesta setmana, un Sabadell que és 7è amb 13 punts a un del play-off que marca el Burgos, rival precisament dels arlequinats la setmana que ve. La setmana que ve tindrem un Burgos-Sabadell. Avui visita el camp del Ceuta, el penúltim classificat amb només 5 punts, i un equip que, juntament amb el Sabadell, té el pressupost més baix de la categoria. Avui, per tant, oportunitat perquè el Sabadell aconsegueixi la primera victòria fora de casa de la temporada. Transmissió d'aquest Ceuta-Sabadell amb el Francesc Ripoll i el Carles Fiter. Què tal, com esteu? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
5: Hola, què tal, molt bones?
0: Què tal, Fiti, com va això?
5: Bé, molt bé, bé, contents i il·lusionats amb el partit.
0: Molt bé, aquest partit que és a punt de començar, aquest Ceuta-Sabadell, vinga, Rip, anem amb els 11.
4: Tenen 4 baixes, n'hi ha 4 més.
0: 4 més?
4: És a dir, 4 no han viatjat a Ceuta i hi ha 4 jugadors més que no estan a la convocatòria. Un d'ells és Pipa, el Sabadell ha tingut un virus aquesta setmana, Pipa ha estat un dels que ha estat pitjor parats amb aquest virus i no està a la convocatòria. Javi López Pinto, que té molèsties al bassó, Caixa també té molèsties, i Obusu, que era fitxatge d'última hora del mercat, encara no té la seva fitxa en condicions per jugar, per tant 4 baixes que ja no han viatjat, més 4 més que tampoc estan a la convocatòria. Dit això, l'11 del Sabadell.
0: 11 del Sabadell avui per jugar al camp del Ceuta.
4: Foli la porteria, Ton Ripoll, Oscar Sanz, Edgar, Bonaldo i Miqui Godín a la defensa, al mig del camp, Urri, Quadri, veurem a dalt com es situen, Baena i Joel Priego a les bandes, mitges puntes, i ara el Ribeiro.
0: Molt bé, és l'11 del Sabadell, ara el comentem abans, l'11 del Ceuta, d'aquest rival, que fins fa no res era el CUE, que ara el tenim penúltim a la classificació.
4: Guille Vallejo a la porteria, cap a Carlos Hernández, Daniel Mats i Matos a la defensa, Joaquín, Salazario, Cor, Gallardo al mig del camp, Àlex Camacho i Serikian a les bandes, en punta, Jordi Escobar.
0: L'àrbitre del partit?
4: L'àrbitre del partit és Olatz Rivera Olmedo, debutant a segona.
0: Fete, baixes que marquen el partit d'avui, i encara bo, perquè es queixava Ferran Costa la prèvia del partit que aquest virus li estava fent la guitza.
5: Sí, no sabem fins a quin punt hi ha rotacions o no, ja. O són degut a aquesta...
0: Però rotacions quin sentit tindria?
5: No, va, perquè, per exemple, Pere Pons, al mig del camp, porta jugant tots els partits de titular.
0: Sí, però vull dir que no venim de partit entre setmana, ni en tenim tampoc entre la setmana
5: no,
0: que ve.
5: No, però ho dic de carregada de minuts. Els Excels ja portem... És a dir, hi ha jugadors que ho estan jugant absolutament tot. I evidentment, també hi ha una plantilla àmplia. Baena ja va entrar a titular, per exemple, a Mallorca. Avui torna a entrar de titular. Miqui Codina va descansar la setmana passada. Avui torna a l'11. Jo crec que el que intenta també fer és intentar donar minuts, i sobretot a davant. Endavant jo crec que també és una qüestió de buscar diferents coses. Gaston Valles no va funcionar en el partit contra el Celta B, Obolski no va funcionar l'altre dia, i avui provem amb Alan Ribeiro.
0: Bé, doncs veurem si avui també tenim un Sabadell més encertat que ara porta, perquè ara estava pensant com fa que no marca un gol al Sabadell. La setmana passada no va marcar, 0-0.
5: No, fa dues setmanes a Vigo va marcar de cap Edgar. El va marcar fa dues setmanes després, fa tres setmanes Gaston Valles, a casa. Però vaja, sí, el problema és que pocs gols, i els davanters, sobretot, és que la setmana passada no va marcar i fa dues tampoc.
0: Bé, doncs això és a punt de començar, de seguida aquest Ceuta-Sabadell. Per cert, aquesta hora, Xevi Soler, què tal? Bona tarda. Ciclisme en directe. Ara et sentim, Xevi, hola.
6: Hola.
0: Ara sí que et sentim. Tenim Giro de Llombardia en marxa. És el cinquè monument ciclista de la temporada.
6: El cinquè i últim,
0: exacte, perquè ja sabeu que sempre amb Giro de Llombardia tanquem la temporada ciclista, almenys pel que fa a clàssiques importants, sense Tadej Pogacar, el gran rei del Giro de Llombardia, la clàssica de les fulles mortes, així l'anomenen a Itàlia, perquè recordeu, amb la seva caiguda de la Vuelta encara el tenim de baixa. Ha guanyat, de fet, del 21 al 25, les ha guanyat totes.
6: Les cinc últimes, ens hem de remuntar fa molts anys, que ja no ens en recordem pràcticament qui guanyava quan no hi era Pogacar. Doncs avui hi ha tota la resta d'elencs de favorits, hi ha Del Toro, hi ha Benepul, hi ha Sexas, hi ha Enric Mas, hi ha Julio Chicone, etc. Ara mateix a 34 quilòmetres pel final, encara els hi falten 3 ascensions, l'escapada que encara continua viva a 1 minut i 23 segons. Hi ha algun home important en aquesta escapada, com per exemple Ben O'Connor o George Bennett, tot i això fa tants quilòmetres que estan escapats que sembla que se'ls ha d'acabar la benzina. Ara l'equip Ineos que pren la capdavantera en el gran grup, també l'equip Visma i també l'equip Red Bull, 34.6 pel final, encara no es mouen els favorits.
0: Per tu, Evenepoel, el gran favorit, ve de guanyar l'europeu,
6: I Del Toro, i compta amb McNulty, que avui estrena dorsal número 1, no estrena el mallot de campió del món, perquè ja el va estrenar l'altre dia amb una clàssica italiana, però avui és la primera prova World Tour on McNulty lluirà el mallot que fins ara era de Tadej Pogacar.
0: I abans d'anar cap al partit del Sabadell, Fórmula 1, estem pendents dels oficials. S'han acabat ja aquesta tanda d'oficials. Recordem, gran premi en marxa, negra nit, i per tant, de seguida coneixerem la graella de sortida d'aquest gran premi.
1: Ara s'ha acabat la segona tanda de classificació. Això va una mica més tard que estava previst, amb Hamilton que marca el millor registre per davant de Verstappen, que aquest matí s'ha imposat a la cursa sprint. Norris, Leclerc, Antonelli, Russell, tots els favorits que passen ronda per lluitar per la pole position, i és un clàssic que Carlos Sainz i Alonso hagin caigut, una a la 17a posició i l'altra a la 14a. Recordem que Verstappen aquest matí s'ha imposat a la cursa sprint, acostuma a haver-hi sempre caos a Singapur, i així ja està.
0: Hi ha 6 hores de diferència en Singapur ara mateix, passen 12 minuts de les 10 de la nit a Singapur. Pausa ràpida i ja des de Ceuta amb la transmissió d'aquest partit del Sabadell.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
7: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
8: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
9: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
10: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al Zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït, i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
11: No és només un reality.
12: A què hem vingut aquí?
13: A guanyar!
11: Tampoc una cursa més.
12: Para! Epa, Raquel!
11: És la La Travessa, que posarà els nostres límits al límit.
12: Vaig al límit amb tu.
13: La Travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
15: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
16: Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
17: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
2: Honor al Sabadell.
3: El Sabadell és la segona.
2: Passió arlequinada.
3: Gol del Sabadell.
2: Els partits del Sabadell, els dos xips.
0: Un quart de cinc i just ara comença el partit Ceuta-Sabadell al camp del Ceuta-Ripo.
4: La primera possessió que serà pel Ceuta, per l'equip local. Ara sí, comença el partit al camp del Ceuta al Sabadell, buscant la primera victòria com a visitant aquesta temporada. El Sabadell avui que juga amb la segona equipació de color negre. Molt maco el Sabadell jugar. El Ceuta, volíem dir, juga amb la primera. Juga l'equip local per la banda esquerra. Recupera bé la pilota el Sabadell. Ha caigut quadri, pilota pels arlequinats. Serà la primera possessió per l'equip de Ferran Costa.
18: T'agrada la segona equipació del Sabadell, Fite?
5: Sí, és molt xula. Ja va lluir la primera jornada contra l'Sporting de Gijón i hi havia la novetat aquesta, que és negra, però dintre hi ha com en trames diferents coses de Sabadell, tot del tèxtil, la Torre de l'Aigua, etc, etc. És molt xula. De prop té detalls molt, molt xulos.
18: La primera arribada a la porteria del Sabadell, central per no rematar ningú. Per cert, ha començat també partit de l'Atlètic de Madrid, també en Dissarrosa, Vitoria.
1: Evidentment, de joc, de moment, evidentment, no es vol el marcador, a la B0, l'Atlètic de Madrid 0.
18: I tenim també en joc, segona federació, el partit del Barça Atlètic i el Granollers, sí. El Johan.
1: No, i el Barça Atlètic i el Logroñés.
18: El Logroñés, sí. Perdó, el
1: Logroñés. El senyor Gol.
4: Compte la centrada, perdona, de Miqui Codina, la treu Guille Vallejo amb les mans, la centrada enverinada. Em sembla que l'ha tocat algun jugador del Ceuta, però anava dins i s'ha hagut d'estirar el porter del Ceuta per evitar el primer gol del Sabadell.
18: I anava, Fiti.
5: Sí, sí, bona jugada de Miqui Codina, que a més està avui tornant a la titularitat i la veritat és que de moment es nota, eh? És un jugador que l'altre dia Eneco va fer el màxim de bé que va poder per entendre'ns, però es nota que el titular és Miqui Codina.
18: Deies Oriol, sí, empat a 0, el Johan?
1: Sí, el set de la primera part, de moment empat a 0.
4: A Ceuta té la pilota l'equip local. A la defensa, dos minuts de la primera meitat, 100 segons del Sabadell, que ja ha fet el primer avís a la porteria de Guille Vallejo. Recupera la pilota l'equip Vallès. Ara ho fa molt bé Joel Prego, avança metres, és de la zona 3 quarts. La passada filtrada buscava la incorporació de Baena. Aplaudeix, serà corna pel Sabadell el primer del partit.
18: Veig que hi ha ambient, sí, Ripó, al camp del Ceuta.
4: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. És un camp que colla.
5: Ha començat bé, eh? M'agrada com ha començat el Sabadell, sobretot perquè ve d'un partit on contra l'Andorra també va tenir moltes ocasions, però no va aconseguir el gol. A veure si avui, justament això, alguna de les ocasions es transforma en gol, però almenys l'actitud és la reconeixible.
18: A veure el corna, va.
4: El picarà Tom Ripoll, el màxim assistent del Sabadell aquesta temporada. Tres assistències ja. Mira com anima el Celta, eh?
18: Tens el del bombo prop, eh?
4: Sí, noi. T'haureu mal de cap. Aviam, el corn, el pica Ton Ripoll, saltarà Edgar, que remata. Havia caigut un jugador del Ceuta, l'àrbitre deixa seguir i torna al Sabadell la centrada de Ton Ripoll, la torna a refusar la defensa del Ceuta, que vol començar el contraatac, i torna al Sabadell, la toca amb la bota esquerra, Miqui Codina, se l'acaba quedant l'equip de Ferran Costa. Òscar Sanz, a la zona de tres quarts, es dona, fa mitja volta Òscar Sanz, fa un xut llunyà, acaba rebotant en Ribeiro, per tant pilota pel Ceuta.
18: Em fa la sensació que hi ha una zona del camp que la gespa està una mica pelada, eh? Ara un atac al Sabadell en aquesta primera part, zona de tres quarts, banda esquerra.
12: Sí,
4: sí, i segurament... La gespa no està en les millors condicions, no és només en aquella zona. Espera't, perquè s'ataquen el Ceuta des de la banda esquerra, vèrtex de l'àrea, fora de joc.
12: S'ha de dir que el Ceuta, no hem tingut temps de parlar-ho, és un equip que va començar molt malament, de fet va començar com a cué, però a mesura que ha anat avançant, ha anat recuperant confiança i de fet ve d'empatar ni més ni menys al camp del Castelló, que estava dalt de tot.
4: De fet, el Castelló només s'ha deixat punts contra el Ceuta i contra el Sabadell.
12: Sí,
4: jornada 2 a Castalia. Recupera la pilota el Sabadell, ara pugnarà Miqui Codina, compte que se l'endú el Ceuta dins de l'àrea. Aguanta la pilota i defensa bé el Sabadell. Juga enrere el Ceuta. Ocono, protegint la pilota, fa una finta. Torna a jugar al mig del camp. Recupera molt bé la pilota Burri, que li han fet falta. Deixa seguir l'àrbitre. Vol començar el contraatac al Sabadell. Quadri, la passada per Ribeiro. A la banda dreta intentarà fer la central amb la cama esquerra. La buscava Casabaena. Ha posat la bota. La defensa del Ceuta l'ha posat Daniel Mas, providencial, perquè estava allà a prop Baena amb la canya a punt, intentant rematar la pilota. Era una caiguda d'un jugador del Ceuta. Deixa seguir l'àrbitre, mira la passada, és perillosa. Compte perill dins de l'àrea el Sabadell. Fa el retall Baena, fa el xut. Però no, era fora,
18: hi havia fora de joc. Sí. Ha marcat l'àrbitre.
4: Un bon inici el Sabadell.
18: Sí, de moment trepitjant més a camp contrari que no pas al Ceuta. Era ben la repetició, doncs per ben poc, eh?
4: Si ho era.
18: Per ben poc, al fora de joc, sí, per molt poc. Per cert, som a la recta final d'aquest Giro de Llombardia, cinquè monument ciclista de la temporada, 28 quilòmetres pel final i comença a haver-hi moviment, entre els favorits.
19: Ara és Julio Pellizziari, el corredor Red Bull, el gregari de luxe de Remco Evenepoel, que marxa primer, però ja té Evenepoel a la seva roda amb aquest mallot de campió europeu. Ens haurem d'acostumar als nous mallots. També veiem per allà a Brandon McNulty, a Christian Scaroni, de moment els favorits en els primers llocs del gran grup, a 1:15 encara de l'escapada de Ben O'Connor, de George Benner, etc, que encara continua en viu.
18: Ara estava pensant, Xavi, dels quatre monuments precedents, Pogacar va guanyar París-Nissa.
19: No, París-Nissa.
18: Perdó, París-Nissa.
19: Va guanyar
18: Milà-San Remo. Tampoc és monument. Milà-San Remo va guanyar-la.
19: I Lieja.
18: I
19: el Wout van Aert va guanyar per ell.
18: Li va faltar la París-Roubaix, exacte, que la va guanyar van Aert, i no podrà guanyar avui perquè no hi és, perquè està lesionat.
19: Correcte. I van Aert tampoc hi és. O sigui que avui el guanyador serà un monument que guanya un 5-5.
4: Ceuta es queixa l'afició perquè han assenyalat una falta de Carlos Hernández sobre Urri al camp contrari. La falta que s'ha picat ràpid, però l'àrbitre obliga a repetir aquesta acció. 6:30 de la primera, sense gols. L'Alfonso Murube de Ceuta. Ceuta 0, Sabadell 0.
18: Com hi van, els del Ceuta?
12: Sí. I de fet, Carlos Hernández, per ser exjugador del Sabadell, vell conegut de la parròquia Arlequinada.
4: És central i és el màxim golejador del Ceuta, amb 4 gols. Tots de cap, evidentment. La falta la picarà Ton Ripoll. Uns quants jugadors esperant la centrada dins l'àrea. Aixeca les dues mans al lateral dret del Sabadell. També està per allà a prop Joel Priego. Xiularà l'àrbitre. I veurem qui fa la centrada. Es prenen el seu temps. Serà finalment Ton Ripoll. La centrada al segon pal. La refusa la defensa del Ceuta, però encara és viva. Acaba fent falta. Ho ha fet bé per tallar un possible contraatac Baena. Per tant, serà falta i possessió pel Ceuta.
18: Deies que l'àrbitre, com es diu, el nom?
4: Olats Rivera
18: és debutant a la categoria,
4: basca,
18: oi?
4: Basca i debutant a segona. Sí,
18: quantes dones àrbitre hi ha a la segona divisió aquesta temporada? O és l'única?
4: No,
12: Explica. No, anava a dir que aquesta... Jo vam comentar, crec que el play-off...
4: Contra el Castilla.
12: Sí. Aquesta noia és la que està, diguéssim, disposada o protegir, o ser assenyalada, aquesta és la paraula, per arribar a primera divisió.
18: D'acord.
12: Una noia que físicament està molt bé, diguéssim, en el sentit de que, ostres, segueix molt bé la jugada, és jove, i és la que clarament, diguéssim, que estan, és la gran esperança del futbol espanyol de que arribi a primera divisió.
18: Perquè hi ha Marta Huerta de Aza, oi? Que és l'altra que hi ha a la categoria.
12: Però que ja és més gran, diguéssim, que ja no pujarà, li ha passat una miqueta l'arròs, per entendre'ns, acabarà no sé quants anys li quedaran a segona divisió, però ja no donarà el salt a la primera. I la gran esperança és aquesta.
4: Marta Huerta de Aza, que va arbitrar, ja va xular el Sabadell al camp del Castelló.
18: Correcte, me'n recordo.
12: Sí. Ah,
18: és del col·legi Tinarfeny, si no recordo malament, és Canària, Marta Huerta de Aza i Olat Rivera, que és del col·legi Basc.
4: És que les proves físiques per fer d'àrbitre de primera són les mateixes per si és home o dona.
12: Masculí femení,
4: per
12: correcte.
4: Per tant, és molt complicat, això ens ho explicava Inara Acevedo fa un temps a sobre taula, és molt complicat per una dona passar les proves físiques per ser àrbitre de primera. Va sonar el timbal a Ceuta i sona també el xiulet de l'àrbitre per una falta que ha fet Ribeiro al cercle central. Van passant els minuts, 9 de la primera, sense gols a Ceuta, el Sabadell, però un pèl millor. Ha tocat la pilota amb la mà Ribeiro, que avui s'estrena com a titular amb el Sabadell. Ha estat uns quants partits lesionat, es va lesionar la pretemporada, ja n'ha tenint alguns minuts, i avui com a titular amb el Fité en algun d'aquests dinars que hem fet, jo sempre dic que Ribeiro farà feina. I el Fité també està d'acord.
12: Bueno, també és allò que, com que no l'hem vist gaire, i confiem molt, és un jugador que l'any passat va destacar molt a Primera Federació, i per tant el Cell també és d'aquests, no?, que ha fitxat el milloret de Primera Federació, va començar lesionat i...
4: Demana penal al Sabadell, i veurem què és el que xiula l'àrbitre.
18: Doncs
4: jo crec que xiulat
18: penal al VAR, És el que diu Olat Rivera, que s'ho estan mirant al VAR.
4: Sí. Ha estat una centrada amb l'exterior de Baena, al lateral de l'àrea, si podeu veure la repetició.
18: No, i un braç una mica obert, del dorsal 6 del seu,
4: és Carlos Hernández.
12: Sí, penal ha xiulat. Penal ha xiulat. En tot cas, el que farà el VAR és dir-li que no, però penal està xiulat.
18: Però tinc la sensació que el dorsal 6, qui és el dorsal 6?
4: Carlos Hernández.
18: Que Carlos Hernández la toca amb la part, diguem-ne, més alta del braç,
4: Sí.
18: Amb l'espatlla, pràcticament. No sé.
12: A mi em sembla penal,
18: Sí?
12: Sí, sí. A mi m'ho sembla.
4: A veure què... No ho va ni veure encara, li estan dient. És a dir, s'està posant la mà a l'auricular.
18: Jo crec que el dubte està en si realment és a la zona, diguem-ne, d'espatlla o més avall i, per tant, és braç.
12: Sí.
18: Perquè és veritat que el braç està separat, en una posició antinatural, per entendre's. Tallar la trajectòria de la centrada.
12: Allò que deien de la màniga curta, no? Quan acaba la màniga curta, seria... Aquí. Aquest és, o sigui, que li va la mà i que allò que la té desenganxada és segur. El dubte és la màniga curta on acaba, no?
18: De moment no tenim repetició.
4: Mira, ho va veure.
18: Sí, doncs ho va veure.
12: Malament, si ho va veure malament.
18: Exacte. És el que estàvem pensant.
12: Sí, és el punt de dubte aquest, de, just és el, un punt molt delicat, per entendre'ns. Hi ha alguna repetició que ho sembla clar i una altra que no ho sembla tant.
4: Jo no tinc clar que el xiuli,
12: No, si el va veure difícilment...
4: Però igualment, és a dir, segurament no el xiularà, però les sensacions del Sabadell...
12: Són bones.
4: El Ceuta pràcticament no ha trepitjat l'àrea de Foley. El Sabadell està arribant amb més perill.
18: Sí, ara veiem la repetició
12: semblava, i... És que primer semblava que era colze, i llavors semblava una mica més amunt, oi? Perquè té...
18: Home, ara veient la jugada congelada sí que és més avall de la màniga i fa la sensació que és
4: a la zona
18: molt a prop del colze, no? I efectivament està el braç totalment separat tallant la trajectòria de la centrada. Aquí jo crec que l'únic que hem de determinar és si és zona màniga, per entendre'ns, o una mica més avall. I és difícil de veure, la veritat.
12: És a dir, veient clarament ara amb la televisió, sóc incapaç de dir-te si això és penal o no.
18: Sí, sí, totalment.
12: Perquè és just allà...
4: Mira, aviam,
12: per mi sí que ho és.
4: I en cas de dubte...
12: Jo crec que dirà que no.
4: En cas de dubte és... Olat Rivera diu que no és penal.
12: però per mi està entre la màniga i el colze, per entendre'n. Saps aquest trosset? És aquest trosset, sí, sí. No és tan amunt.
18: La Carla Borràs sempre ens ho diu. Quan hi ha dubte, en aquest cas, el més normal és que no assenyalem una pena màxima, com és el que ha passat. És molt difícil de veure amb la jugada. I tinc la sensació que potser sí que és zona màniga, eh? Però bé, difícil. Bé, doncs s'escapa la primera oportunitat en un partit que encara no té xuts a porteria. Ceuta 0, Sabadell 0. Mentrestant, ha passat res a Mendy Sorrosa, a Vitoria, on juguen a l'Alavés i a l'Atlètic de Madrid.
1: Un parell de xuts de Gel Pérez, que és el jugador que per la dreta està portant més perill per part de l'Alavés, per part de l'Atlètic de Madrid poca cosa. 13 de la primera, empat a 0.
18: A tot això, recordeu que el partit de les dues, el que jugaven avui a Vallecas el Rayo i l'Atlètic Club, s'ha suspès, perquè ha caigut de tot a Vallecas. Manera peculiar de l'afició del Rayo per protestar contra el seu president, contra Martín Presa. Partit suspès, i ara mateix l'única cosa que sabem segur, Oriol, és que demà no juga, el partit no s'acaba el partit demà.
1: Demà no jugarà aquest partit, que s'ha hagut de suspendre al minut 24 de la primera part, perquè al minut 13 ja han caigut objectes, perquè després quan s'ha reprès encara n'han caigut més, llançament d'avions, de baletes, per tant al final l'àrbitre ha explicat que no es podia jugar de cap de les maneres, i les penyes del Rayo, per exemple, diuen que aquesta suspensió el que fa és mostrar que la gent està frustrada, està emprenyada i que ja n'estan farts d'aquesta directiva del Rayo Vallecano.
18: Veurem com acaba tot plegat, perquè era el dia que tornava el Rayo, de fet, a Vallecas, després de jugar a l'exili, a votar que els primers partits. Què passa, a Ceuta?
19: Reclamant una falta i una targeta que veurà un jugador del Sabadell, em sembla que és Bonaldo. No, és Ton Ripoll. Ton Ripoll veu targeta groga per una falta a la zona del mig del camp, enganxat a la banda, intentava marxar en perill a l'ex Camacho, ha caigut i Ton Ripoll, per tant, que veu la primera targeta groga del partit.
12: Ton Ripoll, que
19: és la segona groga que veu.
12: Això també.
19: A tot el... Edgar sí que en té 4 ja. Per tant, si Edgar veu la groga avui, no estarà a Burgos el diumenge que ve.
18: Per cert, a Giro de Llombardí, els ciclistes passen per la línia de la meta, perquè això és un circuit tancat. Serà, per tant, l'última volta al circuit de 22, pràcticament 22 quilòmetres, que hauran d'afrontar.
19: Dues ascensions, la que ve ara és la de Chivillo, que és la més dura que hi ha en aquesta prova. Després hi haurà la de San Fermo, que l'acaben de passar. Ja només són 48 els segons dels escapats respecte al gran grup. Ja veiem que el Red Bull de Remco Evenepoel és l'equip que hi està posant més interès per reduir la diferència. A Ceuta arribem tot just ara al quart d'hora de la primera meitat, sense gols a Ceuta. Ceuta 0, Sabadell 0. Cap ocasió clara de gol, aquella centrada de Miqui Codina que s'ha enverenat, i poca cosa més. El Sabadell, però, em fa l'efecte que amb més pilota de possessió, no sé com deuen anar, però
18: ara t'ho dic.
19: Deu tenir més el Sabadell.
1: Carai. I a més possessió pel Ceuta, 54-46.
18: Molt igualada, sí. Okay. Aquest senyor del bombo es deixarà la veu, eh?
19: Pocs puris, eh? S'ha fumat aquest senyor.
18: I el Ripo acabarà amb el cap com un timbal.
19: Sí, i amb olor a puro. Ataca per la banda dreta el Sabadell, la centrada dins l'àrea, la refusa la defensa del Ceuta i recupera la pilota Urri. Òscar Sanz, Anton Ripoll, que pot fer la centrada, la fa, toca en el cos d'un defensa del Ceuta, intenta recuperar la pilota, Quadri ho aconsegueix, aviam si la salva, sí que ho fa, està al córner dret, farà la centrada Quadri, la centrada al punt de penal, acaba xutant com pot Baena, pilota un altre cop pel Sabadell. Miqui Codina per la pilota, la recupera Camacho, equip, torna a jugar el Priego.
18: Equip justet, el Ceuta. Jo crec que avui el Sabadell té una gran oportunitat que no hauria de deixar escapar a Fiti de puntuar, de guanyar.
12: Però estem en el mateix, de moment.
19: Mira, Priego, línia de fons, continua Priego, acaba posant bé el cos Carlos Hernández. Serà corna. Sí, corna pel Sabadell, el segon.
12: Tornem al mateix, dic, el que ens costa és fer gols. Gijón no se'n va fer cap, a Castelló no se'n va fer cap, a Mallorca no se'n va fer cap, i se'n va fer una contra el Celta, però perquè va ser de jugada assajada, de corna, d'estratègia. És que els gols fora de casa costa moltíssim.
19: I aquell partit contra el Celta per mi ha estat el pitjor al Sabadell aquesta temporada. I sí, és l'únic que ha marcat.
12: Que vas estar més a prop de guanyar, sí, sí. L'únic punt que has tret.
4: Aviam el corner, pica Ton Ripoll, la treu la defensa del Ceuta, que vol sortir al contraatac. Ha posat molt bé el cos Òscar Sanz i torna el Sabadell, centrar des de la banda dreta, no pot rematar Ribeiro, ara compta per ella el contraatac, la controla Jordi Escobar, davanter català que està jugant al Ceuta, acaba perdent la pilota, però l'equip local, i torna el Sabadell, i torna Baena, que ho ha fet dins de l'àrea Baena, continua Baena rodejat de dos jugadors, Okoro pressionant a Baena, se la continua quedant el 10 del Sabadell, la té Urri a la frontal, continua Urri, la passada per Joel Priego, que volia carregar la cama per xutar, i torna el Sabadell, és Edgar dins de l'àrea, la passada al punt de penal, la torna a treure la defensa del Ceuta, i a poc, Fiter,
18: sí.
4: Es mastega el gol.
12: Tant de bo. De poc a poc el que fa el Sabadell és arribar, trepitjar-hi, és veritat que a més està enfonsant el Ceuta, però és que jo fins que no ho vegi no m'ho creuré, perquè necessito veure gols del Sabadell fora de casa. És importantíssim.
4: Hi ha una falta d'Urri al mig del camp, deixa seguir l'àrbitre. Pilota pel Ceuta, 18 de la primera, Ceuta 0, Sabadell 0.
18: I mentrestant,
4: Fórmula 1, Fórmula 1.
1: Mentrestant, a Singapur, Max Verstappen acaba d'aconseguir la segona pole position de la temporada i és la segona consecutiva, després de la que va aconseguir el Gran Premi de Bahrain a Kuala Lumpur fa uns dies. Verstappen, que celebra aquesta pole position, avui ja s'ha imposat a la cursa sprint aquest matí, compartirà la primera fila amb Leclerc, amb el Ferrari, a la segona Hamilton, amb el líder Antonelli, mentre que a la tercera hi haurà el McLaren de Norris, no amb Russell, que ha estat sisè, sinó que Russell haurà sortit des de la darrera posició perquè canvia la unitat de potència. Per tant, Verstappen, que en Red Bull torna a treure el cap en aquesta fase del campionat. Ja ho va fer l'any passat, va ser el monoplaça que més va evolucionar, però evidentment encara és molt lluny de la classificació general. Mira, els separen 133 punts de Quint Antonelli, per tant ho té molt complicat per poder lluitar pel títol.
18: Molt bé, doncs tenim ja graella d'aquest Gran Premi de Fórmula 1 de Singapur demà. Quina hora dius la cursa?
1: A partir de les 2 de la tarda.
18: A les 2 de la tarda. Empatant a 0 el Ceuta i el Sabadell, som al 19, de la primera part. Compte que hi va el Sabadell.
4: Ataca Joel Priego per la banda esquerra, incansable. Joel fa la centrada passadíssima al segon pal. S'enverinava una mica, marxa per sobre del travesser. 19 i mig de la primera, sense gols a Ceuta.
18: I qui ja comença també el seu partit, ara 4:45, estava marcat l'hora d'inici el partit, és el Nàstic, primera federació, avui al camp del Torremolinos. Torremolinos, Nàstic, partit que seguirem amb l'Alfons Gorina. Hola, Alfons.
20: Què tal? Bona tarda.
18: El Nàstic està en una situació complicada, perquè va començar com un tro, però ara fa dies que no guanya.
20: Sí, tres derrotes seguides contra Múrcia, Sant Andreu i Alcorcón, però vaja, si hem de mesurar les crisis que hi ha avui sobre el terreny de joc, la del Torremolinos és pitjor, és el darrer equip a la primera ref amb un sol punt, un empat a la primera jornada, després tot derrotes, cinc derrotes consecutives. De fet, estrenen avui entrenador, per tant, a veure si el Nàstic pot aprofitar que el Torremolinos ha d'estar encara més nerviós.
18: Bé, doncs el Nàstic és 13 amb 8 punts davant del cue de la classificació, el Torremolinos, partit a domicili, a veure si el Nàstic avui troba de nou el camí de la victòria. Veig que hi ha joc aturat a Ceuta, per què?
4: Sí, hi ha un jugador del Ceuta que ha pres mal, aprofiten els entrenadors per donar instruccions, refrescar-se, veig algun ventall, fins i tot l'agradaria.
21: Aprofito per passar per la Giro de la Llombardia, perquè moment important, ataca Pol Sexas, el gran grup, el segueix McNulty, Del Toro, Ciccone, Pitcock, per tant, els millors a 19 quilòmetres pel final, pujant Chivillo a 14 segons, ja només els escapats, ara atrapen a Ben O'Connor, a Sylvain Moniquet, per tant, ja quedaran només els favorits amb el primer atac important, el de Pol Sexas, el francès, que de moment no ha aconseguit deixar de roda els altres grans favorits.
18: Pol Sexas, que va ser el Mundial a Montreal, però no l'Europeu a Eslovènia, oi?
21: Correcte, el Mundial va acabar amb males sensacions, amb rampes a les cames, l'Europeu va preferir descansar, i ara és el que està marcant el ritme del grup dels favoritíssims d'aquest Giro de Llombardia.
18: Per cert, fa estona que l'Oriol no ens diu res del partit de Vitòria, primera divisió, d'aquest partit de l'Atlètic de Madrid, que no hem d'oblidar que és el segon classificat darrere el Barça. Alguna jugada destacada?
1: Mira, ara ja tinc un parell de bones ocasions a l'Atlètic de Madrid, un xut de Jonathan David des de la frontal de l'àrea, després un altre de Marcos Llorente, els ha aturat bé el porter Sivera, per tant, ara és l'Atlètic Madrid qui s'acosta una miqueta més al gol, 21 de la primera, empat a 0.
18: Molt bé. Per cert, aquí no ha vingut a intentar jugar, rascar algun minut Cristiano Ronaldo, oi? Ho dic no, perquè va doncs, no. Per tenir minuts allà on sigui.
1: Acabarà malament.
18: Avui hem sabut que després d'abandonar la concentració de Portugal, perquè sí, perquè no li havien donat els minuts que ell pretenia o que havia pactat amb Jorge Jesús, el seleccionador, li han obert expedient disciplinari sí, a la Federació Portuguesa.
1: S'ha de veure com s'acabarà tot plegat després de l'enfrontament amb el seleccionador, i el que és curiós és que aquesta setmana hem vist a Messi com s'acomiadava de la selecció argentina amb tots els honors, i en canvi com Cristiano Ronaldo està immers en una crisi, evidentment, completament fora de si.
18: En el comunicat que ha fet la Federació Portuguesa, el que expliquen és que li han obert expedient, que està en situació de suspensió preventiva amb la selecció portuguesa i que se li ha otorgat a caràcter d'urgència tot el procés. Veurem com acaba tot plegat. Estem parlant de, evidentment, l'icona del futbol portuguès, però...
1: És lleig també que acabi d'aquesta manera l'enfrontament amb el seu propi país.
18: No deixa de ser notori que li obri un expedient disciplinari a la federació del seu propi país. Veurem com acaba. Va, ens quedem a l'Alfonso Moribe, on està jugant el Sabadell, que busca el gol, però de moment no el troba.
21: La té Ton Ripoll, jugant a la banda esquerra, farà la centrada al punt de penal, la rematada de Baena... A les mans de Guille Vallejo reclamen fora de joc molts jugadors del Ceuta. L'àrbitre ni l'assistent ho han assenyalat i podem comptar la primera ocasió perillosa del Sabadell, cop de cap fluixet, però almenys a porteria.
18: Si no m'equivoco, és la primera rematada entre els tres pals.
12: També. Sí, ha arribat bé, eh? Llàstima que no ha pogut impactar bé la pilota Baena, però està actiu Baena.
21: I Baena segurament tindrà moltes coses bones, però veient la seva estatura no crec que la rematada de cap sigui un dels seus punts forts.
1: En futbol internacional controlem el que està fent el Bayern de Múnich, és un dels primers equips que de moment paga aquesta ressaca després del virus FIFA, perquè està perdent al camp de l'Augsburg 1-0, ha encaixat el gol al minut 1, ha marcat Feloyer, per tant el Bayern, tot i que avui hi ha Olise, hi ha Kane, hi ha Luis Díaz i Kimmich i companyia, i Neuer i Upamecano i tots els titulars, està caient 1-0 ja als 3 minuts de la segona part.
18: Veig que també que Anglaterra, la Premier, està jugant un dels rivals que tindrà el Barça a la Champions, l'Aston Villa.
1: Sí, de moment empat a 1 al 39 de la primera part contra Brentford. Està empatant a 1.
21: A Ceuta xiula el públic de l'Alfonso Moribe per una falta i veurà una targeta groga per les protestes d'un jugador del Ceuta. Em sembla que és Jordi Escobar. Veu la primera groga del partit per Ceuta, ha fet una falta, no li ha agradat i ha fet picar la pilota contra la gespa i l'àrbitre, doncs, li ha tret la targeta groga.
12: Semblava falta l'empanteta, però evidentment aquestes accions tan descarades d'impactar la pilota a terra és desconsideració i, per tant, ben assenyalada la groga. De moment no creiem amb el temps, però la millor part positiva del partit, i igual que la setmana passada i una setmana més insistim, és que el Sabadell concedeix molt poc. És a dir, ens queixem que igual li falta una miqueta més a davant, però almenys a darrere, que és la part més important de no rebre gols, és que ni tan sols t'arriben a porteries, que gairebé ni ha trepitjat l'àrea el Ceuta.
18: Per cert, Fiti, estàs ja començant a estudiar-te l'Utebo? Tu i el ara. Ripoll. Sí. El rival que tindrà el Sabadell a la Copa.
12: La veritat és que no. Si t'he de ser sincer, només m'he mirat...
18: Una cosa, però què anireu a Utebo amb una mà al davant i l'altra al darrere?
12: No. Ja et dic jo que Ferran posarà 11 titular, eh? Si el va posar a la final de la Copa Catalunya, el posarà a la Copa del Rei.
18: Això serà
12: el
18: que passa... 26 d'octubre.
21: Primer Burgos.
12: Primer Burgos, sí. És dimecres sí. A les 7 de la tarda.
18: Diumenge que ve, Lliga, Burgos, Sabadell, diumenge a les 9, al Plantío, i aquella setmana següent, és a dir, el dimecres 26, que no, si no recordo malament, és el 26 d'octubre. Sí.
12: 26 o 27.
1: No, 26 no, perquè és un dilluns, hauria de ser 27.
12: 28.
18: Dimecres 28.
21: Mira, compte, que pot arribar el nou del Sabadell! Gol! L'anula o no? El dona, marca Baena. Gol d'en Sabadell, 25 de la primera, la passada filtrada. Anem parlant de dies que el Sabadell va per feina Ceuta, pica la pilota Baena per sobre de Guille Vallejo i golaç del Sabadell a Ceuta. Arriba un altre gol a domicili de l'equip de Ferran Costa, marca el Sabadell, marca Baena, 26 de la primera, Ceuta 0, Sabadell 1. Quina passada de quadri.
18: De quadri. fantàstica. Ha dubtat el Ripo perquè l'àrbitre ha fet un gest amb la mà i és veritat que anava justet, però no. Veient la repetició, arrenca perfectament Baena, que jo crec que fa una definició fantàstica. Amb l'exterior del peu, supera el porter, la passada a l'espai de Quadri, excepcional, Fiti, però és que la definició de Baena encara millor. La primera ja la tenim dins.
6: Tercera assistència de Quadri aquesta temporada i la veritat és que amb els pocs gols que fa el Sabell fer tres assistències té molt mèrit. La passada és boníssima, com li pica l'espai Baena, l'aposta avui de Ferran Costa li està funcionant i després molt bé com la creu a la sortida del porter i sense problemes per fer el primer. Molt bona notícia, primer gol de jugada fora de la nova creu alta i ara el Sabell ja s'ha avançat al marcador, ha fet el més difícil, ara queda potser també difícil que és mantenir-lo, o almenys augmentar-lo.
18: Perquè el Sabell fora de casa només havia fet un gol, oi?
4: A Ceuta fa dues setmanes.
6: A Ceuta, de cap.
18: A Vigo, a Balaïdo, sí.
20: Una mica Núñez, això, a Ceuta.
4: A Ceuta, Ceuta. Sí. Ceuta.
18: A Balaïdo.
6: Sí, sí, a Balaïdo. De fet, va ser un partit, el que dèiem, que el Sabell va regalar el gol al 1-0 i després la primera part va fer l'1-1, però va tenir molt poques ocasions.
18: Mira, el del Bombo ja calla, eh? T'hi has fixat o no?
4: Només faltaria.
1: Hi ha algun altre equip que sigui Ceuta, Celta, Cèltic, que pot ser rival del Sabell per marcar gols? Perquè si no...
6: En principi no, eh?
1: Principi
6: però
1: no.
6: Bona qualitat de Baena, eh? Com defineix Baena? És un dels jugadors també que està tenint minuts. Avui és el segon partit de titular de tota la temporada i mica en mica va agafant ja... ritme.
18: Bé, doncs ha marcat el Sabadell. S'avança el Sabadell, 0-1. Acaba de marcar Baena i compta perquè Girona Llombardia estem en el moment decisiu, el moment en què es decideix qui guanya aquesta última clàssica, aquest últim monument de la temporada.
21: Si no és que s'ha decidit ja perquè ha trencat a tothom, ha rebentat a tothom, Pol Sexàs, que marxa en solitari amb 27 segons de marge respecte un duet que formen ara Enric Mas i Julio Chicone, enfonsadíssim Evenepoel, enfonsadíssim Del Toro, que no aconseguirà ni tan sols podi en aquesta cursa, ja sona més d'un minut. De moment, Pol Sexàs a punt de coronar Chivillo, haurà de baixar, tornar a coronar San Fermo i baixada cap a la meta, 16 quilòmetres pel final.
18: A punt de decidir-se aquesta clàssica, aquest monument, el Giro de Llombardia. Recordeu, primera divisió, acostant-nos mitja hora de joc, no hi ha gols, a Vitoria?
1: No, a la B0, l'Atlètic de Madrid 0, ara mateix el conjunt del Xolo Simeone se deixaria un parell de punts.
18: I ara ens ensenyen, en el camp del Ceuta, aquesta jugada, Baena arrenca perfectament, sí. Trenca perfectament el fora de joc i la passada filtrada de Quadri és deliciosa per després ell definir i fer el primer i únic gol del partit. 0-1 guanya el Sabadell.
21: I segon gol de Baena aquesta temporada. El primer va fer contra l'Oviedo, va ser el tercer, el 3-1. Avui fa el segon Baena, que a poc, Fiter, va picant a la porta per ser un dels fixes a l'11 titular de Ferran
6: Costa. Sí, jo el veia com a revulsiu, perquè els minuts que havia jugat ho havia fet bé, en canvi el dia que va ser titular no va destacar, i avui, en canvi, m'agrada aquesta funció de Baena, amb un Alain Ribeiro, que perquè sou una idea, eh? Alain Ribeiro, que és avui, en teoria, el nou del Sabadell, ha jugat fins i tot a central, amb bona part de la temporada passada, per exemple. Per tant, és un jugador que és molt, molt polivalent, per tant, no juga el Sabadell amb un nou pur, i li està funcionant amb aquestes arribades de segona línia d'altres jugadors com Baena.
21: Ara es comença, s'escalfa una miqueta el partit perquè Thiago González ha agafat la pilota, l'han fet caure, bé. Veurem si arriba als moments que parlem sempre a Fiteda, que quan el Sabadell marca, sap els pròxims 10-15 minuts aconseguir i adormir molt el partit.
18: Jugar que no passi res, això que sap fer també el Sabadell.
6: Correcte, i sobretot en aquest moment de partit en el que estem. És a dir, el Sabadell realment està aprofitant molt els pocs gols que ha fet aquesta temporada i ara és aquell moment ideal, al minut 30 més o menys de la primera part, de dir, anem a calmar, anem a que no es revolucioni el partit, perquè segurament és el que buscarà el Ceuta, buscar un moment de ruptura de partit, perquè fins ara, en la primera mitja hora, realment no ha fet res el Ceuta.
21: Perquè arribem ara a la mitja hora de joc, guanya el Sabadell per 0-1. Deixa'm, mentre parlàvem de les aventures de Copa del Sabadell, que haurà d'anar a Utebo, que això és a prop de Saragossa.
18: Sí, és en província de Terol, oi?
21: Sí.
6: No, és Saragossa. Està a 10 minuts de l'estació de Saragossa.
18: No és província de Terol?
6: Ostres, és que està a 10 minuts.
21: Jo crec que és Calamotxa, que és Terol.
6: Clar,
18: no, és que saps què passa? Aquí ve el meu error. El Ripo, compte,
21: Un xut d'Urri des de la frontal, Tubet, a les mans de Guille Vallejo.
18: Ja us aviso, la setmana de la Copa farem tots els partits dels catalans a la Copa aquí al Tot Gira. Tots. I el Ripo farà una tournée perquè dimarts comença fent el Calamotxa a Europa. Calamotxa és a Terol, aquest és el partit que juga a la província de Terol. I de Calamotxa te'n vas a Utebre, que està a una hora de distància en cotxe, per carretera. Eh? O sigui que faràs un intensiu de...
21: Ràdio Ripoll.
18: Territori aragonès.
21: A Calamotxa hi ha el Museu del Pernilo.
18: Ah, sí?
21: Sí.
1: Pensava que hi havia el Museu de Calimotxo.
21: Sí, sí, és a vis
12: al Ripoll. Jo el que ja tinc al restaurant és... Ripo, restaurant ja tinc, eh?
18: Per quan?
21: A Burgos.
12: No, no, a Burgos està reservat, però a Utebo ja tinc també on hem d'anar.
21: Utebo és molt per feina.
18: M'ho dius de veritat?
12: Sí, sí, sí, t'ho dic de veritat.
18: Ara estava mirant aquí. Home, és petit, eh, Utebo?
12: Sí, sí.
18: Veig que hi ha la pizzeria La Palmera, a Utebo.
21: Allà no anem. Compte, que ataca el Ceuta, compte per ell. Molt bé, Bonaldo. Molt bé, Bonaldo, posant la bota i evitant que remat i Àlex Camacho. Serà corna pel Ceuta.
12: Busca el cocinero.
18: El cocinero.
21: Vale, no tot lloc per mi, fiteu, no?
18: Ara el busco.
12: Si et portes bé, et deixarem fer la taula als grans.
18: Ah, ja l'he trobat. Sí, és el centre, això, eh?
21: Deu ser l'únic restaurant que hi ha.
18: Va, té bona puntuació.
12: Oh, clar, penses.
21: El fiter veu la que veu el rival i ja sap on anirà a dinar.
1: Empat al Bayern de Múnich a la Bundesliga, ha marcat a Saibari al minut 10 de la segona part, assistència a Kane, per tant, Augsburg 1, Bayern de Múnich 1, 11 de la segona part.
18: Guanya el Sabadell, 0-1, empat a l'Atlètic de Madrid, 0-0 a Mendizorroza. Què fa el Nàstic al camp del Torremolinos?
20: Doncs empat a 0 quan portem 15 minuts de la primera part, en un partit que costa molt jugar, perquè la veritat és que la gespa està fatal, i el Torremolinos ho està entenent millor fent un futbol més directe, al Nàstic li està costant més trenar les seves jugades. De moment, molt poques ocasions, alguna aproximació molt perillosa del Torremolinos i un xut de falta d'Eugeni per part del Nàstic sense cap perill.
1: També arriba el descans a partit de la segona ref entre el Barça Atlètic i el Logroñés, que al revés Xavi és
21: senyor
1: gol. De moment Barça 0 a Logroñés 0.
18: Xavi, per cert, Seixas disparat cap a la victòria, eh?
21: Sí, ho té molt bé, el que passa és que és molt mal baixador, eh? Ara sí que ho estic veient, que en aquesta baixada està patint molt i estan retallant una mica. Ara són 23 segons respecte al duet de darrere, que és Chicone i Mas, i mira que Mas tampoc és gens bon baixador, està sempre a rebuf de l'italià del Lidl. 11 quilòmetres pel final, ara pujarà en San Fermo per veure si Seixas certifica la victòria.
18: Compte primera divisió, novetats a Vitoria.
1: Avança l'Atleti de Madrid amb un gol de Grimaldo, amb un tema meu amb Jonathan David, que habilita el lateral esquerre, torna a marcar per segona o tercera jornada consecutiva, ja va marcar contra el Real Madrid, amb la seva celebració típica d'emular un golfista. El 34 a la primera part, la B0, l'Atleti Madrid.
18: I prepara canvis al Ceuta.
21: En fa dos. El 33 de la primera meitat.
18: Déu-n'hi-do. No crec que hi hagi dos jugadors amb molèsties. No. Això són canvis tàctics, eh?
21: Mira, marxa Daniel Mas i entra Petxar Roman. I ara veurem l'altre...
18: Déu-n'hi-do, eh?
21: L'altre jugador. Sí,
18: té dos canvis.
12: No, aquest és un entrenador amb molta personalitat. És un entrenador que ha pujat a segona divisió. No només els va pujar, sinó que els va mantenir. Diguéssim que té la confiança absoluta i no s'amaga o no s'arruga a l'hora de fer aquestes coses, eh?
21: Ha marxat Joaquín i entra Marino.
12: A veure, una cosa està clara.
18: Dos canvis a la primera part, jo no ho havia vist mai.
12: En 35 minuts el Ceuta no ha fet res.
18: Ja, ho sé.
12: I també tindrà mèrit del Sabadell, evident.
18: Que sí, que sí.
12: Però és que no ha fet res.
18: Però vull dir que estaràs d'acord amb mi que un canvi potser sí que l'has vist una primera part, però dos...
21: No voldria jo ser jugador del Ceuta al descans.
18: No,
21: perquè la bronca hi clavarà aquest tio.
18: Ja et dic, el del bombo ha callat.
21: Imagina't.
18: Ja no et llença el fum del cigar a sobre, oi?
21: No, ja està.
1: Les estadístiques són 7 rematades del Sabadell, dues entre els tres pals, dues grans ocasions, dos cornes, 51% de possessió, i en canvi el Ceuta és tot 0-0-0-0-0-0. No et res.
18: Ara et dic una cosa, s'ha de fer el segon, eh, Fiter?
12: Sí, calma. No.
18: Bueno, ja m'ho conec, això. Fem el segon i respirem.
12: Jo estic tranquil amb l'1-0, perquè el Sabadell és un equip que, és el que estem dient, concedeix molt poc. Ah, si fem el segon serà meravellós i el que faci falta. Però, coneixent el que ens costa fer gols, escolta, si hem d'aguantar el 0-1 fins al final, l'aguantem, eh?
21: El 36 de la primera meitat, Ceuta 0, Sabadell 2, el Ceuta acaba de fer dos canvis, perquè el Sabadell està sent molt millor que l'equip local, que recordem està en zona de descens. No diré quina posició té el Sabadell encara, Fiter.
12: No, ni se t'ocorreix. Això sí que seria pitjor que...
4: Pitjor això que un empat.
12: Exacte, no, no.
4: Serà pilota ara pel Ceuta, últims minuts de la primera meitat. Ben poca cosa està passant al fons a Morube, però l'important és que ha marcat el Sabadell, ha marcat Baena, i això fa que estigui guanyant el Sabadell.
12: Fixa't que des que el Sabadell ha fet el gol, que hem dit allò, han passat 6 minuts, el canvi, el no sé què, el d'allò, el rebuig, i ja està, eh?
4: Sí, sí, no ha passat res. No passarà la història, aquest partit, segurament.
12: No cal, tampoc.
18: Per cert, què hem de fer amb la Copa, Fite?
12: Fer-la per Catalunya Ràdio, no? Sencera?
18: Sí, això sí, però em refereixo al Sabadell. Com ens l'hem de prendre?
12: Seriosament, segur.
18: El Solà sempre ho diu, que per un segona divisió és una competició una mica desagraïda, perquè trigues molt a poder jugar contra un primera. I, ostres, et pot desgastar molt, saps?
12: Jo el que et dic és que el que farà Ferran, que és posar titulars. Abans els farà descansar contra el Burgos que el partit de Copa.
4: Home, és que si a la Copa Catalunya, al camp del Ripollet, també juguen jugadors titulars.
12: Sí, l'any passat el Sabadell, que estava a primera rep, va jugar la primera eliminatòria contra un equip de, jo diria, de segona rep, Balears, algun de Balears, i no va fer rotacions, va posar els bons. I després ja va jugar contra el Depor a casa, que va ser el primera. No, aquest cop el Depor estava a segona, perdona.
4: Sí.
12: I també va posar els bons. Vull dir que Ferran no negocia res. Tot el partit, ell sempre van el discurs, no? Qualsevol partit que jugui aquest escut s'ha de jugar com si fos una final. Per tant, la jugarem. Amb tot.
4: I guanyar, i clar, la següent ronda segurament tampoc tocarà un primera, no? Depèn dels que...
12: No, molt difícil. Sí. Molt difícil perquè encara no entren els quatre de dalt. I llavors és molt difícil.
4: Primer guanyar el camp del Ceuta. Mira, que torna a atacar el Sabadell. Torna Baena, el sol contra el món. Arriba a la frontal. Carlos Hernández, que posa molt bé el cos. S'anticipa bé Baena i talla aquesta acció ofensiva del Sabadell. A la pilota pel porter, 38 de la primera, Ceuta 0, Sabadell 1.
18: De tot el que ha provat fins a la Ferran Costa des que es va lesionar Joaquini, que era el davanter centre cridat a ser titular i que es va trencar els lligaments, què és el que t'ha agradat més, l'opció que t'ha agradat més, Fite?
12: Quina pregunta, difícil, eh?
18: No, sí. Ha provat diverses coses, Ferran Costa.
12: Et puc respondre la que m'ha agradat, la que m'ha agradat menys? No, la que no m'ha agradat, la que m'ha desagradat més, o... És que no m'ha agradat cap. És a dir, Gastón Valle semblava bé el primer dia, just el dia que sabem que es lesiona Joaquini, però és veritat que el dia del Celta va estar horrorós, amb coses de no estar. Després, potser Obolski, la setmana passada ho va intentar, però li falta gol, i avui va estar d'anar a l'en Ribeiro, però igual Obolski, et diria, però no em convenç cap del 100%, eh? I també l'altre dia, per exemple, em va agradar Rahmani, que sabeu que la primera jornada Rahmani és el davanter que va fallar el penal contra l'Esporte de Gijón, i des d'aquell dia ja no ha sigut més titular, i l'altre dia va tornar a jugar uns minuts i va entrar en bona actitud. Per tant, estaria bé també si recupera Rahmani, que pugui ser una altra opció.
18: Per cert, l'ha tingut el Nàstic, el camp del Torremolinos, 22 de la primera, una falta que ha estat a punt de convertir-se en el primer gol de l'equip grana.
20: Sí, veiem ara com es lamenta Eugeni, que és qui ha xutat la falta. N'ha tingut un abans, però estava molt lluny i l'ha aturat fàcilment el porter. Aquesta era molt més clara i, novament, el porter l'ha tret. Totes les ocasions venen o per corners o per pilota aturada, perquè costa molt jugar a futbol avui en aquest camp.
18: Compte la recuperació del Sabadell.
4: La recupera és un 3-2 i que malament ho ha fet Baena. No ha donat la pilota i s'ha anticipat la defensa. Era un 3-2 pel Sabadell.
18: Claríssima.
4: Un contraatac claríssim des del mig del camp, i em sembla que el control potser ha estat un pèl llarg i ha acabat perdent la pilota.
12: Em ve d'una recuperació de pressió brutal, eh? Perquè és el Ceuta que intentava sortir, es fa un embolic, no sé quin jugador era, però llavors Baena s'equivoca la decisió que pren.
4: Ataca el Ceuta, Okoro perd la pilota, la torna a recuperar el Sabadell, falta clara d'Okoro sobre Baena, sobre el golejador, 40 de la primera, serà pilota del Sabadell,
12: i que minutets.
4: No vol que passi res més, 0-1.
12: 10 minutets que han passat, i en queden 5 més.
1: Futbol Internacional encaixa el segon al Bayern de Munic contra l'Osburg, està fent realment una gran temporada, ara mateix és quart, Osburg 2, Bayern de Munic 1, 20... minuts de la 25 de la segona part.
21: I el,
1: no, 20 de la segona part, perdó.
21: El Giro de Llombardia, 1,5 km per coronar San Fermo, perquè Pol Sexas ho tingui tot de cara i només tingui una baixada pel mig per guanyar el Giro de Llombardia, ja són 40 segons respecte a Chicone i Mas, més d'un minut respecte a la resta de favorits, on ara ataca l'irlandès Ben Healy.
18: Ara estava mirant Pol Sexas, que és un ciclista molt jove, que ja no podem dir que sigui futur, ja és present, però que, clar, tampoc ha tingut molt temps per guanyar moltes curses. Recordo que va guanyar una Fletxa Valona.
21: Va guanyar l'Itzúlia.
18: L'Itzúlia.
21: I va fer tres etapes, una exhibició allà.
18: Itzúlia i Fletxa Valona, estic veient. Però
21: sí,
18: no té cap altre gran èxit. Per tant, aquesta victòria, si la confirma, que pinta que sí, seria segurament el seu èxit més important com a ciclista professional.
21: Segur, segur. I té, farem expert en ciclisme, eh?
6: No, anava a preguntar, això ja no és la Volta a Espanya, no? Ja va acabar la Volta a Espanya, no?
21: Sí, encara.
18: T'hi has fixat que sempre que estàs aquí sempre tenim alguna cosa de ciclisme?
6: No, sempre que sigui aquí no. Sempre hi ha ciclisme.
18: No,
6: és,
18: home,
6: no,
18: ara s'acaba.
6: Tot el dia la bicicleta.
18: Com que sé que t'agrada el ciclisme, sempre seguim alguna cosa perquè vagis aprenent una mica.
21: Clar,
18: el bo i millor.
1: I el rugby t'agrada, Fite, o no?
6: El rugby prou bé, sí.
1: Bé, doncs la Santboiana
6: no,
1: està...
6: No, he anat a veure l'USAP de Perpinyà, però si és que no crec que parlis de l'USAP ara, no?
1: No en puc parlar, si vols, però també parlaré del Santboiana, que està perdent el descans contra el Liceu Francès, de moment 15-18 al Valdivieleu.
18: Lliga de rugby, que sí. Si no recordo malament, és tercera jornada.
1: Sí.
18: Només tenim Santboiana com a equip català,
1: sí,
18: la
1: perquè
18: la
1: passat el Barça va perdre la categoria. Recorda que la Santboiana, de fet, la va salvar contra el Barça l'última jornada, en aquella jornada agònica, en què els catalans, bé, els catalans no vaig jugar dos catalans, però la Santboiana va acabar salvant-se in extremis.
18: Cap de setmana, on també comença, en aquest cas, la Lliga de Rugby Femenina, primera jornada, i tindrem el Sant Cugat, que ja hi era la temporada passada, però no el Buc, que ha aconseguit l'ascens, però per un embolic sideral de despatxos. Està a l'espera de saber si li donen l'okay o no per poder competir. S'està jugant la plaça amb el Pozuelo. Bé, ara no ho explicarem, perquè és un embolic d'aquells difícils d'explicar.
1: I l'USAP està jugant també el seu partit. De moment està empatant a 0 contra el Banes als 20 minuts de joc.
18: L'ha tornat a tenir el Nàstic al fons, que està rondant el gol, eh?
20: Sí, estan desesperats ara ja amb el porter Belmán del Torremolinos, perquè acaba de treure una de claríssima, amb una de les poques jugades de contraatac que ha tingut el Nàstic i que ha acabat rematant el Mansa, i amb la punteta del peu ha acabat traient el porter del Torremolinos. Es resisteix al primer gol del Nàstic, compta ara que està contra Pot Sibona, i va Eugeni, i ara sí, marca el Nàstic per fi a la tercera que ha tingut el 10 del Nàstic, que aconsegueix marcar amb una altra contra, ho estava mereixent els darrers minuts. S'avança el Nàstic, victòria importantíssima en aquest moment.
18: Bé, queda molt partit, però el Nàstic de moment s'avança el marcador, també guanya el Sabadell, marxarem aviat al descans.
21: D'aquí a un minut i mig, més el que vulgui afegir l'àrbitre, que entre el penal, els dos canvis del Ceuta, no serà un ni dos.
6: Està tocat Miqui Codina, m'ho sembla a mi. Vinga, Miqui Codina una mica tocat i no sé si... Ara. Crec que està intentant aguantar, però potser la segona part l'acabarà canviant.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: sempre acaba mal.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-3516-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública. Yeah.

0: Buah, vaig sent, m'acabo un missatge al Guillem dels Manel, tio.
1: I què diu?
0: És un missatge d'àudio, allò?
1: A veure.
0: Mira, te'l poso.
2: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... Mira, tio, em sap greu, però... No ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

Ara, Cousiner és més a prop teu. Cousiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cousiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVox. Busca'ns.
2: Ràdio Seu 107.2.
3: Amb Xavi Espart. Xavi Espart juga cap a Pedri. Pedri torna a trobar la presència de Lamine Yamal a la banda dreta a l'interior de l'àrea. Lamine Yamal la deixa per baix, allunya la defensa Gudel.
4: Tenia intenció aquesta centrada, buscava Gabriel Jesús al segon pal.
3: Les 8 del vespre. Serà el Virolai, no?
5: Sí, sempre, sí. Després dels crits d'independència sempre canten el Virolai.
6: I heu cap al gol, no, deien ara? En comptes de cap al cel?
3: Home, és millor anar cap al gol, sí.
5: Sí.
3: En termes futbolístics,
5: sí.
3: No?
5: Sí, sí.
3: Pilota per Eric García.
4: Sobretot quan ets viu, diria. No?
7: En tots els termes, Bernat. Escolta, ja.
5: Ja
7: tindrem temps d'anar-hi.
3: La pilota la juga Pedri, toca cap a Gerard Martín. Gerard Martín aguanta la pilota, la deixa a l'esquerra per Gordon. 19 minuts de la segona meitat, atacant el Barça, buscant el tercer. Juga Gordon, l'envia per Xavi Espart. Tocant per Pedri. Pedri ha buscat una passada que ha interceptat l'àrbitre i l'àrbitre, per tant, protocolàriament, donarà la pilota als jugadors del Barça, tot i que abans es faran tres canvis al Getafe.
6: El primer marxarà al davanter centre, marxa Ivan Azón i entra l'amic de la transmissió, Satriano. També marxa Mojica, al lateral esquerre, entra també un altre lateral esquerre, Da Vinci, amb el dorsal número 3, i ara han hagut de fer canvi de pissarra, però no es veu bé aquesta pissarra.
3: S'han gastat les piles.
6: Sí, oi? Marxa...

0: Busca la presència de Gordon, el control no és bo, potser ja una mica cansat, se li escapa la pilota a Gordon, serà servei de banda out favorable al Getafe.
1: Avui Catalunya Ràdio està molt ben representada a la llotja, però veig que ja Roger escapa.
2: Home, sempre en tenim
1: sí,
2: algun d'infiltrat.
1: Sí, sempre n'infiltrem algun.
2: Sí, sí.
1: Que per cert ha tastat els canapés de la mitja part, crec que han pujat de qualitat.
2: Li han agradat?
1: Sí.
2: Home, doncs el Roger és un bon termòmetre, eh?
1: Per què?
2: Home, perquè
1: és un bon gourmet.
2: Home, però sobretot perquè ha d'omplir un cos, diríem, llarg i estilitzat.
3: Però també hi ha la Braga Morriols, que també em consta que els canapés li han agradat bastant.
1: També, veus? Sí. Doncs hi ha hagut canvis, tu.
2: No, ara fora conya, i a mi hi ha gent que m'ha parlat de la millora dels canapés a la llotja.
1: Ah, doncs farem un estudi de...
4: Ah, el que és qualitat superior és el pernil.
2: Xavi, tu què?
4: Vaig estar només al pernil, el pernil va semblar extraordinari.
2: Sí, eh?
4: Sí.
2: I t'hi vas quedar, vull dir?
4: No, va ser un trosset, o sigui, no vaig abusar.
1: Hi
4: havia gent allà aturada al costat de del tio que talla el pernil, al costat de la safata, que hi ha una i l'agafava, que hi ha una i l'agafava.
3: No seria aquesta.
2: El pernil
3: també
2: sempre crida l'atenció, sí.
0: S'ha de dir que hi ha molta gent ara a la llotja, no, perquè és molt gran, i aleshores s'ha de tallar molt pernil.
1: Clar.
0: Hi ha molta gent, alguna no sap ben bé com hi han anat a parar, però hi són, eh? Vull dir que dius, ostres, no m'hagués imaginat que... No ho dic pel Roger Escapa, eh?
1: No, evidentment.
0: Juga la pilota al Barça, la té Gordon, 2-0, guanya l'equip de Hansi Flick.
2: El partit ha baixat ritme perquè sí, és que el Getafe no canvia el pla i el Barça també. Jo entenc que hi arriba un moment que digui, bé, doncs poquet a poquet.
0: A Pedri se li escapa un control fàcil, tot i així recupera ell mateix la pilota esmenant l'error anterior. La té Xavi Espar, combina amb Rodri, Rodri cap a la banda dreta, apareix el Koundé, Koundé amb dificultats, no se la pot endur. Lamine Yamal perquè Da Vinci ha posat la cama i l'ha enviat cap a zona del porter Joan Garcia.
3: Pedri, per cert, que des que ha entrat que ja llueix el braçal de capità que portava Eric.
0: Toca la pilota Pedri, l'envia cap a la banda dreta. La té Koundé. Koundé per Rodri. Rodri la torna per Koundé. Bona combinació. Pilota a l'interior de l'àrea. L'intenta controlar Gabriel Jesús. Ha aparegut molt ràpid l'Apkar i ha evitat que la rematada de Gabriel Jesús fos possible.
2: La centrada de Koundé era boníssima per rematar tal com venia. Sí. Jo crec que li ha sobrat el control, tot i que pot ser que hagi aixecat la bandera a l'auxiliar. Sí, si ja hagués sí, fora sí, de sí. Joc, d'aquí, Marc?
5: Jo crec que de Gabriel Jesús, perquè Koundé...
6: De Koundé impossible.
2: Doncs sí,
4: de Gabriel Jesús és d'aquells de bar màxim, eh? O sigui, sí, haurien d'haver...
5: Seria molt ajustat.
2: Bé, ha deixat llei de l'avantatge a l'àrbitre, eh?
0: Pilota a la banda esquerra, la torna a tenir Gordon, opció per l'anglès, per percutir pel costat. Continua encara Gordon, l'envia per Lamine Yamal. Lamine Yamal busca una passada interior, envoltat de quatre homes, impossible passar per aquí. Allunya la defensa, cau a terra el jugador del Getafe, que és Satriano.
2: Sí.
0: Sí, doncs ha caigut i és falta de Gerard Martín. Guanya el Barça 2-0.
2: Bé, jo crec que ha arribat el moment a Adeyemi
0: sí.
2: per canviar el ritme del partit un altre cop, encendre'l, aquella energia, aquella electricitat, perquè el partit va apagant-se una mica, normal, perquè el Barça té molt controlat el duel. No desatén cap obligació, el Barça continua pressionant, el que passa que cada cop que recupera la pilota i ha de jugar posicional, ataca un Getafe molt disciplinat, molt ben agrupat, i que fa la sensació que el 2-0 li serviria com a objectiu. Si fos un Mundial, es classificaria amb el 2-0.
7: Continuarà sent líder amb 24 punts, 5 més que l'Atlètic.
2: El Getafe no, el Barça, eh?
7: No, això el Barça. Sí. El Getafe, de fet, seria 13.
2: Molt bé. 24 amb 5 d'avantatge respecte a l'Atlètic, eh?
7: Sí. Uh-huh.
3: Ricard Flick pensa com tu.
2: Què pensa?
3: Entrarà Adeyemi i també entrarà Bernal.
2: Està cantat que és el moment Adeyemi.
0: El Getafe, sí, amb el 2-0 es pot donar per satisfet, en compte que aquí la majoria d'equips que venen s'enduen golejades.
2: Home, per això és un èxit, un 2-0. Vull dir, no canvia el pla perquè jo crec que entén que és un partit que bé, és on pot tenir-lo. El Getafe no el pot tenir ni el pot jugar d'una altra manera. Bordalàs sempre és molt conscient de les seves limitacions en tots els seus plantejaments.
0: Qui marxarà? Rodri i Lamine?
2: Lamine fa pinta que sí, no?
0: Pilota cap a l'espai, han agafat a Gordon, falta
2: de Boselli, claríssim.
0: Ja veu la groga.
2: Ja la desmarcada de Gordon era perillosa. Ja.
3: Una altra groga per un jugador del Getafe, i ja en són tres, un ja ha marxat.
2: I l'últim esforç de Gordon?
0: Sí, o de Lamine. Abans es faran els canvis, Per tant...
3: Ara ho veurem. Mira, d'entrada, marxa Rodri, mig centre per mig centre.

0: marxa a un dels jugadors del Barça que ha marxat amb la selecció espanyola i jugat molts, molts minuts. També marxa Gordon, el jugador que s'ha estrenat avui com a golejador amb la samarreta del Barça. El públic aplaudeix Rodri, també Gordon. Entra en Bernal i entra Dejemi.
1: No vol permetre Flick que la Minya Mal se'n vagi apagat al vestidor a la dutxa, eh? Li vol donar una oportunitat.
2: Ara hi ha una falta, la falta és molt llunyana. Tot i així, la Minya Mal és al costat de la pilota i Fermín també.
1: Però fa pinta de centrada lateral, no?
2: Fa pinta, sí. Bé, veurem finalment quina és l'opció triada. Han entrat Adeyemi i Bernal, han marxat Gordon i Rodri, i va Lamin, penja la pilota, queda curta, torna a rebre la pilota fora l'àrea Lamin, la juga cap a Fermín. Fermín prova de fer acció individual, frena, toca enrere, l'envia per Xavi Espart. Continua jugant el Barça. En Pedri, cap a Koundé.
1: Es guarda un canvi, Flick, no, Mireia? O ja els ha fet tots?
0: Se'n guarda un.
2: Té la pilota Koundé, la juga per Pedri. Minut 26 de la segona meitat. Continua el 2-0 amb el que ha acabat el primer temps. Obertura de Fermín cap a Dejemi. Intervenció de l'alemany. La juga cap a Fermín. Fermín cap a Xavi Espart. Haurà de córrer Xavi Espart. Tot i córrer, no ha arribat a la pilota, però ha pogut forçar un corna pel Barça.
3: El 6è, 3-3.
2: El corna concedit per Sebastián Boselli. Pica ràpidament el corna. Fermín l'envia per Pedri. Pedri carrega la cama, xuta. La pilota blocada per un futbolista del Getafe, que ha vist com la pilota li rebotava el cos i provocant una altra corna pel Barça.
3: El 7è.
1: El xut tenia bona intenció, eh? Bon control de Pedri, li quedava botant amb l'empenya frontal, però toca un jugador del Getafe que n'hi ha molts entre la pilota
4: i porteria. Sartriano.
2: Ha estat. Pica el corna a la Minya Mal, ho fan curt, l'ha jugat amb Fermín, Fermín la toca per Pedri, Pedri la torna a la banda dreta per la Minya Mal, prova de fer l'acció individual, la Min penja la pilota, i Koundé, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Koundé! Tal com havia fet a la primera meitat, ha aparegut el no-res, ha irromput gairebé de la zona invisible i de sobte Koundé ha aparegut, s'ha trobat amb una pilota a l'interior de la petita, ara no ha fet invents, ni controls, ni driblings, ni res estrany, i tal com li ha caigut la pilota, l'ha empentat a l'interior de la xarxa. 28 de la segona meitat, marca Koundé, un gol apareixent per sorpresa, centrada a Lamin, gol de Koundé, Barça 3, Getafe 0.
1: Marc, que protesten els defensors del Getafe.
5: Potser un possible fora de joc, és que no...
4: Potser no, bloqueig, no, perquè si Koundé arriba molt, molt sol...
5: No, hi ha res.
4: No, fora de joc no n'hi ha i bloquejos tampoc.
5: Ah, una falta potser de Gerard Martín. Ah,
1: que un jugador, falta sí. De Gerard Martina a un defensa.
5: És que no li veig bé el dorsal, t'ho dic.
1: Però és falta o no?
5: Que serà una acció de joc normal.
4: Però la pilota no hi és, en aquella zona.
6: No afecta en res, però no. Clar, si es fot una puntada...
1: Sí, sí. Mentre revisa el VAR, la centrada en diagonal de la Minya Mal, un córner en curt. El Barça, un altre gol en córner d'en curt, amb pilota aturada.
2: La pilota no està plantada al cercle central, això ho dic a l'àrbitre.
1: No, l'àrbitre ha donat el gol, però els jugadors, jo crec que el que fa el porter del Getafe és convèncer l'àrbitre que hi ha una falta.
4: El getafisme, sí. No?
1: Però estan reflexionant al VAR, eh?
2: L'àrbitre diu que és gol, l'àrbitre diu que és gol.
4: Té una trepitjada sobre Mario Martín, però és que la pilota, o sigui, és fortuïta, clar, Gerard Martín deu calçar un 48.
1: Sí, una mica...
5: I que l'empenten per darrere.
1: Gilmanzano fa aquest gest amb les mans, com de trepitjar, saps aquestes... dreta-esquerra, dreta-esquerra, com dient, està trepitjant i troba un peu a sota, com si fos una cosa accidental, tal com explicava el Marc. La qüestió, que el córner que pica en curt al Barça, un altre gol a pilota aturada, centrada en diagonal de la Minya Mal, bon moment d'arribada de Koundé, que ara posa el peu esquerre de cop al bot, simplement per desviar la pilota, com diu el Bernat, fer-ho senzill. Bon moment de desmarcada de Koundé, com a la primera part, millor execució, gol del francès. El dia que supera la marca exacta del francès amb més partits en la samarreta del Barça.
0: I que avui s'estrena com a golejador aquesta temporada, ho ha celebrat amb els seus companys, que s'abraçaven, el felicitaven, i després hi ha hagut una segona celebració, quan l'àrbitre ha confirmat el gol, Koundé que feia que sí amb el cap, que somreia i que buscava la mirada amb els seus companys.
2: Doncs el gol de Koundé, el tercer del Barça. Potser s'ho repensaran amb allò de fer-li lliurament de la samarreta commemorativa. Ja que ha fet gol, no, Laia?
7: Seria sí, ràpid, ràpid ara a la botiga a fer la samarreta de Koundé.
2: Seria un bon dia per fer-li...
7: No, però ja com li donaran a Gerard Martín, jo suposo que volen fer un jugador cada dia.
2: Pilota de Pedri, l'envia cap a Gabriel Jesús, no la pot controlar.
1: Cansat Gabriel Jesús. Un parell de gestos tècnics ja, que per ells són fàcils i que en canvi no han tingut èxit, que arriba tard el moment de recolzar la cama per estirar la cama esquerra i baixar la pilota. Normal, perquè Gabriel Jesús quant temps feia que no feia 90 minuts. És que hauríem de buscar-ho.
5: Busquem.
2: Pilota que intenta controlar en atac Kiko Femenia, l'avantatge pel Barça que recupera la pilota. 3-0, Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, els golejadors d'aquesta tarda, avui al Camp Nou, vuitena jornada consecutiva guanyant, i això iguala el rècord històric del Barça.
7: Sí, com a inici de Lliga, a la... sí, correcte, iguala el rècord de la temporada 2013-2014 amb Tata, aquest 8-8 a la Lliga.
5: Des del 7 de març, que Gabriel Jesús no jugava 90 minuts en un Mansfield Arsenal de la cap.
1: Mansfield Arsenal de cap, eh?
2: Va marcar aquell dia?
5: No.
2: El Mansfield, equip de què? Cinquena divisió.
5: Mirem-ho.
2: Juga la pilota, la mínima mal cap a Koundé. Koundé la toca per Pedri. Pedri obre la banda esquerra, la rep Adeyemi. Adeyemi intentarà encarar davant Boselli. Continua Adeyemi, la segueix a la frontal, la toca per Bernal. Bernal l'aixeca una mica massa i ha botat la pilota, just com feia la passada. O l'ha fet picar ell, en tot cas la passada no està gens bona, i l'ha trebat David Soria.
5: Mansfield de League One, que és la tercera divisió anglesa.
1: La sort està molt bé, però en algunes ocasions cal tenir un pla, per exemple la jubilació, així que entre partit i partit comença a preparar-la. Amb Generació Més, el programa de CaixaBank on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a CaixaBank.cat al 33 de la segona. El Barça guanya per 3-0, ha marcat a la segona part Koundé al 27, a una centrada de Lamine Yamal, que continua acumulant assistències. El futbolista del Barça, m'imagino, amb més assistències de la temporada.
0: Abans de començar el partit n'eren 6.
5: Kiko Femenia...
1: Doncs avui són 7, no?
5: Es desentén del tot de Koundé al marcat del córner. La segona jugada deixa de seguir-lo i l'allibera del tot.
2: Koundé, que avui ha tingut dues aparicions per sorpresa. La primera s'ha embolicat una mica.
1: La segona, resolta, sí.
2: La segona ja no s'ha complicat la vida. Atacava Adeyemi, posa la cama a Boselli en aquest atac del Barça i envia la pilota a corna.
6: El Boté, 3-5. Quants atacs ha fet el Getafe en tot el partit? Aquell salvat per Gabriel Jesús a la primera.
1: Dos xuts exteriors, el d'Ivan Azón en aquella jugada i el de Mojica a la segona part.
6: Ah, sí. Un dels tres pals, l'altre fora.
2: Crec que entrarà l'Egipci Hamza.
1: Sí, perquè Gabriel Jesús no juga 90 minuts des del dia al Mansfield. Sí. Encara no li toca.
7: Això ho té controlat, Flick.
0: Abdelkarim, que ara ho explica'm.
2: Pica, corre, Fermín. L'intent de rematar de Koundé, la pot refusar la defensa. Després d'aquest nou corna picat pel Barça, Adeyemi aguanta, toca la pilota per Fermín. Fermín s'infiltra molt bé, continua encara a la sortida de l'àrea, podrà fer el xut a Fermín. La pilota l'atrapa David Soria.
0: Deia que Abdelkarim ja va debutar en partit oficial aquí al Camp Nou contra el Rayo, que el dia va jugar 4 minutets, avui en tindrà una mica més.
2: Pilota que prova de treure des del darrere el Getafe.
1: I Flick, Bernat, que troba temps fins i tot per donar-li a Abdelkarim, en la gestió de plantilla.
2: Sí,
1: ho té tot al cap, eh?
2: Ja li tocava. Tinc ganes de veure una miqueta de bé. Serà molt poquet. Sí, perquè és un jugador que la pretemporada ho va fer bastant bé. És un davanter molt diferent de tots els que té el Barça. I bé, dies com avui està bé.
1: Com mesuraràs la... Laia, l'ovació a Gabriel Jesús. Com l'esperes?
7: Normaleta.
1: Normaleta, eh?
7: Sí.
2: No, jo crec que serà sorollosa, eh?
7: Rodri ha tingut una bona ovació quan ha marxat.
1: Per sota de Rodri?
7: Per sota de Rodri. Sí. Sí.
1: Tampoc no cal, que encertis de ple.
7: No, és que ara m'has fet pensar que a veure exactament Rodri com ha estat.
2: Pilota de Lamine, l'envia per Adeyemi. Adeyemi la controla, apareix Fermín, s'endú la pilota, acció de Fermín, continua Fermín, xuta Fermín, fora.
1: Fermín busca porteria sempre que pot.
2: Sí. Fermín sense rendir-se. Ho ha intentat una vegada i una altra en el moment que veiem ja l'aparició de Hamza Abdelkarim.
0: Mira, doncs la gent es posa a dreta, aquí a prop de la zona de la tribuna. La Diana Gómez també a la llotja, també està a dreta, sí? Per aplaudir. Mira-la. Roger Escapa no s'aixeca. No,
7: perquè Roger Escapa no va acompanyant.
0: La Diana, sí, aplaudiments per Gabriel Jesús. Marxa un dels golejadors de la nit i entra Hamza Abdelkarim, que aquesta trobada de seleccions s'han anat amb la selecció d'Egipte. Ha jugat 50 minutets i ha fet un gol.
1: Una mica, Laia, com l'esperaves, eh?
8: Sí, realment sí.
1: Era així, saps, com te l'havies imaginat?
2: Saps què passa? Per això, que quan es fa el canvi, la gent no sap qui marxa, perquè no s'anuncia fins que ja ha acabat del tot, i llavors t'has de fixar a veure qui és el jugador que corre cap a la banda. Però vaja, sí que és veritat que no hi ha hagut una...
8: Encara no hi ha hagut una gran connexió.
1: No és Gordon, eh? Avui Gordon no. Tampoc. Avui no. Gordon
8: no,
1: ha passat...
8: No, jo crec que Rodri ha estat de les ovacions, sí, que s'han dut més...
1: Rodri és el més constant, eh? Sí. La relació...
8: Gavi també, però tenia un punt de afectuosa, no? L'ovació cap a Gavi, sí.
2: De donar-li suport perquè potser no ha estat un superpartit, no?
8: No, i bé, l'inici de moment no està apareixent gaire, clar.
2: La mínia mal corre per arribar a una pilota impossible, cedida per Jules Koundé, i serà porteria. La mínia mal que acabarà el partit, eh?
1: Sí.
2: I amb el Galatasaray se'n tornem-hi, no?
1: Home, tu diràs. Si és per dalt de Champions.
2: I amb el Betis.
8: També,
2: I amb el PSG.
8: També. I amb el Clàssic,
2: Madrid.
8: També, eh? Sí, sí. Bueno. Però ella et dirà que es dosifica el camp, no?
1: Sí.
8: Avui s'està dosificant. Sí, no està jugant com ha jugat a l'aturada amb la selecció espanyola, que hem vist grans partits.
0: Quatre gols ha fet.
1: Ara ja comença a tenir ganes de deixar la petjadeta, eh? Els últims minuts. Jo crec que ja l'he vist un parell de les marcades. Perquè si no es quedarà una mica amb aquella sensació, a vegades, que té de màxima exigència d'agre.
2: Pilota que recupera el mig del camp, Fermín, amb la seva empenta habitual. La juga enrere. Ahir va dir Pedro que Fermín li recordava a ell, oi? En algun aspecte.
1: Podria ser, eh? Sí que té aquest punt d'energia.
5: Una pressió constant, no? No paren, tots dos, vaja.
1: De mirar porteria.
2: I també una mica el perfil...
5: Segona espasa.
2: Sí, modest, que de sobte es converteix en una peça important del Barça.
5: Sí.
2: Juga la pilota al Barça, la té Marc Bernal.
1: Bé, tots dos van estar molt a prop d'haver de marxar i van finalment quedar-se.
2: I finalment triomfar. En el cas de Pedro, indiscutible. En el cas de Fermín, jo crec que podem dir que sí, que ja ho ha aconseguit. I amb la carrera que li queda encara per endavant. La pilota la juga al Barça. Al mig del camp la té Pedri. Aguanta encara el capità del Barça. L'envia a l'espai per la mínia mal, massa llarga. Directament als dominis del porter, de David Soria.
8: Per megafonia ara fan aquest missatge de, sisplau, que sancionen els actes violents, xenòfobs, homofòbics o racistes. Això vol dir que el Barça ha detectat algun crit d'aquest tipus a la graderia.
2: Pilota enrere de Boselli. Se l'endú del Adeyemi. Hi ha hagut falta de Hamza Abdelkarim.
0: Últim canvi al Getafe, entre Sazonov, que ha arribat aquesta temporada.
2: Un georgià, oi?
0: Sí. I marxa el dorsal 17, Kiko Femenia.
1: I refà tot l'equip gairebé, perquè ara li diu Sazonov a Abkar que ell serà el central dretà, que se'n vagi al mig... I ara li diu a Bordalàs, no em fa cas, Abkar. Està enfadat, Sazonov, eh?
0: Sazonov és un jugador que va néixer a Sant Petersburg, a Rússia, però que ell ha jugat amb la selecció georgiana. És de la seva mare georgiana. Era jugadora de vòlei professional, i el seu pare és rus, per això va néixer allà a Sant Petersburg, al cap de d'uns anys se'n va tornar a viure a Georgia.
1: No te perdo la discussió Sazonov-Afkar sobre quina posició de les tres del central s'ha de quedar cadascú, eh?
2: Da Vinci engalta un xut de la pilota, canvia per damunt del travesser la porteria de Joan García.
1: I encara hi som, eh? Gent, Sazonov, Abkar, molt enfadats tots, Abkar aixeca la mà, que al final...
2: Gent, és el que
1: ara Gudel torna, sí. Gudel, que era el mig centre, torna enrere, o sigui, a Bordalàs li ha costat refer això, però finalment serà Sazonov, Gudel, Abkar als tres centrals i Gent al mig centre.
4: Sabeu que juga el Madrid a les 9 al Bernabéu contra el Villarreal i crec que podem entrar al Santiago Bernabéu, al Bernabéu que en diuen ara, amb el Sergi Camps, que seguirà el partit aquí a la TDT i després la segona part al Tot Gira, perquè hi ha una novetat important en l'11 de Mourinho avui al Madrid.
1: Ai, què passa?
9: Doncs mira, des del Bernabéu la notícia bomba és que Vinícius no juga avui d'inici, no formarà part de l'11 titular de José Mourinho, en el seu lloc juga Diomande.
2: Compte la línia mal, fora! Aprovat el xut, Lamine Yamal creuat, la pilota ha sortit desviada. No hi ha, de moment, gol per Lamine Yamal.
9: Deia que juga Diomande al seu lloc. Veurem a quina de les dues bandes, perquè normalment Vinícius doncs juga a l'esquerra, Diomande ho fa a la dreta, però com juga Guler, veurem on juga Diomande. Us canto l'11 del Madrid, sencer, Courtois a la porteria, defensa per Trent, Konaté, Rüdiger i Carreras, doble pivot per Valverde, Tchouaméni, tres mitges puntes, Guler, Bellingham i Diomande, i l'únic punt avui que és Mbappé.
1: I don Ramon Mourinho,
4: és impactant, però hauria estat més impactant Mbappé amb el que ha passat amb la bicicleta i totes aquestes històries sí, els últims dies. Sí.
1: Però
4: no?
1: Bé, Vinícius ve d'alguns partits substituït per Mourinho, l'entrada de Diomande al Metropolitano per Vinícius va canviar una mica la cara del Madrid, i el que fa Mourinho és insistir a pessigar amb Vinícius. I ja sabem què va passar amb Xavi Alonso quan el va pessigar aquell dia del Clàssic, vull dir que veurem com respon Vinícius i com gestiona Mourinho el cas.
2: Jo en clau Madrid vinc a dir o a recordar, perquè no sé si ho hem explicat, que el Fulham d'Arbeloa ha perdut avui i és Cué.
5: És Cué
2: de la Premier, cosa que provoca una gran tristesa en la gent del Fulham i de la família d'Arbeloa.
5: 2 punts en 6 partits, avui ha perdut contra l'Ipswich 2-1.
1: Perquè et mires els resultats del Fulham.
2: Sí, sí, jo desitjo que el Fulham d'Arbeloa vagi molt malament.
5: De moment, desitjos acomplerts, eh?
2: Sí, sí, no, serà un personatge honest.
1: Potser no dura gaire més.
2: No fa pinta. Juga la pelota Pedri. I també vull que li vagi bé Xavi Alonso al Chelsea, que avui ha golejat.
5: Sí, 5 gols en el seu partit d'avui contra el Bournemouth, 5-1.
1: Bé, Lamine Yamal aquests últims minuts buscant el gol, eh? Algunes desmarcades, la rematada
4: era
1: anterior,
4: bona,
1: que era bona, eh?
4: Ha enganxat bé, no era
1: sí,
4: fàcil.
1: Sí. Ha clavat Soria, és que no ha reaccionat Soria, ha sortit molt a prop del pal, oi?
4: Ha agafat una mica de rosca, sí. Hauria agafat una mica més per acabar de...
5: Estava tornant caminant, el Barça ha tornat a atacar i aleshores l'atac s'ha ficat a la seva zona, diguem-ne, s'ha activat.
1: No,
5: tornant realment caminant.
1: Sí, sí. És que fixa l'última línia, està només pendent de si en té alguna per fer el gol.
5: Sí.
2: La pilota la juga Gerard Martín. Som al 43, amb 40 segons. 3-0, guanya el Barça. 2 gols a la primera meitat, 1 a la segona.
7: A punt d'aconseguir la porteria 0 avui, que seria la quarta d'aquesta temporada. Recordem que ara encadenava el Barça 4 partits encaixant almenys un gol.
2: Doncs atenció, perquè ataca el Getafe, apareix Marc Bernal, li pren la pilota.
1: Molt bé, Marc Bernal, a la cobertura, perquè, com deia el Bernat, hi havia una situació de perill i ha escombrat l'acció Marc Bernal amb una bona ajuda. Bé, el partit ja fa de molts minuts que ha baixat de ritme, que el Barça el gestiona per arribar al final amb aquest avantatge. Si hi ha alguna altra oportunitat poder fer-ne el quart, no ho descarto. I el Getafe, bé, doncs una mica ha ajustat el pla que volia.
4: No ha canviat en cap moment el pla, ni rebent un gol al primer minut.
1: Que la ferida sigui la mínima ferida possible.
5: Té una plantilla justeta, però,
1: és una mirada ajustada al que Bordalàs li demanava el partit.
0: Els últims minuts no li estan agradant gaire Flick. Ja ha fet un parell d'escridassades als seus jugadors.
2: No els deixa descansar. Fermín, Fermín a la frontal, aguanta Fermín, la toca per Lamine, Lamine amb l'esperó, la juga cap a Koundé, Koundé la torna per Lamine, una mica forçat, tot i així Lamine al costat dret continua, fa l'intent de retallada, retalla, deixa estès a terra un jugador, cau a terra, l'àrea de Lleu que s'aixequi.
1: No li xularan aquests penals.
2: Estava forçant aquest penal.
1: Aquests penals que hi ha el contacte amb el braç, a l'espatlla, i ja l'he passat alguna vegada, és veritat, a ell l'impedeixen progressar, ell va molt forçat de l'acció individual i es deixa caure i no li xiularan.
0: 3 d'afegit.
2: Arribarem al 48. Recupera la pilota el Getafe, camp del Barça.
0: Una altra empipada de Flick amb aquesta pèrdua de pilota de Dejemi.
2: Heu vist penal, vosaltres?
6: No, molt lleu el contacte, molt lleu.
2: Pilota a la banda esquerra, Da Vinci.
6: Agafa una mica la samarreta, Da Vinci, però és molt lleu.
2: Tenia una opció ara de perill, Ramon Terrats, però finalment la pilota serà favorable al Barça
6: fora
2: per
6: joc,
2: un
6: no?
2: Fora de joc. Sí,
6: sí, sí, de Da Vinci.
2: I hi ha hagut una groga per Fermín, pot ser?
6: Ha fet una puntada a la pilota, però... Però,
5: sí, sí, sí, però
6: per això et treuen targeta groga?
2: Per una acció anterior, li ha dit
6: l'àrbitre.
2: Li ha assenyalat una acció amb una altra banda del camp.
6: D'acord, d'acord.
2: No sé si tenia anotada alguna... No sé, alguna falta o alguna... És que no sé. No sé exactament.
5: Ara ho revisem.
1: És el moment de fer tot allò que sempre has volgut i com decideixis viure aquesta etapa és molt personal. El que necessites, però, és un pla i el pots començar a preparar avui amb Generació Més. El programa de CaixaBank on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Un minut i mig d'afegit per tancar el partit, que el Barça guanya per 3-0. Gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé.
2: Pilota de Dejemi, a Dejemi per Xavi Espar, prova el xut, la pilota queda morta a l'interior de l'àrea, avantatge per Da Vinci.
1: Una altra rematada de Xavi Espar al cap i a la cara del rival. És Sazonov, sí, que s'ha aixecat ràpid, però déu-n'hi-do l'impacte com el de cara a la primera part.
2: Ara queda mig estès a terra.
0: Sí, el mig està avornit perquè li ha vingut
1: normal,
0: molt forta
1: normal,
0: i de molt a prop diu però que
1: aguanta,
0: està bé.
1: Aguanta, aguanta.
2: Era Sazonov, no?
1: Sí, sí, és dur.
2: Té la pilota Fermín, l'envia cap a la mínia mal. Queden 50 segons perquè s'acabi el partit. Guanya el Barça 3-0, pilota a l'interior de l'àrea. Koundé cada cop és més a prop de porteria que no la seva posició natural.
1: Li donen la pilota a la mínia mal i ell va buscant espais per explorar, per progressar i clar, avança.
0: I Flick també l'està animant a fer-ho.
2: Hi ha hagut corna pel Barça.
3: 3-6.
2: La picatge al Barça, la centrada de la mínia amb el rebot al cos de Fermín, estan tots ja com amb ganes d'acabar, eh? Intenta ara l'acció individual al Getafe, apareix Pedri, Satriano juga enrere, pilota oberta, recuperarà Xavi Espart, queden 10 segons, això és a punt d'acabar-se, el Barça s'endurà una nova victòria, la 8a consecutiva. Juga la pilota Pedri, que demana pausa com es fa en el bàsquet. I finalment l'àrbitre assenyala el final. Final, final, final del partit. El Barça ha guanyat un altre partit, el 8è consecutiu en les 8 jornades de Lliga que fins ara s'han disputat, igualant el seu mateix rècord que tenia de la temporada que el Tata Martino va dirigir al Barça. Objectiu, per tant, superar-lo. Serà, això sí, la setmana que ve al camp del Betis en la 9a jornada de Lliga. Mentrestant, el Barça ha d'assegurir una nova victòria, potser menys espectacular, potser menys lluïda pel que fa a l'exuberància que ha tingut d'altres partits amb golejades històriques. Avui no n'han fet 4, ni 5, ni 6, ni 7, n'han fet 3. Déu-n'hi-do, no està gens malament. Han xutat molt, han dominat, no han patit gens al darrere. La veritat és que el Barça ha tingut una tarda plàcida amb una actuació col·lectiva de mèrit, on no han deixat ni respirar el rival i on de cara a porteria, quan han tingut oportunitat, han rematat. Gordon, Gabriel Jesús i Koundé han segellat aquesta victòria que permet al Barça continuar com a líder, continuar gaudint de la tranquil·litat i placidesa d'un bon moment de forma i concentrar-se ja pel pròxim desafiament, ni més ni menys que partit de Champions i fora de casa. Serà dimarts al camp del Galatasaray a Turquia, el líder de la Lliga d'aquell país. Avui al Camp Nou no hi ha hagut golejada monumental, però hi ha hagut molt bon partit de l'equip blaugrana que s'endú els 3 punts. punts novament cap al sac. Avui al Camp Nou, victòria blaugrana, victòria davant del Getafe. Barça 3, Getafe 0.
10: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
11: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
0: Els jugadors del Barça que encara són sobre la gespa, ara el delegat Carles Naval que els diu que vagin cap a l'àrea tècnica. Els jugadors del Getafe que han agraït als seus seguidors que han vingut aquí cap a Barcelona i que ja marxen xinoxano cap al túnel de vestidors, abraçades entre els jugadors del Barça, abraçades de satisfacció. També veig salutacions d'alguns jugadors, d'Anthony Gordon, també he vist de Fermín, d'Eric, de Rodri, cap a la graderia d'aquí del Camp Nou, una mica per sobre de la zona de banquetes. També han baixat ara sobre la gespa els lesionats Christensen, també Rafinha, i ara molt somrient, molt content el protagonista d'aquest moment, Gerard Martín, que rep la samarreta amb el seu nom i el número 100 per celebrar els 100 partits amb el primer equip del Barça. Ara que rep clatellades de celebració mentre es fan la fotografia, aquesta samarreta li ha entregat al capità del Barça, Rafinha, avui vestit de carrer. Ara és el moment ja sí de marxar, d'abandonar la gespa, d'anar cap als vestidors, per tots, menys per aquells jugadors que han entrat a la segona meitat i fins i tot per alguns que no han ni tan sols jugat, com Pau Cubarsí. Avui el Barça, que ha guanyat, ha superat el Getafe per 3-0 aquí al Camp Nou.
4: I ara sentirem declaracions tant de jugadors del Barça com de jugadors del Getafe. El Barça ha guanyat 3-0 i a la zona de les banquetes Gerard Martín, que encara rep felicitacions d'algun dels seus companys, de membres del cos tècnic com Marcus Sort, per aquesta fita d'arribar als 100 partits com a jugador del Barça, amb el primer equip del Barça, en dues temporades i un trosset d'aquesta. Parla Mojica, la tarda a l'esquerra del Getafe.
12: Que, bueno, obviamente contrariado, Johan, porque supongo que ha habido un momento en el que ya se os acababan las ideas para intentar hacerle daño a este Barça. ¿Cómo lo has visto tú?
13: Sí, bueno, sabíamos de la dificultad de ese partido y de que aquí puntuar es difícil. Es un equipo bastante dinámico, aprieta mucho, balón tras pérdida, es un equipo intenso y bueno, nosotros teníamos una idea de juego, pero cuando te hacen un gol al minuto uno es complejo con un equipo así, ¿no?
12: Eran evitables, Johan, porque es verdad que llega ese primer gol muy pronto, pero luego el segundo, ese pequeño error puntual de Zahir Romero, ¿sientes que habéis provocado errores que contra el Barça no se perdonan?
13: Sí, bueno, el primer gol es un remate ahí en la media luna, es un autogol y pues... Es un gol que bueno, es difícil ahí para nosotros y para el portero, pero es verdad que el otro gol, pues se puede despejar el balón, ¿no? Pero Zahir es un excelente central, lo está haciendo muy bien y vamos a apoyarlo. Es una ocasión puntual y bueno, ya ahora pensar en el próximo partido de Conference, ¿no?
12: ¿Cómo has visto a este Barça, Johan? Tú que además has jugado contra el Barça bastantes veces en diferentes equipos en la Liga Española, la sensación desde fuera es que es uno de los mejores Barças de los últimos años. No sé si tú lo compartes esto.
13: Sí, lo dije hace unos dos días, que enfrentamos al equipo que mejor está en forma en el mundo y que pues han cogido muy bien la idea de su entrenador y son chicos que quieren aprender, que tienen esa dinámica de un equipo moderno y pues se viene notando en los partidos anteriores y hoy acá. Entonces nosotros a recuperar a compañeros para que estén bien de salud para el próximo partido, pero sí vamos a hacer énfasis en corregir detalles que creo que se podían evitar.
12: Johan Mojica, mucha suerte para lo que viene.
13: Gracias.
2: Sí, Johan Mojica. Avui no han sonat els tres petards que anuncien la victòria del Barça.
1: Els dels pescadors.
2: Per tant, informem als pescadors que el Barça ha guanyat.
8: No, sempre sonaven els tres petards com guanyava el Barça.
2: Els oients fidels ens ho fan
1: sí,
2: notar.
1: Sí, sí. Tenim uns
6: Gabriel oients que no Jesús. Gabriel Jesús para Partazón.
12: Cuando fichó, habló de lo importante y de lo bonito que era para su familia, para él, estar aquí en el FC Barcelona. Yo quiero que me cuente, Gabriel Jesús, cómo se siente en tu primera titularidad volver a ver portería y además con goles que están siendo bonitos, porque el del otro día ya fue un buen gol, pero es que lo de hoy también lo ha sido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo explicarías?
14: Hora buena, claro. Pues estar en Barça para mí es un sueño, ya lo dice un par de veces. Nada, jugar con este jugador es claro que es muy fácil también, ¿sabes? Todos juegan muy bien, siempre tienen balón en pie. Claro que eso es, facilita mucho para mí, que soy delantero, tener ocasiones de goles, de gol. Claro, ahí estoy listo para que puedo marcar goles.
12: Gabriel, yo siempre os tengo que preguntar cuál es la receta o qué os da de comer Hansi Flick, porque tú hoy tenías un papel difícil, que era sustituir a Rafinha, y metes gol. No sé, ¿qué está haciendo Hansi Flick para que todo lo que esté en el campo rinda a un nivel extraordinario?
14: Bueno, yo pienso que se da mucha confianza para todos los jugadores, ¿sabes? Nada, como ha dicho, nosotros estamos jugando muy bien.
12: ¿Y a ti qué te dice?
14: Sí, vamos a tener ocasiones, ¿sabes? Cuando estamos dentro ahí, tenemos que hacer goles. Que Rafa puede se recuperar rápido, porque claro que el equipo siente su falta.
12: Gabriel, has jugado en los mejores equipos del mundo. Para ti jugar en el Barça, siempre has dicho que es un sueño, lo acabas de comentar. ¿Habías visto este nivel en un equipo como el que está demostrando ahora el Barça? Te lo digo porque son 34 goles en 8 jornadas, promediando más de 4 goles por partidos. Pero claro, tú has estado en los mejores equipos del mundo. No sé si has visto algo parecido.
14: Sí, la verdad que ha jugado en equipos que siempre has hecho muchos goles. Ahora estoy más uno que hace muchos goles. Que continuemos a hacer goles para que podamos ganar partidos hasta la final de temporada, que podemos ganar títulos también, que es lo más importante.
12: Ahí está pensando lo colectivo. Muchas gracias, Gabriel Jesús. Enhorabuena por ese gol. Y ahí están las palabras del nuevo 9.
15: La TDT a Catalunya Ràdio.
16: La teva recuperació no depèn únicament de la quantitat de sessions de fisioteràpia, depèn de la qualitat de cada sessió. A Epsilon Physio incorporem tractaments personalitzats i tecnologia d'última generació. Recuperar-te no t'ha de fer perdre més temps del necessari. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
17: Les dades del partit.
5: Rematades. Barça 16, 9 entre els 3 pals. Getafe 3, 1 entre els 3 pals. Faltes. Barça 9 amb 2 targetes grogues. Getafe 11 amb 3 targetes grogues. Corners. Barça 9, Getafe 2. Fores de joc. Barça 1, Getafe 3. Els gols esperats han estat de 1,93 pel Barça i 0,12 pel Getafe. Hem acabat amb el 76% de possessió pel Barça, jugant un 68% del temps a camp del Getafe.
15: La TDT a Catalunya Ràdio.
16: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
17: Partits de la jornada.
5: Aquest cap de setmana es juga la 8a jornada de Lliga. Repassem resultats.
7: Màlaga 1, Espanyol 1.
5: Avui a Vallecas està suspès el Rayo Athletic Club al minut 22 per llançaments d'objectes en protesta contra la propietat.
7: Més resultats. A l'Avés 1, Atlètic de Madrid 2.
5: I Barça 3, Getafe 0.
7: A les 9, al Bernabéu, Vinícius no és titular. Madrid-Villarreal.
5: Demà 4 partits més. A les 2, al Martínez-Valero.
7: Elx-Celta.
5: A 1:45, a Noeta.
7: Real Societat-Depor.
5: A 6:45, a la Cartuja.
7: Betis-Osasuna.
5: I a les 9, al Sardinero.
7: Racing València.
5: Dilluns a les 9, al Ciutat de València es tanca la jornada.
7: Amb el Llevant Sevilla.
5: El Barça és líder amb 24 punts, 5 més que l'Atlètic de Madrid, segon.
7: Betis és tercer amb 16 punts i Madrid és quart amb 15.
5: El Sevilla amb 13 punts i l'Alavés amb 11 són 5è i 6è.
7: L'Espanyol és 11è amb 8 punts.
5: Elx, 5 punts. Màlaga i València amb 4 punts ocupen les posicions de descens.
15: La TDT.
7: Els oients ens diuen: aquí marquen tots menys Olmo, un gran jugador però que no té gol. Fermín té molt més gol que ell. També ens diuen: crec que la targeta groga, atenció, ha estat a Fermín per allunyar la pilota i era la segona vegada que ho feia.
2: Sí, sí. Ha allunyat la pilota en una acció que, a més a més, era una falta a favor del Barça, crec. I ho ha fet, jo ho he vist i he dit, no té cap sentit això que ha fet Fermín. I és on ha assenyalat l'àrbitre quan li ha ensenyat la groga, li ha ensenyat aquella zona, és a dir, on havia enviat la pilota.
1: Qui ens ho ha dit, això, Laura?
7: El nom de l'usuari és J. Bausa Matas.
1: Doncs gràcies.
7: I també ens diuen: m'ha semblat que Rodri és, amb diferència, el millor migcentre del món. Quin animal.
15: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
18: Ei, perdona, una estrella.
19: Ei, una estrella.
18: Perdona, una estrella.
19: Una estrella.
18: Què? Un crit valent?
19: Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
20: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
15: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refres d'Anaïs Martí.
21: I la sensació de que potser era un debut que va arribar massa d'hora.
15: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La TDT, tercer temps.
1: M'agrada, tinc dubtes sobre...
19: No ho entenc.
22: Les conclusions del Ricard.
6: El Barça ha guanyat 3-0 al Getafe al Camp Nou, un partit una mica monòton, plàcid, sobretot perquè el Getafe no s'ha revelat en cap moment. El Barça ha marcat molt ràpid, al minut 1 amb 16 segons, gol d'Anthony Gordon, el seu primer com a blaugrana. Abans de la mitja hora, Gabriel Jesús ha fet el 2-0, avui el brasiler ha fet de nou per cobrir l'absència de Rafinha. A la segona part, Koundé ha fet el tercer després d'una centrada de Lamine, que ha completat tot el partit. El Barça suma una nova victòria a la Lliga, la vuitena, en 8 jornades, manté el ple, posa pressió al Madrid i iguala el rècord del Barça del Tata Martino amb 8 victòries en les 8 primeres jornades de Lliga. Ricard, què t'ha agradat?
1: El generador de caos, Gabriel Jesús. Crec que definitivament cop de mercat de Deco, un jugador que ha sortit per un preu relativament baix, bé, o no relativament, per un preu baix, i que fa la sensació que li donarà moltes coses al Barça. No serà titular indiscutible, perquè ningú del món jo crec que es pot comparar amb el que dona Rafinha, però és un futbolista indiscutible per alguns minuts de partit, però també per partits com el d'avui, quan Rafinha no pugui jugar. S'ha mogut bé, sempre amb sentit. És una excel·lent referència combinativa pels jugadors de segona línia. Descarrega sempre pel cabell de cara amb avantatge. Té un bon moment de passada. Ja hem vist les recuperacions, la pressió. Carles, quantes recuperacions finalment? Jesús.
23: Espera't un moment.
1: Eren 4 a la primera part.
2: S'han quedat en 4.
1: S'han quedat en 4. Sí. Bé, doncs, les recuperacions de Gabriel Jesús, els retorns defensius, l'esforç permanent i fins i tot el de la pressió, la rematada i el gol. És un jugador que es presenta fantàsticament bé a la rematada i el millor, finalitza sempre amb precisió. Els gols que ha fet són de futbolista amb molta confiança. Avui ha trobat el moment de xut perfecte per trobar l'escletxa i girar el turmell, canviar-li el xut a contrapeu a David Soria. Ha vingut per fer mal, ell està content amb el rol que té, cosa indiscutible, imprescindible perquè flueixi, i el Barça l'agraeix. Un èxit de Deco, i la sensació és que Flick ha trobat un altre jugador que millorarà en la seva convivència.
6: Dubtes?
1: No entenc que Eric és el millor central d'emergència. El Barça té un problema a l'eix de la defensa, per plantilla, buscava un central esquerrà, no el va poder fitxar, i la lesió de Christensen deixa la zona amb Cubarsí i Gerard Martín. Cubarsí avui ha descansat, imprescindible també que tingui minuts d'aire, i Eric demostra que és tan fiable en qualsevol rol, jugui on jugui. Quan va jugar de mig centre, quan juga de lateral dret, ha jugat de lateral esquerre i pot jugar als dos perfils de l'eix de la defensa. Amb Gerard Martín clarament és el perfil dret, i aquí té bona sortida de pilota, però on ha millorat sobretot és en aquesta autoritat, en el duel, en el cos a cos, a camp obert. Avui ha presentat algunes cobertures rapidíssim, sempre efectiu, sempre concentrat, però quan fins i tot ha hagut de córrer o ha hagut de disputar una pilota i fer servir el cos, els braços, ho ha fet amb l'experiència d'un central contrastat. És un futbolista impagable pel Barça perquè, i per Flick, perquè cobreix amb molt bona nota, sempre gairebé fregant l'excel·lent, si no el té qualsevol rol. Avui no s'ha sentit gens incòmode en aquesta posició. Jo crec que Koundé no presenta tantes garanties perquè té més tendència a la distracció, i una distracció a l'eix de la defensa és mortal. Gerard Martín juga de central per la seva capacitat de concentració més que per les seves condicions, i Eric és un futbolista que mai no desconnecta, i per tant una seguretat. Jo crec que el Barça ni Flick farà gaire proves. Quan Christensen es recuperi, Eric podrà tornar al lloc on el prefereix Flick, que és la banda, i si Koundé continua mantenint o elevant el seu nivell, doncs Eric potser pot disputar la condició de tercer central, que ningú no s'adormi, i la posició de lateral amb el francès.
4: Alguna cosa que no puguis entendre?
1: Sí, crec que és la segona setmana, però com Rodri domina l'escena en silenci. Quantes participacions finalment, Carles, de Rodri?
5: 125.
1: 125 jugant...
5: 70 minuts.
1: 70 minuts. I ha passat desapercebut per la mirada de l'espectador. Però és que és un jugador que fa la sensació que no hi sigui, però hi és. Fa fluir, agilitza la circulació.
3: Was very important to score the first goal very early. Also, again, confidence, because normally it's not easy after 3 weeks break to come back. But we did it really good. So also what you have to say is that Getafe defend really well. So it's there. It's a team, and I think it's one of the best team in La Liga in the way how they defend. So it was not easy to create chances, but we did it really good. Also, we defend on the same level, also very good. So I appreciate a lot what I saw, but at the end, yeah, this is our way how we want to play. We want to control the game, want to control the opponent, and we did it really well.
9: Bueno, preguntaba Sandra si a pesar de los cambios el equipo juega exactamente igual, si es una cosa que le hace sentir orgulloso. Empieza por el final, dice que ellos quieren controlar, el Barça quiere controlar los partidos, quiere controlar a los rivales, y hoy frente al Getafe, que es un equipo de los mejores que defienden en la Liga, era muy importante empezar marcando ese gol para coger esa confianza, porque después de 3 semanas de parón a veces cuesta arrancar.
10: Hello, Mr. Flick. Congratulations on the victory. Gerard Martín has reached today 100 matches with Barça. Do you feel you are an important part of this growth?
3: It's always that you know, Gerard is a player with a great mentality, and he's training well. He's always keep an eye on improvement, and this is we help them, and he improved a lot. His evolution was unbelievable, and I'm really happy for him. And this is the way how we want to do it. This is the way we want to include also the La Masia players, and on this level it's fantastic to see that he can play on this level.
4: Elogis de Hansi Flick a Gerard Martín el dia que arriba als 100 partits com a jugador del Barça amb la samarreta blaugrana. Ricard, estàveu elogiant també la figura de Rodri.
1: Sí, no perd pilotes, la recupera, no deixa escenes pel record si no cal, és a dir, tu no marxes a casa pensant aquella jugada de Rodri, aquella recuperació, si no és imprescindible, però en canvi millora sempre els contextos, o sigui, ajuda que l'equip pressioni més amunt. Quan el rival pot sortir de la primera línia de pressió, ell apaga els focs sempre amb elegància, un altre cop amb discreció, sense fer soroll, i és un jugador que tot ho fa millor, és a dir, que eleva el nivell de qualitat de l'equip amb la seva presència. Està escanejant el partit permanentment, corregint les posicions, quan ha de filtrar la pilota a dintre, sempre atén a les vigilàncies. Bé, és una garantia, i és increïble. És difícil d'entendre com un jugador pot dominar tant un joc, no? Com és el futbol. i com és el, en el cas del Barça, els partits que estem veient de Rodri. Ja veurem quan l'exigència augmenti, però fins ara la presència de Rodri fa que el Barça se senti sempre l'amo del partit. I a més, si a vegades té dubtes, Rodri li recorda que ho ha de ser.
4: El control silenciós de Rodri, la seva presència potser és poc sorollosa, però és dominant en cada partit avui també contra el Getafe al Camp Nou. La solvència d'Eric García, avui fent de central i desplaçant a Koundé al lateral dret, el dia que ha hagut de descansar Cubarsí, Eric ha liderat la defensa del Barça i portaria a zero. I el rendiment i els gols de Gabriel Jesús, que avui ha cobert la baixa de Rafinha, ha fet de nou, ha tornat a marcar, ha pressionat, ha combinat bé i ha confirmat l'encert del seu fitxatge també el dia que per primera vegada ha estat titular. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 3, Getafe 0. Ara escoltarem Hansi Flick a la roda de premsa i sentirem l'efecte Costa.
15: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
0: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
8: L'efecte Costa.

0: Bona nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: Bé, segona part amb el mateix autoritat a mig gas.
1: Sí, un partit de baix voltatge, que per un altre equip seria un partidàs, però clar, l'estàndard d'ocasions i gols del Barça en aquest inici de temporada era tan alt que avui el Barça ha fet serveis mínims dins del que és un màxim rigor, sobretot sense pilota, etc. Però bé, en fi, coincideixo amb Flick que venint d'una aturada que sempre, vaja, i aquesta especialment, 3 setmanes sense veure't de cara amb els companys, cansament, un rival com el Getafe, que jo insisteixo, crec que s'ha defensat bé dins del que és endur-se en un 3-0, a mi em sembla que és un partit més que satisfactori, més que bo del Barça, que passa, clar, no ha tingut l'índex d'espectacle que hem vist en altres partits, però vaja, els revolts importants venen a partir de, no sé si de dimarts, però segur la setmana següent, i tirar endavant aquests partits sense cap mena de complicació puntua per un equip que vol aspirar tot.
0: Repartiment de minuts, sense davallada de rendiment, al contrari, mantenint el to i aquesta sensació de seguretat, 8 de 8, que són 34 gols en 8 partits de Lliga, 4,2 de mitjana. Bé, es fa la sensació que recupero aquella seguretat que havia tingut en altres èpoques de saber que el Barça guanyarà. O sigui, jo ara penso en el partit de Galatasaray, després pot passar el que passi, no, però jo estic segur que el Barça guanya.
1: Jo és que hauria de mirar el Galatasaray.
0: Bé, jo l'he de mirar.
1: Em fa l'efecte que és un equip que té més noms que equip.
0: No, però el que vull dir que més enllà del rival, la sensació que tinc és que no he de mirar gaire. Que la primera sensació que tinc és que el Barça guanyarà aquell partit. No els guanyarà tots, és però que et transmet aquesta seguretat.
1: És que per comparació amb el Barça de fa 2 anys, que va ser un esclat d'energia i de satisfacció de veure'l, aquest és igual, però a la vegada jo crec que és un equip molt més rodó i que transmet no diré confiança, una garantia que aquell no et transmetia. Aquell equip era realment encantador de veure. Parlo del de fa 2 anys perquè per mi el de la temporada passada és estar una mica per sota, però aquest d'ara, és veritat que som a l'octubre i que gairebé, com qui diu, no ha jugat contra cap equip exigent, però a mi em transmet una seguretat i una garantia que evidentment no impedeix que pugui perdre un partit, però que els afrontes tots pensant que l'equip té una autoritat i una superioritat que és difícil que el perdi. Després és futbol i efectivament els pot perdre, però jo comparteixo aquesta sensació que tens tu.
0: Qüestions individuals?
1: Mira, una de tornar al que comentàvem, el descans de les rotacions i el repartiment de minuts. Jo avui he satisfet la meva obsessió amb Pedri, però em sento una mica ximple criticant De La Fuente per fer jugar Lamine quan aquí l'expremem fins al minut 98. Jo, de veritat, que això no ho puc entendre. Ja sé que és Lamine i que segurament Flick pondera més no enviar-lo al vestidor amb mala sensació que no pas els minuts que jugui, però a mi em costa entendre que Lamine el partit d'avui el jugui sencer. Jo...
0: Bé, sobretot quan repasses el calendari com ha fet el Bernat, no, de dir, bé, que els pròxims partits quan descansarà?
1: Clar, és que... Però no Lamine. Jo, per exemple, avui veig molt bé que jugadors indiscutibles no juguin o juguin mitja hora, perquè penso que Galatasaray, Betis, PSG i Madrid, que en teoria, Flick, aquí sí que puc entendre que previ l'accelerador i que els jugadors que ell consideri que són indiscutibles els faci jugar tots, però si a Lamine el fa jugar el partit sencer contra el Getafe, que el tens sentenciat al descans, bé, és igual, és l'elecció de Flick i també la de Lamine em sembla molt, però jo trasllado aquesta sensació de sentir-me ximple, dient, hòstia, què fa De La Fuente fent-lo jugar tots els partits de titular, si després aquí també l'esprimem a tots els partits. I no és per ara, segur, perquè Lamine ara jo crec que està, avui no ha estat fi, però jo crec que està en un moment d'estat de gràcia que no tinc cap dubte que els propers partits ho petarà. Però jo no penso en octubre, jo penso tota l'estona en abril, que és el que m'imagino que ha de fer un equip que aspira a guanyar-ho tot com el Barça, i a mi això no deixa d'inquietar-me, però bé, suposo...
0: Bé, ho debatrem i sentirem Flick, que segur que explica la seva visió i la seva postura.
1: No, Flick va fer molt bé ahir de Lucía de la Fuente, perquè clar, el que ja hauria sigut el colmo és d'ahir cascar de la Fuente i avui fer-lo jugar 90 minuts. En això, com a mínim, ha estat coherent.
0: Com deia la Laia, la sensació és que Lamine Yamal es va regulant i que una mica com vam tastar un dia amb Messi, ells mateixos es gestionen i prefereixen estar al camp que fora. Però vaja, esperarem versions de Flick i ho arribarem tot plegat.
1: Estic segur que l'explicació, no la que donarà en públic, però la interna és aquesta que dius tu. Prefereixo que jugui i que es reguli ell que no encabronar-lo, però jo crec que a la llarga no és una bona solució. És a dir, si tu això ho pots fer amb Pedri, hi hauria d'haver la manera que ho fessis amb Lamine.
0: Ja, sí, sí. El que passa és que no tothom té la mateixa condició ara mateix, Jordi.
1: No, està clar, està clar.
0: I espera't l'endemà del clàssic, depenent de qui rebi la pilota d'or. O sigui, si no és un debat d'ara, serà un debat d'aquí dos mesos o d'aquí tres mesos.
1: No crec que l'estatus que està adquirint Lamine li canviï molt per tenir la pilota d'or, però tinc la sensació, no sé si tu també, que ja la majoria de gent ja el considera el millor del món abans de tenir-la.
0: Sí, sí, sí.
1: No sé si li cal un trofeu per canviar d'estatus.
0: No, però potser sí que això inflama un ego que de cop i volta tindrà un rendiment, un resultat, i de cara al negoci que domina el futbol i els seus representants i els acords, i doncs serà més, jo crec que serà més difícil de gestionar. És a dir, jo estic segur que aquests futbolistes, com més tardin en guanyar la pilota d'or, més millor. Temps tenen una gestió jo relativament més fàcil. Però
1: no ho votem nosaltres.
0: No ho decidirem nosaltres, exacte, i per tant
1: ho
0: deixarem en mans de Flick. No, jo li donaria... Qui li donaria jo?
2: Kane, home.
0: Sí, però tens Kane. És que saps què passa? És que
2: Messi,
0: com que sóc antipilota d'or, no, és que ja ni jugo mentalment això.
2: Però Kane, que ha fet molts gols i ha guanyat la Bundesliga.
0: Es diu Harry, tu. Vull dir, no sé, és qualsevol.
2: Messi?
0: Sí, però no, és que no vull fer aquest debat. Sí.
2: No, però és per trencar. Amb...
0: Sí. Jo quan tot costa parlant de la pilota d'or...
2: Apagues la ràdio.
0: No apago la ràdio, però
1: mentalment
0: me'n vaig d'excursió i torno un poc després. No, encara no he arribat a aquest punt.
1: Jo no ho puc fer, però...
0: Posa-ho, ara, posa-ho a casa a la tele, que jo vaig sentir que arribaves bé a la recta final, tu també. Una mica necessitaves un canvi, també, eh?
1: Sí, sí, jo estic concentrat en la TDT, però a casa ja han canviat.
2: Ara comença, ara comença el concert.
0: Què posaràs, al Madrid o Cas Grasses?
1: Hauré d'utilitzar una tele alternativa, però
2: al
1: Madrid.
2: No, però si vols escoltar, a ICAT l'estan fent en directe, el concert d'Ocas Gràcies.
0: Sempre el més important és la convivència, Jordi.
1: Sempre.
0: No ho perdis de vista.
1: Sí.
0: És el punt capital de les nostres vides.
1: Cap mena de dubte. Amb la meva tauleta sóc un home feliç, també.
0: Encantadíssim. El millor?
1: Gabriel Jesús.
0: Gràcies.
1: Vinga, bona nit.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT.
4: Què us poso?
5: Per mi una estrella.
4: I per tu?
6: Jo també una estrella.
5: Ara estem d'acord.
6: Estem d'acord?
7: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran! I jo que estava
1: fatal. Se'ns fa tan gran que ja ara el problema que tenim és els minuts de descans, no els minuts de joc ni tot allò que fa, sinó tot allò que pensem que vés a saber si hem de cuidar-lo més perquè ho pugui continuar fent, eh? Aquesta és una mica la mirada i el repte que tenim ara amb Lamine Yamal al davant. Anaïs Martí, bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
1: Com estàs? Com has viscut això?
2: Molt bé,
1: es guanyen,
2: no?
1: Els partits ja sense posar la cinquena, eh?
2: I sense... Vaja, a mi els partits del Getafe ja sabeu que em fan molta mandra, i el d'avui he pensat, mira, ha estat bé, ha estat entretingut dins de...

0: números estratosfèrics.
1: Un dia els quedaran més maquillats, entenc, perquè sí. Clar, que això és...
0: Tu que acabem la temporada amb 4 gols de mitjana per partit.
2: Home, a veure, el dimarts al camp de la Galatasaray no seria...
1: No, clar, quan arribi a Europa, no? Quan arribi a Europa, les coses es moderaran.
2: No? Sí. Mantenir. I només... ara ve el PSG, el Madrid...
3: Només un dia vas estar per sota dels 3 gols, va ser el dia de l'Atlètic, 2-0, però la resta sempre...
2: Sí, és un miracle futbolístic.
1: El més lògic és que haguéssim d'arribar a l'aturada del novembre per sota de 4. Per sota de 4, que serien 3 i molts, eh?
0: Home, jo crec que el camp del PSG és difícil.
1: Per això et dic a PSG, Madrid, Betis, Fidel...
4: No,
5: Madrid.
6: Parlant del Madrid, Sergi Camps, ha començat ja aquest Madrid-Vilareal del Bernabéu, oi?
7: Sí, senyora, primer minut de joc al Bernabéu, empat a 0, recordem la notícia del partit, és la suplència de Vinícius, el brasiler suplent a l'equip de Mourinho.
1: Bé, també, abans hem parlat de Vinícius i no hem contemplat l'opció que siguin rotacions i prou, eh? Que es vesteixi així, això.
0: Que vingui de jugar a Brasil.
1: Que Mourinho digui que li està donant descans per a la Champions.
0: Sí.
1: Vull dir, entra en un partit que es pot fer després d'un viatge tan llarg, vull dir que ho hem vestit de decisió capital.
2: Era més controvertida l'absència de Mbappé, indiscutiblement. Sí, sí. Avui.
5: Decisió però ja va deixar capital... molt clar que jugaria, no? Vull dir...
1: Sí, però vull dir que és una decisió sorprenent, és evident, però vull dir que pot quedar bastant ben disfressada i, a més, Vinícius pot tenir minuts a la segona part. Una altra cosa és com sorprenent.
0: Jo crec que és bastant normal que no jugui, Vinícius. Sí. És que ho trobo fins i tot que és el més lògic.
1: Com la minya mal.
0: No, però és que Vinícius ha anat a l'Índia, ha anat a Austràlia, ha fet uns viatges i...
2: Tampoc no sabem exactament en quines condicions ha tornat físicament.
1: El que vull dir és que tampoc sabem les ganes que tenia ell de jugar avui i com s'ho ha pres, que és el problema de fer-lo descansar. És sempre la reacció dels futbolistes. Però aquest tema no el vull ara, perquè si no sembla que sigui principal i per nosaltres és secundari. Què vols dir, Laura?
6: Que ha començat també al Palau, el partit del Barça a la Lliga de Futbol Sala contra el Xota, i tenim allà el Xevi Soler. Xevi, ha començat, oi, aquest partit?
8: Ha començat i ja s'ha avançat al Barça amb un primer gol de Touré. A priori, el partit ha de ser fàcil perquè el Xota és el cué. 16 minuts pel descans, Barça 1, Xota 0.
6: Gràcies, Xevi.
1: Mireia, no parla Flick encara, eh?
9: No, encara no.
1: Molt bé. Ja Bordalàs, hem sentit a fons, que, per tant, parla l'entrenador del Getafe i ens farà un resum la Mireia. Bé, un dia per parlar en el pla col·lectiu i també en el pla individual amb la presència de Gabriel Jesús. Era la novetat de l'alineació, la baixa de Rafinha, com podria afectar l'equip. Clar, des del punt de vista defensiu no l'afecta en res, perquè Gabriel Jesús és un tauró com Rafinha en la pressió.
2: Tant, o sigui, potser no és tan vistosa, no?, les accions de pressió de... És efectiva, però l'altre és que es posa així com si sortís a esprintar com Dembélé a la frontal de l'àvia, i Gabriel Jesús, home, doncs té una energia una miqueta menys inflamada que la de Rafinha, no?
1: Sí, té menys energia, però potser té més orientació tàctica,
2: potser
1: sap intuir millor cap a on ha de girar la sortida del Getafe. A mi l'acció del gol de Gabriel Jesús i la pressió de Gordon, Dani Olmo i el brasiler és que Romero ha tingut un col·lapse rere d'un altre.
2: Sí, sí.
1: N'ha tingut un, dos, tres i al final ha passat la pilota i l'ha perduda. I jo crec que aquesta acció té molt mèrit. Jo crec que la pressió del Barça és el que fa que el rendiment defensiu del Barça sigui tan alt, que els partits estiguin tan controlats, que el rival t'arribi tan poc, i amb Gabriel Jesús això ho tens garantit. Avui hem vist un altre exercici de pressió a la primera línia que ha garantit aquest rendiment. Com l'heu vist?
5: Jo, a mi, és un jugador que he de reconèixer que quan va arribar no les tenia totes, de pensar, ostres, em generava molts dubtes al seu estat físic, que hagués jugat tampoc l'últim any amb l'Arsenal, i penses, bé, veurem. I la veritat és que cada cop que ha sortit m'ha convençut. Crec que al final és una barreja de les ganes que tenen de reivindicar-se aquests futbolistes, que una mica doncs estan en el punt d'inflexió de la seva carrera, que és o fas un pas endavant o et quedes allà i ja no és recuperable, i després la confiança de Hansi Flick, que és que si us hi fixeu tots en parlen. Cada cop que arriba un futbolista que Flick recupera, tots surten i diuen, bé, és que Flick ens dona molta confiança, és que jugar amb aquest equip és molt fàcil, no? Em resulta fàcil marcar gols, i avui ha sortit i no m'ha semblat en cap moment que sentís cap mena de pressió.

0: per estar ocupant la posició d'un jugador que porta 14 gols aquesta temporada com és Rafinha.
1: És que feia la sensació que potser era una solució molt d'emergència, sí. I avui l'heu comparat, per exemple, tècnicament amb Ferran.
2: Superior,
1: i sí. Fa la sensació que, o sigui, des del punt de vista integral, no pesa tan menys que Ferran.
3: És a dir, si físicament aguanta el ritme, per mi té un rendiment potencial superior al de Ferran Torres.
0: És que aquest, jo força crec que, Xavi, superar. Que aquest era una mica el debat que hi havia. És a dir, tècnicament crec que ningú tenia dubtes de que és millor, però crec que els dubtes sí que existien, sí,
3: clar,
0: del seu físic, no?
3: Clar,
0: sí, però que físicament genera dubtes o generava dubtes perquè ara, vaja, el veus molt, molt recuperat, però tècnicament crec que és un jugador molt intel·ligent.
3: S'equivoca molt poc, fa molt bons
0: poc,
3: controls.
0: Sí.
3: Bé, fa de 9 i mig, que és allò de venir a jugar amb molta naturalitat, simplifica el joc, està tenint gol, ha caigut de peu i ha caigut de peu en un tren que anava a una velocitat altíssima, que està anant a una velocitat altíssima, que això per mi encara té més mèrit. A mi em sembla que de moment hi ha pocs punts negatius, per no dir-ne cap, en el fitxatge i a l'arribada de Gabriel Jesús.
4: Jo crec que encaixa perfectament en el paper, que és el de suplent, perquè jo crec que cap de nosaltres pensa que Gabriel Jesús
1: i l'assumeix.
4: Li prendrà el lloc a Rafinha i l'assumeix, però un equip com el Barça ha de tenir suplents que en el, diria que 80% de resta d'equips serien titulars. Aleshores, Gabriel Jesús és un jugador que quan surt et rendeix sense ser el top que tu necessites per... És a dir, si ara el Rafinha es lesionés durant uns mesos i haguéssim de jugar sempre amb Gabriel Jesús, potser el nostre discurs avui tindria un altre to, no? És a dir, no
3: sé si... Hauria, amb el rendiment que està donant avui ja com a titular, que a vegades dius, no, és que quan surts de titular és més difícil que quan els partits estan oberts i ja havia fet gols, però avui, des del primer minut, se l'ha vist molt còmode, també.
4: De fet, Gabriel Jesús, en teoria, hauria de jugar dimarts.
1: Bé, falta veure si estarà per molts esforços consecutius,
3: sí,
1: no?
3: Avui l'heu vist cansat, no, al final.
4: I crec que, no sé si ho he sentit bé, però a mi m'ha semblat que avui Laporta ha dit que Rafinha jugarà, fins a París no estarà a punt.
1: Ah, sí?
4: És a dir,
1: sí,
4: que tenim Galatasaray i Betis.
1: Ah, sí? O sigui, Laporta ha anunciat els terminis de recuperació
4: Laporta,
1: de Rafinha.
4: Laporta és...
1: Cada cop ho fem més difícil,
4: Laporta
1: el president.
4: És la persona, Laia, que de forma més transparent explica qüestions que, d'altra banda, no s'expliquen tan transparentment, no?
5: Sí, amb Rafinha és veritat que avui ha dit això i de fet, va ser dels primers que també el Tot Costa, quan el vam entrevistar...
4: El dia de l'aniversari.
5: Va dir, bé, cal veure la ressonància... Quan tothom deia que no era rei, que era un petit edema, deia, cal veure la ressonància i veurem, a veure, Rafinha, i volia ser molt prudent.
1: Doncs escolta...
5: Anirem preguntant a la porta, sí, directament, clar, pel tema de lesions.
4: Clar. Sí, és el portaveu
1: mèdic.
4: Mèdic, sí.
1: A veure, no em sembla malament, vull dir, tot està per crear i...
3: Llavors, segons aquests comptes, s'ha perdut avui, es perdria dimarts al camp de la Galatasaray i dissabte vinent contra el Betis.
4: Sí.
1: Bé, doncs...
4: Segons el que ha dit falta, Laporta, sí.
1: Doncs falta veure si Gabriel Jesús serà titular als tres partits, si buscarà alguna altra alternativa a Flick amb un fals nou algun dia de Dani Olmo, si farà jugar Gordon i estirarà de Yemi a l'esquerra... O sigui, jo així d'entrada em costa imaginar-me que Gabriel Jesús sigui tres partits consecutius titular. Vosaltres com ho veieu, això?
4: També és difícil.
0: Sí, perquè li falta ritme de competició, no? I ara de cop i volta jugar tres partits. Jo veig a Gordon, pel mig.
1: També.
3: És que avui ha fet moltes...
1: És una possibilitat.
3: Sí, minuts el jugava de nou.
1: Ha permutat, canviant posicions.
3: Sí.
1: Carles, rematem les dades de Gabriel Jesús.
6: 37 intervencions, 4 recuperades, una pilota perduda, 2 rematades, 1 gol. I recordeu un altre cop que la Lliga ha rematat 3 vegades entre els 3 pals i ha fet 3 gols.
1: Perquè matises a la Lliga?
6: No. Mateus la Lliga perquè m'ho he escrit a la Lliga, però és certament que és tota la temporada.
1: 3 rematades entre els 3 pals, 3 gols.
6: Sí.
1: I després, com estarien 37 participacions respecte, per exemple, als números de Rafinha o...
6: Home, respecte als números de Rafinha semblants, per sobre
1: semblants
6: del davanter clàssic de,
1: sí, eh?
6: De Ferran i Lewandowski.
1: Sí, eh?
6: Sí.
1: Estaria més en números pròxims al 9-9 que no al 9 de la temporada passada.
4: Per ser una curiositat, ha tocat la pilota Abdelkarim?
6: Sí. L'ha tocat 3-4 vegades. Ah. I no m'equivoco, ha comès una falta. O...
1: Molt bé, sí. Molt bé. Bé, doncs, i tu, Carles, com ho veus del tema Gabriel Jesús?
6: Jo què tal veig? Que tant pot jugar els primers 60 com els darrers 30. Jo crec que és un jugador que pot... jo crec que ens donarà molta feina. El veig molt més valuós que Ferran Torres. I no per criticar Ferran Torres.
1: Sí, potencialment sinó... també el veus millor, eh?
6: Jo crec que hem millorat. Jo crec que, a part dels calés, hem millorat. Hem millorat en potencialitat del nou. I em diuen que és un bon tio, que possiblement no li preocupi estar tota la temporada sent el segon davanter.
1: Sí, sí, assumeix.
6: Això és una
1: que,
6: suma.
1: Clar, si és un jugador que estava gairebé perdut.
6: Sí.
1: Què passa, Mireia?
2: Arriba ara Flick aquí a la sala de premsa. Bona nit. Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui una altra victòria, una altra porteria 0. Després de l'aturada, tu creus que l'equip ha arribat amb el mateix nivell tan alt que tenien abans de l'aturada? Gràcies.
7: Yeah, yeah, I know. I saw it. Okay. I think it's games against Getafe.
8: Crec que els partits contra el Getafe no són fàcils. Per mi el Getafe és un dels millors equips a la Lliga pel que fa a la defensa. Ells defensen molt bé i no és fàcil crear oportunitats.
7: I'm very happy that
8: estic molt content que haguem pogut marcar un gol al primer minut. Això ens ha ajudat molt, també ens ha donat confiança. I després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem tingut 3 setmanes, molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i per tant nosaltres hem hagut de gestionar això. No estic content amb això, estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
9: Vull preguntar per Anthony Gordon. Yes, I'll wait.
7: No, és okay, I understand.
9: Et volia preguntar per Anthony Gordon la importància que li dones al fet que hagi marcat, per la seva confiança. Tenia moltes ganes ja de marcar amb el Barça, i més enllà d'aquest aspecte concret, què li doneu aquí al Barça perquè se'l vegi tan còmode i amb una versió tan evolucionada del seu joc respecte al que li havíem vist al Newcastle?
7: Per mi,
8: l'Anthony ho està fent molt bé. També els partits anteriors no va marcar, però estem molt contents amb la situació d'ell. I també ho heu vist en l'aturada, quan ha jugat per la selecció anglesa. Ha marcat, ha adquirit confiança, i ell vol continuar fent això amb el Barça. Estic content amb això. Ens aporta molt. Té velocitat, també pot controlar la pilota i sempre va a buscar la pilota, la controla, i amb les seves velocitats i els seus driblings sempre crea oportunitats.
10: Hola, Hansi. Santi Valle, para el carrusel de la serie, el que dijugas de Ser Cataluña. Hablabas ahora de las cargas que teníais que gestionar de jugadores. Ha descansado Cubarsí, ha descansado Pedri, ha descansado Fermín, muchos futbolistas. Sin embargo, Lamine Yamal ha jugado los 90 minutos y viene por delante Champions, Betis, París, Madrid. ¿Crees que puede jugarlo todo lo que viene por delante, Lamine Yamal?
7: I'm not sure if he...
8: No estic segur si ho ha donat tot. Avui jo també li he preguntat si volia que el canviés i m'ha dit que no. És en Lamin. En Lamin vol estar a la gespa, li encanta jugar al futbol, però clar, de vegades hem de gestionar la seva càrrega. Però crec que aquí, en aquest partit, especialment a la primera part, ha estat fàcil per ell. A la segona part, ell ha estat més implicat, sobretot en situacions d'un contra un, ha creat oportunitats, i jo estic content amb ell, amb la seva actitud. La seva actitud és bona. I entre els partits, rep tractaments, es recupera bé, i això per un jugador professional és el més important.
11: Mister, hola. Buenas tardes, Joan Ballero y Cadena Cope. Le quería preguntar por Koundé. Hoy ha sido titular, además ha marcado gol. Él en este parón con la selección ha reconocido que la temporada pasada seguramente no estuvo a su mejor nivel. Le quería preguntar cómo le ve y qué espera de él.
7: No, good. It's like
8: Jules. Jules és un professional al 100%, una persona professional al 100%, i això és el que jo veig cada dia. Ell sempre intenta competir, vol competir, vol millorar, entrena molt, sempre està concentrat per fer-ho millor. I el meu equip li ajuda molt, l'està ajudant molt en aquest moment. I per mi aquesta és la situació. Clar, nosaltres sempre pensem en l'equip, quin és el jugador que està millor en cada moment i en cada partit. Es tracta de l'equip i tothom ha d'acceptar que potser han de sortir des de la banqueta i no com a titulars en alguns partits. I és que té molta qualitat aquest equip, és la nostra força. Tenim molts jugadors amb molt bon nivell, amb molt bona qualitat. I per guanyar títols, per guanyar grans coses, això és important. I a més tenim un ambient increïble a l'equip. Ho veig cada dia i ho valoro molt, perquè no és normal. És una cosa especial el que tenim aquí i estic molt content.
12: Hola, señor Flick, aquí Víctor Lozano en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Tampoco es fácil empezar una liga ganando los 8 primeros partidos. De hecho, solo una vez en la historia lo ha hecho el Barcelona. Me gustaría que me explicara qué significa para usted este dato y cuál es la clave de este equipo para conseguir un dato estadístico tan importante. Hoy día, con el fútbol tan igualado, es muy difícil ganar 8 partidos.
7: Sí,
8: per descomptat, és difícil. Però nosaltres només ens centrem, com dic sempre, en el següent partit. El següent partit és contra el Galatasaray, no serà un partit fàcil i volem guanyar aquest partit. Volem fer història, tothom pensa igual. Tothom té una bona actitud. És fantàstic veure com entrenem amb qualitat, amb intensitat, dia sí, dia també. I a més és que ens ho passem bé, els jugadors també s'ho passen bé entrenant a aquest nivell. I és fantàstic veure això.
13: Hola, Hansi, aquí estás Josep Capel para Radio Nacional en directo para Toledo Deportivo. Me gustaría preguntarle por Gabriel Jesús. Si está más contento hoy por lo que ha ofrecido Gabriel Jesús con su gol y en ataque o con lo que ha aportado al equipo a nivel defensivo. Lo hemos visto muy implicado y recuperando muchos balones. Gracias.
7: Of course, everyone has to be involved.
8: Sí, per descomptat, tothom ha de participar a l'atac i a la defensa. Quan hem començat el partit, o quan comencem, quan sortim des del darrere, els laterals, els centrals estan inclosos, no?, en el partit, igual quan defensem. Els atacants també han de participar. I els punts forts que tenim ara és que tothom participa, tothom sent que té la responsabilitat d'ajudar l'equip, de formar part de l'equip, d'estar ben connectat. I això és fantàstic. I jo ja ho he dit abans del partit. Gabriel Jesús és un gran jugador. És diferent del Rafinha, això està clar. Però ja heu vist el gol que ha marcat. Aquest és el seu punt fort. Davant de la porteria ell sap des de quina cantonada ha de xutar i avui ha mostrat la seva qualitat i estic content per ell.
14: Hola, Hansi, ¿qué tal? Raúl de Radio Marca, felicidades por la victoria. Hoy Gerard Martín ha jugado su partido número 100 con el Barça, los 100 contigo de entrenador, creo. Si tuvieras que destacar un aspecto del juego en el que más ha mejorado él desde su primer partido en Valencia hasta hoy, ¿cuál sería? Gracias.
7: Well,
8: La seva confiança. Es nota, és la confiança que té ara.
7: Totally agree with the philosophy we want to play.
8: Ell s'ha adaptat a la filosofia que nosaltres volem aplicar. No és fàcil amb aquesta línia tan alta, però ell hi participa sempre. I quan juga, ha jugat molts partits en els que ha participat i hem deixat la porteria a zero. I, clar, tots els jugadors poden millorar, però el que veiem i el que ens demostra és que està a un nivell extraordinari.
7: He's a player.
8: És un jugador
7: is more underrated than
8: que està potser infravalorat.
7: I expect and for me
8: i per mi important part of our team. És una peça molt important del nostre equip.
15: Sí, Hansi, aquí Pol Bollos per Atlètic. Avui ha jugat Amèric de central i amb Koundé de lateral i volia preguntar per aquesta decisió, per què un lloc i un altre, i si amb tants partits com venen ara és complicat o com planteja lo de gestionar els centrals i les rotacions que fan, tenint en compte també que Christensen doncs està fora, com d'important és.
7: You know, this is our it was clear that
8: bé, estava clar, jo he parlat amb l'Eric, per cert, i també amb el Jules, tots dos volien jugar com laterals, però l'Eric també li agrada ajudar l'equip i això és fantàstic, així que hem decidit perquè Cobercí ha jugat molts partits i també va jugar molts minuts amb la selecció, però és un jugador jove i normalment els joves poden jugar tots els partits, però per nosaltres era important que descansés i també era bo deixar que juguessin altres jugadors perquè bé, veiessin que els necessitem.
16: Hola Hansi, aquí Sergi Vélez para Iniestazo. El equipo sigue a un gran nivel, como comentaba, tras el parón y no ha bajado el pistón. Yo le quería preguntar un poco dónde está el techo de este equipo, viendo que también ahora vienen semanas muy exigentes, como comentaba usted, y también que van a ser rivales mucho más exigentes que los de hasta ahora. Gracias.
7: For me it's you know
8: every game sabeu, tot, cada partit és diferent. És així.
7: We motivated in every game and
8: hem de sortir motivats a tots els partits.
7: That we are starting with the right attitude.
8: Hem de començar amb l'actitud adequada, endollats, donant i fent el que és necessari a cada partit. Per mi això és el més important.
7: Not every game is
8: i, clar, no tots els partits són iguals.
7: Today,
8: per mi, per exemple, avui no ha estat un partit fàcil, ja ho he dit abans. No ha estat fàcil crear oportunitats. Hem marcat el primer gol i el que jo volia és mantenir la pilota, fer-la circular per controlar el partit i crec que això és una cosa que podem fer molt millor i per tant potser haurem de millorar això. Hi ha algunes situacions també sempre volem encarar porteria, tirar cap endavant i perdem la pilota i després hem de córrer cap enrere per recuperar la pilota, no? I jo en aquestes situacions preferiria que que ho controléssim millor, que ho féssim millor, sí, sí, però clar, estem jugant a un nivell prou bo, eh? Però com a entrenador, clar, jo no sempre estic content amb totes les coses, però això és normal. Jo sempre detecto allò que cal millorar. Això forma part de l'evolució d'aquest equip també.
7: The mic is off.
17: Ahora sí, genial.
7: Sí.
17: No, le decía que el equipo no pierde como local en la Liga desde diciembre de 2024, después de aquella última victoria al Atlético de Madrid 1-2. Quería preguntarle cuánto de importante es para usted que el Camp Nou se convierta en un fortín donde sea muy complicado puntuar y no sé si dentro del vestuario se piensa en batir algún tipo de récord. Gracias.
7: Sí.
8: No juguem per batre rècords. Per mi, el que volem fer és guanyar els partits. I ja ho he dit abans, no? Ens concentrem en el següent partit, i en el següent, i ja veiem què passarà. Per mi, això és el que nosaltres volem fer cada dia, no? Volem guanyar el partit següent. I aquesta, per mi, és la clau. Això és el que volem fer. Res més, no volem batre rècords, no. Volem guanyar títols. I si hi ha un rècord inclòs, l'acceptarem, evidentment, però no és el més important per nosaltres.
18: Gràcies, bona nit.
19: El millor jugador del partit.
20: Doncs som-hi, escollim qui ha estat el millor jugador avui del Barça. El Costa ha votat Gabriel Jesús. Ricard, qui tries tu?
1: Gabriel Jesús.
20: Laia.
5: Gordon.
20: Bernat Soler.
4: Gabriel Jesús.
20: Mireia.
1: La Mireia, li perdonem el vot.
20: Doncs Marc i Carles.
21: Rodri.
20: Xavi Campos.
22: Gordon.
20: Coll.
21: Gordon.
20: Anaïs Martí.
0: Gordon.
20: Ostres, Gordon. Els oients també han escollit Gordon, que per tant avui és el millor jugador triat.
1: Quan ha guanyat Gordon a Gabriel Jesús?
20: Per dos vots.
1: Per dos vots. Per tant, la Mireia, encara que votés el brasiler, no canviaria la vida. Gordon, que n'hem parlat poc, però s'ha destapat, no?
4: La primera meitat, no?
5: Sí, sobretot.
4: El gol, presència...
3: Alguna bona jugada, sortint sempre cap a fora, cap a la seva cama esquerra, canviant de ritme i guanyant la línia de fons, ha fet patir Kiko Femení avui.
5: No, com que abans de l'aturada semblava que havia anat una mica, menys, una mica...
1: Sí, s'havia tapat amb el gol, eh?
5: Sí, llavors l'aturada amb Anglaterra ha estat molt bé i ara tornar-lo a veure així, bé, a mi m'ha agradat i...
1: I ja no té deute pendent amb el gol? Ja l'ha fet?
5: Home, jo encara espero algun golet una mica més bonic d'ell, no?
0: Que exigent, la Maria.
1: El primer...
5: Però està bé, és el seu primer gol, està bé.
1: S'ha d'obrir la llauna.
4: Ara, és curiós, perquè veníem d'abans de l'aturada de, diríem, com li diuen ara, el hype, no? El bon moment, el moment àlgid de Yemi, i venim de l'aturada, que fins i tot ens plantejam qui ha de ser titular, de Yemi o Gordon?
1: És que jo crec que això balancejarà molt, no?
4: Per això,
1: és
4: a dir, però a mi m'agrada que passi. Aleshores, aquesta plaça...
1: Sí, és aquesta, Dani Olmo Fermín, Espar Cancelo, aquestes opcions dividides 60-40, 50-50, t'agrada això?
4: Sí, sí, i especialment que hi hagi dos jugadors en atac, que els dos puguin oferir... que tantes coses positives, no? I si no ho fa un, ho fa l'altre.
1: Gerard Martín, 100 partits, heu dit?
5: Sí.
1: I Laia, no hi ha hagut samarreta?
5: Sí.
1: Ah, sí, ho
5: heu dit. Gerard Martín, sí. Ah, molt bé. Ho explicat la Mireia, al final, això... Però no és amb un quadre, sinó que li donen als companys, Rafinha ha baixat i li han donat tots a la gespa la samarreta.
1: D'acord. Molt bé, doncs la samarreta per Gerard Martín, la de Koundé haurà d'esperar.
20: Per cert, avui hem comentat que Mojica del Getafe ha jugat en 7 equips diferents de primera, doncs Carlos Aranda ho va fer en 8.
1: Carlos Aranda, aquell davanter, no? Clàssic, que ha sortit del Madrid.
20: Sí. Amb el Madrid, va formar part del primer equip, però no va arribar a jugar.
1: Aviam,
20: cap partit
1: de primera. Els 8?
20: Villarreal, Albacete, Sevilla, Numancia, Osasuna, Llevant, Saragossa i Granada.
1: Tots a primera, eh?
20: Tots a primera, aquests.
4: Home, doncs. Jo crec que tinc un altre jugador que també va jugar 8 aquí.
20: Ah, sí? Aviam.
4: Sandro Ramírez. El canari.
1: Sandro.
4: El que va estar al Barça.
1: Sí, aviam, què temps?
5: Està retirat?
4: No, crec que està bé a Les Palmes. Sí. Mira, va jugar al Barça, al Màlaga, al Sevilla, a la Reial Societat, al Valladolid, a l'Osca, al Getafe i a Les Palmes.
1: Home, doncs sí, 8-8.
4: I tots aquests a primera.
1: Doncs hem passat els laterals esquerres, els davanters, eh? Sandro i Aranda.
20: Que confirmem que és el rècord, aquest.
1: Seguirem-vos. Ah, confirmes que és el rècord, no hi ha ningú que superi els 8.
20: No hi ha ningú.
4: Ah. Aranda, si hagués jugat amb el Madrid, serien 9.
1: Clar.
4: Però clar, va jugar amb el Madrid, però no a primera divisió, però va jugar per algun partit de Champions. Per tant...
1: No compta. Ja. Bé, amb l'empat tècnic, si vols donar-li la samarreta d'or a algú, li dones a Sandra.
4: Aranda era una mica conflictiu.
1: Sí, va acabar implicat també amb alguna història d'apostes, em sembla, si no m'equivoco. Però vaja, no vull ara...
5: Obriu uns melons aquí, unes carpetes.
21: Va, tanquem, obriu melons i tanco resultats.
1: Què passa? Què tanques?
21: PSG 1, Le Mans 0 al descans.
3: I el Madrid com va?
6: El Madrid ara mateix, mira, minut...
1: Espera, ara anem al Bernabéu, anem a pams. Sí. Acaba els partits.
6: En joc, a punt d'arribar al descans a Itàlia, el Nàpols 2, Frosinone 0, abans s'ha acabat l'Inter 3, Parma 0, també s'ha acabat Anglaterra, el Manchester United 1, Tottenham 1, recordem, el Tottenham era QE.
1: Molt bé, si no ha parlat el Sergi, jo intueixo que és que tot està com ha començat, no?
18: Tot està igual, 0-0, però hi ha cosetes, eh? Mitja hora de joc, empat a 0 al Bernabéu. Mira, la primera coseta, quan s'ha presentat el Madrid, xiulada, tímida, però s'ha sentit a Mbappé. Quan han cantat el seu nom per megafonia, una mica de Bernabéu, l'ha xiulat. Això com a primer input. Després, amb el partit en joc, dues arribades del Madrid, dues arribades d'Mbappé, una pilota al pal i una bona intervenció de Gulatxi, el porter del Villarreal. I la tercera cosa interessant és que Mourinho ja està fent de Mourinho i ja li ha menjat l'orella una vegada el quart àrbitre i una vegada l'àrbitre de camp. El primer àrbitre, diguem-ne.
1: Qui ha estat millor fins ara?
18: El Madrid té més pilota, ha arribat dues vegades, però guanyaria els punts. Però és un partit de moment d'empat i és el resultat just.
1: Molt bé, doncs el Sergi, si no el sentiu és que no hi ha novetats. Podrem acabar la primera part segurament al tot gira, tota la segona part. Per tant, aquest partit, com explica el Sergi, fa la sensació que arribarà com a mínim obert al descans i per tant tot es decidirà als segons 45 minuts. Línies obertes, Sergi, per qualsevol incidència que passi en aquests minuts finals del tercer temps.
18: Perfecte.
20: Un partit que ja està al descans és el de futbol sala al Palau, el Barça-Xota, Xevi.
22: I gairebé et diria que està decidit, perquè és una escombrada. El Barça està guanyant 4-0, podria haver estat molt més gran el marcador, molt superior al Barça. Un gol de Touré, dos d'Adolfo i un últim a l'últim segon del primer temps del jove Roger Garcia, el jove jugador del planter. 4-0, guanya fàcil el Barça.
1: Bé, acabarem el tercer temps amb el tema de la Minya Mal. M'ha cridat l'atenció que Flick hagi parlat, que ha parlat amb la Minya Mal, que ha parlat amb Eric, que ha parlat amb Condé, totes aquestes converses prèvies. M'ha cridat l'atenció que Eric vulgui jugar de lateral?
23: I Condé perquè... també, no?
1: Sí, bé, Condé jo crec que ja ho ha assumit. Saps què passa, Xavi? Que evoluciona tant el futbol que jo crec que Eric i Condé tenen la sensació que en aquesta tendència d'un central que gairebé juga de lateral però és un tercer central, s'han sentit còmodes i veuen, jo crec, més possibilitats de selecció, més possibilitats de progrés en el seu equip. O sigui, veuen més espai per ser titulars i no em crida, ho entenc, però fins ara com Eric no s'havia manifestat gaire de que bé, tot li va bé, que Flick hagi dit que tots dos lluitaven per aquesta plaça i que Eric no té problemes però que volia jugar a lateral, m'ha sorprès. Però anem al tema Lamine Yamal, perquè ha dit que ha parlat amb ell i que Lamine no volia fer el canvi. Qui està preocupat o qui està convençut o qui té una decisió ferma sobre, o una opinió ferma sobre el cas Lamine?
23: El que decideixi Flick està bé.
1: Molt bé, Xavi.
24: I resulta que el que decideix Flick és el que vulgui fer Lamine.
23: Bé, avui.
24: No.
23: Un altre dia l'ha canviat.
1: Bé, sí, ha dit això, hauré de gestionar.
24: Sí, clar. No, però és evident. Jo crec que Lamine ja va jugar una altra lliga, per tant, tothom ho respecta, tothom ho entén, i ara sí que és cert que el propi Flick haurà de tenir una mica de mà esquerra. Però com hem viscut durant 10 anys amb Messi, i aleshores jo crec que Lamine ja té aquest estatus. Potser li ha arribat massa d'hora, però és que també massa d'hora s'ha convertit en un dels millors del món. Per tant, jo a mi em dóna la impressió que els seus companys, amb un estatus molt més gran històricament, com Rodri, com Pedri, possiblement per la trajectòria, tenen assumit que Lamine és un tio diferent, i un tio diferent, i que s'ha d'assumir com és. Jo crec que ho tenen clar tots.
0: I ha dit també Flick que és un jugador que recupera bé, que fa tractaments, que es cuida molt, i Ricard, jo ja sé que a tu no t'agrada parlar de la pilota d'or, però jo tinc la sensació que mentre segueix aquesta campanya ho jugarà absolutament. Sí, però ell té ganes de seguir explicant per què, no? De dir, sóc el jugador més important d'aquesta plantilla.
1: Però vull dir que això quan li donin la pilota d'or, o sigui, la pilota d'or en el fons serà una continuïtat, no canviarà res.
0: Si descansa per la Copa del Rei, doneu gràcies en les primeres rondes, perquè la sensació és que al final li donen la confiança per decidir sobre el seu propi cos i com està.
1: Que ho confessi Flick, com confessava Guardiola, que ho consultava Messi i ara Lamine Yamal.
0: Jo li he preguntat i es trobava bé. Doncs perfecte, fins que
23: m'ha dit que no.
5: Que no volia sortir.
1: Exacte,
5: no,
1: sí. Laia.
5: Jo, a mi, home, a mi m'ha sobtat que hagi dit públicament, que ja confirmi tan obertament públicament aquest tracte especial que té Lamine, que tots ens el podem imaginar, però és que ja el poses a l'alçada de Messi, que sí que d'acord, que ja ho sé, però a mi sí que em sorprèn que Flick parli tan obertament d'aquest tracte. És a dir, Lamine jugarà quan vulgui, una mica el que passava amb Messi. Ara, això comporta una responsabilitat també molt gran. Messi sempre era molt diferencial, sempre durant molts anys a l'equip. Llavors, mentre Lamine respongui, doncs jo entenc que la gestió de vestidors serà més fàcil. Llavors els companys respectaran aquest tracte especial d'estrella amb només 19 anys que té Lamine, mentre Lamine sigui, actuï com aquest crac que és ell al camp.
0: Ricard, sí, que Flick es deixa portar molt pel que veu als entrenaments.
1: Yeah.
0: I allà t'expliquen també que es queda Lamine dels últims i que es queda provant penals i que es queda fent de tot gairebé mitja hora més. Vull dir,
1: sí, jo una mica en la línia del Xavi, a mi Flick em transmet la sensació de seguretat. És a dir, no estic preocupat. Luis Enrique també va haver de gestionar això i també vam veure preguntar-li a Messi. O sigui, ho hem vist de molts entrenadors. Però n'hi ha que dius, ostres, és que aquest no el substituiré mai. I jo no descarto que Flick un dia digui, vine, que descansaràs uns minuts. O sigui, jo no veig Flick ja donant-li el comandament a Lamine sobre els minuts, sinó gestionant una mica, encara que sigui amb la comunicació amb ell, què ha de fer, Bernat?
4: Jo crec que cap jugador pot jugar-ho tot, i per tant estic a l'expectativa de veure com ho gestiona això Flick.
1: No les tens totes.
4: No, jo crec que no és normal que un jugador de 19 anys, per molt bo que sigui, decideixi si juga o no juga.
1: Bé, se li consulta, no ha dit que decideixi. No, sí, ha dit, jo gestionaré, sí. No?
5: No, però ha dit, li pregunta i ha dit que no
23: avui,
5: vol sortir.
23: Avui, el cas d'avui. A mi em sembla molt sa, a mi em sembla molt sa que Flick públicament reconegui aquesta conversa i aquesta decisió.
22: Com a context, avui Lamine, el futbolista que ha recorregut menys quilòmetres i amb un ritme inferior, perquè
5: però
22: fa
5: al final,
22: a velocitat mitjana.
5: Perdona, al final, si no juga els últims 10 minuts, no passa res. En el cap de... Vull dir, per la mina hauria d'entendre que
23: però
5: no passa res.
23: També havien de canviar Gabriel
5: obre...
23: Jesús, que estava rebentat.
5: Però dic, bé, avui, però sí, però ha fet més canvis abans, però vull dir que no és un partit únic que ha passat avui excepcionalment, vull dir que sempre costa molt canviar la mina. Però al final també, si un partit està resolt i tu surts els últims 10 minuts, encara que no hagis marcat, i entra un altre company que no ha tingut tants minuts, no passa res, també està bé. S'ha de trobar una mica l'equilibri, d'acord? Que Flick és molt bo gestionant i segur que ho trobarà la manera de fer-ho, però...
1: Però té una assignatura.
5: Sí.
1: Té una assignatura, i més amb els partits que venen. Sergi, minut de joc al Bernabéu.
18: Minut 38 de la primera meitat al Bernabéu, empat a 0.
1: Doncs aquí ho deixarem, perquè el David Clopés amb el tot gira i amb el Sergi Camps al Bernabéu ho puguin rematar. El moment de volar.
2: A Catalunya Ràdio, la TDT.
9: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
2: El vol del mussol. Amb Guillem Soler.
1: Bona nit, Guillem.
10: Molt bona nit.
1: Ja pots volar.
10: Que veiem el Getafe marcat tan aviat. Obrim la llauna, Gordon ha sucat. Tot i així, segueixen tancats. Getafe sempre defensa tapeït. Lamine no acaba d'entrar al partit. Ells sempre juguen al llarg. Guanyem amb regust amarg. L'equip més gos, més odiós. No hi ha espai. Contra aquesta gent no es gaudeix mai. El que trenca l'embús és Gabriel Jesús. Volem jugar i costa fer-ho. El Getafe no s'exposa ni amb el 2-0. Koundé fa el tercer. Hem estat prou bé. Estic content. No passa res amb aquesta gent. Lo important és sumar de 3. Deixeu que Lamine camini tranquil. Ningú ha pres mal i ara tots som del Villarreal.
1: Escolta'm, aquest somvient que sento de fons, aquesta, on voles avui?
10: Mai m'hagués imaginat fer una connexió. Estic davant del Sant Jordi escoltant les Oques Grasses, que he sortit un moment. He vist el partit,
1: no
10: corrents cap
1: creure.
10: Aquí. Sí, ho he fet tot, ho he fet
5: és
10: tot.
5: Boníssim.
10: I la veritat és que és... He pogut veure tot, o sigui... I la sí, veritat és
1: el Barça,
10: ara,
1: Oques Grasses... Quin dissabte, Guillem?
10: Sí, tinc un amic que m'ha portat amb la moto i ho hem pogut fer tot.
1: Molt bé, doncs records a les Oques, que avui sí que
10: és
1: hi és l'últim,
10: És històric, és històric.
1: Doncs gaudiu, bona nit.
10: Que vagi bé, moltes gràcies, companys.
2: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: d'avui, així ha començat el Barça a la Lliga. 3-0 avui amb gols de Koundé, Gordon i Gabriel Jesús. 5 punts d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid. Ves a saber quants respecte al Madrid. Ara el tot gira amb el David Clopés. Perseguit la segona part del Madrid-Vilareal i a ICAT o Casgrasses. Podeu triar entre Catalunya Ràdio i ICAT. Aquesta nit teniu una oferta deliciosa. Nosaltres us retrobem dimarts a Istanbul, a la Lisa Millen. Torna a la Champions. Galatasaray Barça, a les 9, com sempre, una hora abans des de a la TDT. Bona nit. Bé, avui descanseu, però primer gaudiu.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.

0: Ni l'aturada de seleccions atura el Barça. Tres setmanes després, el Barça ha recuperat el joc allà on l'havia deixat. I això que avui el rival era el Getafe. Victòria contra el sempre rocós Getafe i ja preparats pel Dragon Khan que s'acosta. Dimarts, Champions a Istanbul. Dissabte, Lliga al Camp del Betis i després la traca. Barça-PSG i Barça-Madrid. La sensació és que aquest Barça de Flick res l'altera. Tant se val si toca rotar o no, ni si el rival és el Getafe que munta muralles defensives. El què i el com no varia. Tot a lloc, el Barça no falla.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona nit, les 10 i reobrim les portes. D'aquí uns minuts seran les 10, 3 quarts de 10 i reobrim les portes del Tot Gira. Després de la TDT d'aquest Barça 3, Getafe 0, ara li toca al Madrid. Tot gira per viure en directe el que queda de primera part i tota la segona part d'aquest, de moment, Madrid 0, Villarreal 0. El Madrid ara mateix a 8 punts del Barça, però queda encara molt partit al Bernabéu. La nit, això sí, encara pot ser més rodona pel Barça. Va, cap al Bernabéu.
2: Els partits del Madrid també al Tot Gira.
3: Final! Final! La Lliga bull al Tot Gira! La Lliga bull a Catalunya Ràdio! Ha caigut al Madrid!
4: Sabíamos antes que va a ser un partido difícil.
0: Tot gira amb el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, el Manel Gil, el control central, i el Roger Bosà de Vistaire i el control de xarxes. Hola, Arbo.
5: Bona nit.
0: Partit encara a la primera part, aquest Madrid 0, Villarreal 0. Entrem al Santiago Bernabéu. Sergi Camps, què tal? Bona nit.
6: Què tal, David? Bona nit.
0: I avui d'analista el Xavi Campos, que ja ha seguit el primer temps de cua d'ull a la TDT. Què tal, Campos? Com estem?
7: Molt bé.
0: 0-0, eh? Camps, de moment el Madrid, no sé si amb moltes o poques idees, però li està costant el partit, eh?
6: Poques idees, David. Minut 44 gairebé de la primera meitat, empat a 0. El Madrid amb més pilot, això sí, dues fogonades d'Mbappé, una pilota al pal, però vaja, el Madrid que no troba la manera de trepitjar amb autoritat l'àrea contrària. Partit molt galdós, amb un Mourinho nerviós a la banqueta. Per tant, jo crec que el Madrid avui patirà per guanyar el Villarreal.
0: Per aquells que es connectin ara, recordem amb qui està jugant el Madrid, amb qui està jugant Mourinho, amb aquesta notícia, tot i que després ja veurem si Mourinho ens diu que simplement l'ha fet descansar per allò dels quilòmetres amb la selecció del Brasil. Vinícius és suplent.
6: Sí, Courtois a la porteria, defensa per Trent, Konaté, Rüdiger i Carreras, mig del camp per Tchouaméni i Valverde, doble pivot, Guller a la dreta, Diomandé a l'esquerra, Bellingham pel mig, fent de mitja punta i com a davanter, Kylian Mbappé.
0: I amb qui juga el Villarreal?
6: Goulache a la porteria, defensa per Freeman, Pau Navarro, Veiga i Cardona, mig del camp per Foyt, Gay i Comesaña, a la dreta el català Ilias, a l'esquerra Moleiro i com a davanter, Ayoce, també és català Cardona, per cert.
0: Xiula, per cert, avui?
6: El senyor Díaz de Mera, des del bar per Alejandro Muñiz.
0: Bé, Campos, de moment el Madrid partit atrevessat el que té el Bernabéu,
7: sí, costa, home, és que el Villarreal va començar molt malament la temporada després de l'arribada d'Íñigo Pérez a la banqueta, però ja s'havia refet abans de l'aturada les últimes jornades amb algunes victòries i és un bon rival i el Madrid de moment no té la brillantor i la lucidesa mínima per avançar-se.
6: No, compta res, ni un segon de temps afegit al Bernabéu.
0: La xiulada, sí. Sí, hi ha hagut xiulada, molt clara.
7: I la xiulada, Sergi, diries que és per...
6: No, pel Madrid.
0: Sí.
6: Ja ho deia abans a la TDT, quan han presentat els equips, quan han presentat Mbappé al Bernabéu, una miqueta doncs ha xiulat Mbappé, no una xiulada generalitzada, però sí que s'ha fet escoltar, i ara al descans, doncs sí, com dieu, xiulada a l'equip, jo crec que no ha agradat gens la primera part del Madrid al Bernabéu.
0: Què ha donat de si, per aquells que no hagin pogut seguir la primera part, què ha donat de si futbolísticament aquest primer temps, Sergi?
6: Doncs mira, el que us deia abans, dues oportunitats del Madrid clares, una d'Mbappé al pal, una altra que s'ha resol amb una bona intervenció de Goulache, el porter hongarès. Dues targetes grogues, una per Veiga, el Villarreal, i una per Bellingham.
0: Un segon, podem sentir Sergi Cardona a Movistar, un segon.
8: I descanso en Vigo. Con el show de...
0: No el podem sentir, perdona, digues, Camps.
6: No, deia, una targeta groga per Barba, una per Veiga al Villarreal, una per Bellingham al Madrid, i ja està, realment, el Villarreal, doncs, actiu Moleiro per l'esquerra, actiu també Ilias per la dreta, però sense massa definició, i el que us deia, un Mourinho que sembla que ara està deixant barba, com a punt també una mica de color, doncs menjant-li d'orella al quart àrbitre i també a l'àrbitre principal.
0: Explicaves també, t'he sentit abans a la TDT, que parlant de de xiulets n'hem sentit ara, no molt generals, però sí que els hem sentit al final de la primera part. La gent no està contenta amb el joc del Madrid, almenys en aquest primer temps, que també hi ha hagut xiulets en les presentacions amb Mbappé per allò d'aquell capítol amb la bicicleta durant l'atura de seleccions, eh?
6: Sí, sí, ho explicava abans, s'han presentat els jugadors un per un i quan l'speaker ha anunciat per megafonia el nom de Kylian Mbappé, una part del Bernabéu, no generalitzat, però una part del Bernabéu sí que ha xiulat el jugador francès després d'aquesta polèmica de la bicicleta que Mourinho, això sí, es va encarregar doncs, de sufocar una mica a la roda de premsa prèvia a aquest partit.
7: Vinícius ja s'ha escalfat, oi, el tram final de la primera?
6: Sí. Sí, sí, sí, Vinícius s'ha escalfat, amb la resta, amb un bon grapat de suplents, també Cucurella entre ells, i durant l'escalfament, diguem-ne, prèvia a la primera meitat, ha estat l'objecte de desig de les càmeres de televisió que s'han focalitzat, doncs, en Vinícius escalfant amb els suplents, una cosa que no passa massa sovint aquí al Bernabéu.
0: Bé, ja ens ho dirà Mourinho al final del partit. Si era un tema de rotacions, segurament és la seva via d'escapatòria fàcil per poder argumentar el perquè de la suplència de Vinícius, però mira, tinc a l'Orfeo Suárez connectat des de Madrid. Hola, Orfeo, què tal? Bona nit.
5: Hola, bona nit, David.
0: A tu quina olor et fa aquesta suplència avui de Vinícius? Rotacions o alguna cosa més?
5: Bueno, que el Vinícius no està bé, que el jugador no està bé. Vull dir, pots protegir des del club a un actiu molt important, com és aquest jugador, però quan no està en forma, no està en forma. I jo crec que la decisió és clarament esportiva. És a dir, el Diomandé havia jugat millor els minuts que havia tingut, amb la seva selecció també ha estat millor... I jo crec que és una decisió clarament esportiva per guanyar el partit. És a dir, un jugador que t'ofereix en aquests moments doncs més rendiment o que creus que està millor, és la realitat.
0: Saps que Xavi Alonso quan es va atrevir a assenyalar Vinícius en aquell clàssic que el va substituir, recordaràs, gairebé podríem dir que li va costar el càrrec. Mourinho...
5: Això no passarà amb el Mourinho.
0: No passarà amb Mourinho, eh? Val.
5: No, això no passarà amb el Mourinho. No, perquè el Mourinho és, diguéssim, és l'aposta... No dic l'aposta finalista del Florentino Pérez, però és una aposta de molt risc i és l'aposta per un entrenador que ha de prendre decisions. I avui ha pres una decisió que, per mi, esportivament, és una decisió encertada. Altra cosa és com acabarà el partit, perquè el que veiem és un Madrid amb els mateixos problemes de sempre. Hi ha una mica com si fos una metàstasi, no? Aquesta falta de lloc i els problemes que té al centre del camp, no? Però que tens un jugador que és fonamental, que t'aporta molt quan està en forma, perquè bueno, ja coneixem el Vinícius, no? Però que des de l'inici de temporada no hi és al camp, no? No sé, pot posar l'excusa de rotacions, de que ve d'un viatge molt llarg amb el Brasil, d'Austràlia, l'Índia, que tot això és cert, però clarament per mi la decisió és clarament esportiva, perquè en canvi veiem el Guler al camp. És un jugador que li agrada a l'entrenador. És un jugador que li agrada l'entrenador, insisteix, perquè també necessita aquest lloc, no? Insisteix amb el Guler, per sobre el Bernardo Silva, per sobre altres jugadors, però per mi la decisió ja veurem què dirà el Mourinho, per mi és clarament esportiva decisió.
0: Et volia preguntar, Orfeo, per Vinícius i l'altre nom propi, per Mbappé, que avui és titular, això sí que hauria estat impactant que l'hagués deixat a la banqueta Mourinho, però ja hem sentit alguns xiulets en la presentació per megafonia al Bernabéu quan anunciaven el nom d'Mbappé, el tema de la bicicleta, el capítol de la bicicleta, una mica no sé si provocant o no el seu entrenador. Com estan les coses amb Mbappé?
5: Amb l'Mbappé hi ha, diguéssim, hi ha una mica de decepció dintre del club, però això no és d'avui. Ja de la darrera temporada, que és un jugador que et marcarà sempre molts gols, que segurament serà pitxitxi moltes temporades que sigui al Madrid, però és un jugador que al club li agradaria que tingués més compromís, més lideratge dintre el vestuari en els moments dolents, no? I el que fa l'Mbappé quan hi ha moments dolents, doncs és fer la seva vida. No és un, no sé, per parlar del Raúl, del Fernando Hierro, del Sector Ramos, d'aquest tipus de jugador, del Modric... No, aquest lideratge no el té aquest jugador o no el vol tenir, i el que té és una actitud una mica, de vegades, més que provocadora, jo diria, perquè l'altre dia en una tertúlia em deien que havia estat una mica torpe el jugador, que era poc intel·ligent, i dic, no, si algú és l'Mbappé és un jugador molt intel·ligent. Molt intel·ligent. I el que fa, jo crec que és una mica reclamar el seu espai i dir, jo soc jugador del Madrid, soc professional, marco 40 gols, 30 gols que sigui, però jo tinc el meu propi espai. I no ho dic per la bicicleta tant o per això de la fotografia anant a un acte a París mentre estava lesionat. Sobretot des de la posició que va prendre amb el tema de la samarreta de festa. Per mi això és clau d'un jugador que es fundeix a la disciplina, que tindrà un comportament professional, però que la resta de coses marca la seva línia. I amb el Madrid això doncs, no li agrada. Li agradaria que l'Mbappé, a més de ser aquest jugador i aquest grandíssim golejador, costa de més un jugador amb més compromís per als arguments del club, no? Per exemple, el president i el Mourinho critiquen els àrbitres i a l'Mbappé li dona una entrevista a l'AS amb aquesta campanya per la pilota d'or i el primer que diu és que els àrbitres humans s'equivoquen i no segueix la línia del club. Això dintre del club no agrada. Hi ha algú dintre del club, algú exceptiu, que deia que era un d'això, que feia el teu treball, però no feia res. Bueno, sempre que marqui més de 30 gols no hi haurà cap problema. Quan això no passi, tindrem cas en Mbappé.
0: Amb l'Orfeo Suárez, amb els nous propis de la setmana d'Mbappé i de Vinícius, que avui, ja ho sabeu, és suplent. Veurem si surt a la segona part. Orfeo, gràcies, que vagi molt bé.
5: Gràcies.
0: Una pausa i venim de seguida amb la segona part.
2: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
10: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
11: Per què ens cal avui desencadenar el present?
10: Atura't, pregunta't i reflexiona.
11: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
10: Ajuntament de Barcelona.
12: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
13: Entendre és obrir els ulls.
14: Obrir la ment.
15: Obrir la ment.
16: Obrir la ment.
17: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
18: L'Art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, al celler de Sanui, màgia i humor amb filigranes, Tandor and Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'Art a l'Horta. Cultura per viure i descobrir l'Horta de Lleida.
19: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
20: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
19: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
2: Cada dissabte a les 11 de la nit...
20: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
2: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
21: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
22: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
21: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
23: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
21: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
24: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
2: El suplement.
21: Com sempre, a Catalunya Ràdio.
25: Com que em veig, em riu.
21: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Tot gira. Amb David Clopés.
0: De seguida cap al Bernabéu amb la segona part d'aquest partit que de moment el Madrid de Mourinho empat a 0 amb el Villarreal. Recordeu, som a 15 dies del clàssic al Camp Nou del Barça-Real Madrid. El Barça ha fet la feina, ha guanyat 3 a 0 el Getafe. Ara cal veure si és capaç o no el Madrid de Mourinho de fer el mateix i sumar els 3 punts. Tot just abans d'obrir també jornada a Champions. El Madrid ho farà aquesta setmana davant la Roma. A Roma. Roma-Madrid, partit de Champions que tindrà el Madrid. El Barça jugarà en aquest cas al camp del Galatasaray. Galatasaray. Parlant de futbol internacional, Arbus, estem pendents del PSG. El Paris Saint-Germain juga partit de Lliga.
6: I guanya els 52 de partit, juga contra el Le Mans. Ha marcat Lucas Beraldo de penal, guanya l'equip de Luis Enrique. 1-0 ara mateix, 52 de partit.
0: Ferran Torres, per cert, és titular.
6: Titular. Dro, també, Dro Fernández.
0: I també Dro. Molt bé, a banda d'això, també mirem cap a un amistós. Hi ha aturada de seleccions a la Lliga Femenina, no hi ha Lliga F aquest cap de setmana, i està jugant la selecció espanyola davant els Estats Units, a Washington. És el primer dels dos amistosos que li han programat a Espanya davant d'Estats Units. El primer el juguen ara mateix a Washington.
6: I guanya 0-2 al 63. Ha marcat Patrick Guijarro el primer gol. Ha fet aquest primer gol del partit. L'ha substituït ara, per cert, un altre del Barça, Clara Serra Jordi. Juguen també les catalanes Alexia i Laia Codina.
0: Lliga CB de bàsquet. Està jugant des de les 9 de la nit al Bàsquet Girona, el seu partit a la pista del Breogán.
6: I déu-n'hi-do, perquè perd de 20 al descans. Breogán 61, Girona 41.
0: I sentíem abans també a la TDT el Xavi Soler des del Palau Blaugrana explicant-nos que ja estava dat i beneït a la primera part al descans del partit del Barça de futbol sala davant del Xota Navarra. Xavi.
1: Ho està. I ara mateix es suma un altre gol a Adolfo pel 5-0. El Barça jugant amb 3 dels 4 jugadors al camp del filial. 10 minuts pel final. El Barça s'endurà els punts. Barça 5, Xota 0.
0: Molt bé. I una d'hoquei patins, perquè aquest cap de setmana es disputa la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins. A Viegas i Riells hi tenim el Macià. Hola, Macià.
3: Com estem, David?
0: El pavelló de Can Vedell, ho dic bé?
3: Ho has dit meravellosament bé.
0: Fantàstic.
3: Sí, sí. Doncs aquí estem de moment buscant una final demà, que sabem que tindrà un equip que ha passat tot i no fer cap gol, que és el Vigas i Riells. El partit s'ha decidit als penals, diguem-ne, als directes, i n'ha marcat un, la Gala Soler. Per tant, doncs, Vigas i Riells finalista, i en aquest segon, David, doncs sí que queda clar que el Cerdanyola és molt superior. De moment està guanyant el descans 3-0 contra el Voltregà.
0: El Vigas i Riells, que dius que ha passat, ha eliminat el Palau, oi?
3: Sí, és correcte. Estaven jugant el quart contra el cinquè de la Lliga Espanyola passada, diguem-ne. És a dir, dos equips que al marge del Vilassana, que no ha acudit en aquesta Lliga Catalana, no ha vingut perquè totes les jugadores estan en seleccions, portuguesa, argentina o espanyola, serien els primers catalans, no? Doncs bé, ha sigut un partit més aviat avorridot, i en canvi en aquest segon, escolta, el Cerdanyola està volant.
0: Ara que dius això del Vilassana, 12 jugadores del seu equip repartides entre les seleccions al Mundial, aquesta nit estarem pendents de la final d'aquest Mundial Femení d'Hockey Patins, Asunción, al Paraguai, jugarà la selecció espanyola contra l'Argentina. Partit que començarà a la 1 de la matinada. Demà ja comença el Mundial masculí també al Paraguai en aquests World Sky Games. Minut i marcador ara mateix, Macià.
3: Bé, comença la segona part d'aquesta segona semifinal. Cerdanyola 3, Voltregà 0.
0: Passen 2 minuts de les 10 de la nit. Me'n torno cap al Santiago Bernabéu, perquè és a punt de començar la segona part d'aquest Madrid 0, Villarreal 0. Sergi, veus si hi haurà algun canvi?
9: No, crec que no. Veig jugadors escapant-se, els suplents dels dos equips, però crec que no hi haurà cap canvi. Però vaja, de seguida quan surtin els jugadors, t'ho confirmo.
0: Recordem que ara mateix, Campos, el segon és l'Atlètic de Madrid.
14: Sí,
0: avui
14: del Barça.
0: Sí, ha fet la feina, ha guanyat la victòria.
14: De moment, abans de començar aquesta jornada, era 6 punts del Barça, havia perdut dos partits, el camp del Betis i el camp de l'Atlètic de Madrid. Però, clar, ara mateix amb aquest empat quedaria a 8 punts del Barça després de 8 jornades, que, clar, no és una diferència definitiva, però comença a ser important.
0: I amb clàssic a les portes, al Camp Nou, clar, dues això jornades, seria una oportunitat d'or pel Barça en cas d'aconseguir la victòria. Bé, s'ha d'acabar aquest partit, òbviament, i el Barça ha de jugar contra el Madrid. I tindrem, a més, una jornada pel mig. El Barça, recordem-ho, cap de setmana que ve juga al camp del Betis, el Madrid setmana que ve jugarà a casa contra el Sevilla. Diumenge 9 de la nit, per dir que per cert també seguirem en directe.

0: És clara, una de les dues grans ocasions del Madrid a la primera part, un xut d'Mbappé al pal després de centrar des de l'esquerra d'Álvaro Carreras. Després Mbappé ha tingut un contra un a camp obert que no ha sabut definir bé, ha aturat el porter del Villarreal, Gulaxi, i és un canvi que compromet poc tàcticament el partit de moment.
1: Aquesta setmana, Campos, s'ha parlat molt a Madrid de si Mourinho ja li donaria l'opció a Thiago Pitarc de ser titular o de tenir minuts pel problema que tenen al mig del camp. De moment és suplent, i per tant el Madrid segueix amb aquesta doble formada per Valverde i Tchouaméni.
0: Sí.
1: Creus que els hi pot aportar a Thiago Pitarc al mig del camp un canvi o una millora en la circulació?
0: No em sembla un jugador que estructuralment al Madrid el pugui canviar de cara, la veritat.
1: Comença segona part, Camps.
2: Sí, senyor. Primer minut de la segona part al Bernabéu. Empat a 0. Ara hi ha un jugador del Villarreal que es dóna a terra a la zona del lateral dret del conjunt de la plana. La primera trompada de Cucurella, en aquest cas sobre Ilias, duel de catalans, i he parlat ara a la mitja part amb periodistes d'aquí de Madrid, David, i textualment m'han dit que això pot acabar fatal. Han estat les paraules que m'han dit aquí, fent un corrillo, que diuen aquí a Madrid.
1: El partit o la temporada?
2: El projecte Mourinho. Yeah. Ja comencen a desconfiar del portuguès, però vaja, queda molt. A la té el Madrid, intentava canviar de banda a banda, gairebé Rüdiger d'esquerra a dreta, la pilota molt llarga, la recupera el Villarreal, se la veia de banda, la té el conjunt de la plana en línia defensiva.
0: Vinícius s'escalfa o no en aquest inici de segona?
2: Doncs mira, veig tres jugadors i diria que un d'ells és Vinícius. Sí, m'agafa molt lluny, però diria que un d'ells és ell. Sí, són tres jugadors del Madrid. Pel Villarreal, quatre homes escalfant-se a la banda. La té el Madrid, compta que s'aproxima a la porteria de Gulaxi. Per la banda dreta, la té Valverde, podria fer la centrada, l'amaga, l'endarrereix cap a Tchouaméni, li torna a Valverde, fent gairebé d'extrem dret Valverde, l'endarrereix un altre cop cap a Bellingham. Se la van passant Bellingham i Valverde. I va Arda Güler, a prop del vèrtex dret de l'àrea del Villarreal, encara lluny de porteria, però tot això pel carril dret de l'atac del Madrid. Centrada cap a l'interior de l'àrea, la pilota que es passeja per davant de la porteria d'Aulachi, la bloca el porter hongarès.
0: Al Madrid li costa molt, com està sent la tònica en aquest primer tram de temporada, generar perill a partir de l'atac posicional. És molt més perillós, sempre ho ha estat històricament, sobretot els últims anys, quan atacava camp obert, amb espais, Vinícius, Mbappé, companyia, quan ha d'atacar amb els equips rivals enfonsats, juntets, a prop de la seva àrea, al Madrid li costa molt.
1: A la primera part, al Madrid, per cert, 5 rematades a porteria, una entre els tres pals i el pal, que ens explicava abans el Sergi. És veritat que el Villarreal ha generat molt poc, només 3 rematades a porteria, que no ha anat cap d'elles entre els tres pals.
2: I avui, doncs, mira, que es trenca aquell mantra que diu que quan Mbappé i Vinícius juguen, el Madrid juga pitjor, perquè avui Mbappé juga sol i el Madrid està fent un mal partit. Però vaja, veurem com acaba. La té el conjunt de Mourinho, línia defensiva, Cucurella, a la zona de lateral esquerra. S'ajuda amb Valverde, intenta prolongar la pilota per la banda esquerra al Madrid, se li escapa la pilota, però la recupera el Villarreal, serà servei de banda a la zona de banquetes.
0: Perceps nervis, tu, al Bernabéu, més de malestar, nervis per dir, escolta'm, que si avui empatem, el Barça marxa 8 punts.
2: Sí, o sigui, veig, Xavi, una situació, abans ho deia l'Orfeo, d'última bala amb Mourinho i de no saber què ha de fer el Madrid si això va malament. És a dir, jo crec que no saben què fer si Mourinho no és l'home. Sincerament, veig una situació d'última bala i de carreró sense sortida. La té el Villarreal per la banda dreta, compta que pot ser bona la centrada d'Ilias cap al punt de penal, la talla Rüdiger, la pilota marxa, servei de banda favorable al Villarreal, molt a prop del córner, al carril dret.
1: Ara al Castilla, recordem-ho, hi ha Julián López de Lerma, d'entrenador, i per si volen mirar cap a casa, que és aquell jugador espanyol, efectivament, sí, que va debutar amb el primer equip.
2: I torna el Villarreal per la banda dreta, Ilias, contra dos jugadors, li prenen la pilota, potser havia sortit, la té el Madrid, però la regala el Villarreal, ara tot el Villarreal en camp del Madrid, hi havia però servei, ja no, la té el Villarreal, pensava que l'àrbitre havia assenyalat que la pilota havia sortit, però la continua tenint l'equip d'Íñigo Pérez, que porta dues victòries seguides, esperem que avui pugui aconseguir la tercera.
0: Havia començat fatal la temporada del Villarreal, Íñigo Pérez fins i tot havia reconegut certa impotència per canviar la tendència del seu equip i convèncer els seus jugadors, però ja van guanyar dos partits.
1: Dos empats i tres derrotes en les 5 primeres jornades.
3: I marca el PSG, que reacciona gol de Kvaratskhelia al Parc dels Prínceps, 60 de partit, PSG 2, Le Mans 1.
1: Si guanya el PSG, com es col·loca a la Lliga? Perquè va començar també molt malament.
3: Ara seria cinquè.
1: Cinquè. Sí. Qui és el líder? El Mònaco, no? D'en Sufati?
3: Sí.
2: I va molt bé també l'Illa de David Ancelotti.
3: Va segon.
2: Que també és un home

0: Algú en aquest corrillo, com diria aquell, s'ha medit el nom de David Ancelotti, però vaja, crec que és una mica arriscat apostar pel fill de Carlo Ancelotti per una banqueta de gran abast com és el Madrid. Al Bernabéu no hi passa massa res, eh? La té el Villarreal, ara en zona defensiva, gairebé al mig del camp, la té Gay, creua la divisòria, cerca central, ja en camp del Madrid, vira el joc cap a la banda dreta, la buscava Ilias, pilota molt llarga, servei de banda favorable al Madrid.
1: Ens han ensenyat ara una imatge de Mourinho a la banqueta, cridant, fent algun tipus d'indicacions, però sí, m'ha fet la sensació...
2: Desconcertat, eh? Una mica desconcertat.
1: Sí, sí.
2: Sense trobar respostes.
1: M'ha fet la sensació que els demanava als seus jugadors que anessin a pressionar, eh? No sé, la sensació pel gest que feia.
2: Sortirà Vinícius, Sergi.
0: Sí, ara l'hem vist posant-se les proteccions als canyells, per tant, Vinícius que sortirà, hem de dir que Diomandé no ha fet un partit massa brillant, per no dir que no ha rescat bola, per tant, jo crec que serà el canvi que farà ara Josep Mourinho. Diomandé avui ha tingut l'oportunitat, crec que no l'ha aprofitat.
1: Diomandé va tenir l'oportunitat segona part del derbi.
2: No va fer malament, són els seus millors minuts.
1: I ho va fer bé. Clar, tens 3 setmanes pel mig, però per molts a Madrid es va guanyar la titularitat. El que passa que avui està molt discret, com tot el seu equip, eh?
0: Sí, sí. Compte que hi va Mbappé, gairebé a afrontar Mbappé, carrega la cama, no la deixa, la pilota cap a la banda esquerra, cap a Diomandé, precisament, i atrepitja ara Diomandé, podria fer el xut, no el fa, pilota endarrerida cap a Tchouaméni, fa el xut, rebotat, la bloca, no, la refusa Gulachi, de manera poc ortodoxa, però la té el Villarreal en línia defensiva, hi havia falta, serà pilota pel Villarreal. El Madrid que no pot, eh? El Madrid que ara sí que farà el canvi, entrarà Vinícius, veurem qui és el substituït, ara us ho confirmo, serà Trent, serà Trent, serà, farà un canvi de sistema aquí a Mourinho, perquè marxa al lateral dret, Trent, i entra Vinícius.
2: Valverde anirà al lateral dret, sí, segurament.
0: Sí. Guler, potser el doble pivot, no? Sí. Diomandé a la dreta i Vinícius a l'esquerra.
1: A veure.
2: Sí, no?
1: Xiulets, eh, alguns.
0: Sí, una miqueta, sí.
1: Aplaudiments i xiulets, una mica de tot. Més aplaudiments que xiulets, però algun xiulet.
0: Doncs Valverde, que escolta, si no m'erro, Xavi no volia jugar de lateral amb Xavi Alonso.
2: No.
0: Ara ho està fent amb, amb Mourinho.
2: En aquesta solució situació sí. És una emergència, és una necessitat perquè l'equip sigui més ofensiu i també pot aprofitar tot l'espai de la banda dreta, a veure com barreja amb Diomandé i a veure quin és l'impacte de Vinícius avui que ha estat suplent, si surt estimulat o si manté la línia de la temporada que ha estat molt grisa.
0: Doncs veurem com ho fa el brasiler. Ara té un servei de banda al Madrid, a la banda esquerra, en camp propi, el servirà Cucurella, a la sala de banquetes, molt a prop d'Íñigo Pérez. La serveix Cucurella, primera pilota que toca Vinícius, l'endarrereix cap a Rüdiger. Rüdiger encara més endarrere, cap a Courtois, a l'àrea petita, a l'àrea pròpia. La desplaça cap a la dreta, cap a Konaté. Konaté alça el cap, pressionat tímidament per Ayoce, desplaçament llarg de Konaté buscant Diomandé, li guanya la partida de la defensa del Villarreal, però la torna a recuperar el Madrid, compte que és Valverde, que creua la divisòria i li deixa Vinícius a la zona de l'extrem esquerra. Podria fer jugada d'extrem Vinícius, encara el submarcador Vinícius, trepitja ara Vinícius. Vinícius fa la centrada, la pilota refusada, compte que Diomandé pot xutar, xuta, fora! Fora el xut de Diomandé, pilota bastant franca a l'interior de l'àrea, al carril dret, Diomandé ha xutat, però la pilota molt desviada per damunt de la porteria del Villarreal.
2: La passada de Vinícius era una mica mossegada, no ha arribat neta, diria que la intenció de Vinícius sí era trobar Diomandé a l'altra banda de l'àrea, però la pilota ha sortit mig rebotada i la rematada de Diomandé no era fàcil perquè havia de calcular bé la trajectòria de la pilota, col·locar bé el cos, no ho ha fet i ha marxat força desviada per sobre.
1: És en qualsevol cas la primera rematada de la segona part del Madrid.
0: Ara la torna a tenir Vinícius a l'extrem esquerre un altre cop. Vinícius contra Freeman, s'encanen un contra un, la pilota rebotada, hi haurà córner pel Madrid des del seu perfil esquerre. De moment, Vinícius, mira, que ara alça els braços Vinícius, demana el suport de la seva afició, respon al Bernabéu.
2: Ha entrat amb energia, Vinícius. La primera acció amb aquesta passada per Diomandé, que ha acabat amb rematada, ara ha forçat un córner, en 3 minuts ja ha tingut una mínima incidència en el partit.
0: La penjarà de Guler des de l'esquerra, alça el braç dret, el jugador turc. Pugen les torres, l'àrbitre Díaz de Mera, que entra a l'àrea per demanar una mica d'ordre als jugadors dels dos equips. Discuteix amb Diomandé, també amb Rüdiger. Se servirà el córner al Bernabéu, minut 10 gairebé de la segona meitat, empat a 0. Ara mateix el Madrid a 8 punts del Barça. El córner que encara no es pica.
2: No diguis gaire això dels 8 punts del Barça.
0: Sí, home, hem de ser atrevits, Xavi,
1: sempre,
0: va.
1: Sempre em colles a mi quan...
2: Però aguanta una mica més, una estigueta.
0: Fins als 10 minuts finals, va. I el córner, que encara no s'ha picat perquè hi ha ball de bastons a l'interior de l'àrea, sí que es fa, la pilota al primer pal, la refusa de la defensa del Villarreal, lluita Elias amb Rüdiger, li guanya la partida al central del Madrid, serà servei de banda favorable al conjunt de José Mourinho, a la zona de banquetes el servirà Cucurella.
1: El que veig és que al Villarreal potser li faltaria un
2: puntet
1: d'ambició, no?
2: Amenaça,
1: contrari, sí. Molt tancat, sí. Al darrere.
2: Sí, a més el Villarreal acostuma a tenir algun jugador, Renato Veiga, el central portuguès, Gay, al mig centre, que acostumen a fer algun regal.
0: Ara farà un doble canvi al Villarreal, entraran Romero i Saliba, sortiran Foix i ara us confirmo l'altre jugador.
2: Sergi Cardona, no?
0: Ara us ho confirmo. Santi Comesaña. Sí.
1: Romero, l'ex de l'Espanyol, que no està sent titular.
2: I Sergi Cardona manté posició, sí?
0: Ara t'ho diré.
2: I Romero potser juga per davant, o sigui, fa un 4-4-2 més clàssic. Estava jugant gairebé un 4-3-3, que no és... que sí que és habitual a Íñigo Pérez, però no tant amb l'històric Villarreal de Marcelino, i això acaba de començar, i tenien dubtes.
0: A Marcelino jugava amb el subclàssic 4-4-2,
2: sí, exacte,
0: durant molts anys. Ara la pilota, hi ha una falta favorable al Madrid, el Bernabéu protesta.
2: Sí, sí, Carlos Romero, l'ex de l'Espanyol, ha entrat per fer de jugador mig de camp a la banda esquerra, i Saliba, si no m'equivoco, es col·loca també en aquesta posició per la banda dreta.
0: Doncs parten al mig del camp del Villarreal, Gay, Romero i Saliba.
1: Romero, que va començar com a titular la Lliga, els quatre primers partits, quatre primeres jornades amb el Villarreal va ser titular, però l'inici no va ser bo de l'equip i ell va ser dels que va pagar els plats trencats i ara està sent suplent.
0: La té el Villarreal, línia defensiva, Gay, que baixa a construir, s'ajuda amb Renato Veiga, que té targeta groga, li passa Pau Navarro, l'altre central, tímida pressió d'Mbappé, el Villarreal, que ara li costa una mica sortir del darrere, ho fa bé, però Moleiro, l'aguanta el Villarreal. Hem vist poc a Moleiro, Xavi, avui, un jugador que a mi m'agrada molt.
2: Un xut a la primera part, sí. S'ha buscat la vida des de la banda esquerra i ha fet la típica diagonal, ha acabat amb xut que era en bona posició, però la trajectòria ha estat molt alta del xut de Moleiro. És que el Villarreal... tímid.
0: Compte que va el Villarreal, Xavi, perdona, el xut, fora! El xut del Villarreal s'ha plantat a l'àrea del Madrid d'una manera molt fàcil. Moleiro, precisament, parlàvem d'ell, s'ha plantat a l'àrea, ha xutat i la pilota ha sortit fregant el pal a l'esquerra de la porteria
2: darrere,
0: de Courtois. L'han
2: tocat per darrere i es queixa. Crec que Tchouaméni ha fet una acció defensiva interessant, tocant per darrere Moleiro just quan havia trobat l'espai després de fintar ja a l'interior de l'àrea. Demanava córner, no sé si falta Moleiro, però finalment res.
1: El toca lleugerament pel darrere, sí. No sé si toca pilota o no, però és veritat que la finta era boníssima per trobar espai per fer el xut.
2: Freeman ha estat molt bé, lateral dret del Villarreal, que ha conduït, avançat fins a trobar Moleiro a prop de l'àrea, i això Moleiro té molta qualitat i ha generat aquesta ocasió.
0: Ara Vinícius, que contraataca, ell contra el món i força un córner. Bons minuts de Vinícius, sí. Molt actiu en aquests primers minuts del Brasil del partit. Córner favorable al Madrid des del perfil esquerre. El tornarà a picar de Guler.
3: A França fa el tercer al PSG, gol d'Acliouche. Ara mateix el 71 de partit, PSG 3, Le Mans 1.
0: Picarà el córner Guler, ho fa, la pilota llarga buscant el segon pal... La pilota, intercanvi de refusos, el Villarreal intenta treure-la des del darrere, la perla, recupera el Madrid, que dibuixa la jugada des del darrere, Escocorella, qui tanca l'equip, el cercle central ja en camp del Villarreal, però l'endarrereix cap a Courtois, que ha sortit de la porteria.
1: Per cert, el bàsquet Girona no millora, en el seu partit de Lliga CB a la pista del Breogán.
3: Al contrari, es fa més gran la ferida, perd de 25 ara mateix a Lugo, Breogán 78, Girona 53 ara mateix al tercer quart.
1: El Girona, que de moment en dues jornades han guanyat un partit i n'ha perdut un altre, fa tota la pinta que perdrà en aquesta tercera jornada el segon partit.
2: El Breogán ha començat molt fort, crec que són tres victòries en tres jornades de CB.
1: El Breogán són, de fet, co-líders amb Baskonia i Madrid.
2: L'entrena Luis Casimiro Palomo, l'entrenador del TDK Manresa, campió de Lliga a finals de 90.
1: Els únics equips que no han perdut en aquestes dues primeres jornades són Baskonia, Breogán i Madrid. I ara mateix, si guanya Breogán, es col·locaria líder en solitari, provisionalment.
0: El Bernabéu era un xut de Vinícius des de l'esquerra, molt tímid, molt fluix.
2: Però molt actiu Vinícius, en aquests 10 minuts, si és que arriba, potser fa 7-8 minuts. Aquest xut ha forçat un parell de corners, aquella assistència per Diomandé. S'ha notat l'entrada de Vinícius sense ser exuberant ni trobar el seu millor registre, sí que voluntat no li falta.
0: No, realment bons minuts. Ara tindries el xut des de l'esquerra de l'àrea, rebotat en Cucurella, la torre Daniel Villarreal, segona vida en aquesta jugada. Pape Gay que xuta, Courtois! El xut de Pape Gay des de més enllà de la frontal, mossegat el xut, ha intervingut bé Courtois, la pilota en cras, viva la té, Elias a la banda dreta, l'endarrereix cap a Freeman, tot el Madrid a l'àrea pròpia, era el Villarreal aculant el conjunt de Mourinho a la seva àrea i torna per la banda dreta, és Elias, podria centrar, podria xutar, s'ajuda amb Gay, arma la cama Gay, xuta Courtois! Segona intervenció de Courtois, la pilota surt, servei de banda favorable al Villarreal.
2: Són tres accions del Villarreal, aquella de Moleiro i aquests dos xuts de Pap Gay que ha salvat Courtois. El primer xut de Pap Gay més difícil que el segon.
4: Sí, perquè la toca un jugador del Madrid.
2: Sí, la toca i s'enverina el xut en aquest segon. Aquí Courtois ha fet una acció de seguretat sense excessius problemes, però vaja, nova porteria, s'espavila el Villarreal, s'està obrint el partit després dels canvis del Madrid i passaran coses en aquesta última mitja hora.
4: I ja heu sentit, xiulets, alguns xiulets al Bernabéu, la gent no està contenta.
0: Compte, aquí torna Villarreal, el xut, fora. Ara el xut s'ha atrevit des de molt lluny. Renato Veiga, la pilota marxa per damunt de la porteria de Thibaut Courtois.
4: Deixa'm passar pel Palau perquè s'acaba partit de la Lliga de Futbol Sala del Barça davant del Xota Navarra. Xevi.
5: No quiero més ja el xiulet per indicar el final del partit, perquè el partit ha estat absolutament plàcid pel Barça, que ha guanyat 8-0. El Barça que marxarà al descans a l'aturada per seleccions a dos punts dels dos líders, Jaén i Palma, que van guanyar tot en tercera posició.
4: Perquè el Barça es va deixar un empat, oi, en una jornada?
5: Sí, contra el Cartagena, aquí al Palau, és els únics punts que s'han deixat i és el que fa que ara mateix no comparteixi aquest lideratge amb Palma i Jaén, que han guanyat els 5 partits.
4: 15 punts Palma i Jaén, el Barça tercer amb 13 punts. Gràcies, Xevi, et deixem anar a vestidors.
5: Molt bé.
4: Ens quedem al Bernabéu. Compte que el Villarreal fa el pas endavant, el que li reclamava.
0: Sí. Minut 16 de la segona meitat, empat a 0 al Bernabéu. S'havia estirat al Madrid amb l'entrada de Vinícius, però ara ha contraatacat el Villarreal amb aquesta doble ocasió que ha salvat Courtois.
4: Estan tenint més pilota.
2: Sí, més actiu i més ambiciós. Estan sent més incisius en aquest tram de partit que ens fa pensar que el Villarreal, sent valent, pot aconseguir alguna cosa encara més positiva que un empat al Bernabéu, però també fa més perillós al Madrid, que amb espais ja sabem com se les gasta.
0: Ara compta que hi va Valverde, fa la diagonal, la passada cap a l'interior de Diomandé, gol! Gol de Diomandé, la pilota l'anul·la l'àrbitre, hi havia fora de joc, Ali ha assenyalat a línia que hi havia fora de joc, Diomandé que es queixa.
2: A veure la posició de Freeman, al lateral dret del Villarreal, o sigui, Diomandé està avançat, més avançat que el central, segur, i que el lateral esquerre del Villarreal, que Sergi Cardona segur. Freeman potser s'ha quedat penjat una miqueta en directe, m'ha semblat.
4: Ara aquesta presa pot ser bona, per poder-ho veure.
2: Doncs no és fora de joc, no serà gol. Freeman habilita la situació de Diomandé. Sergi, diria que el revisaran i donaran gol de Diomandé.
4: Sí, és clar.
0: Valverde que va parlar amb l'àrbitre, l'àrbitre li diu que ho estan revisant al VAR. La pilota de Valverde cap a Diomandé. Diomandé a l'interior de l'àrea, xut creuat, ha superat el porter del Villarreal. I Freeman, com diu el Xavi, és el jugador que pot trencar aquest fora de joc.
2: És una vegada important, una falta de concentració de Freeman que no respecta la línia de defensa dels seus companys.
0: I dona gol el senyor Díaz de Mera, assenyala el punt del mig del camp perquè la pilota se serveixi de centre, els jugadors del Madrid que ho celebren al córner, Diomandé que fa petons a l'escut, envia petons a la seva afició, tot el Madrid al córner celebren aquest gol al minut 17 de la segona meitat, s'avança el Madrid, Madrid 1, Diomandé Villarreal 0.
4: Doncs bé, ho deia el Xavi, ha fet el pas endavant al Villarreal, n'ha tingut 3, dues d'elles molt clares, aquells dos xuts de Pac Gay que ha tret Courtois, però el Madrid amb una n'ha tingut prou a la segona part per avançar-se al marcador. Gol de Diomandé, no estaven fora de joc, era bastant clar que Freeman s'havia quedat despenjat. Madrid 1, Villarreal 0. Clar, ara sí que Xavi, el Villarreal ha de fer el pas endavant de manera decidida si vol sucar avui al Bernabéu.
2: Sí, ara convé que el partit continuï com estava sent en els últims 5 minuts perquè això donaria més opcions al Villarreal. És una bona passada, és una bona acció de Valverde. Diomandé rep, controla amb l'esquerra, xuta ràpid amb la dreta, el xut és molt bo, creuat, toca el pal, diria, dret de la porteria del Villarreal, però clar, aquesta jugada la valida la falta de concentració de Freeman del lateral dret del Villarreal, que si manté la línia dels seus companys, deixaven fora de joc a Diomandé, ja va dat, i això li ha costat el gol al Villarreal, marca Diomandé. Sergi, no sé si és el primer gol de Diomandé amb el Madrid.
0: Juraria que sí, però ara t'ho miro.
3: És el primer, sí.
1: Sí, de la manera que ho ha celebrat, es nota que és el primer que fa amb el Madrid. Bé, doncs 1-0. El Madrid ara mateix que recupera aquesta distància de 5, de més 5 pel Barça.
2: Sí, 6.
1: Ah, 6, perdó.
2: 5 és amb l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, esclar, amb l'empat seria en 8. En el cas de victòria es mantindrien els 6 de diferència entre Barça i Real Madrid. 1-0, ha marcat Diomandé, guanya el Madrid, però el Villarreal.
0: Al Bernabéu mourà la banqueta Íñigo Pérez, veig a Mikotadze, el davanter georgià que entrarà.
2: Bon canvi.
0: Sí, sí. Té pólvora a la banqueta, també hi té Gerard Moreno, que potser ja no és el Gerard Moreno de les bones èpoques, però...
2: és important Gerard Moreno en aquest Villarreal, encara molt important, diria.
0: I em sembla que també entrarà el jugador català, eh? Per tant, doble canvi ofensiu.
2: Bons canvis.
0: Mikotadze i Gerard Moreno. A la gespa, però, minut 20 de la segona meitat, el Madrid que guanya 1-0 el Villarreal, gol de Diomandé, la té el conjunt d'Íñigo Pérez. La perd, però, el conjunt visitant, la recupera el Madrid, cercle central, és Arda Güler. Gira sobre si mateix... s'ajuda amb Bellingham, a prop de la zona de banquetes, el jugador anglès. Entre tres jugadors, fins i tot, se n'en surt Bellingham. Molta qualitat el jugador anglès. Fa la jugada maradoniana, ara el frena en falta Pape Gueye. Falta fa prop al Madrid, en camp rival, a prop del cercle central.
2: Bellingham està sent el millor jugador del Madrid en aquest primer tram de temporada. També ha tingut bones actuacions en l'aturada per seleccions amb la selecció anglesa. Avui potser és el partit menys lluit i on està sent menys important Bellingham pel seu equip, pel Madrid.
0: Mira, es fan els canvis, marxarà Cardona i Ilias Akomaş i entraran Gerard Moreno, el capità, i Mikotadze.
1: Bé, doncs, més benzina per aquest Villarreal que buscarà en aquests quants minuts queden pel final?
0: Doncs, mira, 20 minuts més l'afegit, mal comptats.
2: Gerard Moreno, que ocuparà una posició, diria que a la davantera, amb Mikotadze, Carlos Romero baixarà a fer de lateral esquerra, i a veure com va quedar el Madrid.
0: La té el Madrid a la zona de l'extrema esquerra, Escocorella. S'ajuda amb Vinícius, la trepitja el brasiler, l'endarrereix però cap a Rüdiger. Rüdiger la trepitja i encara més enrere cap a Courtois, que surt de l'àrea. Ara s'estira una mica el Villarreal per fer la pressió, però ve el Madrid, tranquil des del darrere. És Arda Güler, envoltat per dos jugadors, la envia cap a Vinícius, la talla el Villarreal, però la torna a recuperar el Madrid. És Tchouaméni a la zona de mitjos, oxigena el joc cap a la banda dreta, cap a Valverde. S'ofereix Diomandé, la té, creu a la divisòria Diomandé, per la banda dreta. La té Bellingham, abans uns metres Bellingham, podria carregar la cama Bellingham, no ho fa. Ara sí, xuta Bellingham, refusa amb el cos a Renato Veiga i la té el Villarreal, zona de mitjos.
2: Algú l'entindrà, el Villarreal. Li interessa mantenir el partit viu fins al tram final, perquè un segon gol del Madrid sí que pràcticament no deixaria sentenciat, però vaja, si és capaç de competir el partit fins al final, segurament serà capaç de generar, amb la qualitat de Gerard Moreno, amb la mala bava de Mikotadze, alguna ocasió per intentar aconseguir l'empat.
0: Sí, sí. Ara protestava el Bernabéu una falta de Cucurella. Mourinho, que ara el veureu per televisió, també tornant a menjar-li l'orella al quart d'àrbitre. Déu-n'hi-do, tu.
2: Hi ha targeta. Hi ha hagut targeta, em sembla que per Mourinho. Targeta groga.
0: Doncs l'apuntem, la targeta pel jugador per l'entrenador del Madrid.
2: Ha semblat que era per Mourinho, eh? Tampoc no t'ho podem assegurar, però la realització televisiva ens convidava a pensar-ho.
0: Ara ho confirmem. La pilota del Villarreal per la banda dreta. Compte que pot ser bona. La té Gerard Moreno. Trepitja ara Gerard Moreno. Xut de Gerard Moreno. La refusa amb el cos Tchouaméni. El xut del català des del vèrtex dret de l'àrea. Ha refusat bé el jugador francès. La té el Madrid des del darrere. Intenta sortir amb qualitat Arda Güler. I fa un barret al seu marcador, que ve Arda Güler. La pilota però la talla el Villarreal. Intercanvi de refusos i la pilota morirà per fora de banda a la zona del lateral dret del Villarreal.
1: Per cert, a punt d'acabar-se aquest amistós que està jugant la selecció espanyola femenina de futbol a Washington, davant els Estats Units, està guanyant 0-2, i acabarà amb 10, oi? Han expulsat a Atenea, potser?
3: Atenea, que havia sortit al 88 i l'han expulsat ara al temps afegit, al 91.
2: Per una estirada de cabells.
1: Sí, de cabells, sí, això mateix, una jugadora dels Estats Units. Per cert, que he vist que Clara Serra Jordi, la jugadora del Barça,
6: anat al descans.
3: Sí, 45 minuts, ha substituït a Patrick Guijarro, que ha fet el primer gol. Alexi haurà jugat 70 minuts i jugaran tot el partit les també catalanes Laia Codina i Iona Batlle.
0: Compte al Bernabéu, perdona Xavi, la doble oportunitat del Madrid. Primer Mbappé ha aturat bé Guirassy i després Bellingham gairebé a porteria buida. Ha xutat els núvols, bona acció del Madrid, s'ha salvat el Villarreal.
2: Hi havia fora de joc d'Mbappé, Sergi, a l'inici de la jugada, diria, ha indicat Dia de Mera, l'àrbitre del...
0: Doncs mira, res. Encara que hagués marcat, no hauria pujat al marcador.
2: Bé, bé, l'hauríem d'haver revisat perquè a mi em sembla molt ajustada la posició. Atenea del Castillo l'han expulsat per una estira de cabells, no perquè hagi perdut els nervis, sinó en una acció del joc, en un duel.
6: Sí.
2: No ha calculat bé on col·locava la mà i ha acabat estirant dels cabells a la jugadora dels Estats Units.
0: Últimament es veuen moltes expulsions
2: sí.
0: així.
2: Sí,
0: el futbol
2: sí.
0: femení, déu-n'hi-do. Sí, sí. A la té el Madrid, al Bernabéu, és Bellingham fent de Vinícius, que Bellingham marxa del seu marcador, el jugador anglès, molta qualitat, trepitja àrea per l'esquerra, Bellingham, compte Bellingham, podria xutar Bellingham la passada cap a punt de penal, el xut i el gol. El xut del Madrid, el segon, marca Vinícius, s'han intercanviat els papers, Bellingham fent jugada d'extrem per l'esquerra, ha agafat la moto, ha entrat a l'àrea, passada enrere, i Vinícius ha posat el peu, gairebé porteria buida, i ara ho celebra tot l'equip al córner, també José Mourinho, que ha fet un sprint per anar amb la pinya dels jugadors per celebrar el gol. Madrid 2, Villarreal 0.
4: Sí, sí, Mourinho dirigint-se directament a Vinícius.
2: Un teatre del bo.
4: Sí, sí, cridant-li a la cara a Vinícius, eh? I entenc que encoratjant-lo, però mira, mira, com Mourinho li parla a la cara a Vinícius, abraçant-se ara també en Bellingham. Bé, el xou de Mourinho. Jo després d'aquest gol, en què podríem dir que pràcticament tres quarts del gol és de Bellingham.
2: Ho ha dit molt bé, Sergi. Bellingham fent de Vinícius, que ha fet un dribbling molt típic de Vinícius, fent-se una autopassada enganyant el defensor, que en aquest cas era Pau Navarro, que ha estat molt lent i Bellingham ha guanyat profunditat per la banda esquerra, ha arribat gairebé a la línia de fons i ha fet la centrada perquè Vinícius fes el 2-0 a plaer. A mi em sembla que aquest gol pràcticament sentencia el partit.
4: Sí, perquè ara ja...
0: I compte que hi va l'àrbitre, no sé si ha revisat l'acció, Xavi, podria haver-hi alguna cosa?
2: A mi no...
0: Veig l'àrbitre que se'n va a la zona de banquetes, demana calma als jugadors i crec que està mirant la pantalla talla del bar, eh?
2: O sigui, fora de joc, evidentment...
0: No hi hagi alguna cosa, eh?
2: Evidentment no n'hi ha. La jugada de Bellingham diria que comença a camp propi.
4: I la rematada també és meneta.
2: Sí, sí.
0: Doncs està revisant alguna cosa el senyor Díaz de Mera. Ara veiem la repetició. Revisa l'acció de Bellingham, però vaja, jo no hi veig res. Ara avança la jugada. No sé què està revisant l'àrbitre.
2: A veure, Vinícius... fa una empenta sobre, diria que és Freeman.
0: Vaja,
4: que és qui arriba tard en la pressió sobre Bellingham.
2: No, sí, sí, no és Freeman, és el que ha sortit.
0: I
2: a
0: sí,
2: la...
0: mira, l'està expulsant, està expulsant Vinícius
2: sí.
0: per una agressió a un jugador
2: No, perquè li enganxa el cabell, l'enganxa dels
0: sí,
2: cabells,
0: doncs mira,
2: Sergi.
0: Ho estàvem dient del futbol femení,
2: sí,
0: també passa
2: sí.
0: el futbol masculí, i alerta perquè Vinícius entra en revolta contra l'àrbitre.
2: A salivar, és l'enganxada
0: jugador...
2: de salivar.
0: Els companys d'equip li estan dient a Vinícius que no generi més polèmica, que marxi, que no generi més problemes. Doncs alerta, perquè Mourinho també està doncs, per allà intentant
2: però
0: parlar.
2: Però està ben aplicat el reglament. Mira, sí, que feia sí, un sí. minut que estàvem explicant l'acció d'Atenea. I aquí Vinícius intenta treure's de sobre la pressió de saliva per guanyar metres a la seva cursa en velocitat i utilitza les mans i estira del cabell de la melena de saliva.
4: Sí, claríssim, claríssim.
2: Sí, sí.
4: Clar, el que li passa a Vinícius és que saliva es creu en la cursa de Vinícius,
2: sí.
4: ell s'empipa perquè realment l'està obstruint el pas
2: sí,
4: i la seva reacció
2: cabell.
4: És estirar-lo als cabells.
2: Sí, però,
4: és vermella.
2: Se li va molt bé perquè no es deixa caure ni reclama res. És que el reglament està ben aplicat perquè des de fa no gaire si estires dels cabells a un rival això suposa directament la targeta vermella i en 5 minuts a Washington i a Madrid han passat dues
0: sí,
2: accions
0: sí.
2: idèntiques que han suposat dues expulsions i aquesta canvia el partit
4: Sí, sí, totalment,
0: bé,
4: perquè passes
0: llavors...
4: del 2-0 a l'1-0 perquè no puja el gol al marcador i es queden 10 al Madrid.
0: Això no va dir-te, sí, sí, el paradigma del partit canvia totalment perquè el segon gol del Madrid lògicament no puja al marcador, per tant el Villarreal que només per 1-0 i ara amb un jugador més i la roda de premsa de Mourinho d'avui, segons com canvia el partit, també serà maca,
4: Bé, és que no,
2: el reglament està ben aplicat, a mi em sembla excessiu expulsar un jugador per una acció així. És veritat que ho diu el reglament, però
4: és a dir,
2: si se li va no dur rastes, no hi ha enganxada als cabells.
4: Sí, però sí, tu no veus que hi ha intenció? M'ha fet la sensació que ell s'empipa perquè li talla el pas
2: sí.
4: I allarga la mà i li estira els cabells.
2: Tampoc és una, sí, però no és una estirada que es manté durant segons. És una estiradeta. Sí, és una
4: però el gol s'ha d'anul·lar.
2: Sí, el reglament ho diu. Evident. A mi no m'agrada el reglament, però està ben aplicat.
3: Li hem llegit els llavis a Vinícius, deia que locura, li deia l'àrbitre ara.
0: Doncs mira, del gol que havia marcat a l'expulsió, i ara veig que Mourinho mora a la banqueta, entrarà Camavinga, suposo per doncs, donar-li fortalesa al mig del camp.
4: De temps en queda. Escolta, dona-li una miqueta de xitxa al micròfon d'ambient.
0: Això ara ho controla des de control central, David.
4: Ah, hem doncs canviat ara, sí. Ara li diem al Manel Gil si li pot donar una mica de xitxa a l'ambient.
0: Hem canviat el sistema de controlar el son ambient. La té el Villarreal, entrarà com dic Camavinga, ja es prepara per entrar el jugador francès. El Madrid jugant amb 10, la té però el Villarreal, línia defensiva, Renato Veiga. Ara el Villarreal, que té molts jugadors atacants, ha fet un doble canvi ofensiu abans a Íñigo Pérez, han entrat Nico Tadze i Gerard Romero, s'ajunten amb Moleiro, amb Ayoce, déu-n'hi-do la pólvora que té el conjunt de la plana per intentar fer mal avui al Bernabéu. La té per la banda dreta Ayoce, s'ajuda amb Freeman. La pilota que passa li va a Pape Gay, tot això gairebé a la frontal de l'àrea del Madrid. La banda dreta és per a Ayoce. Podria fer jugada d'extrema. Encara Cucurella, Ayoce. Entra a l'àrea Ayoce. Centrada, rebota amb Cucurella. La pilota, però encara es vipa, la té Freeman. Podria centrar-la. La torna a tenir Ayoce. Centrada cap al punt de penal. La intenta atacar Gerard Moreno. La pilota refusada. La refusa el Madrid, la té el Villarreal a la zona ampla.
3: I final a Washington, en aquest amistós de la selecció espanyola femenina, que ha guanyat 0-2 en aquest partit, en el qual, com dèiem, Atenea ha acabat expulsada. Ha durat 2 minuts, gol de Patrick Guijarro, que ha estat titular, 45 minuts per Guijarro, també per Serra Jordi, 70 per Alexia, i han jugat tot el partit les també catalanes Laia Codina i Ona Vall.
4: Dimarts que ve...
0: Compte el xut i Courtois! L'aturada de Courtois, que salva el Madrid, la pilota a l'interior de l'àrea, diria que Gerard Moreno fa el xut i
2: Romero.
0: Courtois posa la mà, Carlos Romero, un altre ex de l'Espanyol que xuta, i Courtois que posa la mà, la pilota córner.
2: Encara amb més dificultat, perquè crec que toca, no sé si en Konaté o en Rüdiger, el xut de Romero, i encara l'enverina més.
0: La pilota és viva, la té el Villarreal, córner en curt, ara tot el Madrid a l'àrea pròpia, compta que pot ser bon el xut de Renato Veiga des de molt lluny, la pilota refusada es fa pegar i xuta des de l'interior de l'àrea, la pilota marxa per sobre del travesser molt desviada, se salva el Madrid, alerta perquè el camp comença a fer baixada en direcció a la porteria de Courtois, queden 14 minuts més l'afegit, el Madrid patirà el Bernabéu.
2: Reclamar córner ara... Gay sobre, després del seu xut, que havia tocat la pilota en Bellingham. No és així l'àrbitre, o sigui que porteria, servei de porteria pel Madrid.
0: I ara fa un canvi al Madrid, entre Camavinga, i si no em falla la vista, marxa Arda Güler. Per tant, canvi defensiu del Madrid.
2: Bé, més múscul, no?, per al mig del camp, per defensar aquest últim quart d'hora. El Villarreal ha de ser ambiciós, ha de ser valent,
0: no té
2: res a perdre. Està jugant amb un futbolista més al Bernabéu i és una bona oportunitat per intentar com a mínim aconseguir l'empat.
0: Mira, el Villarreal fa 3 partits que perd aquí al Bernabéu, 3-1, 2-0 i 4-1. Hem d'anar, mira, la xut del Madrid, la pilota que la refusa Gulachi, la pilota, la jugada quedava invalidada per fora de joc, finalment serà córner. El Madrid que fa 3 partits que guanya aquí el Villarreal al Bernabéu, i el Villarreal no guanya aquí des del 2023. Per tant, no és una bona plaça pel conjunt de la plana. Home, tindrà un córner al Madrid, des de l'esquerra.
2: Ni per la majoria d'equip de primer...
0: És correcte.
2: És difícil.
0: Mbappé, que ha tingut una bona oportunitat, ha salvat Gulachi.
4: Mbappé n'ha tingut poquetes, avui.
2: Sí, però ha generat algunes.
4: Aquesta era molt clara,
2: Un bon peu de Gulachi.
4: Bon peu de Gulachi.
0: Servirà el córner des de l'esquerra, serà Diomandé, la pilota cap al punt de penal, no hi ha rematador, hi ha el refús de Veiga, la pilota que acaba amb Cucurella, la rebenta cap al cel de Madrid, la pilota que cau, ningú la té dominada, ara és el Villarreal qui sembla que sí que la té en línia ofensiva per la banda esquerra, pot ser bona aquesta acció del Villarreal per la banda esquerra, s'apropa el vèrtex dret de l'àrea del Villarreal, fent jugada d'extreme Romero, compte que pot haver una centrada, la pilota cap a la frontal, cap a Gay, s'ajuda amb Saliba, a la banda esquerra la desplaça, la centrada que no arriba, la pilota cap a la frontal, podria ser vol xut, la xuta Saliba, la pilota refusa amb Bellingham, servei de banda favorable al Madrid, al carril dret, zona ampla, la servei ràpid al Villarreal, Tot el Madrid a l'àrea pròpia, tot el Villarreal en camp del Madrid, aculant l'equip de la plana, el conjunt blanc, Gerard Moreno des de la banda dreta, fent jugada d'extrem, Saliba, Freeman, tot això al carril dret, Gerard Moreno. Ara el Villarreal, que baixa les revolucions de la jugada, Renato Veiga vira la pilota cap a la banda esquerra, cap a Moleiro. Compte que pot ser bona aquesta acció. Gay a la frontal. Ningú s'atreveix, però, a intentar la passada definitiva. Renato Veiga cap a Gerard Moreno. A la frontal, a la dreta, la pilota cap a l'interior de l'àrea. Compte que pot ser bona la sessió enverinada cap endarrere del central del Madrid. Era Valverde, que l'ha endarrerit cap a Courtois amb el cap. Gairebé posa en problemes el porter Courtois, que l'envia a córner. Serà córner pel Villarreal des del carril esquerre. La servirà Moleiro. Amb la cama dreta, Moleiro. La pilota de Moleiro cap al punt de penal. No hi ha rematador, la refusa Tchouaméni. La pilota encara és viva. La té el Madrid, però, que intenta dibuixar la contra des del darrere. La torna a perdre l'equip de Mourinho. La recupera molt ràpid a Villarreal. Gerard Moreno des de la dreta. Bona jugada. I aquí hi haurà falta, i aquesta és perillosa. Falta a la zona de l'extrem dret del Villarreal. Es queixa Rüdiger, però la falta és claríssima i serà targeta groga.
2: És Konaté, no? És Konaté.
0: És Konaté, correcte, sí.
4: És una falta molt clara.
2: Es queixa moltíssim i amb molta convicció. Veurà la targeta groga. O sigui, a mi m'ha semblat falta clara, però quan un jugador es queixa com si l'estessin tractant tan injustament, comença a sospitar del davanter.
4: Sí, però és que a més aquí és que l'autopassada és molt clara. És li va al pas, li va... Sí, sí. Li alça, diguem-ne, el genoll a la zona del...
2: Sí, sí, el toca a baix, també. Sí, sí.
4: I a baix, també.
2: Xiu la falta per dos o tres contactes.
4: Bé, doncs és com un corna, sí, una mica més obert, i és bona pel Villarreal.
0: Serà Moleiro. El Xavi, que se n'en fot com equivoco dels jugadors. Xavi, confondre Rüdiger amb Konaté, aquesta me la perdones, no?
2: Konaté té més massa muscular.
0: Caram, tu. La picarà Moleiro des de la dreta. Compte que pot ser bona aquesta acció. És un córrer una miqueta més endarrere. Moleiro la juga en curt cap a Pape Gay. Jugada assajada, sembla, del Villarreal. Centrada de Pape Gay, molt passada. La pilota marxa per la línia de fons. Servirà Courtois de porteria.
4: Va tirar el Madrid, fins al final. 1-0, recordeu, guanya el Madrid, ha marcat Diomandé, però des de fos minuts amb 10 per l'expulsió de Vinícius, que ja veureu com portarà cua això.
2: I tant, Mourinho ha sortit a celebrar el gol de Vinícius, fent-se veure, evidentment, i la roda de premsa serà interessant.
4: Hi haurà foto amb l'estirada de cabells o no?
0: Home, estaria molt bé, eh?
2: Estaria bé, sí.
0: Estaria molt bé.
4: Home, és precisament per treure la foto, no? La imatge és molt clara, com l'estirada dels cabells. Molt... Altra cosa és que interpretin el reglament, però el reglament és el que és.
0: Sí, sí.
4: Per tothom.
2: No, i aviam, ja estirada els cabells.
4: Sí, sí.
2: O sigui, pot semblar millor o pitjor que aquesta acció suposi una expulsió.
4: I crec que el que és important és que és amb intenció. És a dir, no és allò fortuit, sí, que aixeques el braç i sense voler s'enganxa amb els cabells de Saliba.
0: Ara la té el Madrid, a la zona de banquetes, és que Corella la perd, fa rebotar la pilota en Freeman, serà el servei de banda favorable al conjunt blanc, a prop de la banqueta de José Mourinho, que el veig molt actiu en aquesta segona meitat, més que la primera.
2: S'està crispant el partit, després de l'expulsió, pica baralles, targetes, Mourinho s'aixeca,
0: sí, la
2: targeta
0: home,
2: per Rüdiger,
0: mira,
2: targeta
0: sí.
2: Per Rüdiger, hi ha uns quants jugadors del Madrid que tenen targeta groga, eh?
0: Mira, Konaté, Rüdiger... I Bellingham.
4: Espera, que em demana pas del Macià per confirmar-me final del partit Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. Ja tenim finalistes, Macià?
6: Doncs sí, a la segona semifinal no hi ha hagut color. El Cerdanyola ha fet 6 gols, 6-1 davant de l'Ultragà. Ha sigut molt superior, és un equip ja molt més sòlid. El Cerdanyola pràcticament manté el bloc de l'any passat i veient el que hem vist avui, doncs és el favorit. Però bé, el Vigas i Riells, que és l'altre equip que hi haurà a la final de demà, és l'equip de casa i, per tant, s'ha de tenir en compte també el factor porteria. En el món de l'hoquei és molt important tenir un bon porter i el Vigas i Riells la té, per tant doncs bé, Vigas i Riells han empatat a 0 un Palau, han passat els penals els directes i tenim final servida. Vigas i Riells, Cerdanyola.
4: Demà a la 1 del migdia. Gràcies, Macià.
6: Que vagi bé.
0: Al Bernabéu 7 minuts més l'afegit. Madrid 1, Villarreal 0, però Madrid jugant amb un jugador menys. La té el Villarreal, compte que pot ser bona. La pilota la té al conjunt de la plana, tot el Madrid, a l'àrea pròpia gairebé. El Villarreal aculant el Madrid a l'àrea pròpia, fent una jugada d'envol, movent-la d'esquerra a dreta. La té Gerard Moreno a la dreta. El vèrtex a dret de l'àrea del Madrid. S'ajuda amb Saliba, la demanava Llose, no li arribava la pilota. I ara compte que podria iniciar el contraatac al Madrid. Ara compte que hi ha una entrada duríssima. A primera vista m'ho ha semblat sobre Bellingham... i l'àrbitre que treu la targeta passa ja. L'entrada era sobre Mbappé, que ja marxava sol pel carril esquerre buscant fer jugada d'extrem.
2: Víctor Navarro, groga.
0: La groga és per Pau Navarro.
2: Pau Navarro, perdona.
0: I l'entrada és dura, m'ho ha semblat en primera instància. Ara veurem la repetició. Marxava sol Mbappé.
2: És a camp del Madrid encara. O sigui, fet que ja inhabilita la possibilitat que estigui en la zona aquella d'ocasió manifesta de gol. Bé, va baix, però és Mbappé qui acaba topant gairebé amb el peu de Pau Navarro. Bé, a mi la groga em sembla justa i justificada.
0: Ara Mbappé encara és al terra, estès a terra, parla amb l'àrbitre.
2: Perquè pica amb els tacs, però sobre els tacs d'Mbappé. Piquen tacs amb tacs, no pica els tacs de Pau Navarro contra el turmell d'Mbappé, que seria diferent.
0: Si a la vegada la repetició, també, quan cau la cama, li fa com una mena d'estrany a l'aire. Bé, Mbappé que ja s'aixeca, tindrà la pilota del Madrid, després d'aquesta falta, amb targeta groga per Pau Navarro. Per tant, Pau Navarro i Veiga, els dos centrals del Villarreal, que tenen targeta groga. Quan hi haurà un canvi al Madrid, entrarà Dumfries i sortirà Diomandé. Per tant, canvi defensiu novament del Madrid.
2: Sí, clar, defensar l'1-0 amb 10 futbolistes, surt un extrem i entra un lateral dret.
0: Dret, sí.
2: Perquè Valverde segurament guanyi alguns metres, però, clar, té més físic i més defensa Valverde que no pas Diomandé en aquella posició.
0: Doncs vinga, va, queden 4 minuts mal comptats, més l'afegit, i això s'haurà acabat. Encara han de passar coses avui al Bernabéu. Madrid 1, Villarreal 0, però el Villarreal que no ha dit última paraula. La té, però el Madrid servirà aquesta falta que s'ha produït ara fa ja uns quants minuts sobre Mbappé. Serà Rüdiger, la falta molt a prop de la banqueta d'Íñigo Pérez. Rüdiger de banda a banda, buscant Valverde, la prolonga Valverde amb el cap, la pilota no arriba a Mbappé, la refusa Renato Veiga, a la pilota que no té amo al mig del camp, la intenta baixar Saliba, diu l'àrbitre que en falta, serà pilota pel Madrid, al cercle central, ja en camp contrari.
2: Mil Villarreal m'està decebent una miqueta avui.
4: A mi també.
2: I a l'inici de temporada m'està sorprenent en negatiu, perquè Íñigo Pérez és un entrenador que el Rayo va fer molt, molt bé, que és molt raonable en tot el que planteja i en tot el que explica, i el canvi de club, de moment, no sembla que li estigui anant del tot bé.
4: I això que té recursos, és una plantilla extensa, que té pólvora en atac, però és veritat que, ja ho dèiem, la primera part molt conservadors, s'han fet el pas endavant a la segona part, però pocs recursos li hem vist a l'equip.
0: Home, em venen al cap pocs equips de primera divisió que tinguin Moleiro, Ayoce, Mikotadze i Gerard Moreno, per exemple. I Carlos Romero, vull dir, i Pape Gay, vull dir, tenen uns jugadors de molta alçada.
4: Per cert, Lliga Francesa s'acaba el partit del Paris Saint-Germain, que ha patit, però finalment ha guanyat.
3: Sí, ha guanyat 3-1 contra el Le Mans a casa. L'equip de Luis Enrique ara mateix és cinquè.
4: A 3 del líder, el Mónaco d'Ansu Fati.
2: Anem a criticar el Villarreal i a veure si es dona el mal del comentarista. Però si a mi em fa l'efecte, o sigui, veies el Rayo d'Íñigo Pérez jugar i veies sempre un equip valent cap endavant, sense por, amb molta personalitat, i aquest Villarreal, i m'ho va semblar també el Metropolitano, que van acabar empatant un partit que tenien guanyat jugant amb un més, i sembla com si els hi faltés convicció en traslladar al terreny de joc la idea de joc que segurament els transmet Íñigo.
0: Ara té Gerard Moreno a la banda dreta, a prop de l'extrem dret, l'endarrereix cap a Saliba, zona de tres quarts, més cap al centre, cap a Pape Gay, s'ajuda a Mayoce, la pilota d'interior de l'àrea, compta que pot ser bona, el xut, Courtois que bloca en dos temps, el xut de Mikotadze, aproximació tímida del Villarreal, però vaja, ha trepitjat l'àrea rival.
4: Doncs mira, Courtois en aquesta segona part ja ha fet, aquesta és més fàcil.
2: Una mica central, ha sortit el xut a Mikotadze amb l'esquerra, i
4: però ja ha fet tres aturades.
2: Sí, la veritat és que i aquella de Carlos Romero és boníssima.
4: Sí.
2: La primera Papgay també força bona. El Villarreal ha generat, però el que a mi em deixa com mig fred el
4: partit. Una mica fred, sí.
0: Ara compta, anava a dir que hi ha una falta sobre Mbappé, Mourinho que entra gairebé al camp, molt ostensible la protesta del portuguès.
2: Mourinho, a veure si acaba el partit, a la banqueta.
4: La falta és clara.
0: Sí.
4: Em deia que això una mica més, en aquesta segona part al Villarreal que no pas al Madrid.
0: Servirà aquesta falta al Madrid, pendents del temps afegit al Bernabéu, que, escolta, hi ha hagut molts canvis, un bar...
2: 5 minutets, 5-6 els... minutets...
0: Sí, el gol
2: mínim,
0: de...
2: No?
0: Jo crec que sí,
4: amb
0: però
4: la consulta
0: vaja...
4: al VAR pel tema de l'expulsió de Vinícius...
2: Sí, sí.
4: El VAR pel gol, també...
0: Molts canvis, si és mig minut per 5. Canvi, doncs mínim imagina't... 5. Ens apropem al minut 89, en queda un més l'afegit, el Villarreal, se li va a cerca central, encara en camp propi, desplaça la pilota cap a la dreta, cap a Freeman, creua la divisòria per la banda dreta, a Yoce, encara més a la dreta, però lluny de porteria, a la zona de banquetes, la torna endarrerir el Villarreal, cerca central en camp propi, la té, se li va, travessa la divisòria, ara la pilota cap a la banda, cap al centre de l'àrea, la refusa bé Rüdiger, el Madrid que treu aigua de la barca, però la treu bé, i el Villarreal que no troba l'opció d'entrar a l'àrea amb claredat. La torre tenia el conjunt de la plana. A la banda esquerra, ara, zona de mitjos. Se li va més centrat. La demana Gerard Moreno, cap a ell, cap a ell vaga la pilota. La té el català. A prop de la zona de banqueta s'ofereix a Yoce per fer jugada d'extrem. La rep a Yoce, encara Cucurella. A Yoce podria fer la centrada, no s'atreveix. Endarrereix cap a Gerard Moreno, zona de tres quarts. Gerard Moreno cap a l'interior de l'àrea. La talla Konaté. La torre tenia Villarreal, és Freeman a la banda dreta. Se li va, a prop del vèrtex dret de l'àrea del Madrid. Freeman, més a la dreta, a prop de l'extrem. Gerard Moreno a la frontal. 7 minuts de temps d'afegit al Bernabéu.
2: 7, eh? 7, està
0: 7
2: bé.
0: Minuts, sí.
4: Jo crec que amb dues revisions de VAR és el que havia de ser.
2: La gent es queixa, és normal, però vaja, no, és una bona gent. Decisió.
0: Carlos Romero a la banda esquerra. Renato Veiga, tot el Villarreal, gairebé a la zona de tres quarts, però no troba el forat. Ben col·locat el Madrid, jugant amb un jugador menys. La pilota a la dreta, ara, cap a Freeman. Podria fer la centrada Freeman, la pilota cap a l'interior de l'àrea, molt llarga, la pilota se li escapa al Villarreal. No hi ha arribat a Yoce, la pilota marxa, servei de porteria favorable al Madrid.
2: I es garraparà alguns segons Courtois, ja som a temps afegit, falten uns 6 minuts quan es reprengui el joc.
3: A la Lliga de Primera Bàsquet de 23 ha perdut el Girona a la pista del Breogán. Breogán 115, Girona 92.
4: És la segona derrota en 3 jornades al bàsquet Girona.
0: Primer minut de temps afegit complet al Bernabéu. En queden 6 i encara no ha servit de porteria a Courtois. Ara ho fa el porter belga amb la cama esquerra buscant Bellingham. La pilota passada, però la pot lluitar el jugador anglès fent jugada d'extrem per l'esquerra. Ara aguantarà la pilota Bellingham, esgarraparà uns segons fent la del Carrasco. Bellingham, i molt intel·ligent, esgarrapa un córner, esperant el Bernabéu. El Madrid tindrà un córner des del seu perfil esquerre.
2: Però el Madrid està sobrevivint, eh? És normal, amb 10 futbolistes, un partit que no és fàcil, perquè tampoc genera gran cosa l'equip de Mourinho, i ara estan intentant sobreviure i sumar els 3 punts per no quedar encara més lluny del Barça.
4: I per guanyar temps, perquè no és un partit, diguem-ne, per recuperar sensacions,
2: no,
4: ni molt menys.
2: No les han recuperades, no.
0: El córner que s'ha servit ha quedat en res, ja tindrà un servei de banda. El Madrid serà Cucurella, a molt a prop del córner.
2: Ha tocat el banderí i ha sortit per la línia lateral, no la del final del camp.
0: Ara Cucurella, que discuteix amb un jugador del Villarreal. La pilota finalment serà per l'equip de la plana. Servei de banda per Freeman a la zona del lateral dret de l'equip d'Íñigo Pérez, que li ha faltat una mica d'instint assassí avui al Bernabéu.
2: Sí, sí, sí, creure-s'ho i anar-hi més amb el ganivet entre les dents.
4: Quan queda, Sergi?
0: Doncs mira, queden 5 minuts mal comptats. Ara tindrà una falta al Madrid a la zona de l'extrema dret, de l'extrema esquerra, perdó, una falta de Saliba sobre Camavinga.
2: Una forçada bé, Camavinga.
0: Sí, ara es repara aquí uns segons Camavinga, que no s'aixeca, que ara m'aixeco, que ara em fa mal, que ara no em fa mal, i la falta encara no s'ha servit. Minut 92 i mig, 4 i mig pel final al Bernabéu.
2: El Madrid està fent el que fa un equip amb ofici en aquesta situació, que és en el córner perdre temps, baixar el ritme, que passin les menys coses possibles, i ara mateix fa 2 minuts que el partit està localitzat al camp del Villarreal.
0: Sí, sí, des que Courtois ha servit de porteria.
2: Sí, sí, sí.
0: La pilota que la té el Madrid, i ara ve Mbappé, que diu que no vol servir la falta, l'àrbitre que té una targeta. Em sembla que ha amonestat Mbappé, perquè no serveix aquesta falta ràpidament.
2: Sí, Mbappé.
0: Mbappé, oi?
2: Sí, sí, sí.
0: I ara la pilota, que no té amo...
2: I diu que un minut més, Sergi, un minut més.
0: Doncs fins al 98. Ara sortia la contra al Villarreal. Hi ha una falta, però un altre cop favorable al Madrid. Ara qui és estès a terra, Tchouaméni, que també es garraparà uns segons. Sembla un caigut de Vietnam. I es garraparà aquí els màxims segons que pugui. Tchouaméni, una falta de Gerard Moreno. Tornarà a tenir-lo al Madrid, minut 93
2: que...
0: i mig.
2: M'ha semblat que Díaz de Mera, després d'ensenyar-li la targeta a Mbappé per aquestes pèrdues de temps, li assenyalava el quart àrbitre un mes, aixecant el dit índex.
0: Doncs fins al 98, que caminarem avui al Bernabéu. Si és que algun dia la pilota es posa en joc, perquè torna a no voler-la picar ràpidament al Madrid, es garrapa uns segons, Cucurella, que la trepitja, que l'arrossega, la torna a col·locar, ara sí, ara no, i ara serà el jugador català des de la zona de mitjos, una mica escurada a l'esquerra, qui jugarà aquesta pilota, la desplaça cap a l'interior de l'àrea,
2: res,
0: cap a la banda dreta.
2: No, està passant res en aquest temps afegit.
4: Està passant el que vol el Madrid. Que no
0: i ara Bellingham fa la del Carrasco a l'altre córner i força un córner, un servei de banda en aquest cas, però molt a prop del córner, favorable al Madrid. Molt intel·ligent Bellingham, potser un dels millors jugadors avui al Bernabéu.
2: Tota la temporada, Bellingham està fent un bon inici de temporada.
0: Ara fa la del Carrasco Bellingham una altra vegada, la torna a protegir, servei de banda favorable al Madrid un altre cop.
2: Doncs vaja, està gestionant.
4: Sí, sí.
2: Amb aquesta tàctica, duem que és
4: ben bé,
2: una 3, mica 4 brutota,
4: minuts,
2: però...
4: 3-4 minuts sense passar res,
2: exacte.
4: Absolutament res.
2: Els està sortint
0: minut
2: bé.
0: Minut 95, en queden 3 al Bernabéu, ara reclama una falta al Madrid, la pilota al córner, serà servei de porteria favorable al Villarreal. Va,
2: queden 3 minuts.
0: Tenir l'equip d'Iñigo Pérez.
2: 3 minuts.
0: 3 minuts.
2: Si afegeix el minut extra, el set que ha afegit en primera instància, són 3 minuts de joc perquè el Villarreal intenti trobar una ocasió de gol.
0: Doncs vinga, va, Carlos Romero, creu a la divisòria el Villarreal, encara no, se li va al cercle central en camp propi, després la pilota cap a la dreta, cap a Freeman, ara 5 amb contrari Freeman, s'ajuda amb Gerard Moreno, que la perd, la recupera el Madrid, la rebenta Rüdiger, la pilota tan llarga que va als dominis de Gulachi, que surt de la porteria, i és Pau Navarro qui li passa a Renato Veiga, cerca central en camp propi, travessa la divisòria, la pilota cap a Pape Gay, una mica escurat a l'esquerra, es va centrar en Pape Gay, se li va, més centrat, se li va, aixeca el cap, no sap què fer, Pape Gay no troba línia de passada clara al Villarreal, Renato Veiga, se li va, s'ofereix Gerard Moreno, la rep pro a Jose, cop de capot, segona aquesta pilota per la banda a dreta, la pilota cap a l'interior de l'àrea, la buscava Salivar, l'ha tallat bé el Madrid, la torre tenia el Villarreal, queden 2 minuts al Bernabéu, el Villarreal, quinteta la centrada, la pilota refusada per un defensa, mossegada, la bloca Courtois, la centrada que no és bona, la bloca el porter belga, i aquí tornarà a rapar uns segons l'equip de Mourinho.
2: Ha defensat bé Cucurella aquesta centrada des de la banda dreta, i aquí Courtois guanyarà uns quants segons més a l'estil de Bellingham a l'altra punta del camp, fent de Carrasco al costat dels corners. La veritat és que ha gestionat de manera intel·ligent, sí, sí, el temps afegit. Amb un futbolista menys, el Villarreal pràcticament no ha tingut cap opció.
0: Doncs mira, queda un minut mal comptat, un minut i mig mal comptat al Bernabéu. La torna a tenir el Villarreal, i Renato Veiga travessa la divisòria. La pilota cap a la banda esquerra. Renato Veiga... s'ofereix Salivà, Capell va a la pilota, més centrat. Incotadze, Ayoce, la pilota cap a la banda dreta, compta que pot ser bona, però és molt llarga, i la torna a perdre la Villarreal, i aquí em sembla que s'acabarà el partit. Servei de banda favorable al Madrid a la zona de lateral esquerra, finalment serà servei de porteria. Per tant, aquí el Madrid, que es garraparà tots els segons del món. Queden 50 segons, Courtois servirà de porteria, i aquí em sembla que s'ha acabat el partit.
2: Sí, serà difícil que el Villarreal recuperi la pilota, el Madrid tardarà uns quants segons més, el Villarreal hauria de recuperar i atacar rapidíssim, el Madrid no es deixarà sorprendre, segur que hi ha tots els defenses del Madrid a prop de o sigui, alineats, sense buscar aventures.
0: Mourinho diu que ja s'ha acabat el partit, es queixa, alça els braços... No compta amb aquest minut extra que ha donat el senyor Díaz de Mera després de l'acció d'Mbappé.
2: Sí,
0: però vaja, queden 20 segons,
2: eh? La pilota és pel Madrid, que ha fotut un altre servei d'out.
0: Això ja està dat i beneït, la té el Madrid, la torna a tenir Bellingham, ara és Mbappé, que trepitja ara Mbappé, marxa per la línia de fons, la pilota, servei de porteria favorable al Villarreal, però ja no li queden segons a aquest partit. La servirà de fons Gulachi. Ara mateix arriba el minut 98 i el senyor Díaz de Mera diu que això s'ha acabat al Bernabéu, el partit s'ha acabat, Victòria del Madrid per 1-0. Partit amb polèmica. Gol de Vinícius, anul·lat per falta de Vinícius, expulsió de Vinícius, Mourinho i Vinícius protestant. La roda de premsa de Mourinho serà interessant. El Villarreal, que li ha faltat instint assassí, i el Madrid, que sobreviu, es manté a 6 punts del Barça.
4: Efectivament, perquè el Barça ha fet la feina, el segon, l'Atlètic de Madrid, ha fet la feina, ha guanyat a Vitòria, i el Madrid patint, jugant amb 10 en bona part de la segona part, el tram final. Havia marcat el 2-0 Vinícius, però en aquella acció Vinícius ha estirat dels cabells a Saliba, l'han acabat expulsant, el gol no ha pujat al marcador i ha acabat patint el Madrid. A veure si podem sentir reaccions.
7: Al final es un estadio en el que muchos dicen que no tiene nada para perder, pero nosotros queríamos los tres puntos, queríamos venir a cabo con la victoria. Creo que lo demostramos durante el partido y bueno, no se nos dio.
8: La pitada es para el árbitro. Vosotros habéis protestado mucho la acción. No sé si la habéis visto con esa expulsión de Vinicius. ¿La habíais visto desde el banquillo antes de que la viera el árbitro?
7: Sí, sí, yo creo que el cuarto le habrá dicho algo también, porque se vio clara. Al final creo que el reglamento dice que es roja, así que en ese caso tú has acertado.
4: Foyt, en declaracions a Movistar. Primera reacció d'un jugador del Villarreal. La jugada, això sí, ja ho veureu, portar a cua. Gràcies, Campos.
6: A tu.
4: Que vagi molt bé. I, Camps, et deixem anar a vestidors a escoltar Mourinho, que sempre és interessant.
0: Vinga, fins ara.
4: Adéu-siau. Abans de tancar i posar punt i final, Arbus, algunes cosetes que ens quedaven pendents. Segona divisió, s'ha acabat el partit entre Celta, Fortuna i Reial Societat B.
3: Sí, ha golejat el filial del Celta, 4-1 contra la Reial, i mira, un resultat des dels Països Baixos. L'Ajax de Mitchell, que ha empatat 1-1 a casa contra el NEC Nimega.
4: Gràcies, Arbu.
3: Adéu.
4: Demà hi tornem, més Tot Gira Demà. Adéu.
9: Tornem a Girar Demà a les 9 del matí amb la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia. En directe al canal exclusiu digital. I a les 4 de la tarda, Tot Gira a l'FM.
10: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
12: Bona nit, us informa Berta Torrades. Es dispara la tensió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà, diu, la guerra, i el president nord-americà li contesta que hauria de plegar.
13: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
12: Una nova tibantor entre Washington i Kiev que esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què, recordem, els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i també del Senat. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
14: Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat a Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
15: Seria important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
12: Els bombers continuen la recerca del menor que va desaparèixer fa una setmana a Granollers durant l'aiguat que va afectar aquesta localitat i també altres del Vallès Oriental. Aquest dissabte han resseguit el riu Mugent fins a Montmeló i aquest diumenge ampliaran la recerca al Besòs fins al mar. També continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis on l'aigua va fer destrosses en carrers, en cases i cotxes, com ara a Vilanova i Montornès del Vallès. Aquest dissabte s'hi han afegit una setantena de voluntaris de Protecció Civil. La Noemi Sanz és tècnica del Servei Logístic en declaracions a 3CAT Info.
16: El que farem serà prioritzar aquestes actuacions de manera que en aquests 3 dies puguem treure o extreure una gran quantitat d'incidències que des de l'Ajuntament ens ha passat.
14: Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a ciutats europees com Londres, Dublín o Berlín. Són marxes en record de les víctimes de la guerra de Gaza, just el dia en què fa un any de l'alto el foc. Però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut treva de veritat. Aquest dissabte, almenys 6 palestins han mort en atacs israelians.
17: Hòstia, tu, sembla que no pugui ser, però està passant, eh?
12: D'aquesta manera començava l'últim concert d'Oques Grasses, que aquesta nit ha posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat 2 hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits des de l'any 2012, quan van treure el seu primer...

0: Van 115-92 a la Lliga de Futbol Sala. El Barça ha golejat el Xota 8-0. I el Cerdanyola i el Bigas i Riell jugaran demà a la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. El partit a la 1 del migdia.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
3: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
2: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
3: Salut.
4: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
5: Més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
6: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
7: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
8: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials.
9: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar-ho.
2: En moments excepcionals sempre hi som.
10: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius.
2: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
11: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
12: Això és un desastre.
13: Establert la circulació per via única entre...
2: Rigorós amb la informació.
14: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
15: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
16: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
17: Convocar unes eleccions generales que se...
18: Que no voten, paguen deudes.
19: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
1: Catalunya Ràdio.
2: A tot hora i a tot arreu.
16: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
15: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
20: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
2: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.
21: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el...
22: 57.877. 5, 7, 8, 7, 7, de la sèrie 34.
21: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure parlem de l'expressió matar el pare des del punt de vista psicològic. Sigmund Freud utilitzava aquesta metàfora, que, insistim, era una metàfora, per explicar la necessitat de desfer-nos de la imatge idealitzada que ens fem del nostre progenitor per començar una relació més sana amb ell i amb nosaltres. Recentment, de la metàfora se n'ha parlat molt arran de la mort de l'empresari Isaac Andic en una excursió amb el seu fill Jonathan, que en un tuit li deia que no li estranyava que pensés que fos capaç fins i tot de matar-lo. Els seus advocats asseguren que el text s'emmarca en la teràpia que estava duent a terme amb una terapeuta que, com s'ha dit també darrerament, no està col·legiada. La degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Dolors Líria, ha afirmat que les pràctiques descrites als mitjans no corresponen a una pràctica psicoanalítica

busca ni de teràpia familiar ni a cap abordatge psicoterapèutic amb aval científic. La teràpia de confrontació no existeix, ha dit Dolors Líria. Sigui com sigui, avui a l'Ofici de Viure aprofundirem en la metàfora matar el pare només des d'un punt de vista psicològic, com ens correspon, perquè matar simbòlicament el pare no és només marxar de casa. Des del punt de vista psicològic, es tracta de refer la imatge i la relació que tenim amb el nostre pare, que implica deixar d'admirar-lo o odiar-lo, abandonar la visió de la criatura i assumir la visió adulta, veure'l tal i com és, amb els seus defectes i les seves virtuts.

0: començat escoltant la psicoanalista i psicòloga Sara Sarmiento i a l'estudi ens acompanyen els psicòlegs Antoni Bolinches i Joan Garriga. Senyors, gràcies per venir al programa.
1: Gràcies a tu per convidar-nos.
0: Bé, en Joan Garriga, dius que simbòlicament matar el pare és un procés de reconciliació amb la figura paterna i de deixar enrere les idealitzacions o els retrets infantils. Estàs d'acord amb el que acabes d'escoltar de la Sara Sarmiento o hi afegiries algun matís?
2: No, en general sí, tot i que jo penso que el concepte de matar el pare, clar, sona una mica sanguinari, però és un concepte freudià.
0: Sí.
2: I això què vol dir? Que jo crec que li afectava molt específicament amb ell, i jo crec que en Freud tenia una estructura de pensament molt vertical. N'hi ha altres fills pels quals la figura del pare i matar el pare i diferenciar-se del pare no és tan important. Dit això, jo crec que a tots ens toca mirar el pare igual que mirar la mare, veure les seves llums i les seves foscors, la vida que ha escollit, la vida que ha triat, els errors que ha comès, i diferenciar-nos. Llavors, matar el pare jo ho entendria com un procés de diferenciació que ve a dir, tu ets tu i jo sóc jo, tu has viscut a la teva manera i la respecto i l'agraeixo i sóc beneficiari perquè, en definitiva, sóc fill teu, però jo visc a la meva manera, segons els meus criteris, segons la meva ètica, cometo els meus propis errors, cometo els meus propis encerts. Aleshores, jo crec que aquest procés de diferenciació forma part de l'evolució de la persona en un procés de creixement i maduració. És cert que per algunes persones la sombra del pare és molt allargada, llavors n'hi ha una creació simbòlica d'autoritat de la que és difícil desempallegar-se, però també seria cert que per algunes persones el que hem trobat a faltar amb el pare és justament una figura d'autoritat. I hem viscut pares molt febles, molt arraconats, i aleshores aquí sí n'hi ha un reclam cap al pare de dir per què no et vas imposar més, per què no vas agafar un lloc més presidencial, podríem dir. Però resumint, el que vull dir és que tots hem de mirar allí, necessitem integrar, respectar la vida, agrair el que ens ha tocat, i d'aquesta manera, respectant, agraint i diferenciar-nos, s'obre l'espai per poder fer el nostre propi camí a la nostra pròpia manera. Tornant a matar el pare, clar, jo crec que això és molt pertinent a Sigmund Freud i a la seva manera de viure i a la seva manera de concebir el propi complex d'Edip, que és el que mitològicament explica que Edip mata el pare i després es casa amb la mare. Llavors, el complex d'Edip s'ha universalitzat, també diu la teoria o algunes teories psicoanalítiques que el complex d'Edip és universal, és a dir, tots tenim el desig d'apartar el pare i casar-nos amb la mare. Jo personalment no hi estic d'acord. Jo crec que això els hi passa a algunes persones, però crec més aviat que el complex d'Edip no és un assumpte filial, sinó que és un assumpte parental. És quan el pare competeix amb el fill per les seves pròpies inseguretats o perquè no assumeix clarament el seu lloc o perquè el vincle amb la mare no llisca prou bé, que llavors el pare competint amb el fill és el fill que entra en aquest negociat de competir amb el pare. Però no crec que això sigui el que la naturalesa ens proposa, tot i que està molt estandarditzat en el món de la psicologia.
0: No sé, l'Antoni Bolinches, al llarg de la seva dilatada trajectòria,
1: sí,
0: que ja fa anys, no sé fins a quin punt ha fet seva la metàfora de Freud de matar el pare, si l'ha utilitzat, si només era al principi.
1: Ah, primer de tot, totalment d'acord amb el que diu el Joan. Deia la meva àvia, cada uno habla de la feria según le va. Hi ha persones que necessiten matar el pare i altres que no hi ha cap problema en que segueixi viu. I el complex edípic depèn del pare que tens i de la mare que tens. Hi ha mares que no et despertaran el complex edípic i hi ha pares que no tindràs necessitat de matar-lo. Per mi, la idea força seria que només cal matar el pare quan el pare està massa viu.
0: Què vols dir? Què vols dir?
1: Quan està massa present en tu, fins al punt de no, que no pots ser tu mateix. El que deia el Joan, no et pots singularitzar. El pare com referent positiu, tant de bo el tinguem tots, que ens inspiri a la maduració, a la progressió, però és cert que el pare que eclipsa el fill és quan el fill té la necessitat de metafòricament distanciar-se del pare. I és un dels grans problemes dels fills que tenen, ja que parlaves de l'experiència clínica, suposo que Joan, tu també t'hi has trobat, els fills que necessiten matar el pare metafòricament és perquè tenen un pare que els eclipsa, que senten inferiors en relació al pare. Per això, sovint, jo dic, clar, si el meu pare fos Freud, jo tindria complex d'inferioritat. Però, clar, el meu pare, que era jugador i bevedor, pues per mi no necessitava matar-lo. Tenia prou a millorar-me.
2: Clar, però aquesta idea és interessant de pensar el pare com un ocupa. Com un ocupa que ocupe el nostre espai vital, no? I llavors, clar, que cal desocupar-lo.
1: I que pugui ser un company de pis o no.
0: El mite fundacional de Freud diu que les normes socials, morals i culturals neixen del drama edípic, com ens deia en Joan, que ell reconstrueix en el mite fundacional. Un pare dominant, violent i gelós dominava l'ordre primitiva, reservant-se les dones, expulsant els seus fills. Tot això, clar, ho veiem ara mateix amb molta distància.
1: Jo... Clar, és que hi ha una distància de 100 anys.
2: Sí, sí.
1: Fa 100 anys, sí, amb el seu context, Freud, segurament amb raons sociològiques suficients, en una època de gran repressió sexual, sí, i de famílies molt estructurades, tenia un cert sentit pensar en el complex d'Edip i amb la necessitat de matar el pare.
0: Avui dia aquesta teoria està força qüestionada perquè la psicologia considera que cal, des de molts àmbits psicològics, consideren que cal revisar aquesta expressió tant pels canvis dels models familiars que estem vivint com perquè consideren que li falta base científica. En tot cas, nosaltres estem ara i fent, escoltant dues interpretacions, no?, i un punt de vista. També Joan Garriga, m'imagino, des de les constel·lacions familiars, perquè tu deus haver vist les conseqüències al llarg de generacions, no?, que té per la persona o per una família o per un col·lectiu no haver, en aquest cas, que el fill no s'hagi independitzat del pare.
2: Sí, sí. Clar, la figura del pare com a sum sacerdot o gran autoritat ha quedat desdibuixada. Encara queden residus, però en realitat quan es mira de prop la figura del pare, el que emergeix és molta pena, perquè quina pena que aquest de persona s'hagi tingut que posicionar, no des de la seva veritat, sinó des de la seva autoritat, que tendeix a allunyar els fills i a allunyar també a la parella. És a dir, s'exerceix un rol. Aleshores, suposo que en temps d'en Freud, època victoriana, això, qualsevol home tenia que exercir aquest rol, llavors els fills estaven sotmesos, molts, en un clima de por, i també quina pena, perquè quina pena que no s'hagi pogut viure amb un pare, amb el que és confiable, que és proper, que és apoyador. Clar, des de la perspectiva del treball sistèmic que mira les dinàmiques pare, mare, fill, clar, n'hi ha de molts tipus. Abans ho deia, he vist fills que han patit molt perquè han percebut amb un pare ausent o dèbil o insignificant. N'hi ha famílies on la mare d'alguna forma li dona força al pare respectant-lo, n'hi ha famílies on la mare li treu força al pare perquè no el pot respectar, n'hi ha famílies en què la dona, que sé jo, està més lligada al seu propi pare que al seu propi marit i llavors busca l'aliança d'un fill, i aquest fill sí que podríem dir que entra en el complex edípic perquè entrarà en aliança afectiva i amorosa amb la mare i viurà el pare com un rival. Però, esclar, hi ha tantes dinàmiques que per això jo deia abans que no crec que el complex d'Edip sigui universal, correspon a un percentatge no massa gran de dinàmiques que es donen en alguns sistemes familiars o en aquest triangle pare, mare, fill.
1: Totalment d'acord. Estaria en regressió, perquè ha canviat molt la societat. En aquest sentit, és més difícil tenir tant la necessitat de matar el pare com de substituir el pare en relació a la mare.
2: Sí. I després, és que també la figura del pare és que el pare és el pare per si mateix, però també és el pare a través de la mirada de la mare cap al pare. I al revés també, no? Aleshores, és una mica més complex, i si fa 100 anys hi havia aquesta uniformitat amb el pare que havia d'exercir un rol autoritari o de sum sacerdot, clar, això s'ha desdibuixat. I jo diria que avui en dia, més aviat, n'hi ha una crisi de saber trobar un lloc digne com a pare. Un lloc respectable com a pare, un lloc en el que tens el dret de posar límits també i d'assumir l'autoritat, perquè òbviament un nen necessita que els pares assumeixin l'autoritat perquè no pot prendre moltes decisions sobre la seva vida, no? Perquè l'home o el pare tingui aquest lloc de respecte i de dignitat, és necessari que la mare li doni. Al revés podríem dir lo mateix, eh? Perquè la mare tingui un lloc de respecte i de dignitat ajuda molt que el pare li doni. Què vull dir amb tot això? Que segurament en el rerefons té molta importància quina és la dansa i la dinàmica de la parella, perquè en definitiva un fill anirà a parar en aquesta dansa i allí prendrà posició en funció del que es trobi.
1: Sí, sí, sí. Mira, el que acabes de dir... Jo crec que hauríem de reflexionar tots, primer pel que dius i per qui ho diu. Tu ets el gran referent amb el tema de les dinàmiques familiars. Bueno, estic molt d'acord.
2: I tu, Antonio.
1: Gràcies.
0: Va, avui tenim aquí dos grans referents, eh? Pel que fa a l'autoritat, hi estàs d'acord, Antoni, amb el que ens comentava en Joan?
1: Sí. Curiosament, jo crec que en aquests moments estem patint de manca de referents positius de figura parental masculina. Sí. Fixa't que l'alienació parental sempre d'on més entra la dona que desacredita el pare en raó o sense ella, quasi sempre segurament en raó, però que, evidentment, això va en detriment de la figura paterna. I, per altra banda, abans els rols es repartien. La mare era cuidadora i el pare era l'autoritat. Jo recordo quan jo era nen, això li diré al teu pare. Però no, el pare era l'autoritat. I la mare era l'efectivitat. No, jo no tremolava gaire perquè el meu pare no era massa repressor. Al contrari, era excessivament permissiu. Clar, entre poc i massa. Aquest és el gran problema. Jo crec que necessitem normes, però normes assolibles, raonades i raonables. Tu han de raonar i les has de trobar raonables. I aleshores és quan tu, d'alguna manera, empatises amb el pare, empatises amb la mare i saps que tots necessitem afecte, però també una certa contenció de la part lúdica instintiva, i aquí està el gran tema, com harmonitzem el principi de plaer amb el sentit del deure.
0: Tu sempre et parles del nen, no?, de l'adult.
1: Sí, eh? Bueno, de fet, Eric Berne el que va fer va ser actualitzar la segona tòpica freudiana de superior, jo i allò, i Eric Berne va dir, escolta, per què no ho familiaritzem més, perquè no afavorim que les persones ho trobin un concepte més proper, i va ser el gran encert. Aleshores, els tres estats del jo, que Eric Berne defineix com pare, adult i nen, es correlacionen. El pare és el superjo, l'adult és el jo, i el nen és l'allò. Però, clar, ja no has de fer una traducció. Tothom entén que el nen és la part instintiva, la recerca del plaer, que el pare és la norma social i que l'adult ha d'actuar de mitjancer. Jo, com defineixo jo la maduresa? Plaer suficient amb deure necessari.
0: Sí. Avui a l'Ofici de Viure, amb en Joan Garriga i l'Antoni Bolinches, estem parlant de la metàfora freudiana matar el pare.
3: Freud. Vas voler matar el teu pare per ser ell. Ara ets un pare, però un pare mort.
0: Garriga n'ha parlat molt, de fet, a l'Ofici de Viure, sempre me'n recordo, per exemple, el llibre D'onde estan les monedes, dius que les monedes simbolitzen tot el que hem rebut dels pares, sigui bo o dolent, i també el seu passat, la seva història. Prendre les monedes significa agafar tot el que els nostres pares ens han donat, exactament com va ser, sense afegir-hi ni treure'n res. Tant el que va ser dolç com el que va ser cruel, alegre i trist, lleuger i pesat, tot per la simple raó que aquesta és la nostra herència i el conjunt d'experiències viscudes que ens constitueixen. Agafar-ho tot com va ser. Continues estant d'acord amb tu mateix, Joan, al cap dels anys?
2: Sí, sí, completament. És que, a més, és que justament això té un secret, té un misteri, té una alquímia. És que quan et poses amb l'actitud d'agafar-ho tot, allò negatiu que et pot fer mal justament queda a fora. En canvi, quan un es posa amb l'actitud de dir les monedes que he rebut, allò que he rebut no és el que necessitava, no és el suficient, m'ha ferit, m'ha fet molt mal, i legítimament ens protegim del dolor, però és que els problemes a la vida són de que ens seguim protegint del dolor quan ja ha passat. Aleshores, el treball sempre és: vaig a mirar aquest dolor, què és el que em fa mal, i ho integro com a part de la meva vida, i d'aquesta manera ja no tinc que viure el retorter, no sé com es diu en català, referenciat a les ferides, sinó que puc viure una vida més bona. I és una paradoxa, això. Quan un mira i mira tot el que ha passat i tot tal com ha sigut, incloent les ferides, i pot obrir-se en això, es dona aquesta alquímia estranya de que allò negatiu, dolorós, que ens ha fet mal, queda al costat, ja no queda dins, i sobretot no segueix dirigint la nostra vida. Perquè jo no sé si estarà d'acord, Antoni,
1: totalment,
2: però una de les coses més penoses i tristes pels que acompanyem persones és veure que per algo dolorós o difícil que els hi va passar als 5 anys, uns abusos, violències, no sé què, després la persona té 40 anys i li està regalant a les velles ferides una vida molt problemàtica o molt desastrosa. És a dir, això és molt penós. Aleshores,
0: i la causa sí que l'ha anat a buscar tan enllà, no?
2: Bueno, clar, imagina't, per exemple, que un pare doncs hagi tingut molta violència o hagi sigut molt despreciatiu perquè ell va rebre violència o perquè vés a saber el que li ha passat. Aleshores, un fill, que sé jo, que està traumatitzat o copejat, doncs diu, la meva, soc una merda, em van tractar així, el meu pare tenia raó de tractar-me així, i ara ja em tracto jo malament i vaig a l'alcohol o vaig a la coca o busco relacions interpersonals en les que em seguiran fotent cops. Llavors dius, hosti, tu, fem el procés de mirem el dolor de front, mirem el que va fer mal, ara som adults, podem integrar-ho, podem acceptar-ho, podem agafar aquestes monedes, per doloroses que siguin, i fer aquest procés emocional per transformar-ho en acceptació, per caminar cap a la vida, per buscar una vida bona. Per això jo el que vinc a dir en aquesta història de les monedes és que agafar les monedes, per difícils que siguin, serveix, doncs, per tindre una bona vida. I, en definitiva, honorar els pares, el mateix manament ho diu, honoraràs el teu pare i la teva mare, i d'aquesta manera tindràs una bona i llarga vida sobre la terra. Que és l'important.
1: Sí, a mi la metàfora de les monedes em sembla genial. És el capital humà que tenim, sí, que hem rebut dels pares, per bé i per mal. De fet, la meva teoria de la teràpia vital es sustenta sobre una base molt elemental. Per això li vaig posar teràpia vital. Els bons moments són per gaudir i els dolents per aprendre. Com aprenem? Amb aquest diàleg intern entre el nen, el pare i l'adult. L'adult decideix què fa amb el que ha patit. I com dius tu molt bé, Joan, o ho deixa fora o ho integra. A vegades ho deixes fora. I aleshores hi ha persones que no necessiten matar el pare o la mare, però sí necessiten deixar de tenir relacions. Però la majoria el que fan és que si no el poden integrar, tenen una relació distant i civilitzada. I quan fan les paus en si mateixos, o els pares han estat un referent afectiu positiu, pues, evidentment aquesta relació dura tota la vida.
2: Clar. És que els pares, el pare, on viu el pare? Clar, viu a dins, no només a casa seva. I el pare amb el que cal treballar és el pare que portem nosaltres a dins.
0: O sigui, no caldria una reconciliació, per exemple, en el cas que hi hagués física, diguem-ne.
2: No, de vegades hi ha persones que es posen més o menys en pau amb el pare o amb la mare, però a nivell de la realitat no poden relacionar-se. Quan hi ha hagut coses molt greus, o és una mare o un pare que està molt desquiciat, o té molt poca connexió...
0: Val, o sigui, és un treball interior.
2: Són límits... A la realitat pots posar límits i en termes interiors fes el treball per estar en pau, perquè t'anirà millor.
0: Hi ha psicòlegs que diuen efectivament, no? Diuen, mira, a més a més, si el pots fer mentre estan vius, millor.
2: Sí.
0: Perquè diuen, hi ha que diuen, mitja en broma, t'estalviaràs molts anys després de teràpia.
2: Sí, sí, a veure, mira, aquest cap de setmana he estat a Galícia i fent un taller... I vaig treballar amb una noia que deia que feia 27 anys que no ha vist la seva mare, que no en vol saber res. Sí, molt bé, no vol saber res de la seva mare, però saps per què volia treballar? Perquè ara la seva filla, que ja té 20 i pico d'anys, no vol saber res d'ella. Aleshores, aquí es repeteix la història i llavors aquest és l'impuls que la determina de dir, bueno, vaig a treballar i obrir aquesta porta... Fa 27 anys vaig decidir tancar la porta de la meva mare per protegir-me, però ara veig els efectes negatius. Aleshores, bé, primer és posar-se més en pau amb la mare que tinc a dins i després tant de bo pugui anar a veure la seva mare i no sé si reconciliar-se, però sí parlar o almenys tornar a notar que algo no és possible amb la mare i que de vegades hi ha que perdre l'esperança o la imatge de que hauria de ser diferent.
1: El que passa que, malauradament, el pare i la mare interna, per condicionament educacional, ens diuen que ens hem de portar bé amb el pare i la mare.
2: Sí.
1: De la qual cosa hem de lluitar contra el nostre pare intern. Hi ha persones que només es lliberen d'aquesta dialèctica malsana quan accepten, pues sí, el meu pare ha estat un desastre o la meva mare ha estat un desastre, assumeixo el desastre, procuro que no m'afecti massa, i molts aprenen a comportar-se adequadament fent el contrari de que allò que amb ells se'ls va perjudicar.
2: Sí, sí.
0: Pel que fa a la idealització, què en penses, Antoni? I fins a quin punt hi ha un moment en què, entre cometes, l'hem de matar, aquesta idealització?
1: No, és que és difícil idealitzar aquella persona que no és ideal. Si tu tens un mal pare, és difícil que li veguis coses bones. Per tant, la idealització, per mi, es correlaciona amb la idealitat del subjecte. Aquest és el problema, perquè si tu ets una persona excel·lent, jo sóc el teu fill, jo reconec que ets una persona excel·lent, i si jo no arribo a la teva excel·lència, jo tindré un greuge comparatiu per molt bé que tu em tractis. I a més, quan em veguin pel carrer, no em diran qui sóc jo, em diran que sóc el fill teu. I, per tant, jo no em podré desprendre d'aquesta influència que en generarà una ambivalència. Estimaré el meu pare per la seva excel·lència, però alhora jo tindré la percepció de que no he pogut arribar al meu pare. I el pare també, en el fons, el que espera és que el seu fill estigui al seu nivell o que fins i tot superi el seu nivell, perquè el pare sempre està content de que el fill el millori amb ell. El problema és que els fills no sempre estan contents de no arribar al nivell del pare.
2: Clar. Però clar, fa molta diferència de tindre un pare que es digui Adolf Hitler,
1: sí,
2: que tindre un pare que es digui Bertrand Russell o que Ramón y Cajal.
1: Està clar.
2: Jo que sé, fa molta diferència. La feina és molt diferent. I fixa't que un fill, com es diu, Adolf Hitler no va tindre fills, però imagina't com hauria sigut per un fill diferenciar-se del pare. una feinada tremenda, perquè aquí hi ha un passat ombrívol, sí, fos, sí, negre, sí, que agafa completament el
1: això
2: fill, no?
1: Ho pagaria totes les generacions posteriors. A més, curiosament, fixa't a l'egocentrisme de Hitler, que deia que ell no es podia casar perquè estava casat amb Alemanya.
2: Sí, sí. Però clar, en canvi, quan és un pare que té prestigi, que ha fet alguna cosa maco pel món, que és gran, clar, el fill també sent orgull i sent admiració pel pare, i de vegades també haurà de fer una feina per construir la seva pròpia vida i no ser sempre el fill de... Que això és un, és un...
0: També és una càrrega,
2: és una càrrega,
0: sí, sí.
2: Clar.
0: Tornant a la metàfora de les monedes, dius, Joan, si ens resulta tan difícil acceptar les monedes és perquè no sabem fer què fer amb el dolor. No sabem com gestionar els nostres sentiments ferits, les nostres turbulències emocionals. I així tanquem els ulls i el cor i ens inventem un món suportable que ens permeti seguir endavant. Aquest no saber què fer-ne, ens falten eines.
2: És que el dolor... Mira, jo porto 40 anys fent de psicòleg, terapeuta, acompanyant persones, i de les poques coses, o una de les coses que he après, és que sostenir, entrar, reconèixer el dolor és molt rentable terapèuticament. Però clar, el dolor no ens agrada, i el dolor és difícil. I a més, hi ha que dir que un nen... difícilment pot viure el dolor perquè li falta corporalitat per allotjar el dolor, i és difícil també viure el dolor si no tenim algú al costat que ens dona la mà o tenim bons acompanyants. I quan parlo del dolor, pues, a vegades és el dolor d'haver perdut una mare, o és el dolor d'haver perdut un germà, o és el dolor de les pallisses de la mare o del pare, o és el dolor d'un abús sexual. I clar que ens protegim, però és que aquest protegir-nos tant ens acaba desconnectant de nosaltres mateixos. Per això els processos terapèutics és dir, no, anem a restablir la connexió a través de la veritat de lo que hi ha dins teu i obrir la porta al dolor, però des d'un lloc segur. Des d'un lloc segur que et permeti transitar-lo i tornar-te a evitar completament.
1: No? Sí, per això Freud deia que fins que no estàs preparat per la resposta no et saps fer la pregunta.
2: Clar,
1: per
2: clar.
1: Això, quan som petits, reprimim allò que no podem gestionar, clar. I a partir de certa edat, gràcies a la parella, a un ambient, sí, confortable, sí, als terapeutes, la persona diu, per què ara recordo això? Molt senzill, perquè ara ja estàs preparat per acceptar aquest dolor, positivar el dolor. De fet, repeteixo, la maduresa no és més que mals moments ben assimilats.
0: Acabes de tornar a citar Freud. Veig que, o sigui, el tens ben integrat, home, Freud.
1: Sí, Antoni. Freud. Hem llegit dues vegades les obres completes. Per mi segueix sent el gran mestre de la psicologia. I a partir de Freud, doncs, tots amb algun sentit, encara que sigui per qüestionar-lo, hem de fer una referència. Primer,
2: és el pare, l'hem,
1: sí,
2: de matar una,
1: sí,
2: mica.
1: Sí, és el pare, i el podem en part acceptar, i en part ens podem singularitzar.
2: I
1: tu ets un referent en el teu àmbit de,
0: sí, constel·lacions, sí, sí,
1: familiars, i jo modestament vaig crear la teràpia vital, sí, precisament seguint aquests principis bàsics. Per mi la frase preferida de Freud és aquella que diu: me considero un hombre afortunado, nada en mi vida me fue fácil. Clar, molta gent critica l'època de la cocaïna de Freud, però la gent no recorda que va tenir càncer de boca durant els últims anys de la seva vida, i que havia experimentat amb la cocaïna per raons terapèutiques. Per tant, Freud, a més, és un exemple d'autocontrol. Segurament amb ell el dominava el pare, com tu dius, Joan, perquè recordo que amb les seves memòries, amb algun dels seus llibres, qualsevol terapeuta narcisista, quan una clienta fa una mostra d'afecte, si el terapeuta és narcisista, diu, ja li ha agradat, ja li ha enamorat. I Freud, quan va despertar una de les clientes abans de crear la psicoanàlisi que feia en aquell moment la teràpia hipnòtica, una clienta, quan es va despertar, el va abraçar. I Freud va escriure: como no creo que sea consecuencia de mi atractivo, he de suponer que es consecuencia de la transferencia. Una persona capaç de fer aquesta reflexió, només per això mereix ser el pare de la psicologia.
2: I això és una gran genialitat, no? Que transferim, que jo em relaciono amb tu i com si em relacionés amb el pare o amb la mare, i això és una genialitat absoluta.
0: Què es diríeu a les persones, Antoni Bolinches, no? Per exemple, que vingués a la teva consulta i et digués: mira, jo la sensació és que metafòricament ja l'he matat al pare, per què l'odio? O sigui, les persones que tenen odi directament,
1: mira,
0: què els diries?
1: Compartir ajuda a repartir. El primer acte terapèutic és anar al terapeuta. A partir de que tu et sents acceptat, comprès, no jutjat, o almenys és la teoria que inspira la teràpia vital, perquè l'antecedent és la teràpia rogeriana. Aleshores, si tu et sents acceptat per mi, en algun sentit, part de la teva percepció de que no ets estimable o que no arribes a la figura que tu imaginaves que havies d'arribar, tu comences a sentir-te singular i comences a sentir-te respectat i comences, en algun sentit, a sentir-te apreciat en tant i quan et respecto. I aleshores, compartir ajuda a repartir. Com mínim, un terapeuta, per molt dolent que sigui, si escolta el seu client, ja està fent teràpia de recolzament. Com mínim. Evidentment, hauríem d'anar una mica més enllà per afavorir que cada un es convertís en terapeuta a si mateix.
0: Sí, pel que fa al sentiment de l'odi...
2: És que l'odi no crec que sigui un símptoma d'emancipació. És just el contrari. Segueixo enganxat a tu a través de l'odi. De fet, l'odi és un sentiment que ens apropa molt a l'altra persona, ens posa molt a prop de l'altra persona.
0: De fet, a l'altre no li fas cap mal, te'l fas a tu, el mal, odiant.
1: Sí. Hi ha parelles que segueixen juntes gràcies a l'odi respectiu que es tenen.
0: Què dius?
1: I porten tants anys junts que ja no saben separar-se, perquè patir és una manera de viure.
2: Sí,
1: i moltes persones creuen que viuen perquè pateixen, en lloc de pensar que patir no és una bona manera de viure.
0: Antoni Bolinches, si em permets el parèntesi, Antoni, es nota que tens molts llibres sobre aforismes, perquè és el nostre convidat que diu més aforismes per minut,
1: Sí.
0: Són moltes frases que podríem escriure, Antoni?
2: Això que em deia abans que se n'oblidava, però veig que no.
1: Sí, me n'oblido, no, perquè aquests són meus, però me n'oblido de l'autor d'aforismes aliens. Ja. I aleshores dic, no recordo l'autor, però sempre dic si és meu o no és meu.
0: És que hi ha aforismes que ens poden canviar la vida, oi, Antoni?
1: Pues sí, evidentment. Sí. Per mi, un dels primers que em va canviar la vida va ser un aforisme meu, on vaig...
0: Com ho dius?
1: Sí. Me la vaig canviar amb un aforisme meu.
0: Caram.
1: Vaig dir, viure és arriscar-se, caure i aixecar-se. I quan vaig tenir una caiguda molt forta, pues vaig aprendre a aixecar-me.
0: No. Tornant a l'odi, no.
2: Jo tinc un aforisme, també l'únic aforisme.
1: No em diguis que només tens un aforisme, Joan.
2: Només un.
1: Teu.
2: Si hi ha suor, hi ha vida.
1: Pues
2: em sembla molt bo. A mi em va ajudar.
1: Me l'apunto pel llibre d'aforismes aliens. I aleshores estaràs a l'antologia.
0: Però jo volia tornar a l'odi, sobretot perquè és un sentiment, no, que dèiem abans, que ens fa mal a nosaltres, no? Sí. Llavors, la persona que sent odi potser seria una manera, no, de començar a treballar, a treballar-se ell o ella, com deies abans, no, fer un treball interior.
2: Clar, la pregunta rellevant, crec jo, és de què s'alimenta aquest odi. Aleshores, que si hi ha hagut un pare que ens ha abusat, que ens ha violentat de moltes maneres, que ha sigut injust, i aleshores sentim un odi visceral pel mal que hem rebut. O sentim un odi, que és l'odi que la mare sent cap al pare, però la mare el té reprimit i el fill el porta en nom de la mare. O a la millor és l'odi que el propi avi sentia cap al pare perquè van passar no sé quines coses. Llavors, és com, a veure, anem a entendre aquest odi, de què s'alimenta?
0: I quant de temps
1: fa la suma de tot, la
0: i quant de temps fa que el sentim, no? Perquè en, clar, en determinats contextos i situacions és lògic que sentim aquest odi.
2: Sí,
0: I ens ajuda a marcar límits, a distanciar-nos,
2: sí,
0: etc.
2: Sí, sí. Clar, l'odi és un moviment de dir m'allunyo de tu. M'allunyo de tu i de vegades, clar, ens protegeix.
0: Com enfadar-se, que jo recordo que un dia et vaig sentir que deies, ostres, avui m'he enfadat i m'ha anat bé enfadar-me. M'ha ajudat a prendre una decisió, etc.
2: Sí, sí, sí, no, i m'enfado sovint.
1: Jo no em puc enfadar.
2: Per què, Antoni?
1: Perquè he d'escriure un llibre que es diu 50 anys sin discutir con nadie.
0: L'estem esperant.
1: I això serà quan faci els 81 anys, perquè ara només fa 49. Per tant, no em puc enfadar durant un any.
0: No et farem enfadar, Antoni. No. I esperarem el llibre, l'estem esperant amb candeletes.
2: Lo que no ajuda en les persones és quedar-se en l'odi i aquest foc que està a dins, que ens va cremant, que es retroalimenta, que a més busca més imatges, busca més raonaments per seguir alimentant-se. Això directament és l'infern. Aleshores, clar, hi ha que buscar formes per buscar pau interior, per entendre la naturalesa d'aquest odi i com transformar-lo, perquè...
1: A més, és l'infern per tu i per les persones,
2: clar, clar,
1: que comparteixen la vida.
2: Clar.
1: De fet, Jean-Paul Sartre, que deia el infierno está en los otros.
2: Nosotros,
1: clar,
2: sí, sí.
1: Una persona acudia no és una bona companyia de vida.
2: Sí. Mira, ahir llegia un llibre que es diu La muerte lúcida, que parla de les experiències recordades de mort.
1: Sí.
2: I m'impressionava que la gent... quan estan en aquest estat de que han mort però tornen,
1: sí,
2: n'hi ha com una vivència absolutament ètica que es donen perfectament compte com si llisqués la vida, totes les diapositives de la vida, de moments on han tractat malament algú. I clar, l'odi, si es converteix en una posició existencial, la funció que té és tractar malament els altres.
0: Tornem als pares ja en la recta final d'aquesta conversa. L'Antoni Bolinches, tal com ens ha dit, parla de pares modèlics i pares desastrosos. Dius que has vist més problemes de fills de pares modèlics perquè les criatures no estan a l'alçada de les seves expectatives que fills de pares desastrosos, no? Els fills de pares desastrosos tenen un referent clar, Antoni, del que no volen ser.
1: Evidentment. I és molt fàcil millorar
0: i això els empeny
1: un pare.
0: Però això els empeny també a matar el pare. O sigui, metafòricament.
1: No el necessiten. Només necessiten allunyar-se del pare o el poden integrar fàcilment i desenvolupen una capacitat de comprensió, perquè la primera cosa que hauríem d'acceptar tots és que tenim els pares que tenim, que la majoria no ens perjudiquen voluntàriament, que ho fan el millor que poden en funció de com som. Quan entenem això, ens conciliem amb ells, perquè primer ens hem conciliat amb nosaltres.
0: Sí, aquest missatge és veritat que d'altres maneres també tu l'has anat repetint al llarg dels anys, Joan, oi?
2: Quin missatge, perdó?
0: Que els pares ho van fer el millor que van saber, que van poder.
2: Clar, a veure... Jo he preguntat igual a 20.000 pares en tallers aquí i allà, sí, i els hi pregunto els que no estimeu profundament els vostres fills i no desitgeu tota la felicitat pels vostres fills, si us plau, aixequeu la mà.
0: I ni un, no?
2: No ha aixecat mai la mà ningú. I si un és pare, ho sap, estimes profundament els teus fills i desitges profundament que estiguin feliços. Això no vol dir que els fills només rebin aquest amor i aquest desig que estiguin feliços. Reben el pare real, que està ausent, que està desconnectat, que està ferit per coses que li va passar, que es posa agressiu perquè també es van posar agressiu amb ell.
1: Aleshores... O és exigent. Simplement, molts pares volen el millor pels seus fills i ho fan mitjançant una exigència de millorament, i el fill en aquell moment no està preparat.
2: Els pares també, és a dir, amb els fills passa una cosa que és similar al que passa amb els pares, que els pares també ens toca acceptar que els fills són persones singulars, reals, propis, no els fills que nosaltres hem imaginat a la nostra ment. I llavors és un veritable repte d'acceptació, d'estimar-los de la manera exacta que són, i de vegades això significa renunciar a les nostres imatges de com hauria de ser aquest fill.
1: Totalment.
2: I amb els pares ens passa una mica el mateix, també. Hem de renunciar que hagin sigut perfectes per acceptar que són reals, i en aquesta realitat n'hi ha coses que ens són mal i n'hi ha coses que són meravelloses.
0: I aquest procés psicològic d'acceptació pot durar molt de temps, molts anys? L'heu vist, o també a vegades heu vist que és qüestió de prendre consciència, heu vist casos més ràpids, per entendre'ns?
2: Jo personalment crec que dura tota la vida, però tinc que dir que hi ha el moment clic, que és quan la persona es dona compte de tinc que canviar de carretera. Aquest donar-se compte de que tinc que canviar de la carretera del ressentiment, del victimisme, de l'oposició, a la carretera de dir, em poso a favor, vaig a treballar una mica l'acceptació, que això és el que m'ha tocat, que em tinc que fer responsable, que aquestes són les eines amb les que compto. Quan es fa aquest clic, és a dir, utilitzant les meves paraules de llibre, seria, en lloc d'estar dient no vull les monedes, miro les monedes que m'han tocat. Això fa una diferència brutal, i després doncs, ens passem tota la vida. És cert que un procés terapèutic fort pot durar un any, dos anys, però és que els pares també, crec que ho he dit aquí, per mi els pares no són només els pares. És que els pares, en termes simbòlics, simbolitzen la vida.
1: Aquest clic que dius, amb el llenguatge de la teràpia vital, li vaig posar el nom de acceptació superadora.
2: Sí.
1: Quan accepto, sí, però no per autocastigar-me ni per conformar-me, sinó per integrar i a partir d'aquí superar allò i reconvertir-ho en una força al servei del creixement.
0: Són dos... Sí, digues, Joan.
2: No, i ens passem la vida tractant d'acceptar la vida, que de vegades ens costa molt perquè passen coses que ens costen.
0: Dos referents, com hem dit abans, en Joan Garriga i l'Antoni Bolinches, i amb l'Antoni Bolinches no acabarem, ja ho hem dit també, no ens discutirem, Antoni, ni ara ni fins d'aquí dos anys, em sembla.
1: I parlant, sí, de referents, el referent màxim.
0: Gràcies, Antoni. Ara m'està assenyalant. No ens discutirem, perquè no vull espatllar el llibre.
2: Jo vull dir una cosa, que no mai m'havia tocat estar aquí amb l'Antoni Bolinches, però que l'aprecio molt i que estic molt content de que avui haguem compartit aquest espai.
1: Ja saps que és recíproc, això, Joan.
0: Que bonic. O sigui, en 20 anys de programa no havíem coincidit tots dos sols, no? Però potser amb algunes taules rodones amb altra gent.
1: Però havia donat cursos al teu institut.
2: Sí.
0: Doncs un plaer, i ho repetirem. Moltes gràcies, Joan Garriga, Antoni Bolinches. D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant el programa.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Sergi Torres, avui, Sergi, és cert que ens acompanyes des de l'aeroport d'Estocolm?
2: Sí, avui sóc a l'aeroport d'Estocolm, Gaspar. Sí, sí.
1: Ja, clar, és curiós perquè els últims dies ens acompanyaves des de Cuba, ara des de l'aeroport d'Estocolm no pares de viatjar.
2: Sí, està sent una temporada de molt de moviment per mi i bé, es donen aquestes casuístiques, no?, que, com saps, i que ens agrada fluir amb el que succeeix, doncs aquí estem fluint ara mateix dins d'un ascensor.
1: Ara, dins d'un ascensor. Jo em pensava, Sergi, que era silenciós aquest aeroport.
2: Aquest aeroport és el més silenciós que jo he vist en tots els que he viatjat. Ara perquè passava una família amb tres nenes i se sentien, no? Però ara mateix estic en el hall, una part molt concorreguda de l'aeroport, i no se sent gairebé res, gairebé ningú parla. És molt curiós veure les diferències culturals, com mirem, com entenem la vida. En aquest cas, per exemple, és molt obvi, aquí a l'aeroport, aquest silenci. Jo no l'he trobat enlloc. I, a més, els aeroports, també, que és un lloc de confluència de visions del món, de confluència de cultures, és molt obvi, i per mi això és fascinant, veure fins a quin punt no ens n'adonem de quan marcats estem per una cultura, que pensem que no, però hi ha molt rerefons, hi ha molts codis, moltes maneres, enfocs de mirar el que és la realitat, que està fonamentada amb una arquitectura que direm sociocultural. I en un aeroport, per exemple, és molt obvi, Gaspar.
1: Sí, per tant, aquí hi ha una influència, és a dir, el silenci no és casualitat, com si diguéssim que en l'aeroport d'Estocolm hi hagi tant de silenci.
2: És correcte, és la mentalitat que tenen, la manera d'entendre, és com, no sé si posar-ho en aquesta paraula, però és com un respecte a l'espai i a la persona que està al teu voltant. I per tant, si es parla, es parla molt fluix, això quan es parla, però sí, hi ha aquest silenci. Quan havien les mesures del Covid, Gaspar, em deia que ho van passar molt malament, perquè els feien, les mesures de distància eren un metre, i ells en deien, les nostres són de 3 metres.
1: Imagina't.
2: M'ho deien en broma, no? Però...
1: Per això quan vens aquí, quan tornes a Barcelona, et fa la sensació de vegades d'estar com amb una llauna de sardines, passejant pel carrer.
2: De vegades és terrible, i em plantejo com pot la gent viure així, de la quantitat de pensaments d'estrès que hi ha, i d'aquesta, ho comentava en una secció, aquesta mentalitat d'haver d'arribar a... Aquí no hi és, és un altre ritme, és una altra manera de veure i entendre.
1: Et deixem, doncs, a l'aeroport d'Estocolm. Sergi Torres, moltes gràcies, una abraçada.
2: Gràcies, Gaspar, una abraçada a tots.
1: Els oients i les oients també, moltes gràcies, una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder anunciar oficialment aquest mateix diumenge a la tarda i donar-ne també els detalls. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit, Gerardo Pisarello.
2: Seria important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: D'altra banda, la direcció de la CUP ha decidit no concórrer a les eleccions generals perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, donaran l'última paraula a la militància i sotmetran la decisió a votació de forma virtual. Més notícies amb l'Ignasi Abad.
3: Almenys 12 morts i més de 300 ferits a l'aeroport de Riyadh, segons l'agència Reuters, en el tercer atac aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita. Els Houthis del Iemen ja van atribuir-se dos atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita amb un balanç de 4 morts. Les operacions a l'aeroport s'han suspès després d'aquest atac fet amb un míssil. Diverses ambaixades occidentals a Riyadh han desaconsellat als seus ciutadans anar a l'aeroport durant aquestes setmanes, donant la circumstància que la capital saudita acull a partir d'aquest diumenge el Congrés Mundial del Petroli. A finals de mes tindrà lloc, a més, també la gran conferència anual d'inversors. Els organitzadors dels dos esdeveniments asseguren que mantenen les cites.
1: I es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que diu allargarà així la guerra. El president nord-americà li ha demanat que plegui i avisa a Zelensky que Ucraïna no ha d'atacar de cap manera les refineries russes.
4: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
1: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia.
3: La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro a Puiget. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3CAT Info, l'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada correspon a la pèrdua del valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà i no es podrà fer el gener com estava previst.
5: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
3: Justament aquest dissabte s'ha sabut que el Partit Popular ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb la crisi de l'esvoranc.
6: Gent, estem arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys.
1: D'aquesta manera, els Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat 2 hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits. Ha estat un espectacle musical, però igual que en els altres 3 concerts, amb una posada en escena espectacular en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com Sort de tu, que ha posat el punt final a aquest concert. Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies, 4 estadis, després que les entrades per als 2 primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts.

0: i el Betis Osasuna a 7:15, a més del Racing València.
1: A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2.
0: I a la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92.
1: Aquest diumenge juguen el Madrid Manresa a 12:00, l'Obradoiro Lleida a 12:00 també, el Baskonia Joventut a 5:00 i el València Barça a 7:00.
0: I Marc Márquez, que se situa per primera vegada el líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra el pronòstic a la cursa d'esprint del Gran Premi d'Indonèsia.
2: Fins aquí les notícies.
3: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
4: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
3: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
5: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
3: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
6: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe passava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
3: El suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
7: Com veig, com riu.
3: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
9: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
10: A Catalunya Ràdio... Postdates.
11: Pertànyer a una cultura és sentir-se identificat amb la continuïtat de les respostes i alhora qüestionar-les i tensar-les des del present. És aquest equilibri entre permanència i canvi el que fa que una cultura segueixi viva. Cabo San Roque, Premi Nacional de Cultura 2026.
10: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
1: I amb l'Àlex Torio, la Sole García Insua, el Nil Via i a les vies de so, el Víctor Villar. Estem gravant aquest Tast Vertical, el programa de vi i, per tant, de cultura de Catalunya Ràdio, els dilluns al matí, que és el dia que la gent de la restauració, els pagesos que han estat en fires, tenen festa, mitja festa, i ens acompanyen aquí al programa. I, per tant, estem fent un programa avui enmig de la pluja de les alarmes i enmig de totes les notícies polítiques que no deixen de sortir. Sí. És un dia... Has vingut bé, Sole?
2: No, com tothom. No. És un dilluns, molt dilluns, diria.
1: No has vingut bé. Venies de la zona...
2: Del Maresme, precisament. Avui... Jo vinc del Maresme i
1: amb quin vehicle? Avui has agafat tren o no?
2: No tenim trens, els trens circulaven pocs i només fins a Badalona. I, bueno, m'ha faltat treure dos rems per les finestres del cotxe. Però mira, he aprofitat per sentir aquesta roda de premsa d'aquest matí que ens tenia tots pendents.
1: De fet, quan parlem de les estacions de tren, també he vingut amb tren, amb els Ferrocarrils Catalans, i les estacions de tren les van fer quan no hi havia aquestes pluges. O sigui, s'inunden sempre. S'ha de repensar,
2: bueno,
1: això.
2: I veient la crescuda al Besòs d'aquest cap de setmana, bueno, ja preveiem que la Renfe no podria funcionar avui, i m'agradaria ser optimista, però no sé si ho puc ser gaire per la resta de la setmana.
1: Sí, sí, l'aigua, no sé on era, el parc agrari,
2: el pas de Sant Adrià del Besòs tocava a les vies.
1: Sempre estem molt pendents en aquest programa perquè estem al costat dels pagesos de tota la qüestió climàtica, eh? Sempre no parem de parlar del clima.
2: Bueno, i els darrers temps ens obliga, no? No només pagesos, no? Jo crec que tots els sectors...

0: Estem sempre pendents una mica de què està passant. És bueno, una nova variable a la que no estàvem acostumats en les nostres vides.
1: Avui al Tas Vertical farem un Antonio Gala. És Ahora hablaré de mí. Aquell llibre que es deia Ahora hablaré de mí. Avui explicarem una notícia per nosaltres molt emocionant, que és que farem... Bé, hem fet un programa de vi de territori a TV3. L'estrenem... Quan l'estrenem? Diumenge?
0: Diumenge, vull dir, quan els oients estiguin escoltant-nos, faltaran unes hores. Per l'estrena.
1: I avui hem decidit que aquest Tas Vertical portaríem a una de les persones que ho ha fet possible, que és la Irina González, que és la realitzadora d'aquest Gent amb Do, que així es dirà, i que ens ha suportat durant totes les excursions amunt i avall per les deus catalanes. Irina.
2: Bon dia.
1: Bon dia, gràcies. Què tal?
2: Molt bé.
1: Estàs contenta?
2: Molt contenta.
1: Ens has aguantat bé?
2: Hem aguantat bé. Ens hem... molt xulo, a més.
1: Avui, pensa, Irina, que ara aquí al Tas Vertical et farem unes proves, aviam si tots aquests vins que hem pogut conèixer en totes les deus, te'n recordes tu bé i ens tastes ja bé.
2: Això és un examen, eh?
1: És un examen de cara a una possible segona temporada. Ja saps que...
2: Està difícil, eh?
1: Ja saps, Irina, que totes les persones que treballen al programa han de ser gaudidores de vi.
2: Perfecte. Endavant.
1: Va, doncs ara començarem. També tenim un altre convidat aquí, avui. Ens agrada portar gent que tenen cartes de vins interessants i que tenen restaurants que ho peten, que treballen bé. Tenim amb nosaltres també una persona... Que és a dir, quan jo li dic a la Sole, Sole, seré per la teva zona, per una de les teves zones, on haig d'anar a dinar?
0: I jo sempre et dic al mateix lloc.
1: El Xirriclo.
0: Clar, el Xirriclo. Perquè amb el permís d'aquesta persona que avui ens visita, mig visc allà.
1: Llavors jo sempre dic, tinc un amic que va... Ah, Xirriclo. Llavors avui hem pensat, va, fem venir el Francesc Molins del Xirriclo de Balaguer. Com has vingut, Francesc?
3: Molt bones, amb cotxe, un viatge accidentat.
1: Sí.
3: Molt llarg, jo tenia taquicàrdies inclús, perquè dic faré tard. He sortit amb molt de temps per si de cas, i tot i així, he fet tard. He estat 4 hores per vindre de Balaguer a Barcelona. O sigui.
1: Ara has fet la frase del conill de l'Alícia en Terra de Meravelles, que és el conill que va amb el rellotge i faig tard.
3: Doncs el mateix.
1: Doncs el mateix. Doncs va, començarem el programa, però abans l'Àlex ens posa la música.
4: Hola, companys. Pel programa d'avui, com que hi ha una miqueta el tema de les novetats, farem una cosa que no és molt habitual en la tria musical, que és un disc que encara no ha sortit, però se n'ha fet un avançament. I la veritat és que m'ha sorprès molt. Bé, sorprendre potser no és la paraula, perquè gairebé sempre tot el que fa Eels és bo. Però el single que ha sortit, més 3 cançons avançades del disc, em fa molt bona pinta de com serà aquest disc, que es dirà Cookie Happened. I bé, només ha avançat 4 cançons, jo diria que a mitjans de més surt el disc sencer. I ja veureu, que crec que és aquesta cosa tan personal que sempre ha fet Gils.
1: L'Àlex m'ho va advertir i em va dir, escolta aquesta cançó que et vaticino que t'agradarà molt i que serà per tu comparable al Yoshimi Battles de Pink Robots dels Flaming Lips. I així és. Maquíssima. Amb aquesta música, que és molt nostàlgica, que ens acompanya en aquest dia de pluja, us expliquem coses d'aquest programa. Que es dirà Gent amb Do, Irina.
2: Es dirà Gent amb Do.
1: Què hem fet?
2: Hem fet un programa on coneixem diferents territoris de la denominació catalana, de Catalunya, i on coneixem no només el paisatge, les varietats del vi, sinó la gent que hi ha al darrere d'aquest vi, no?
1: Hem volgut posar cara, Sole, a tota aquesta gent, a aquests artistes, Tu no creus que és l'època de la vida en què s'està fent el millor vida de la història?
0: Sí, ho crec fermament. Sí, sí, crec que el grau d'exigència i la recerca de l'excel·lència és segurament denominador comú de totes les zones vitivinícoles catalanes, que n'hi ha 12 i que no tothom coneix.
1: No, no les sap dir. Les podríem dir? Les podria... Sí, tu sí.
0: I tant que va. Sí, el Sánchez se la sap segur.
3: Sí? Jo penso que sí. Va. Comencem amb l'examen ja.
2: Sí, és l'examen, no va dir això.
1: Va, no, us ajudem, us ajudem. No, perquè, és a dir, clar, n'hi ha 12, sí, i comptant i cava. Llavors, a la Rioja han d'estudiar menys, tenen una.
3: Clar. I a més a més, aquí tenim subzones, que no tothom...
1: Tenim subzona, exacte, que si subzona falset...
0: Clar, sí, sí.
1: Doncs va, anem a començar. Va.
3: Vinga, comencem.
1: Tu comences per Costers del Segre.
3: Costers del Segre, és com veure cap a casa.
1: Costers del Segre, que a més ens has portat avui vins de Costers del Segre.
3: Sí, tres vinets negres, perquè no sabia el llarg que seria la xerrada o el programa, i hem dit, bueno, per si de cas, que no passem ser. I hem portat tres per si de cas.
1: Costers del Segre, què més?
0: Diu Alella.
1: Alella. La més petita, és la de la Irina. La
2: meva, la meva.
1: La Irina és...
0: Te l'ha robat.
1: T'ha robat a l'ella.
2: Bages.
1: Bages, que és la meva.
2: Ah.
1: Sí, tots els que som aquí vivim en una D.O. Que no tothom, és clar.
0: No, clar.
1: Què més?
3: Empordà.
1: Empordà.
0: Conca de Barberà.
1: Cada cop que dieu una D.O. recordo el rodatge, sí. I el capítol, l'Empordà, Conca de Barberà...
2: Terra Alta.
1: Terra Alta, també, que va fer molt fred. Molt fred.
2: I això que estàvem ja tocant abril, és a dir,
1: molt.
2: Vam fer el rodatge de final de febrer fins quasi tocant abril, i a l'abril va ser dur. Sí.
1: Va ser, tenim unes fotos que semblem el rodatge de Balandrau, però unes fotos que fan molt, molt riure, fan molt riure.
2: Sí, sí, sí.
1: La Irina amb tapaboques, amb unes ulleres de senyora de la neu.
2: Fem molt de fred.
1: Molt de fred.
2: Sí.
1: Terra Alta, hem dit, què més? Va.
0: Tarragona.
1: Tarragona.
3: Penedès.
0: Montsant.
2: Priorat.
3: Cabe.
0: Penedès, no sé si l'hem dit. Sí, Catalunya.
1: Catalunya. Catalunya. Catalunya. No ens deixem cap deu. Oi que no? Ja està, ho hem dit tot.
3: S'han dit totes?
1: Sí. No, jo no he anat comptant.
0: Jo tampoc he comptat. No, espero que ens haguem dit molt tant.
1: Costers, tot, Alella, Priorat...
0: Jo em penso que sí, si no, que ens perdonin, perquè les hem dit desendreçades, sí, bàsicament, sí. Això és fatal.
1: Sí. Doncs, tu tens a la teva carta, Francesc, Costers del Segre, sobretot.
3: Sí. Nosaltres potenciem, o mirem per sobre de tot que hi hagin vins catalans, val? El 75-80% de la nostra carta són vins catalans.
1: Aquesta és la lògica de tot arreu.
3: Jo crec que, evidentment, que a tots els llocs se fan molts bons vins, molt interessants, però a casa nostra tenim coses que les podem oferir amb el cap ben alt, que no tenim res que envejar enlloc, amb perfils i conceptes totalment diferents, vins frescos, vins càlids, vins d'altitud, vins més de la plana de Lleida, per exemple, i crec que podem estar molt orgullosos i molt contents de tot el que fem, dels productors i els enòlegs i viticultors que hi ha darrere, que cada vegada pugen unes generacions joves més inquietes i que cada vegada, com deia la Sol abans, busquen més l'excel·lència.
1: Tu ens has portat tres ampolles molt diferents. La primera que estem tastant és un projecte que no coneixíem, i per tant això sempre ens fa il·lusió. Què és el que ens has posat a la copa, el camí?
3: Sí, vaig pensar que, bueno, que aquí també hi havia molta pressió a veure quin vi us portava. I sí que...
1: A veure, ens has portat coses interessants, eh?
3: Bueno, el camí, doncs, és un projecte, bueno, és la nova criatura, per dir-ho d'una manera, de Boldú Viticultors, val? Ens anem a la zona de Verdú, val? A la conca del riu Anoia. Ai, del riu Corb.
1: Del riu
3: Corb. Perdó. La conca del riu Corb. Vale, llavors, aquí, bueno, és un vinet molt més fresc, val? No per acompanyar segons quins àpats, sinó que és un vi, el que diem, no? Més frescura, inclús per començar amb un entrant més lleuger, per començar, doncs, wow. O mig matí, mitja tarda, un copet molt més, un vi molt més informal, en aquest sentit.
1: Està boníssim, eh? Molt bo.
3: És divertit. És
1: garnatxa xic, carinyena.
3: Això és un 85% garnatxa i 15%
1: molt bo, molt bo, molt bo, eh?
3: té, no res, 6 mesets de, amb barriques de fusta ja utilitzades, val? Que és el que li, té menys potència de fusta. I bé, doncs això és el, és una finca que tenen que es diu el Camí de Sant Martí, val? I bueno, és un vi amb unes roques calcàries que fa que hi hagi poca producció però de molta qualitat. I, bueno, i aquí està el resultat.
1: Irina, a tu t'agradaria aquest rodar aquí, perquè jo veig que a l'etiqueta hi ha un tractor.
2: Doncs, mira.
1: Suposo que tractors n'hem tret.
2: Però hem tret.
1: Entenc que per una persona que està fent cine, que està rodant, doncs qualsevol element que l'ajudi a que allò quedi... No, em sap greu dir la paraula bonic, però és aquesta, no? La paraula, doncs, és important, no?
2: Bueno, que el retrati de forma... idèntica o del que és en el... És a dir, el que hem intentat és que cada escena, no, tingui com el seu segell identitari. El vi que... És a dir, hi ha una escena de Terra Alta, no?, que la vam fer el tractor, però perquè és que el personatge, és a dir, havia d'estar allà.
1: Sí, perquè era un personatge que ell deia que des de petitet... És que aquest moment del rodatge, a mi hi ha hagut molts moments emocionants, molts. Però aquest va ser un, era un viticultor que deia que de petitet tenia tanta por que se'l descuidessin a l'hora d'anar a veremar que es posava al passadís perquè no se'l descuidessin, perquè ell volia anar a veremar. O sigui, volia ser pagès des de petitet.
3: Bueno, el vist això no, també així, no? És territori, és paisatge, és records.
1: Sí.
3: I, de fet, tots aquells que ho puguin doncs, representar doncs, amb una botella i poder explicar una història que hi ha darrere és molt bonic, no? Tindre una motxilla darrere de cada història o de cada producte és molt bonic. Jo ara, salvant les diferències doncs, del restaurant, jo una cosa que presumeixo molt és de la nostra història, no? Nosaltres som un restaurant de 72 anys.
1: Sens dubte.
3: I el fet de portar aquesta motxilla que dèiem i poder presumir d'ella, doncs, crec que és una cosa molt bonica. I cada vegada, a dia d'avui, que tot els negocis, cada vegada tot és més efímer i canvis de direccions o moltes coses, doncs crec que el fet de tindre un relat és una cosa molt bonica.
1: La vostra cuina és una cuina amb identitat, és clar.
3: Sí, nosaltres, dintre de tot, potenciem la cuina catalana, de mercat, de temporada, de proximitat. També el que dèiem abans, ens agrada també cuidar doncs, els petits productors, entre els petits ens hem d'ajudar, i creiem que és una manera també molt més sostenible. I saber qui hi ha darrere de cada cosa i posar-li cara, doncs per nosaltres és un segell de confiança absolut. Llavors és una cosa que també ens omple molt i ens enorgulleix molt de dir, doncs això, aquest formatge doncs, és d'aquí, de 20 quilòmetres, no? Entre territori crec que és molt bonic. Llavors a partir d'aquí, doncs, segons la temporada, i que això és el bonic també, que, bueno, que vas oferint diferents plats, diferent cuina i amb les propostes que la naturalesa ens ofereix, no?
1: Tu sembles feliç cuinant.
3: Bueno, jo no cuino.
1: Tu què fas?
3: Jo estic a la sala, eh?
1: Doncs sembles feliç.
3: Però m'ho passo molt bé.
1: Sí, ja se't veu.
3: Sí, m'ho passo molt bé, m'agrada molt. M'agrada molt, des de sempre. Jo sempre dic que si la teva feina i la teva passió doncs, coincideixen, ets un privilegiat.
1: Què vol dir xirricló?
3: Xirricló, això és del renom de la casa i això ve d'un revesavi meu que xirritava o xirriclava molt bé amb el porró. El soroll del...
1: Xirricà.
3: I llavors el meu avi, que va muntar la primera taverna, ja era de Cal Xirricló, i llavors va ficar el nom de la casa. I aquí seguim.
1: O sigui, un nom que explica vi.
0: Exacte. Sí, i que explica la tradició, també, no? I aquesta aposta per d'allà on venim, amb revisions, amb actualitzacions, que jo crec que una de les coses que destaquen del Xirricló és aquest amor per la cuina tradicional, i combinant també amb revisions i alguna aposta més moderna, no? Sí. És una carta on conviuen les dues coses. Jo sentia parlar el Francesc i de les coses que... I un dels motius pels que sempre recomano, que algun dia m'haurà de contractar com a comercial de la casa, espero que ho estiguis contemplant.
1: Ets la comercial a l'ombra.
0: A l'ombra, totalment. És precisament aquest amor per fer les coses. És a dir, hi ha, crec que, molt pocs caps de sala amb més passió i més amor que el Francesc en una sala.
1: Carai.
0: Perquè t'explica les coses. Està absolutament pendent de que tu passis bé, no? I sóc una gran defensora de la figura del cap de sala. Perquè la cuina és molt important, però a vegades ens oblidem de la figura de cap de sala. I un bon cap de sala, una bona cap de sala, et pot salvar un mal moment a una cuina.
1: O ensorrar.
0: Totalment.
1: Imagina't que el cap Totalment. De sala, això t'ho sempre t'ho expliquen, els caps de sala t'expliquen, si és una cuina en brasa i demanes 4 o 5 plats de brasa a la sala, al mateix temps, els acabes d'ensorrar el servei.
3: Sí,
1: no,
3: sí.
1: No ho sabem, això, nosaltres.
3: Bueno, aquí està el nostre paper, no? Aquí hi ha una miqueta el client, senzillament... una cosa tan fàcil com esteu demanant massa quantitat o jo faria alguna cosa més, assessorar i és el que diem, no? Un gran menú te'l pot enfonsar o al revés, un menú més senzillet el deixi per dalt, no?
0: Totalment.
3: I també ho dic moltes vegades anem als llocs no per saber el que menjarem, sinó anem allà perquè ens atenen bé i ens hi trobem bé, no? I més per l'experiència de trobar-t'hi a gust que no pas del que menges, no?
1: Però totes les dues coses ens agraden,
3: evidentment. és importantíssim, evidentment.
2: Jo crec que, ara que comentaves això, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt quan hi vaig, i és que les persones que esteu a la sala sou el punt de contacte amb el client i sou, torno al tema del relat. És a dir, aquí a mi m'encanta no només el fet d'anar a menjar, sinó que m'expliquin el per què, i fins i tot d'on ve el producte, o moltes vegades que m'expliquen, no?, els formatges, cosa, mira, primer pren-te'l per aquí, i comença per aquí, i acaba per aquí. A mi això m'apassiona, i és una forma d'entendre la cuina que hi ha al darrere d'aquell restaurant, també, no?
1: Clar.

0: El Gent amb Do que hem fet i que esperem que us mireu parteix d'una idea que potser és equivocada, no? Però que tothom ens diu, els catalans som uns boniquistes. Ens agrada molt anar a veure coses que pensem que són nostres. Ens estimem el país i el que volem és que ens expliquin on anar. De vegades, no?
1: I parlàvem d'amor i crec que en aquesta proposta capítol a capítol és una proposta feta per amor a aquests territoris, no? Descobriu tot això si no ho coneixeu, no? Perquè aquest territori de Deo, aquesta comarca, aquesta regió vitivinícola, no us la podeu perdre.
0: Clar, i és per això que estem fent propaganda, eh? Perquè, és a dir, no és propaganda nostra, és propaganda d'aquesta gent, no? D'aquesta gent del vi, no? I això sempre ho expliquem, és a dir, els cuiners els hi posem cara. Els cuiners, coneixem el Joan Roca, els del Disfrutar, la Fina de les Cols, però els viticultors no els hi posem tanta cara, no? Sí que hi ha la cara de la Sara Pérez, és a dir, sí que els coneixem, però falta molt, no?
1: Falta molt, i això en el cas de viticultors que tenen celler, no? En el cas de viticultors que no tenen un celler propi, encara menys, no?
0: Clar.
1: I hem aprofitat una mica per posar cara a uns poquets dels molts que hi ha, i que mereixen ser coneguts pel gran públic.
0: L'equip ha passat una cosa que no ha sigut buscada, que era un equip molt femení, no?
2: Sí.
0: 99%.
2: Teníem el sonidista i
0: teníem el sonidista, que el vam tractar molt bé. No?
2: Sí, sí, sí. Però és una experiència que jo crec que la repetirem sempre que pugui, perquè, ostres, s'ha d'impulsar la dona dins de la part d'aquesta tècnica.
0: Al món del cine hi ha menys dones?
2: No és que hi hagi menys dones, cada vegada és menys, però sí que és veritat que els equips tècnics, no, aquells que tenen responsabilitat, estan més caracteritzats per homes, i els que són més maquillatges o art o coses que a nosaltres sempre se'ns han posat en aquella casella, és de dones. I ara no, i ara veus operadores de càmera, veus realitzadores, directores de cine. Ostres, al final això és empoderar, i sempre que puguem tenir la possibilitat d'això fer-ho créixer, jo sempre a favor.
0: Una cosa que ens va fer molt, molt riure, i potser tothom la coneixia, nosaltres no, és que, clar, tu penses, les càmeres pesen molt, no? Llavors penses, ostres, s'ha de tenir molta força per portar una càmera. Però llavors tenen un sistema que en diuen la dutxa, que és un pal que els hi surt de l'esquena i que els aguanta la càmera per davant com una dutxa. Llavors això fa que
2: reparteix pes.
0: Que la persona més dèbil, com ara jo, pot carregar una... Sí. Els que no fem tronc superior.
2: Exacte.
0: Tant com inferior.
2: Bueno, com que al final era no podem anar al gimnàs, vam dir posem la dutxa,
0: posem la dutxa,
2: i així les persones...
0: Posem la dutxa. Quanta gent es mou? És a dir, per rodar aquest programa, que han sigut quants minuts, Sole? 35?
1: Uns 30
0: minuts.
1: Sí, sí.
0: 30 minuts, que és molt car rodar. Tothom ho diu, però és veritat, no? És a dir, quanta gent has de moure per fer un programa així?
2: La que tu vulguis o més. El que passa és que sí que hem volgut prioritzar el fet de tenir un equip reduït per ser el menys intrusius possible.
0: A veure, reduït? Pel que és... La broma. Vull dir que era molt, eh?
2: 100%, sí, sí, sí. Unes 12 persones. Clar, al final també... has d'assegurar-te que tens totes les àrees cobertes. Sí que hi ha alguns perfils que agafàvem de la gent. Escolta, que anem al Priorat? Doncs, per exemple, hi havia persones que agafàvem equip del Priorat també. Per...
0: Això està molt bé.
2: Sí.
0: Sí. Tots els equips de maquilladors van ser de la zona, que això és molt bonic.
2: Sí.
0: No?
2: Sí,
0: de dir,
2: sí,
0: mira, llavors, hola, soc la maquilladora del Priorat. Sí. Que bé.
2: I a més t'explicava que coneixia el territori. Ostres, doncs aquest vi, que no sé què,
0: clar,
2: jo no coneixia aquesta
0: clar.
2: Persona.
1: Sí, sí, sí, parlem sí, sí. De quilòmetre zero,
0: quilòmetre
1: zero per tot, no?
0: Quilòmetre zero per tot, sí, sí. A més, un equip jove, que això també és super enriquidor. Tu ara has dit una paraula, una frase, Irina.
2: Ai, què he dit?
0: Una frase que es va repetir molt durant el rodatge.
2: Una frase que es va repetir molt, eh?
0: Sí. 100%. Això això us agrada 100%. Ens agrada 100% quan t'està, perquè clar...
2: No en soc conscient, eh?
0: Clar, perquè hem treballat amb gent molt jove que ja els hi donaves un vi. Tot el rodatge hem estat pensant sempre, aviam, anem a triar un vi que els agradi. Perquè ens agrada sempre fent proselitisme. A veure, els hi donarem aquest, que és molt aromàtic, la sole, no, què, doncs això els hi agradarà. I llavors els hi donàvem, quan acabava tot, us agrada? 100%.
3: Bueno, només me n'he de parlar, no?, de les noves generacions, entre l'aura i el 100% i una cosa i l'altra.
0: Ah, sí, això, sí. Serveix aura. Sí. Això, aquest vi serveix aura.
3: Quan tens adolescents a casa, doncs...
0: Tu tens adolescents a casa?
3: Sí, de 14 a 16, i tota aquesta riquesa lingüística, doncs l'estem assolint. Però moltes vegades em perdo, eh?
0: No? Ja, sí.
3: No sé si m'han dit algú bo o algú dolent.
0: Sí. Això, com és el campionat d'aura, no sé com ho diuen, sí.
3: Són uns adjectius, no? Dius, no sé si m'has insultat o m'has alabat ara.
0: Els teus fills tenen interès per la cuina catalana?
3: De moment els tenen molt més per menjar-se-la. Vale,
0: això és important. És important, eh?
1: És el primer pas.
0: No és lògic a tot arreu, això
3: sí,
0: que dius, eh?
3: Els agrada. Tenen curiositat, també, a vegades pregunten com ho has fet, això sí. M'agradaria que se romanguessin una miqueta més, almenys a nivell domèstic.
0: No ho fan.
3: Però, de moment, podrien alguna cosa més. Però, bueno, bé, no ens podem queixar.
0: No ho faran mai. No ho faran mai.
3: Ja m'estàs avisant.
0: Saps els llits aquests que són niu? Que no tenen... Que no hi ha potes perquè són niu? Són un gran invent, perquè no poden deixar res a sota.
3: Molt bé, sí, està bé.
0: Un nòvio...
3: Està bé.
0: És això. Sí. Estem tastant el camí amb el Francesc Molins, que ha vingut del restaurant Xirricló de Balaguer, i estem amb la Irina González, que és realitzadora del Gent amb Do, que és aquest programa que estrenarem amb la complicitat de tots vosaltres, la complicitat de l'Incavi també. Que ens ha ajudat
1: a fer-ho possible.
0: Hem anat a suplicar i finalment doncs us farem un retrat, no?, de cada deo, no? Un retrat de paisatge, del tipus de vi, que ha sigut molt diferent, no? Costés va ser... Clar, Costés és la més àmplia.
3: La més gran, sí.
0: Sí, Costés vam anar de punta a punta, vam estar dies per Costés.
3: Mm. Costés és bonic per aquesta gran riquesa que té de climatologia, per exemple, no? Sí. Des de punts de 1.000 metres a zones doncs, més càlides, que és el que dèiem abans,
1: fet,
3: no?
1: De fet, el capítol comença a Talarn i acaba a les Garrigues.
0: Ah, exactament. Sí, senyora. Comença a Talarn amb el Raül Bobet... No, sí. Amb els vins d'alçada i acaba a les Garrigues.
1: Les Garrigues.
0: Sí. Amb una cassola de tros.
1: Sí. Molt bé. I amb un company de professió, no? Amb el Joel de la Boscana.
0: Sí, amb el Joel de la Boscana. Sí.
3: Bé, una cassola de tros, el Joel i un bon vi de les Garrigues, no pot fallar.
0: Amb què maridaries el teu restaurant, aquest vi que ens has posat al camí?
3: Aquest vi, doncs, jo que buscaria una cosa fresca, vale? Jo n'anomenaria un civet aquí, per exemple.
0: Olé.
3: No me n'aniria amb un civet, eh? Però alguna cosa així més fresca, algun puntet així greixoset, per exemple. A vegades també hi ha el concepte que encara dura una miqueta amb el blanc, les carns...
0: Ja no.
3: Això
0: Gent amb Do ja ho hem trencat, eh? Sí.
3: S'ha passat a la història.
0: La Irina t'ho pot certificar.
2: Que
3: 100%. Bé, no, jo aquí també li trobo un puntet a sota bosc amb aquest vinet. Jo, per exemple, un punt, no sé, un arròs amb una mica de tòfona ratllada per sobre.
0: Prou. No pot ser. És massa bo.
3: Sí, home, no me l'aprovis. Bueno, aquest puntet de la tòfona, aquest puntet de bolet, doncs crem que també neteixa una mica el paladar, no? Aquesta acidesa que té, crem que és interessant. Llavors, amb potser més greixoses o gelatinoses, un pau de porc, per exemple, des d'on s'ha fet de la brasa, doncs crec que tampoc no li feria cap lleig. Des d'una tonyina amb un cremoset de ajo blanco de base, així pam-pam a la planxa.
0: Oh, interessant.
3: Sí, no ho sé. Molt bé, des del maridatge és tot un món, no? Però bueno, sobretot el principal de tot és que hi ha una bona companyia, eh? Jo crec que el bon vi amb una bona companyia se converteix en excel·lent, no?
0: Això jo abans feia...
3: És un clàssic, però realment és així.
1: És veritat,
3: eh?
1: Jo abans,
0: quan ho deien, però ara ja m'ho crec.
1: Sí. Una mala companyia et pot espatllar el millor dels vins, eh?
0: No has de tastar mai un vi amb una mala companyia, no. No.
1: Hauries d'evitar, sí.
0: El vi per qui se'l mereix.
1: Sí. Jo pensava aquest vi també amb uns popets.
3: Uns popets? No. No hauries comprat també cap a aquest xirricó,
1: també,
0: perquè... Tu coneixes la carta.
1: No, i perquè sé que fan esmorzars de forquilla.
0: Oh!
1: I aquest és un vi que té aquesta frescor també, que trobo que combinaria molt
3: el
1: bé.
3: El popet. Mm. Els grans popets de la planxa de Calxerricó.
1: Sí, absolutament.
3: T'ho compro.
0: Els morrars de Forquilla, que sí. els llocs que els fan són molt d'agrair, eh?
3: Sí, sí.
1: Bueno, afortunadament s'està recuperant, sí, no? És una, sí, és una bona tradició que es va recuperant mica en mica, no?
0: És una paraula difícil de un concepte difícil de traduir. Es morrar de Forquilla, com l'expliques?
1: Ui, sí.
0: A un suec, no?
1: Sí.
0: Un anglès, sí. No, miri.
1: Sí, perquè et dirien que és un branch, i no, no, no té res a veure.
0: No, mai, mai, mai, mai, mai, no. No poseu el bocat, m'imagino.
3: No. No. El bocats i croissants i napolitanes no entren.
0: I tartar sobre el croissant, això que es va posar de moda també, que s'estobava tot.
3: Exacte, sí, sí, sí, sí.
0: Napolitanes tampoc. I pastís de formatge o cheesecake?
3: Home, pastís de formatge tota
0: bé,
3: la vida.
0: Bé, perquè ara és tot cheesecake.
3: Tot és cheesecake, sí. Carrot cake, cheesecake, sí, sí.
0: Sí.
3: Bueno, sembla que tot el tema de l'anglès o sembla tot més...
0: Fa més cookie.
3: Més cookie, exacte. No, no. Igual que aquell restaurant Bai, i el vols el Bai, i llavors el nom del cuiner, no? El Bai, bueno, vols Bai.
0: En aquest programa que hem fet, jo trobo que quan tu fas un programa i aprens coses fent-lo, no? Dius, ostres, sí, com és que no havia vist això? Doncs és fàcil que ho puguis comunicar, no? Però us preguntaré a vosaltres, heu après coses? Quina cosa recomanaríeu d'algun capítol? A qui li diríeu, vés aquí, no t'ho perdis?
1: Ara estàveu parlant de llengua i crec que una de les coses també que porta el gen amb do és recuperar possiblement per una part de la població, no? Que moltes, una part no l'ha perduda mai, però algunes paraules.
0: I tant.
1: Que poder, doncs, són paraules que han caigut una mica en desús o que precisament per la introducció d'altres paraules d'altres idiomes els hi han pres lloc, etcètera, no? I es ressalta aquest moment també, no? Determinats sí, termes, determinades paraules i crec que això ajuda també a recordar que estem davant d'un sector que és molt nostre, d'un producte que ve d'un paisatge que és també molt nostre, no? I que tot això, al final, és un conjunt, és un 360, no? No és només el paisatge, no és només són les cares, també és la llengua i són moltes altres coses, també és la cuina i bueno, un 360 és absolutament tot,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
0: I tu, Irina?
2: Jo em quedo... És a dir...
0: Hi ha molts moments, és que hi ha molts moments. No es pot, sí, n'hi ha 12 de moments.
2: Hi ha 12
0: de moments.
2: Bueno, però... cada capítol és com una porta que s'obre, eh? Però el fet d'entendre que cada vi pot ser diferent i el per què. I la tradició, la història que hi ha al relat, no? Que hi ha al darrere, que és emotiu, que pot ser familiar, que pot ser innovador, o el bobet, no? Com fer-ho innovador, potser el Rendez Mas Déu, que és la història que hi ha al darrere de Malvi d'Espany.
0: Rendez Mas Déu, que se'ls va ensorrar el celler per la riuada del Francolí. Uh-huh. I en aquest capítol, que serà el primer, oi que sí que comencem amb Conca?
1: Conca serà el primer episodi. Sí.
0: Primer episodi, a més, clar, hi ha les imatges del Telenotícies d'aquell dia, no? Que estem una mica revivint aquesta idea de canvi climàtic, eh?
2: Mm-hmm. Sí.
3: Bueno, Rendez Mas Déu és una prova de superació i del tornar a començar, no?
0: I de l'ajut dels col·legues de professió, sí, i de la generositat, eh?
3: Correcte, mm-hmm. Sí, sí.
2: Sí, però a la part de la conca sí que fem èmfasi amb el tema de la meteorologia, de com les pluges hi havia, en alguns vitivicultors els hi juga a favor i a altres els hi va jugar en contra, com és el celler Mas Déu, no?
0: A més, clar, hi ha imatges, i me'n recordo, per exemple, del final d'Empordà. Mm-hmm. Les imatges del final d'Empordà. I, és clar, tu penses, ara aquí estem veient una gent que estan tastant un vi, però va costar tant de portar tots els patracols.
1: Sí.
0: Tots els patracols cap allà dalt. Llavors, les imatges del making of a mi sempre m'emocionen, perquè veus allà dos que estan fent un pícnic i 200 al darrere que estan allà fent-ho possible, no?
2: Bueno, allà encara que els hi vam muntar la taula i tot, però al Quim Batlle els hi vam dir... Pugeu vosaltres les taules i les cadires, que us ho gravarem.
0: Sí, el Quim Batlle, que és l'Ella.
1: El president
0: de la DEO, l'Ella, sí, que a més tots ens han ofert uns àpats.
1: Absolutament.
0: El Quim Batlle ens va fer uns pèsols, els vam desgranar allà mateix, a la brasa. Doncs, riu-te'n tu de l'Edamame. O sigui, quin aperitiu tan bo. Que bo.
3: el pèsol fresc.
1: Total, era...
3: Sense manipular-lo amb res...
0: És boníssim.
3: Bueno, és el caviar vegetal, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Era un espectacle.
3: Sí, sí.
1: I parlant de coses a descobrir, el capítol d'Empordà que citaves, la gent té molt al cap poder l'Empordà d'aquestes sí. vista de mar espectacular, però hi ha un Empordà d'interior que sí. es descobreix en el capítol i que és sorprenent.
0: Tots els capítols són copiables en el sentit de dir... valen la pena de dir, va, anem aquí. Va, anem aquí, altre. Anem a tastar això. I queda clar que tots els viticultors que surten, joves i vells, homes i dones, tenen moltes ganes de rebre'ns. Mm-hmm. Tenen ganes que hi anem, com tu, que vinguem al Xirricló, no?
3: Doncs que
0: ara tots els que vinguin de part del Tas Vertical estan convidats, oi?
3: I tant que sí. Des d'aquí ho anunciem.
0: No, mira, paga la Sole, va. Paga la Sole, que és la teva
3: exacte,
0: cap de premsa.
3: Si el finançament ja el tancarem aquí dintre.
0: Sí.
3: Darrere dels
0: mitjans. Ja ens posarem d'acord.
3: Sí, tant, sí.
1: Hauré de rentar molts plats.
3: Amb la Sole ja ens entendrem segur.
0: No, però hauré de rentar molts plats de la Sole, però no, és a dir, diguem el tiquet mig del teu restaurant, que a la gent li agrada saber aquestes sí. coses, calcular-s'ho, venir...
3: El tiquet mig al nostre restaurant estaríem parlant 45 euros begudes a part.
0: Estupendo.
3: Una parella que et vingui i faci un vinet de... fiquem d'un tiquet de 25 euros... entre 120 i 130 euros.
0: Cal reservar? Sí.
3: Sí.
1: Sí. Sí.
3: Prescindible.
0: S'ha de trucar. Si no, no...
3: Prescindible.
0: Digues que on hem de fer. Truquem el Xirricló.
3: Bueno, poden fer-ho a través de... la pàgina web tenim el correu electrònic, val? Nosaltres no ho reservem online.
0: No reservem online?
3: Som molt de la vella escola, encara.
0: Per què? Perquè heu tingut molts problemes?
3: Bueno, al seu moment els vam tindre i llavors sí que és una cosa que hem de canviar i pràcticament el 95% de les reserves és a través del telèfon. 973-44-5011.
0: D'acord, doncs cap allà que anem, a més pots fer un passeig per Balaguer.
3: El riu Segre, Santa Maria, el Sant Cris, històric, té monuments històrics preciosos que...
0: És que dius, va, anem a passar el dia.
3: És una gran plaça per fer-ho.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Hi ha una dita que diuen, si vols esmorzar bé, vine
0: a Balaguer.
3: I si vols esmorzar millor, vés a Cal Cló. Estic fent propaganda de tot
0: una
3: aquí.
0: Cosa. Contractat com a guionista.
3: Sí?
0: Extraordinari, ens ha agradat molt.
4: Sense escopidora.
1: Quan sento aquesta sintonia ja és com que m'activo, penso,
0: I a més, avui no has tingut temps d'explicar-los l'última pregunta, que és la que s'han de pensar, perquè el Víctor, que és d'una manera que ja ens ha punxat.
1: Sí, ha vist que estava fent trampes i ha dit, ni parlar-ne.
0: Està ballant el Víctor, mira com balla.
1: Clar, perquè és una sintonia que convida a l'alegria, que convida a ballar, clar. Vinga, va, som-hi. Us ho explicàvem una mica, us ho expliquem també als oients que no haguem sentit el programa darrerament. Hem estrenat una secció que es diu Sense Escopidora. És una bateria de preguntes ràpides, pim-pam. Es tracta de no escopir. No, es tracta de no portar-me bé. Clar.
0: Clar.
1: Ai, llavors...
0: Com a Penis from Heaven, el Christopher Walken, la cançó que canta, que diu, no et portis bé, let's meet V8.
1: Ara bé, compartireu la tortura, que així serà una mica menys tortura, i llavors farem, alternativament, si us sembla, una pregunta. Va, Irina, arrenques tu. Va. Lenta. Has comprat mai una ampolla només perquè era bonica o per la seva etiqueta?
2: Sí.
1: I te'n penedeixes?
2: Me'n penedeixo després d'haver fet el programa. Perquè sí que és veritat que jo tendia a fer això i ara és de miro d'on és, miro...
0: Aprovada. Doncs, molt bé, anem bé.
1: Ho estem fent mig bé, en part, ho estem fent mig bé. Francesc, quina paraula del diccionari del món del vi jubilaries demà mateix?
3: Hòstia.
1: Tu que expliques molt vins.
3: Sí. Baixa bé.
0: Passa bé.
1: Sí. Passa bé.
0: Bueno.
3: Què tal, aquí?
0: Passa bé. Sí.
3: Sí, no sé si he contestat massa bé.
1: Irina, quina és la millor conversa que recordes amb una ampolla pel mig?
2: Qualsevol, un capvespre amb amics o amb parella. És a dir, a la companyia. La companyia i sense rellotge.
1: Sona paradís. Un jove entra en un bar, entra a Galxirricló, amb 6 euros a la butxaca, per què hauria de demanar una copa de vi i no una canya?
3: doncs perquè una copa de vi, evidentment que hi ha canyes amb unes cerveses a darrere i uns matisos també espectaculars, però crec que una copa de vi de 6 euros li pot omplir, bueno, de satisfacció moltíssim més que una cervesa.
1: Irina, quin vi o estil de vi que abans no en tenies, ara t'agrada molt?
2: M'ha agradat molt el concepte de carnatxa peluda. Moltíssim.
0: Una història, té molta història la garnatxa peluda. Sí.
1: Francesc, si durant un any no poguessis explicar cap dels teus vins, els teus clients, només servir-los, què creus que passaria?
3: Que m'agafaria una depressió. Servir-los sí,
1: Servir-los sí.
3: Bueno, crec que no podria perquè...
0: No.
3: És que no callo jo, no callo. I me costaria molt. Sí, ho passaria malament,
1: Sí. Irina, una cosa que el vi català encara no s'ha atrevit a fer.
2: Ostres. No, aquí et faig passar palabra,
0: Va.
1: Francesc.
3: Torna'm al prec.
1: Una cosa que encara el vi català no s'ha atrevit a fer.
3: El vi català no s'ha atrevit a fer. Podria dir... No sé si s'ha fet o no, submergir el vi blanc sota l'aigua, per exemple, durant 5-6 mesos. O durant una temporada concreta.
1: Sí, s'ha fet alguna experiència. Sí, tenim alguna experiència a la zona de Vilanova, alguna experiència a Sant Carles de la Ràpita. Fora de la zona de producció, Sant Carles de la Ràpita, però sí, comencen a haver... El vi català està a tope, com podeu veure. Ara sí, pregunta final i, per tant, pregunta per tots dos. Arrenquem amb tu, Irina. Si poguessis deixar una sola ampolla, només una, perquè l'obrin d'aquí 100 anys, quina seria... I quin missatge deixaries dins l'ampolla?
2: Està mal, Està mal. Jo tiraria cap a casa, et diria una ampolla de la Déu de l'Ella, sobretot per explicar l'ampolla que un dia al Maresme hi havia aquesta, el sauló, i que els vins estaven caracteritzats per aquesta salinitat, i vés a saber, ara que estem fent aquest canvi climàtic, si dintre de 100 anys... mantindríem això. I com que els vins és explicar qui som, doncs una mica que es conegui aquesta història, no? Aquest històric.
0: Contractada.
2: Que bé.
1: Francesc, és el teu torn, la teva ampolla i el teu missatge.
3: Seria poc original perquè jo també seria un cos des del Segre. També es compro cap a casa. Una cosa que també molt xula que has dit és això, no? Que es vegi al cap de 100 anys com es feien les coses aquí i com se cuinaven, no? I si he de triar algú més, seria un d'aquests tres...
0: Que ens has portat, n'hem obert un, però ens has portat dos unicorns interessants.
3: Pues diré el Globs, per dir algo, de l'Antoni Preixana, de l'Antoni Giribet, perdó, de Preixana, i el missatge ficaria una postdata i diré, tant de bo el gaudiu 100 anys després, com un 5 d'octubre ho vaig fer a Catalunya Ràdio.
0: Uau! Hola! Bonic! Uau!
3: Sí?
0: Moltes gràcies. Gràcies per venir des del Xirricló. I moltes gràcies també, Irina, per venir. Que tinguem una molt bona estrena. Gràcies per haver fet possible aquest somni. I tant de bo, que tota la gent que ens miri, que sigui del sector i que no sigui del sector, tingui ganes de fer el que hem fet nosaltres, que és anar a conèixer aquesta gent que té un gran do.

0: Com que el nostre convidat d'avui, el Francesc Molins, que ha vingut del Xirricló, ens ha parlat d'aquesta ampolla que deixaria 100 anys després amagada perquè la tastéssim, era un pecat no encetar-la i no veure com està avui. No sabem si duraria 100 anys.
1: D'aquí 100 anys ens tornem a trobar, eh?
0: Explica què és això, aquest projecte que estem tastant, el Globs.
1: Bueno, aquí el més que el cell és el nom del productor, val? És l'Antoni Giribet. Val? Aquest és un vinet de 12 mesets de fusta, aquí ja tenim una mica més d'estructura que el que hem provat abans. Aquí tenim un cupatge de Cabernet Sauvignon, tenim algú de Merlot, hi ha Merlot, hi ha Syrah i ull de llebre. Val? Llavors aquí, bueno, contents de fruita més, personalment, fruita més madura, fruita vermella, contents més especiats, més, algo més de torrat, que és el que li dona la fusta també, toquets balsàmics. I aquí un vinet ja per acompanyar, doncs, alguna pata amb una miqueta més de...
0: Aquí el civet, sí?
1: Més de xixi. Bueno, jo aquí li veig més bé. Jo li veig més bé. Sí, una carn de casa, més xup-xup, cassoletes, aquí jo crec que aquí li queda bé.
0: Que bo, no? Hi ha vins per tots els estils, no?
2: Absolutament, no? Per cada moment. És una mica també la riquesa d'aquestes 12 zones a Catalunya permet precisament aquest ventall de producte, no? Per cada ocasió.
0: Clar, el Costers del Segre, el Cabernet, el Merlot, o sigui, són en el plec de condicions. I hi ha més d'eos, que sí que el tenen?
3: Sí. Sí,
0: Penedès, diria, també?
2: Sí, Catalunya.
0: Sí, Catalunya, sí, sí. Bé, Catalunya, que és un dels capítols divertits de Gent amb Do. Catalunya, és a dir, és explicar què és aquesta D.O., no? Que és, costa més d'entendre, potser pel gran públic, no?
2: Sí, però jo crec que penja quedat... molt el tòpic de que és una espècie de D.O. paraigües de tota la resta de D.O.s, no? Llavors, bueno, doncs expliquem que no, que això no és així, no? I ho expliquem amb els seus protagonistes.
0: Sí, sí, sí. No, a més, en el programa aquest hem tingut com els grans del vi. Mm-hmm. Sempre ho dèiem, jugant... Sí. Quan anàvem amb la furgoneta, dèiem, ostres, si això fos un programa de música, hauríem tingut a Lennon i McCartney. Llavors, perquè hem tingut els grans del vi. I no podem deixar d'acabar el tast vertical d'avui explicant el capítol Priorat, que va ser un capítol... gravat amb el seu president, en Salus, el Salustià, que va morir dies després del rodatge, no? I és un capítol emotiu, vam pensar molt com l'havíem de fer i finalment hem deixat el Salus als llocs que va triar, no? Que és la cartoixa d'Escala Dei. No?
2: Sí, jo crec que ha estat un capítol que si tots es munten amb molt carinyo, no? Poder aquest amb molt carinyo encara més i amb molta cura, amb molt respecte, no? De fer les coses molt bé, de, bueno, en un moment delicat, no? Que això pugui quedar també com la imatge que ell va voler projectar, no? A aquells darrers dies, no? I bueno, tots els capítols tenen el seu interès i la seva màgia, i aquest crec que a més té aquest plus d'un respecte molt gran.
0: Sí. Va ser... Vam quedar molt en xoc quan vam saber aquesta notícia. Total, que Gent amb Vi s'estrena...
2: Gent amb Do, que fa grans vins.
0: Gent amb Do, que fa vi, s'estrena el diumenge, després del Vèrtex del Pallisser, i nosaltres quedarem per veure-ho amb una copa de vi, haurem sopat abans, i res, que el veieu, i si ens va molt bé, a la segona temporada anirem al Xirricló.
1: Doncs està fet.
0: Moltes gràcies per ser-hi.
1: A vosaltres, de veritat.
3: Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Almenys 12 morts i més de 300 ferits a Riad, segons han informat les autoritats saudites, després de la caiguda d'un míssil contra el principal aeroport de la capital de la monarquia del Golf Pèrsic. Entre els morts hi ha 4 ciutadans de l'Aràbia Saudita i un dels Estats Units. La resta de víctimes mortals, que es trobaven en una terminal plena de passatgers, són de Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. L'autoritat civil d'aviació saudita ha informat aquesta mitjanit que dels 309 ferits, n'hi ha diversos en estat crític, de manera que el balanç de víctimes mortals pot pujar en les pròximes hores. L'atac s'atribueix als hutis, tot i que el grup armat no l'ha reivindicat. Els rebels iemenites sí que van atribuir-se 2 atacs dimecres i aquest dijous d'aquesta setmana contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en els últims anys. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen aliats de l'Iran. Més notícies. Creix la tensió entre Washington i Kiev, tot i que el president dels Estats Units, Donald Trump, hauria demanat al seu homòleg ucraïnès, Vladimir Zelensky, que evités atacs contra infraestructures petrolieres russes. Ucraïna manté la pressió sobre el sector energètic de Moscou. Aquesta nit, drons ucraïnesos han atacat les instal·lacions petrolieres de la regió russa de Rostov. Segons diverses informacions, aquesta planta de subministració de combustible subministrava combustible a l'exèrcit rus desplegat al Donbass i també un punt important de l'exportació de crom. L'atac arriba enmig d'una nova controvèrsia entre Trump i Zelensky. El president ucraïnès considera que la compra de dièsel rus per part dels Estats Units beneficia Vladimir Putin i contribueix a allargar la guerra. Trump, per la seva banda, ha respost amb duresa i li ha demanat que plegui.
2: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: A casa nostra, Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. D'altra banda, la direcció de la CUP ha decidit no concórrer a les eleccions. La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, l'advocada dels veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada correspon a la pèrdua de valor dels immobles. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà.
3: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt aviat.
1: D'altra banda, almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental, 11 al Almacelles, al Segrià i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà. Els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia a les comarques de Lleida des de l'octubre del 2020. A la resta de Catalunya sí que s'havien localitzat cavalls positius en aquest període. La Filarmònica de Nova York ha començat aquest diumenge a la nit a París la seva gira europea dirigida per Gustavo Dudamel. En l'actuació hi han participat l'Orfeó Català, el cor de noies i cantaires del cor infantil que han interpretat una peça de John Adams. És una emotiva composició del nord-americà encarregada per homenatjar les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. El tàndem Dudamel i Orfeó Català tornarà a interpretar l'obra de John Adams dilluns a Barcelona i després a Madrid, Hamburg i Viena. Feia anys que la firma l'harmònica de Nova York no trepitjava el vell continent. Esports, el Barça ha derrotat per 3-0 al Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé. El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Jugat aquest dissabte a primera, l'Aves 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. I aquest diumenge juguen a primera l'El Celta a les 2 del migdia, Real Societat Deportivo a 4:45 de la tarda i Betis.

0: Festival Moda Champions abans del partit del Barça de dimarts a Istanbul.
1: Tot gira. Avui de 4 a 9. Amb David Clopés.
2: Tenim passió per l'esport.
3: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
4: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencia.
5: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
6: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
3: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
7: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: I avui és ben evident, tot el camp és un clam. Avui el que toca és parlar d'oques grasses, perquè pot ser que tinguis algun concert pendent, pot ser que ja hi hagis anat, o que ja ni te'n recordis, o que t'haguessis quedat sense entrades, o que no t'acabin d'interessar gaire. Llavors, en qualsevol d'aquests supòsits, jo crec que val la pena que avui ens aturem a repassar la discografia d'Oques Grasses. Són 6 àlbums, en uns 15 anys així comptats d'aquella manera. Llavors ens podem aturar en cada un dels discos, els situem en el seu context, també artísticament, què van suposar en l'evolució dels osonencs, i triem un parell de cançons per àlbum, no? I així fem com la foto de l'evolució d'Oques Grasses, que no se'n parla prou, de l'evolució, que va des del 2012 fins al 2026, gairebé a tocar del 27. Comencem amb el primer, va. Record.

Un dia no sé com, el primer disc d'Oques Grasses, que va sortir la tardor del 2012. Era el seu debut. Arribava després d'haver-se bregat en escenaris de mitja comarca d'Osona, d'haver picat molta pedra, a molts escenaris, a molts directes. I hi trobem, en aquest disc, en el seu debut, cançons tan representatives i tan estimades pels fans de Pedra Picada d'Oques com Passos Importants o Cool, que ha acabat sent una icona.

I moment ara pel segon disc, el de la confirmació. Sortia l'hivern del 2014. Oques Grasses seguien sumant públic, com demostra, per exemple, el fet que s'emportessin el Premi Enderroc 2014 per votació popular a la millor nova proposta de l'escena. Doncs bé, el segon àlbum el van titular Digue-ne com vulguis. I si m'he de quedar amb dues cançons, us selecciono clarament Coet

Any 2016, a la primavera, You Pony, el tercer disc d'Oques. El grup estava ja molt consolidat llavors, ara fa 10 anys, i ho era gràcies a la seva presència en el circuit de música en directe. Molts concerts, una proposta altament festiva i amb un flow que semblava que els venia directament de Jamaica. Del You Pony em quedo clarament amb Cara de Cul, amb aires fortíssims dels Mumford & Sons i també amb Follar Sempre, imprescindibles. Au.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: És així, avui edició especial de l'amplificador a Catalunya Ràdio, perquè no podia ser de cap altra manera. Estem sucant pa en la discografia d'Oques Grasses. Hem repassat des del primer, del 2012, un dia no sé com, fins, atenció, ja som al quart Fans del Sol, que us he de dir que per mi hi ha com dues eres d'Oques, els tres primers discos i els tres segons. Per tant, aquí a Fans del Sol alguna cosa va canviar.

sens dubte, el gran salt d'oques grasses. El van treure a l'hivern del 2019, després d'una miniaturada que els va servir per furgar en un so que s'enlairava cap a uns horitzons que els osonencs no havien pas trepitjat mai fins llavors. Els van caure un munt de premis a oques per fans del sol, i ja comença a ser molt difícil, però molt, quedar-se només amb dues cançons d'aquest disc. Però suposo que hi vaig amb Serem ocells i amb Està guai?

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Avui fent fotos a la discografia El Cançoner d'Oques Grasses, perquè potser et queda un concert pendent encara per anar, o ja has anat a algun, o no t'acaba d'interessar gaire, o ja ni recordes el primer, el del dimecres, que era pel que tu tenies entrades. Doncs en qualsevol d'aquests supòsits, avui el que tu tens ganes de fer ara mateix és sentir algunes de les millors cançons d'Oques Grasses. Això és així. I anem amb el cinquè disc, el penúltim. Porto

A veure, A tope amb la vida és el disc de La gent que estimo, de la mateixa manera que 10 milles per veure una bona armadura de Manel és el disc de Benvolgut. És una cançó que porta oques grasses cap a uns límits de popularitat molt i molt alts. És una d'aquelles que quan sona fa cantar i gairebé plorar a tota Catalunya. El grup segueix fent evolucionar el seu so i se situa en un espai privilegiat tant pel públic com també per la crítica. Una altra cançó d'aquest disc, a banda de La gent que estimo, doncs, sens dubte, em quedo amb Elefants, que és èpica pura.

i ja hi som, a l'últim disc d'Oques Grasses, fruit del deliri de l'abril del 2024. És, sens dubte, la gran evolució del grup. És com un Pokémon que ja sap que és a punt de passar-se el joc i la pantalla final un cop derroti a l'últim monstre. Doncs aquí se situa Oques amb el seu últim disc. Hi ha de tot, sobretot atreviment. Poc ens imaginàvem que acabaria sent el seu comiat, tot i que l'última cançó ja ens ho avança, en forma de coda. Posats a quedar-se amb un parell, que és exercici altament complicat. Sort de tu, que jo diria que és la gent que estimo 2.0, per entendre'ns, i molta tralla. Tot i que demà, ja us ho dic, en triaria dues de diferents, segur.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I fins aquí, a moques gràcies, que evidentment ha estat la seva setmana, és el seu cap de setmana, i aquest havia de ser el seu programa. Tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador. Amb Frank Lluís Giró.
1: I coses del temps, que ja ho diuen, que és relatiu. Deu ser la velocitat de lluç que portem, lol. Doncs que encara ens queden alguns minuts per acabar de paladejar hits d'oques grasses, que avui, òbviament, són els protagonistes. I mireu, com que som a la matinada de Catalunya Ràdio, a l'amplificador, amb aquest rodolí inclòs del separador, pensava, com el dia i la nit, perquè és aquella hora en la que som ara, no? Una mica de dia, una mica de nit, una mica que no saps on ets, ideal per curar la ressaca del concert d'oques o per la prèvia del concert que potser encara ets a punt de viure. Ara sí que marxem, eh? La definitiva, penya, eh? A pelir. Fins d'aquí a 7 dies, com el dia i la nit. Llarga vida als moments com aquests, de trobar-nos i cantar, plegats, a ple pulmó. Quina delícia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. La tensió entre Washington i Kiev, tot i que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha prohibit al seu homòleg Volodymyr Zelensky atacar refineries russes, Ucraïna ha atacat aquesta nit les instal·lacions petrolieres de la regió russa de Rostov, una planta que subministra combustible a l'exèrcit rus desplegat al Donbass i que també és un punt important per a l'extracció de cru. L'atac arriba enmig d'una forta tibantor entre els dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus. Un acord que condemna la Unió Europea. Trump, per la seva banda, ha demanat a Zelensky que plegui.
2: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: Aquest dissabte, un bombardeig rus sobre la ciutat de Zaporizhzhia ha causat almenys una vintena de morts, entre les quals tres menors d'edat. Almenys 12 morts i més de 300 ferits en un atac amb míssil contra